0: Bona nit, us informa Carola Gil. El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha assegurat a la República Democràtica del Congo que no està sola en la lluita contra l'Ebola. El màxim responsable de l'OMS ha viatjat aquest dissabte a la província d'Ituri, on es va originar el brot que preocupa actualment les autoritats sanitàries i que ha fet 246 morts en aquest país i 9 més a Uganda. En una compareixença al costat del ministre de Salut, Tedros Adhanom ha manifestat el suport de l'organisme que dirigeix.
1: L'OMS estarà al costat de la República Democràtica del Congo durant tot el temps que calgui. El nostre compromís no s'acaba quan hi ha un brot. No esteu sols en això. Som aquí amb vosaltres i ho aconseguirem junts.
0: A més, ha animat la població a buscar atenció mèdica ràpida per reduir l'impacte del virus. D'altra banda, l'OMS ha anunciat que un grup d'experts està estudiant la viabilitat de possibles tractaments. Consideren que la vacuna més prometedora podria estar preparada d'aquí 7 mesos per poder fer assajos clínics i que n'hi ha una altra que podria estar llesta d'aquí 2 mesos, però sobre la qual encara no hi ha prou informació. Més notícies en format breu. Almenys 416 persones han estat detingudes a França durant la celebració de la segona Champions del PSG. A més, 7 policies han resultat ferits, un d'ells de gravetat. Segons un balanç provisional, uns 20.000 aficionats s'han concentrat als camps d'Elisis per seguir la final i celebrar la victòria del PSG. Per evitar disturbis, com els de l'any passat, França ha desplegat 22.000 agents arreu del país. Els Estats Units han atacat un vaixell que navegava prop de l'estret d'Hormuz i que suposadament intentava trencar el bloqueig imposat als ports de l'Iran mentre continuen sense avenços les converses entre els dos països. Washington està intentant mitjançant negociacions que Teheran reobri l'estret d'Hormuz, però els iranians s'hi neguen precisament a causa d'aquest bloqueig. L'Iran també demana que Israel deixi d'atacar el Líban i és que l'exèrcit hebreu continua bombardejant aquest país tot i que hi ha una treva oficialment en vigor. Aquest dissabte, el primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha reclamat a Israel que cessi les hostilitats.
2: Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no garantiran ni la seguretat ni l'estabilitat. Al contrari, només aprofundiran la divisió amb el poble libanès.
0: Els sindicats majoritaris de l'educació, la USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre es farà la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Hauran de decidir si aproven el preacord, que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, l'ha defensat a Catalunya Ràdio.
3: És veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
0: Gairebé uns 200 migrants han estat interceptats en aigües de les Balears en els últims 2 dies, en una dotzena d'embarcacions que han intentat arribar a les costes de forma esglaonada. L'últim rescat s'ha fet a la tarda d'aquest dissabte quan Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han avistat 11 magrebins que anaven en una barca a una desena de quilòmetres al sud-est de Formentera. Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Es calcula que han fumat alguna vegada el 16% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys, quan fa 10 anys eren molts més, superaven el 40% dels enquestats. Això, segons un estudi de la Diputació de Barcelona, que els últims anys han enquestat més de 7.000 alumnes de quart d'ESO. En canvi, ha augmentat el nombre de joves que vapegen de forma habitual. Segons aquest informe, ara ho fan el 15% dels adolescents i segons la cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Elisenda Noguera, Guillemet, cada vegada comencen més joves.
4: fa dos anys un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
0: Esports, el PSG és campió de la Champions per segona vegada consecutiva. Els de Luis Enrique s'han imposat a l'Arsenal en una final que s'ha resolt als penals després de l'empat a 1 al final del temps reglamentari i la pròrroga. Tercera Champions per als de Luis Enrique, que iguala a Guardiola i també Zidane. Encara en futbol, aquest diumenge l'Europa juga l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. En bàsquet, a l'ACB aquest diumenge Barça-València, el Palau, decisiu de cara al posicionament pel play-off. I Jonas Vingegaard és el guanyador virtual del Giro d'Itàlia, després d'imposar-se en la penúltima etapa.
5: Fins aquí les notícies.
6: La Pedrera és el primer gratacels de la història, perquè l'edifici s'aguanta amb les columnes verticals.
7: Exacte, amb els pilotis.
8: Aquest diumenge al Divan amb Sílvia Coppolo posem Gaudí al Divan.
7: S'inspira en la natura. Ell sempre deia que era el seu gran llibre.
8: Amb la participació de tres expertes en la figura de Gaudí.
7: Fa que Gaudí no existeix l'angle recte. Els materials, la forma, la funció i el símbol
9: sí, estan lligats, estan fusionats.
8: El Divan, el valor de la conversa.
7: És molt important dir que Gaudí forma part de la Renaixença, que això és abans que el modernisme.
8: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
10: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
8: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
11: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
8: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
11: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Itàlia.
8: Univers MotoGP.
11: Perquè el Mundial és nostre.
8: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat.

0: La necessitat d'actualitzar els clàssics no és l'única raó que justifica una nova traducció. De vegades també s'imposa el deure de restituir un text. I això és el que ha passat amb la versió que acaba de signar Yannick Garcia del Dorian Gray a la Bernat Metge Universal. Una traducció esplèndida que recupera la versió original que va escriure Wilde, inèdita fins ara en català i fins fa molt poc també en anglès. És, per tant, una oportunitat magnífica de retrobar, amb la sensualitat marcada a la casa, la llengua esmolada d'Oscar Wilde, la teatralitat rampant dels personatges i la pirueta genial del gest, de com convertir el que podria haver estat una història de fantasmes en un tractat d'estètica que és també una indagació múrria sobre la bellesa, la vida, la mort i, evidentment, l'art, la divisa que va marcar la peripècia vital literària de Wilde. Parlem, doncs, d'aquest nou quadre de Dorian Gray amb el traductor Yannick Garcia i en companyia de la Xènia Diaconova, l'Anna Vallbona i en Borja Begunyà. Obrim Ciutat Maragda.
1: Ciutat Maragda, amb David Guzmán.

0: Som-hi, obrim, per tant, saludat en Yannick García. Com estàs?
1: Molt bé.
0: Ben tornat al programa.
1: Gràcies.
0: A Borja Bagunyà.
2: Hola, hola.
0: Anna Vallbona.
3: Hola, què tal?
0: Xeni Diaconova.
4: Com va?
0: I saludem també en Robert Schumann des d'aquestes escenes d'un bosc, que és la peça, és la partitura que té Dorian Gray al piano quan entra el Henry la primera vegada.
4: Que I qui les interpreta aquí?
0: Home, qui les interpreta? Maria Joao Pires.
4: Home, eh? No podia ser d'una altra manera.
0: Evidentment, evidentment. Puja un moment, Rosa. Ignoro si Dorian Gray tocava millor el piano. Això no és una cosa que expliqui en cap moment. Lord Henry està meravellat un com toca, eh? Això més una vegada passa. Quina delícia, Yannick, gràcies. Perquè fa 20... l'altre dia pensava, 23 anys que la vaig llegir per primera vegada. L'he gaudit infinitament més. No només perquè som més grans i figura que coneixem, sinó que el text és una meravella, ja hi entrarem. I he descobert un munt de coses que no recordava que hi eren, eh? Perquè és, en aquest programa sempre ho recomanem. Malgrat que hi ha clàssics que tots coneixem, com va, o el tema, o de què parla, o fins i tot com acaba, no importa, aneu al text. Si està ben escrit, és una delícia. Si està ben traduït, és una delícia. Per tant, el que estem celebrant avui és el quadre d'Orient Grey, en aquesta traducció d'en Yannick García, a la Bernat Metge Universal. Recordem que tens una relació molt bonica amb aquesta col·lecció, perquè aquí, amb Jane Austen i amb Orgull i Prejudici, si només fa 5 anys, vas guanyar també el Premi Aurora Bertrana, no? De traducció. Per tant, escolta'm, l'enhorabona repetidament, perquè ja en vam parlar. Primera pregunta en pròleg de l'Albert Serra, també en parlarem si convé. La primera pregunta, abans, mira que tenim coses per parlar, però això no està explicitat, m'imagino que l'editorial en vau parlar molt. Rafael Tasis, Jordi Larios en català, per descomptat la traducció, les traduccions en castellà, parlen sempre d'un retrat. Es parla de retrat i de quadre. És evident que és totes dues coses alhora. Per tant, hi ha una decisió molt visible a la coberta, no?, d'aquest picture, convertir-lo en quadre per primer cop i no en retrat. Per què?
1: Per què? Doncs jo crec que una de les maneres d'enfrontar-nos a un clàssic des de l'actualitat és primer desacralitzar-lo, treure'l del prestatge o de la vitrina i conèixer-lo, no?, des de dins. I jo crec que quan comences a traduir-lo, més quan ja hi ha hagut traduccions prèvies, mentalment passes per un procés de justificar per què t'hi estàs tornant a enfrontar tu, aquell text, més enllà que t'ho hagi demanat un editorial, perquè no saps fins a quin punt podràs aportar-hi res que no s'hagi dit ja sobre aquell llibre. I els títols crec que de vegades amaguen un llast, unes càrregues que arrosseguem durant anys, i per tant no costa res començar pel títol i per veure si ens ha arribat de manera justificada, no?, i com ens havia d'arribar el pes d'aquell títol. Ja em va passar justament amb Orgull i Prejudici, que comentaves, que vam tenir llargues converses amb els editors, perquè dels dos conceptes del títol, per a mi Prejudici en català en singular és molt estrany, o sigui, per nosaltres sempre fem servir prejudicis en plural, i de fet la proposta era que se'n digués Orgull i Prejudicis.
0: No va colar.
1: Per moment sí, depèn del dia, semblava que guanyava l'opció 1, l'opció 2, i al final vam voler preservar, doncs, aquest binomi, no?, que, sí, sí, que també, a més, com que l'autora tenia altres llibres en què hi havia dos noms, dos substantius en singular oposats, doncs és una manera de preservar-li això. En el cas del retrat, el primer que veus és que l'original no diu retrat, diu pintura, en realitat, sí, sí, més que quadre, no? El que passa que nosaltres metonímicament, no?, també ens referim a com a quadre, i si hagués triat la pintura de Dorian Gray encara ens hauria caigut a sobre una onada de crítica més gran. Llavors, jo vaig proposar quadre per diversos motius, però sobretot perquè em sembla que retrat és l'opció de l'alumne intel·ligent de la classe, que va una mica com tres passes per endavant. És a dir, retrat, per a mi, el que connota és la representació, la imatge, i per tant no és un objecte, no és físic. En canvi, un quadre sí. I jo crec que l'original, més enllà de la lectura que tu vulguis fer del que conté el quadre, és important també l'objecte físic del quadre, no?
0: Sí, sí, i tant.
1: I per tant, restituir-li aquesta fisicalitat, pensava que era ajudar al lector a arribar-hi no des de la idea, sinó des de l'experiència vital i tàctil.
0: Quina meravella explicació, escolta'm, jo crec que ens has convençut a tots. No, ja estàvem convençuts, però com que no n'havíem parlat i que la pila que fas tampoc ho explicites, tenia molta curiositat per la raó d'aquest canvi. Però una mica també del fet que és la primera traducció, la traducció més, no sé si fidel és la paraula, als canvis que va fer Wilde, perquè tu expliques que es calculen que hi ha unes 500 paraules que es van eliminar del manuscrit abans de publicar-lo. Recordem, és un text publicat per primer cop el 1890, que en anglès no es va restituir fins al 2011, això és abans d'ahir.
1: Sí, sí. No? Van haver d'esperar més de 120 anys al públic anglès a poder llegir-lo en l'original. I perquè es va rescatar de l'oblit, vull dir que no és que en tinguessin constància durant tots aquests anys. Perquè no va ser un únic acte, una única operació de censura, sinó diverses. És a dir, començant pel propi autor i després pel seu editor de la revista original on es va publicar, més tot el seu equip d'editors, quan es va transformar en format llibre i novel·la, es va publicar ja com a novel·la l'any següent, no? El 91. Llavors, és molt difícil fer aquest seguiment de tots els canvis que es van aplicar a aquest text. El que és evident és que, suposo que en parlarem, el context històric que sí, va fer que Wilde comencés ell mateix per autocensurar-se i que després vinguessin totes aquestes operacions, que tampoc no el van salvar de res, no? Van deixar un text, no diré igualit, però sí en què la passió tenia un paper molt diferent al que originalment ell li havia volgut donar, i tot i així, doncs, el públic de la societat victoriana anglesa i va veure l'escàndol, no? I li va al final, doncs, portar al judici i l'empresonament.
0: Sí, que va acabar a la presó i així, més explícita per tant aquesta versió, en això mateix que ara citaves, aquest desig homoeròtic, sobretot des del punt de vista de Basil, no? Hallward, l'artista, bastant més explicitat. Em fa gràcia que tu parles de... Per tant, el que tenim és una versió menys victoriana i menys decadent, que són tots els adjectius no més associats a aquest text.
1: Sí, perquè ens ha arribat com un text, com una faula moral sobre la decadència, no? I el fet precisament d'haver-hi escapçat tot aquest tema de l'homosexualitat o l'homoroticisme o la passió que sent el Basil per en Dorian Gray, i també entre ells, és a dir, totes aquestes malifetes que fan el Lord Henry i el Dorian Gray quan surten, no? I tot aquest hedonisme esbojarrat i aquesta disbauxa, sembla que si li treus la passió, l'amor real, és normal veure-ho com estrictament decadent, perquè llavors només et queda la part truculenta, no? Que és la Sybil Vane, que és, en parlarem, suposo, després, però si li treus tota aquesta part de la censura sobre la passió, al final el que et queda és un acte immoral. Quan, si en canvi veus el patiment que li suposa al pintor haver-se enamorat de la seva musa, per a mi li treu decadència i li torna humanitat. Que és el que en la versió censurada costa de veure-hi.
0: Sí, sí, costa de trobar. Constantment se'ns explica, sobretot la segona meitat del llibre, l'escàndol social, que tothom malparla a Dorian Gray, que ja no el conviden a festes, que no volen anar a casa seva, que tothom parla totes les accions immorals i perverses que fa, i això sí que Wilde ho deixa a la imaginació de cadascú. És a dir, en cap moment
1: sabem què
0: caram passa a les nits.
1: Sí,
0: no? Dic que en algunes coses pistes tenim. Escolta, re, ara obrim un munt de temes, però et volia preguntar, ja posat el context de quines novetats incorpora de manera general aquest text, que s'ha llegit també, és evident, en molts sentits, és un panegíric de la joventut, obsessiva, jo diria, no? L'exaltació de la bellesa, aquest narcisisme malaltís del personatge, manifest, per descomptat, a vegades explícit, sobre l'autonomia de l'art. Tu des d'on convidaries, Yannick, a llegir el text a algú que, per exemple, no hi hagués entrat com a text literari mai?
1: És gairebé un privilegi, no?, enfrontar-te a un clàssic que forma part de la cultura popular des del desconeixement. Jo crec que fins i tot lingüísticament és un text molt païdor, molt fàcil d'entrar-hi avui dia, i per tant no cal gaire preavís. És a dir, jo crec que en una societat en què constantment ens estem enfrontant a la tirania de la imatge, al perfil de xarxes que diu de nosaltres una part, només una part molt petita, si és que existeix, de qui som, i la que genera totes les reaccions, no? la que acaba mediant-nos amb l'espai, crec que és molt fàcil de connectar-hi, no? De veure fins a quin punt som qui som o som la imatge que donem. Això, per molt que hagin passat 140 anys, crec que el lector actual és molt fàcil que hi connecti.
0: Sí, sí, un dels temes més, no?, vibrants del llibre llegit,
2: sí,
0: des d'avui.
2: Era molt interessant el que tu apuntaves també, la Pilar, sobre, diguem-ne, llegir Dorian Gray també com un subjecte cindit, no? Perquè en aquesta escissió, no?, entre imatge i moltes imatges, en realitat. Jo aquí afegiria, però bueno, ara ho comentem, però sí, entre aquesta imatge, que pot ser la imatge del quadre, però també pot ser la imatge pública, però també pot ser la imatge que l'enamorat es fa de tu, no? És a dir, això, i per altra banda, el que podríem dir que és d'alguna manera la veritat o el que sigui que tu ets, no? Que també és un altre dels temes, crec, del llibre, que és aquesta escissió entre la veritat que captura l'art, que és una veritat horrible i que corrupta, bueno, que va recollint la deriva, diguem-ne, moral de Dorian Gray, i després la imatge. Jo crec que aquí, en aquest punt de l'escissió, sí que també entra molt, o toca molt, un tema contemporani, no? En el qual crec que ara parlava de la cultura de la imatge, i tu també ho apuntaves, no? De rellegir-lo des del punt de vista de com el llibre ens llegeix a nosaltres i que ens troba a tots ascendits, d'alguna manera, no? Crec que era una molt bona lectura per també desempallegar-se d'aquestes lectures potser més clàssiques, no?
1: Sí, sí, sí. És a dir que és molt fàcil caracteritzar Dorian Gray com el dolent de la pel·lícula, malvat de manual, quan realment és el que dèiem abans, com que no sabem quins són aquests actes decadents, aquesta immoralitat que exerceix quan surt, doncs el que el veiem és tractar doncs, el servei de casa seva, els amics, tot i que evidentment no els tracta tan bé, però sí que veiem que no és maldat, no és un personatge que encarni la maldat, és un personatge que senzillament se sent fora d'aquest món i per tant, com que és fora, res no l'afecta, sembla, no? I que ell pugui tirar endavant amb la seva pròpia brúixola moral constantment, quan veiem que no és així i que això el que li comporta doncs, és la pèrdua i no sé com explicar-ho, el càstig, no? El càstig sigui autoimposat o sigui des de fora, no? Però sí, també es pot llegir des d'aquest punt, des d'algú que executa uns actes que potser li són dictats, no? I potser no, ell realment no voldria cometre'ls.
2: I que fins i tot no hi ha, jo crec que part del tema de Wilde és que no hi ha la possibilitat de ser només d'una sola peça. En el moment en què hi ha un rumor, en el moment en què hi ha una imatge pública, també estem ja a finals del XIX, és a dir, tota la divisió del que abans era una vida estrictament pública s'ha anat realitzant de manera cada cop més complexa. Hi ha una vida semipública, hi ha una vida privada, després hi ha una intimitat, i totes aquestes esferes, que això explica Richard Sennett molt bé, no? En el declivi de l'home públic, tota aquesta compartimentació de diversos aspectes del jo, crec que també ressonen en un final d'una època victoriana que el que pretenia era la igualtat entre la teva imatge pública i la teva imatge privada, i que la moralitat de la imatge pública sigui exacta i totalment o 100% coincidint amb la moralitat de la vida privada. I crec que aquí, no sé com ho veieu, però hi ha alguna cosa del desencaix necessari entre totes aquestes esferes. Per això potser tampoc se'ns diu què fa, no? Dorian Gray en el seu...
1: Hi ha un moment en què en Basil li recrimina a Lord Henry, que és un cínic, que és pura aparença, no? I que res del que diu és natural. I ell li contesta: actuar amb naturalitat és una posa i prou. La més irritant de totes.
0: Sí, sí, la naturalitat impostada o fingida, no?
4: Sí, jo, si em permeteu desviar-nos un moment dels
0: no,
4: temes
0: com,
4: de la novel·la. A mi sempre m'interessen les qüestions de la cuina traductoril. I per això li volia preguntar al Yannick, clar, com has treballat? És a dir, hi ha traductors que rellegeixen l'obra sempre sencera abans de començar a traduir-la, hi ha d'altres que no, que van rellegint o llegint mentre tradueixen, hi ha gent que consulta altres traduccions a altres llengües, a vegades més llunyanes, hi ha gent que no. Com ho fas tu, com ho has fet en aquest cas, i també si la relectura que has fet mentre traduïes ha canviat alguna cosa del teu concepte previ de la novel·la?
1: Jo l'havia llegit fa, doncs, 30 anys, potser. Per tant, el record que en tenia i el coneixement que en tinc ara és, no s'assemblen gens. Normalment el que acostumo a fer és no llegir el llibre en l'original sencer, sinó que m'agrada molt el plaer de la descoberta lectora, també quan estic traduint, evidentment prenent totes les notes que calgui perquè el que et surt a la pàgina 2 i després torna a sortir la 250 ho tinguis fresc, però començo des del principi. I llavors totes les traduccions que trobo de llengües que entenc, les consulto un cop ja tinc un primer esborrany, només en els punts que considero problemàtics, perquè si abans em llegeixo una traducció prèvia d'una obra m'empelto d'unes maneres que és impossible saber ja quina cosa és meva, quina és de l'altra que he llegit, no? I quina és de l'original. Llavors normalment ho faig així, i en aquest cas no vaig acabar rellegint gaire les traduccions prèvies, s'ha de dir. En altres clàssics sí que m'ha passat que he hagut de consultar 10 versions de llengües així com europees per entendre o per veure per on han tirat companys de professió abans.
0: De dues maneres, tu dius que la llengua de Wilde és diàfana, no? M'agrada quan dius no costa l'anglès, sinó el ritme.
1: És veritat. Sí, sí, és veritat. És a dir, és una qüestió més de prosòdia, de rellegir, reescriure i de declamar per casa, però és un anglès molt, molt transparent. Compara-ho ja no només a un segle enrere, per exemple, a Mosten, sinó amb coetanis teus. O sigui, llegeixes Virginia Woolf i no té res a veure amb Wilde. Wilde, pots, no sé si és per haver escrit més teatre o pel que sigui, doncs allò raja molt fàcilment, clar, llisca, que dèiem abans, i per tant no és un problema de transparència de llengua. El que sí que té, evidentment, és un flux rítmic que has de respectar, i també el més difícil de tot no són les paraules, sinó que és el cinisme, el doble significat, en el moment en què apunta coses, no només amb aforismes, sinó també amb la prosa entremig dels moments clau, també sempre hi ha com un doble significat que has d'intentar traslladar.
0: Bueno, que és que s'ha de dir que dels llibres de Wilde, aquest, és a dir, si tu agafes, no, que Oscar Wilde és de les persones més citades i segurament amb més memes i amb més samarretes de la història de la cultura escrita en anglès, i en conseqüència, si tu agafes el retrat, el quadre de Dorian Gray, i agafes, per exemple, totes les frases de Lord Henry, no, pots fer en paral·lel un llibre d'aforismes i et sortiria, i moltes vegades quan, com deia Wilde, no ho deia Wilde, ho diu el personatge de Lord Henry, no? La grandíssima majoria de frases famoses a propòsit d'això de l'art, d'aquest punt de cinisme intel·ligent, d'esgrima intel·lectual que manté amb els altres personatges, fins i tot quan parla de que els poetes són les criatures menys poètiques que existeixen, és Lord Henry, no? És el bo d'en Harry, que és possible que sigui el Wilde més Wilde dels tres, que sí que té una mica de tots,
1: sí, sí,
0: tres personatges.
1: Evidentment és dels autors més tuitables que tenim. I ell deia, li deia en una carta això a un amic seu, no?, que tots tres personatges són ell, no? Que en Basil és el que ell creia que era, que el Lord Henry era el que el món creia que era, i que en Dorian Gray era el que li agradaria ser en un altre moment, en uns altres temps, no? Que això és bastant enigmàtic, no? Què vol dir?
0: Sí, sí.
1: En un futur en què la societat ha canviat, o en un món alternatiu, perquè sap que això no passarà mai? Bé, no ho sabem.
3: Ara em fèieu pensar que Dorian Gray te l'imagines com un influencer d'Instagram, per exemple, no? I si ens l'imaginem en aquests termes, en un futbolista que va penjant cada dos per tres, o que li pengen el seu equip de comunicació, o un actor els seus retrats, quadres per Instagram, i te l'imagines captiu d'aquesta imatge, no? Captiu i atrapat fins i tot en el que volen de tu, perquè en molts moments a Lord Henry se li demana que no, és que tu no canvis, has de seguir sent això, no? I per tant, que a mi m'ha passat que havia llegit el llibre fa una colla d'anys i jo crec que n'havia entès potser un 20 o 25%, probablement, sent generosos, i ara he tingut la sensació, d'una banda, amb el que deies tu, Yannick, al començament, de dir, home, això és molt més apassionat i vital del que recordava, no? Perquè gairebé sempre et ve alguna imatge del quadre de format, no? Però més per imatges que en això, per la visualització, exacte, no? Et ve més pel sí, per l'audiovisual creat en paral·lel a Oscar Wilde que pel llibre mateix. En el llibre hi trobes molt més vitalisme i apassionament i festa del que recordaves, i llavors amb moltes més lectures possibles, que això m'ha al·lucinat bastant. L'esgrima aquesta dels diàlegs és molt divertida. És a dir, i en el fons en el llibre hi ha molt més humor del que també se sol recordar. I sí que en aquest sentit, això crec que és sorprenent, trobar-hi una ultramodernitat molt, molt gran, no? I curiosament a mi també quan el llegia em venia al cap el De Profundis del Wilde, que el tinc més recent, diguéssim, no sé, de fa 4 o 5 anys, i que aquell sí que és un llibre que clar, ja és al cap de la vida, escrit des de la presó, el desterrament, és una carta, no?, al company, amic, o digue-li com vulguis, i aquell llibre sí que se m'apareixia amb aquesta idea del final de la vida, el cap de la vida i una foscúria, no? I en canvi aquí, el quadre és tot una altra cosa, i en canvi segurament les idees de bellesa que s'associen, que el Albert Serra també la reivindica i que són també molt lligades al món de l'art, em sembla que és un fil més. És a dir, és un dels molts fils que hi ha, no? I veure tota aquesta complexitat, potser el que dic és més perquè això, perquè ha estat ultraadaptat de moltes maneres Oscar Wilde, i llavors això, l'audiovisual se'ns posa al davant, no? Però vaja, i a banda, evidentment, la traducció és divertidíssima, vull dir, és fantàstica, és que és un... ha estat com una... no sé, com retrobar-te, no?, amb un text que dius, ah, val, Sí, l'he entès ara.
1: Jo crec que si es reediten i es retradueixen els clàssics és justament per això, no? Per poder descobrir-hi noves lectures. Jo també en conservava un record com de conte gòtic, com de terror, no? I crec que la imatge fílmica ha influït molt en això, no? Se'ns queda la cosa com de recargolada d'imatge del quadre. Però una cosa que per mi és fascinant i que això ha sigut a posteriori després d'haver-lo traduït és fins a quin punt s'embrinca la vida real amb la literària i amb l'obra i l'autor, no? És a dir, ell totes aquestes, això ho va comentar la Cira Benoza quan vam presentar el llibre la primera vegada, que té un assaig previ que es diu La decadència de la mentida, en què ja va aprovant totes aquestes idees de l'hedonisme desfermat, de com l'art crea la vida, no? Hi ha aquest exemple de que...
3: Sí, sí, molt de pensament i reflexió en aquest sentit, molt interessant. Sí, sí,
1: sí, de com fins que l'art no et diu una cosa no existeix d'aquella manera, no? De com la boira de Londres al principi era pura contaminació i en el moment en què es narra passa a ser un element poètic, no? I això ell, doncs, primer ho va tractar des de l'assaig, però després en aquesta, que és la seva única novel·la, realment ho tracta des de la ficció, i aquest resultat inesperat i de putada del destí és que després ho acaba vivint en car pròpia amb el judici pel Bous i pel seu amant, no? De com ell es transforma en aquest Basil i acaba tenint un Dorian Gray real que l'acaba enviant a la presó. I el De Profundis, que justament enguany el Xavier Albertí va dirigir el David Verdaguer en una versió que vaig adaptar jo, doncs vaig acabar de tancar el cercle llegint el De Profundis perquè t'hi trobes un Wilde absolutament diferent del que va escriure aquest, no? De com aquest llibre es transforma, adquireix un poder sobre la seva pròpia vida, com passa dins del llibre, que hi ha un llibre que acaba transformant la història del Dorian Gray, perquè el Bowsy vol conèixer-lo justament després d'haver llegit el llibre i haver-se'n declarat fan absolut, no? Que hi ha com moltes coincidències que van marcant la vida i l'obra de Wilde gràcies a aquest llibre.

0: Som i seguim a Ciutat Maragda amb l'Enric García celebrant el quadre d'Orient Grey d'Oscar Wilde en aquesta nova traducció de Bernat Metge Universal, i amb Roberto Vecchioni i amb aquesta ola també a la Bellezza, que alguna cosa té a veure, molt té a veure amb aquest llibre. Deies, Enric, també, és cert, potser la pàtina de terror gòtic que teníem a la imatge o a la memòria lectora en aquesta segona o en aquesta lectura més atenta canvia una mica, però és veritat que Diana comparteix i participa de molts elements i resseguint i pensant-hi. No, clar, és un llibre, recordem-ho, que val la pena, també hi ha un motiu claríssim i explícit, que és el motiu del doble, més enllà del malfactor, més enllà del pacte fàustic, i el doble, clar, fa pocs anys, no sé si 4 o 5, que Stevenson acaba de publicar Jekyll i Hyde. Fa encara més temps que, per exemple, Etta Hoffman també té un dels seus clàssics sobre... Però hi ha un llibre que és considerat famosament, no?, la fundació del terror gòtic, que és Horace Walpole, El castell d'Otranto, on també, un, si el recordeu, si l'heu llegit, hi ha un dels personatges, passen moltes coses de terror gòtic, és més, de fet, més conte de fantasmes, per dir-ho també wildianament, però hi ha un personatge que surt, torna a la vida, surt d'un retrat, surt d'un quadre i es manifesta, és un dels malvats, del castell d'Otranto, de manera que Wilde també agafa, en el fons és molt bonic com agafa això, podria ser una faula moral o de terror i així, i la va treballant amb capes i capes i capes, amb un grau de sofisticació que avui llegim, que jo crec que el fa molt més interessant que no pas, no?, que si no, el llegiríem com una història de fantasmes més, i prou. Però una de les coses fascinants també és que en aquesta manifestació en veu alta de Dorian Gray, quan veu el quadre, no?, finalment acabat, i expressa aquella cosa de no, tant de bo, no, perquè ell sempre romandrà jove, jo en canvi envelliré, tant de bo fos al revés i tal. I ja està, és a dir, no necessitem grans llamps que vinguin de fora, ni no, grans elements sense ficcionals perquè ens expliquin aquest gest, no? Ja està.
1: Entre aquí, jo afegiria aquí en aquesta llista de referents un conte d'Edgar Allan Poe fonamental, que era El retrat oval del 1842, que explica, o sigui, és la primera meitat, per dir-ho així, del quadre de Dorian Gray. Allà sí que crec que encara el traduïm com a retrat oval, però perquè allà realment és un retrat, no? I només és això, i la importància és aquesta, perquè la història, si la recordeu, explica bueno, aquesta cosa també, altra vegada gòtica, un senyor que es troba tancat en un castell de nit, pluja, tal, veu un retrat, s'hi acosta, i al fons el conte és estranyíssim, perquè després la segona meitat del conte és la història d'aquell quadre que ell llegeix allà. Ho recorda, no recordo com anava, però la idea bàsicament és un pintor que intenta retratar, no?, captar la veritat, no?, fer el millor retrat de la seva estimada, i en el moment en què l'acaba, l'estimada cau morta, no? I allà hi ha alguna cosa, jo crec que

0: vivint. Jo crec que la hipòtesi del llibre neix aquí. Què passaria si, malgrat haver fet el mateix que el pintor del retrat oval, Dorian segueix vivint? Quina mena de vida seria aquesta? Quina mena de acció es fa possible en el moment en què tu ascendeixes aquest subjecte, no? I que la seva veritat moral queda capturada en el quadre. Què en fa del cos? Què fa d'aquesta bellesa? Jo crec que aquí Wilde és bastant ambivalent, és a dir, no és tan clar que sigui un manifest, jo no ho tinc gens clar, vaja, crec que no, un manifest hedonista, decadentista, el que deies abans, no? Com s'ha llegit moltes vegades, allò, tot art, l'art no és moral ni immoral, no és... Bueno, d'acord, però...
1: Malgrat que ell insinua això, en el manifest que fa el prefaci.
0: Ho insinua, però per això dic que és molt ambivalent, Wilde, perquè no l'hem de prendre... Crec que el que deies abans dels aforismes de Lord Henry, que és Harry, que Harry era un nom del diable, no? A Anglaterra. O en anglès. Llavors hi ha un punt aquí que dius, bueno, que tots els aforismes els imputis a un personatge que tu presentes com a mefistofèlic i com a diabòlic, crec que ja és una ambivalència que, no, que fa més difícil atribuir-li a Wilde com a credo, no? I després el pròleg, de la mateixa manera. Jo em pregunto moltes vegades que si no és en realitat una faula que adverteix també dels perills d'aquesta separació, no? De si jo pogués desfer-me la meva consciència moral, que quedés aturada i atrapada en un quadre, llavors podem entendre que realment Dorian, que efectivament no volem ara fer spoilers pels que no l'hagueu llegit, però a banda d'aquests actes immorals que no es descriuen, en comenta alguns altres explícits que són qüestionables.
1: Però clar, és que el paper de la moral també és un dels temes de, no? Que a més a més actua per metonímia, perquè el quadre, com sabem, acaba assumint tots els actes immorals que comet la persona real, no? Hi ha també un debat interessantíssim a propòsit de la separació, presumpta escissió, cos, ànima, intel·lecte, no? Aquí
2: us estava escoltant tranquil·lament i tenia 10 idees. Una de les coses que deies dels actes immorals que comet en Dorian, i en certa manera també el seu gran amic i serp del paradís, que és Lord Henry, en realitat, si compareu la versió que fins ara havíem llegit amb aquesta, en són moltes menys a l'original, perquè de fet va ser el seu editor que li va dir, eliminem tota aquesta pàtina d'amor, transformem una amistat, i a més desenvolupa més la part més truculenta, que és com se't mor la promesa quan li dius que és mala actriu, i el seu germà, el germà que acaba morint en la versió que ens havia arribat fins ara, no hi era en l'original, és a dir, és més curt, i per tant jo crec que redueix una mica el ventall d'actes immorals que comet el protagonista i li dona més importància a les absències, no?, que fins ara hi havia. Però una de les coses que ara m'heu fet pensar en això, perquè ahir vaig anar a veure el Werther del Liceu i pensava en l'herència del romanticisme, de com el segle XIX lluita, és a dir, o bé per imitar o bé per deixar per terra l'ideal romàntic, i en realitat això també té una mica a veure amb això, no? És a dir, fins a quin punt el sentiment ha de prevaldre per sobre de la convivència. A mi em sorprèn de com un llibre que en la seva versió censurada va ser tan polèmic, quan en realitat, si tu segueixes l'arc històric de Dorian Gray dins del llibre, el castiga, és a dir, l'autor el castiga, i per tant el que t'està dient com a lector és no siguis com ell, no facis com ell. Per tant, quina por havia de tenir la societat victoriana de pensar que aquesta novel·la inspiraria, o com va inspirar en el seu dia el jove Werther, no? Perquè la gent imités la literatura. On és la por? Si justament, tal com va quedar el llibre, és un manual per no ser Dorian Gray, no? Però suposo que senzillament ja el sol fet d'esmentar la possibilitat que hi hagi una altra manera de comportar-se en societat ja és prou perillosa, i per això el castiguen i per això l'acaben enviant a la presó, no? Però no justament perquè el llibre el deixi com que se'n pot sortir amb la seva i pot fer el que vulgui. O sigui, castiga aquest hedonisme Wilde en la versió que ens arriba, no? I a mi això em sembla curiós.
0: Sí, però això deia aquesta ambivalència, perquè si no seria un manifest molt més en el sentit de la ruga, no? De les mans. De dir, aquí hi ha una cosa programàtica. Sí. Crec que és un llibre difícil de defensar com a programa.
2: Sí, sí, sí.
3: Jo volia també mencionar un precursor del llibre del qual estem parlant, que és un relat de Gogol, dels relats de Sant Petersburg, que es diu El retrat. I que passa una cosa vagament semblant en aquell conte. També té molta importància el quadre com a objecte físic, perquè el protagonista, que és un pintor pobre, compra un quadre que el fascina. Tot i que és pobre, gasta els seus diners en un quadre que no sap de qui és, on surt un personatge, un vell amb cara de malvat, però tan fascinant que no pot resistir la temptació de comprar-lo. Llavors, després somia que dins d'aquell quadre, en el mar

0: del quadre hi ha un sac amb diners, clar, és normal que somi això perquè és pobre, però l'endemà aquest somni es fa realitat i a dins del marc del quadre troba un sac amb diners. I clar, a partir d'aquí comença la perdició d'aquest pintor que abans era això, un romàntic idealista que vivia per l'art, i a partir del moment en què es troba amb aquest sac de diners, doncs clar, tot comença a servir a un altre senyor, com us podeu imaginar. I jo crec que, bueno, segur que Wilde devia conèixer aquest conte i segur que alguna cosa li va quedar d'això també. No sé fins a quin punt, sí que he vist en escrits de Wilde referències a altres escriptors russos, a Tolstoi, a Dostoyevsky, però no sé si Gogol va ser una influència conscient o no, però bueno, tampoc és important, era simplement perquè m'ha vingut ara al cap. I una cosa que us volia preguntar a tots també, si no creieu que precisament la visió que té Wilde de la crítica, no? I té un assaig important que és el crític com a artista, no? Que considera que qualsevol obra d'art doncs s'ha de jutjar d'acord amb uns criteris purament artístics, literaris, en cas que sigui una obra literària, i que precisament les altres interpretacions possibles o els altres criteris morals, socials, biogràfics, etc., no hi han de pintar res. Si no, us sembla que això en realitat és totalment contrari al que fem ara com a crítics, no? Vull dir, l'altre dia quan fa uns programes parlàvem de Shakespeare, quan vam fer aquell programa de Shakespeare en la música, me'n recordo que va sortir el tema d'aquella obra que en anglès es diu The Taming of the Shrew i que en la traducció d'en Segarra es diu L'amanciment de l'arpia,
1: de l'arpia,
0: i que també hi ha una altra traducció que és La Feresta Gadomada. Bueno, és un festival, les traduccions d'aquest títol,
1: això,
0: no?
1: Tu passaries bé, Janine.
0: Sí, segur. Llavors dèiem que aquesta obra, per exemple, ara avui dia era molt impopular, clar, perquè ens cau molt malament aquest personatge que maltracta les dones. Vull dir que el jutgem moralment, ens importa un pito si està ben escrita l'obra, si té molt d'enginy, si té uns jocs de paraules, unes rimes o el que sigui, només ens importa si aquest tio és un maltractador o no. Vull dir que jo estic totalment d'acord amb l'actitud de Wilde, però tinc la sensació que avui dia seria una postura absolutament impopular.
1: Però les opinions de Lord Henry sobre les dones també ocupen unes quantes pàgines que...
2: Però és que jo crec que ens l'hem de prendre també amb molta cautela, fins i tot quan ell defensa que una obra ha de ser jutjada estrictament pel seu valor intrínsec, quan ell va ser el primer de barrejar imatge pública amb obra pròpia. I el públic anglès també, és a dir, va passar de ser el convidat especial de totes les famílies benestants de Londres a la soirée a ser doncs un empestat que ningú volia a casa seva, justament perquè la gent quan llegia Dorian Gray pensava que parlava d'ell. Per tant, ell va jugar aquest doble joc, ell no volia que l'obra fos jutjada en el buit, no? Sinó que sí o sí, doncs la gent hi llegia doncs aquest element autobiogràfic, si vols.
3: Sí, de tota manera és un tema important, eh? Hi ha una qüestió que ara mateix, diguem-ne, amb la distància que ens separa del text, ha convertit pel nostre context aquesta idea com una idea absolutament provocativa, crec, de reivindicar l'autonomia de l'art. També estem en el final de segle, que sempre es pensa com a decadentisme, però que en realitat és el final del segle en què emergeix de manera més radical aquesta reivindicació de l'art com un espai que només persegueix les seves pròpies fins, no? És a dir, que l'art no obeeix a cap altra llei, ni és la llei econòmica, és a dir, no és la llei del mercat, no és la llei de la política, ni dels interessos, diguem-ne, partidistes o ideològics, i tampoc és se sotmet, no, a la llei moral. I crec que aquest altre espai és un espai que, si bé ha travessat tot el segle XX, ara sí que és veritat que fa, no sé, 20, 25, 30 anys que ha retrocedit brutalment, no? És a dir, a l'art aquesta autonomia ja no li concedim, i per tant li demanem que faci altres coses. Clar, per això deia que fins i tot sense fer cas a Wilde i llegint el quadre de Dorian Gray des d'un punt de vista moral, tampoc és clar. Això crec que és interessant, i crec que és part del que fa aquests clàssics que deies abans, Janik, rellegibles una i altra vegada, que és que justament la seva tesi moral no és una tesi unívoca, no es pot simplificar en una sola frase, no? I precisament aquesta complexitat moral és el que fins i tot aguanta, no? Una lectura més d'aquesta època en la que estem ara.
1: És que costa molt ser autònom, fins i tot per l'art, no? Vull dir que és una cosa
3: sí.
1: Que...
3: Ai, però això és una lluita, i que això demana un prefaci, demana un Lord Henry, sí, sí. I demana una insistència, no?
1: Sí, sí. Anna, deies...
4: Clar, no, és que amb la sensació ara amb aquesta traducció és que Oscar Wilde és enormement enginyós, és a dir, ho és més que quan el vaig llegir fa 20 anys, òbvio, no?
0: Ha madurat.
4: Sí, Oscar Wilde trobo que ha anat creixent.
1: Envelleix bé.
4: Exacte, malgrat el quadre. No, però és molt curiós de veure, perquè el que dèieu abans, no, de les opinions o frases tuitejables, com aquell que diu d'alguns, de Lord Henry molt clarament, però de tots plegats al capdavall, al final és això, és aquest enginy d'estar tractant un seguit de temes que entens que estan en el debat públic o en el debat artístic, literari i cultural del segle XIX, perquè hi ha moltes referències a romàntic, antiromàntic, és a dir, el joc amb Basil amb una idea d'un cert romanticisme o no, tot això ho va posant, però va sembrant els personatges d'això amb una voluntat ambigua brutal, i llavors Lord Henry, diries, tornant a fer el salt amb el segle XXI, que és un perfecte manipulador, molt estimable per tenir un vespre prenent alguna cosa amb ell i prou, segurament, però aquesta capacitat del joc dialèctic que hi és, i que del joc amb les idees, és molt interessant, perquè llavors sí que entrem en aquesta cosa de, i en realitat Oscar Wilde ens està dient, ens està fent una novel·la en què juga amb aquests personatges i també juga una mica amb nosaltres, no? I llavors abans que jugàvem al joc de gairebé dels germanastres o genealogies de Wilde i de Dorian Gray, a mi ahir em venia al cap una novel·la, i no sé si és un triple salt mortal, però parlaven, és a dir, em preguntava, vale, aquesta novel·la es va traduir per primera vegada Rafael Tassis als anys 30, no? No, en una època, crec, Janik, d'això que de molta modernitat també en les traduccions, arriba Virginia Woolf de seguida, patatim patatam. Clar, l'any 88, crec que és Miquel Àngel Riera publica Els déus inaccessibles, que sovint se l'ha emparentat amb Thomas Mann, el Tazio, és l'Alexis, que és el personatge jove dels déus inaccessibles de Miquel Àngel Riera, novel·la que fa pocs anys va reeditar, 1984, que és com un objecte d'això, d'anel, d'admiració, de bellesa, desig homoeròtic també del capellà, no? I és una novel·la en què hi ha molta idea al voltant això de la bellesa i d'aquest desig i de la moral, i també hi ha molta idea soterrada, i per mi això se m'emparentava amb Oscar Wilde. Desconec si Miquel Àngel Riera si estava interessat o no en Oscar Wilde, però crec que hi ha traces, no? I és com curiós d'observar, perquè vaja, Oscar Wilde d'una manera o d'una altra se'ns ha posat per aquí, no?
2: Improvisant una mica sobre el que deies, crec que la presència de l'homoroticisme, del desig homosexual en la literatura, fins que no arriba la possibilitat de viure una vida plenament homosexual amb totes les seves conseqüències en societat, en els casos en què l'hem vist reflectida, li falta doncs l'element carnal, passional, humà, i es queda tot amb l'admiració de la idea, no?
4: Sí.
2: I això, si ho lliguem a la vida d'Oscar Wilde, és lògic, perquè justament abans de publicar aquesta novel·la i abans de conèixer el que seria el seu gran amant, Lord Alfred Douglas, ell en la seva vida, tot i estar casat i tenir fills, l'homosexualitat era una pràctica, una manera d'existir molt intel·lectualitzada, és a dir, era doncs dels nobles, de l'acadèmia, de les universitats, entrava dins de la brometa fàcil i de, escolta, doncs dormim junts i toco el cul i no passa res, però no tant de anem a expressar una autèntica passió. Ell com a mínim ho vivia des d'aquest punt celestial, diguem, no? I en el moment en què coneix en Bowsy i coneix realment l'inframont de Londres, dels prostíbuls masculins, una mica la part més sòrdida, diguem, d'aquesta sexualitat, coneix un món que fins aleshores ell no havia reflectit als llibres, perquè tampoc l'havia viscut, no? De fet, això no ho hem dit, però el context de quan surt la novel·la i el motor perquè comenci tota l'operació de censura és aquesta reforma del Codi Penal a Anglaterra de 5 anys enrere, que estava prevista per salvar, diguem, la moral de les jovenetes innocents, no? Pensat sobretot per a noies, però que a l'últim moment hi inclou també el sexe entre homes, sobretot pensant en l'home jove, no? No oblidem que Dorian és un nom que no existeix en anglès fins a aquesta novel·la, i li diu així perquè és l'ideal dòric de l'home gran que instrueix el jove en tots els afers de la vida pública i privada, no? Llavors Després d'aquesta llei és quan es comença a perseguir molt més activament, perquè fins aleshores la societat anglesa havia estat molt permissiva i formava part, doncs, gairebé consubstancial del poder, no? Com que hi ha una batuda en un d'aquests prostíbuls en què veuen que la major part dels usuaris, dels clients, són nobles, fills de la reialesa i de gent de poder, és quan la repressió s'intensifica i és quan Wilde comença a tenir por de veritat, i és quan se censura el llibre i ja venen totes les repercussions que coneixem, no? Però a mi em sembla que hi ha un canvi en ell, en la vida personal, que al final trigarem molts anys a veure-ho també reflectit en la vida literària, no? I és que normalment, per això parlem d'homoeroticisme i no parlem de sexe o de directament, no? Parlem de desig justament com a no complert, com a voluntat i prou, no? Com a el món de les idees, bastant així...
1: Més platònic.
2: Sí, exacte.
3: Sí, que obria tot aquest camp de referències velades, això, sobretot de Basil, no? Que si la devoció, l'amistat, la de... Bueno, de què estem parlant? O sigui, tot aquest camp de llenguatge que està velant, que està cobrint, justament, això que dius, no? No tampoc una relació directa, explícita, un sexe, sinó aquest àmbit, no? D'emoció legislada, regulada i perseguida.
2: Però això, admiració, amistat, eren termes post-censura. És a dir, sí, a l'original, ell, no? Parlava de t'estimo directament. I hi havia escenes en què dos homes intentaven lligar i ell li expressava jo per tu em moro, és a dir, que tot això després es va anar igualint i va quedant una amistat i una admiració quan no era l'original.
1: Jo crec que si li dius, exacte, si li dius a algú, confesso sense reserves, que t'adorava amb un deliri desmesurat i irracional...
2: El teu millor amic, doncs és... Bueno, és un capítol de Hit Rivalry.
1: No és gaire subtil i té un punt fins i tot explícit.
3: No dirà, ok.
1: Cordeu-vos un moment el cinturó.

0: Lujuria, Lujuria, gran pas a Lujuria. Què deu tenir... Tota la història de Dorian Gray està continguda en aquesta cançó. Què deu tenir el metal que ha abraçat, no? És increïble, la història de Dorian Gray d'aquesta forma, tant, no sé si per la via aquesta del terror gòtic o així, més enllà de que musicalment, diguem-ne, segurament aquí no ens interessaria més Schumann, però com a curiositat volia rescatar-la, perquè és molt teatral. De fet, el pes de la teatralitat, per raons òbvies, començant per l'autor, en el quadre de Dorian Gray és immens, i ha constantment, són personatges que constantment van al teatre, van a l'òpera, i en surten unes quantes, surt una devoció per Wagner, surt amb el Shakespeare, per descomptat, no? Fragments explícits de Romeo i Julieta, per cert, molt ben traduïts al català, també, i aleshores, clar, aquí què passa? Que quan convida Dorian Gray els seus amics a veure el que és el seu amor, que és la seva promesa, que a més actua de meravella, que una nit és Rosalinda i l'altra és Julieta, que tot ho fa perfecte, i és un desastre l'escenari aquella nit, i després, doncs, evidentment, la rebutja, aquí és un gest dramàtic, terrible, que llegim com una gran tragèdia, però la tragèdia veritable per part del personatge d'Dorian Gray és que ella, perquè ella li diu, sense no és cap spoiler de res, però ella li diu, no, és que abans, com que només coneixia el món de l'art i del teatre, podia ser essencialment aquests personatges. Ara t'he trobat a tu i la vida amb tu és el que és més important. És a dir, ella tria la vida per sobre l'art, i això ell no ho suporta.
1: No ho suporta. No? I és per això que odia també en Basil, no? Perquè en Basil li està dient, jo creo art, però per mi és més important l'amor que sento per tu com a persona. Llavors, és el mateix menyspreu cap a la banalitat terrenal dels sentiments, no? Dels sentiments baixos.
0: Que després, no sé si us ha passat, o jo retrobant-me amb aquest passatge, no? El penediment d'ell, de Dorian Gray, dius, home, sigues conseqüent, per què te'n penedeixes, no? I que després passa la gran tragèdia, però aquest és un moment que em grinyola a mi,
1: No és del tot immoral, no?
0: No és del tot immoral, perquè Dorian Gray va basculant, hi ha un moment cap al final que també vol ser bona persona.
1: Això també té a veure, crec, en la construcció dels personatges que no ens agraden, no? Que no ens identifiquem i que, per tant, li has de donar la possibilitat, no?, de salvar el gat, no? En algun moment l'has de redimir, perquè si no, si és el dimoni des de la pàgina 1, no el seguirem fins al final.
2: Sí, hem parlat de moltes facetes de Wilde, però encara no hem dit res de la seva poesia, no? Que també és important. Bueno, quan el Yannick parlava del ritme com a complicació principal a l'hora de traduir la novel·la, no?, de la prosòdia, has dit prosòdia també, cosa que m'ha fet feliç, perquè he pensat que ja has vist el poeta també, o sigui, eres conscient que estaves traduint la novel·la d'un poeta amb tot el que això implica, no? I no implica que sigui una prosa amanerada, sinó que és una prosa on el ritme en tot el que significa és important. I jo ara pensava que, per exemple, del poema més famós i també icònic de Wilde, no?, la balada de la presó de Reading, tenim dues traduccions en català, però totes dues antigues. La primera de Josep Genés, que és en prosa, per tant, per mi personalment compta a mitges, compta com una cosa testimonial, que està ben feta, però que no transmet el vigor, la gràcia, la música de l'original. Després hi ha una traducció del Miquel Arimany de l'any 58, que és meritòria per l'època que és. Us llegiré només la primera estrofa.
0: Li estàs donant feina al Yannick, no? Perquè són dues traduccions antigues, això s'hauria d'actualitzar.
1: No, perdó, m'has acabat aquí.
2: No, però això s'hauria de traduir amb rima i mètrica. Per tant, algú que sigui amant d'això ho hauria de retraduir, no? Però vull dir, la traducció de l'Arimany diu... La primera estrofa. Ja no portava la casaca roja, que rojos són la sang i el vi, i amb sang i vi a les mans encar va veure'l el qui amb la mort el descobrí, la pobra dona morta que estimava, i en el seu propi llit oxí. Bueno, en fi...
0: Oxí, m'ha agradat molt aquí.
2: No, clar, aviam, és una opció traductoril com una altra, un llenguatge arcaïtzant, que és molt coherent dins d'aquesta versió, però el cas és que l'anglès de Wilde en aquest poema és un anglès molt modern. Jo recordo que jo estava estudiant anglès d'adolescent i vaig llegir aquell poema i vaig pensar, ostres, ho entenc tot, que estrany, perquè és del segle XIX, però sembla que l'anglès no hagi canviat gaire.
1: A això em referia, és extremament modern.
2: Sí. Llavors, clar, s'hauria de fer una traducció a un català modern i vigorós i creïble, no? En fi, algun traductor... Ai, perdó, si sí, algun editor que no tingui por de publicar poesia o que publiqui poesia per complir el mínim de 6 obres publicades durant l'any per poder optar una subvenció.
1: Molt bé, el motiu ens és igual. No?
3: Estàs posant aquí en safata.
2: Bueno, això són coses que es fan, és la vida.
1: Exacte.
2: Per tant, això, llanço aquesta proposta.

0: Tommy amb Alpha Bill, Forever Young. Gent que, oients des de casa, que llegiu el quadre de Dorian Gray, no seguiu el seu camí si voleu ser per sempre joves, ni el camí de The Substance, la pel·lícula recent, que també parla i dialoga amb això, no, amb el doble, amb la bellesa eterna, amb aquests atributs tan radicalment moderns. El quadre de Dorian Gray, Oscar Wilde, en traducció gloriosa, i Yannick Garcia, molt ben parida. Recordem-ho, en el text, la primera vegada que s'explica que s'edita en català el text més fidel, el text original de Wilde, on es va, més curt, paradoxalment, sí, però en canvi amb paraules que no s'havien afegit al manuscrit final, que en anglès va aparèixer el 2011, el tenim en català amb la traducció en Yannick, amb el pròleg d'Albert Serra, amb aquesta gran col·lecció que és la Bernat Metge Universal, de manera que gràcies novament, i ara que has fixat un text per molts anys en el quadre ja, gràcies a tu, no dic per culpa teva, i gràcies per l'estona i la conversa sempre rica i interessant a propòsit d'un geni com era Oscar Wilde, mort absurdament als 46 anys, absurdament dic perquè fa tanta ràbia tot el que hauria pogut escriure. No?
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: En fi, un plaer. Fins aviat. A Borja, Anna, que vagi molt bé. Xènia, Núria Ventura, Rosa Silloé i Alfa Vil. Adéu-siau.
2: Ciutat Maragda.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els sindicats majoritaris a l'educació, la USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre es farà la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, l'ha defensat a Catalunya Ràdio.
2: És veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
1: D'altra banda, organitzacions com la CGT i la Intersindical faran campanya pel no al preacord. Més notícies. Almenys 416 persones han estat detingudes a França durant la celebració de la segona Champions del PSG. A més, 7 policies han resultat ferits, un d'ells de gravetat per un traumatisme cranioencefàlic. Segons un balanç provisional, uns 20.000 aficionats s'han concentrat als Camps Elisis per seguir la final. Per evitar disturbis com els de l'any passat, França ha desplegat 22.000 agents arreu del país. L'Agència Internacional de l'Energia Atòmica s'ha mostrat preocupada per l'atac d'un dron a la central nuclear de Zaporizhia, a Ucraïna. Les instal·lacions es troben sota control rus. Aquest dissabte, el Kremlin ha acusat els ucraïnesos d'haver bombardejat la central. Ha assegurat que no hi ha hagut cap equipament primari malmès, però ha destacat que ha fet un forat a una paret de la sala de les turbines. Kiev ha negat que hagi participat en l'atac. Els partits que formen part de Sumar apugen el to contra els suposats casos de corrupció que afecten el PSOE. Creuen que la dreta té una marxa en una operació per fer caure el govern espanyol, però adverteixen Pedro Sánchez que això no eximeix de donar explicacions. El PNB insisteix en un avançament electoral, però descarta la moció de censura que proposa el PP. Gairebé uns 200 immigrants han estat interceptats en aigües de les Balears en els últims dos dies en una dotzena d'embarcacions que han intentat arribar a les costes de forma esglaonada. L'últim rescat s'ha fet a la tarda d'aquest dissabte quan Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han avistat 11 magrebins que anaven en una barca una desena de quilòmetres al sud-est de Formentera. Dos trens al dia de mitjana s'aturen per culpa dels grafitis. Aquest acte vandàlic provoca retard, reducció de la capacitat dels combois i canvis en els horaris, i netejar-los té un alt cost. L'any passat, Renfe va registrar prop d'un miler de denúncies per pintades, amb un impacte directe sobre gairebé un milió i mig de passatgers i un cost de pràcticament 7 milions i mig d'euros per netejar-les. Les tasques de neteja es fan exclusivament en 5 estacions: Ripoll, Sant Andreu, Estació de França, l'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. I Renfe preveu triplicar-ne la xifra els pròxims mesos. Ara treballa amb un nou producte que permet netejar els grafitis dels trens en només 15 minuts. Esports. El PSG és campió de la Champions per segona vegada consecutiva. Els de Luis Enrique s'han imposat a l'Arsenal en una final que s'ha resolt dels penals després de l'empat a 1 al final del temps reglamentari i la pròrroga. Tercera Champions per Luis Enrique, que iguala Guardiola i també Zidane. Encara en futbol, aquest diumenge a l'Europa juga l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. En bàsquet, a l'ACB aquest diumenge diumenge Barça-València al Palau, decisiu de cara al posicionament del play-off. I Jonas Vingegaard és el guanyador virtual del Giro d'Itàlia, després d'imposar-se en la penúltima etapa. És la cinquena etapa que guanya el danès, que amplia diferències a la general i s'assegura el seu primer Giro. Aquest diumenge, última etapa amb sortida i arribada a Roma.
0: Fins aquí les notícies. Aquesta tarda al Tot Gira comença el play-off d'ascens per a l'Europa.
3: Atenció!
4: A un quart de cinc, transmissió de l'Europa Celta B, anada de les semifinals del play-off. Acompanyem l'Europa en el seu somni de pujar a futbol professional.
0: També seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. A les 4, Madrid Club de Futbol Femení Barça.
4: A més, l'Espanyol Sevilla i el Llevant Badalona. I a les 7, l'últim partit abans dels play-offs de l'ACB. Barça-València. Transmissió amb Ernest Macià i Carme Lloberes.
0: També viurem l'última jornada de la Soval, l'última etapa del Giro i la ressaca del Gran Premi de Motos d'Itàlia.
4: Tot Gira.
0: Aquesta tarda de 4 a 9 amb David Clopés.

solidaris. Mercè Folch. I si paréssim

0: solidaris. Tothom té una història.
1: Com va? Com esteu? Benvinguts als solidaris. Això que sentiu és el soroll que suporten els veïns de Vineland, a Nova Jersey, una ciutat d'uns 60.000 habitants dedicada majoritàriament al sector agrícola. Allà hi ha un dels centres de dades digitals més gran de la costa est dels Estats Units. Consumeix 300 megawatts, que equivaldria al consum de 150.000 llars, i a través d'una empresa amb seu a Amsterdam desenvolupa i entrena models d'intel·ligència artificial per a Microsoft. Els veïns de la zona ja s'han començat a organitzar per oposar-se al projecte. Ho argumenten pel seu impacte ambiental i en la salut, però també per l'enorme consum energètic i d'aigua que requereix i el poc retorn econòmic per a la comunitat. Les gigafactories DIA són instal·lacions a gran escala, plenes de servidors i de sistemes de refredament que estan en funcionament dia i nit els 365 dies de l'any. De fet, se les coneix com a vampirs energètics. En els pròxims anys, la Comissió Europea té previst construir 4 grans centres de dades en diferents països de la Unió amb l'objectiu, defensen, de garantir la sobirania digital d'Europa. I el govern espanyol i la Generalitat han posat sobre el mapa Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, una zona agrícola molt sensible al canvi climàtic i que carrega amb altres infraestructures com nuclears i abocadors. Diverses organitzacions han impulsat la plataforma Aturem la Gigafactoria DIA per denunciar l'opacitat del projecte i les implicacions que se'n deriven. Al programa d'avui intentarem fer una mirada panoràmica a una de les cares més visibles del capitalisme digital i del poder que exerceix la indústria tecnològica i els magnats que la regenten. Anirem fins a Móra la Nova per comprovar que el núvol del qual tant parlem quan compartim dades a internet està fet de formigó i de xips. Love you.

0: Joan Carles, què tal? Com estàs?
1: Bé.
0: Joan Carles López és expert en geobiologia i descontaminació electromagnètica, membre de la plataforma Aturem la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial. Explica'm on som ara mateix.
1: Ara estem al polígon del Bolló, a Móra la Nova, on s'instal·larà aquesta megafactoria.
0: Això és un fet consumat o encara s'ha de decidir?
1: Bueno, en casa té que decidir, té tots els números, però ara ha aparegut un altre actor que, diguéssim, és una població pròxima a Madrid i també estarem, que no sé si s'ha despenjat, en Portugal, que també seria, diguéssim, un dels centres de l'Europa del Sud, i aquell lloc seria el triat.
0: Serien aquests tres espais, no?, que podrien
1: però
0: ser...
1: Aquesta té els més números, diguéssim, per fer-ho, però ara ens ha sortit un competidor o compartit també en allà, perquè seran diversos centres, no és un... S'estan projectats moltíssims.
0: Per què té més números Móra la Nova, aquest municipi de la Ribera d'Ebre?
1: No són casualitats, diguéssim, que ja també estem en una altra... amb una altra lluita, que és la MAT, la línia de molt alta tensió, que passarà molt a prop d'aquí, que, diguéssim, aquí se podrà, diguéssim, connectar. Aquest lloc és l'idoni per construir tot això. Estem en un polígon que només hi ha una nau i hi ha molt de territori que se cedirà per poder construir i, diguéssim, donar. És com si està tot fet pràcticament aquí.
0: Aquest polígon, efectivament, només hi ha una nau, estem envoltats... de vegetació, de naturalesa, tenim el riu Ebre a tocar, a pocs metres, veiem Tivissa al fons, a la part, diguéssim, més nord hi ha Móra la Nova, i aquí és on, teòricament, s'ha d'instal·lar aquesta gigafactoria, no?
1: Exactament.
0: Què entenem per gigafactoria?
1: Com seria una fàbrica molt gigantesca de servidors que fan generar uns nuclis, que aquests nuclis són aquests xips que generen aquesta... desprenen molta energia perquè tenen que treballar a molta velocitat, amb temperatures que arriben als 90 graus, i clar, se tenen que refrigerar. O sigui, estem parlant de que poden haver hasta inclús 200 o 300.000 aparells d'aquests amb una fàbrica d'aquesta, per això diuen gigafactory, perquè tot això són com si fossin cervells pensants. Dones compte que la IA, que tu li demanes algo, ràpidament et diu un munt d'informació en un moment, i clar, això necessita una infraestructura molt ben lligada perquè pugui treballar i pugui desenvolupar tota aquesta informació. La part important és, per exemple, refrigerar aquests xips, que aquí tenim diverses possibilitats, perquè també tinc que dir que hi ha una mica d'opacitat a l'hora de dir-nos de com serà aquesta gigafactoria i com funcionarà. Lo interessant és que hi ha una empresa catalana que també estarà en aquest tema, perquè portarà un tema de submergir aquests servidors sota una aigua. És una aigua i un vegetal. Com usa una espècie de glicol, d'acord, és una tecnologia d'aquí, que això també és molt interessant, que refrigerarà i, volguem dir, que absorberà gran part d'aquesta calor. Però aún així consumirà aigua, perquè, clar, sota que aquesta aigua s'intercanviarà. El que no sabem és quina quantitat i tot això, però si no s'opta per aquesta opció, seria, diguéssim, l'altra, que seria per el mètode tradicional.
0: I quin és?
1: Que és les turbines, i com tenim allà dalt la central nuclear d'Ascó, que hi ha la ximeneia aquell tan gran que tira vapor d'aigua, aquí seria més petit, que agafaria l'aigua directament del riu i faria per intercanviadors de calor, l'aniria abocant i aniria recollint, i això consumeix moltíssima aigua.
0: Com ens hem d'imaginar aquest centre de dades, no? Li podem dir així també?
1: S'ho explicaria com uns 30 Ikeas grans, anem a suposar, però que fa molt de soroll, val? Perquè el principal motiu del soroll, que perquè diu, ostres, per què té que fer soroll? Doncs imagineu-se un ordenador, una torre d'ordenador a casa, que té un ventilador, doncs ara imagineu-se en allò, doncs en 200.000 ventiladors, que estan generant un soroll. I a partir d'aquí, això és el que veurem com una gran fàbrica, com una mola de formigó, i un soroll constant, en la qual, doncs, pràcticament és 24 hores, 365 dies a l'any.
2: So del centre de dades del municipi de Vineland, Nova Jersey.
0: A nivell de megawatts, què pot implicar un centre com aquest? Perquè no tots els centres de dades tenen la mateixa potència, no?
1: Dona en compte que això consumirà d'electricitat igual que una gran ciutat. Estem en una zona en la qual l'aigua i l'electricitat no és que sigui una cosa que ens obri. L'electricitat diríeu, no, que tenim les nuclears. Sí, però les nuclears van per un altre cantó. Imagineu-se que l'electricitat que consumirem la consumirem des d'Aragó. O sigui, per aquest megacentre, d'acord?

0: Som al Solidari, som a Catalunya Ràdio. Ens hem traslladat fins a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, per parlar amb Joan Carles López, expert en geobiologia i descontaminació electromagnètica i membre de la plataforma Aturem la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial. Joan Carles, també ets membre d'Ecologistes en Acció i formes part d'aquesta plataforma, una plataforma que agrupa diversos col·lectius del territori i que s'ha constituït fa poques setmanes per expressar el vostre rebuig a aquest projecte, no? Els vostres arguments quins són? Són únicament mediambientals?
1: Bueno, són mediambientals i també són de tipus econòmic, perquè, a veure, què ens portarà aquí al territori aquesta gigafactoria? Perquè ens parlen d'una inversió milionària, però com revertirà, com a molts projectes que han hagut aquí a la Ribera d'Ebre, ja per no dir un altre lloc, o tota la Catalunya Sud, molts projectes que han vingut aquí com si fos el Bienvenido Mr. Marshall, que al final acaben en Paso Catanoli, la majoria, i després deixant una sèrie de residus que són molt... i de treball no en deixa. No estem en contra de cap tipus de tecnologia en aquest tema, però sí que el que tenim que fer és consensuar que tingui valor afegit pel territori. No ara mateix, perquè ara mateix simplement hi ha una pluja de milions i podrà generar 120 llocs de treball, que la majoria seran jardineria, serà manteniment exterior, etc, etc. El de dins serà d'això, que al final acabarà sent robots, o sigui, em vinc a referir que què és el que tindrem aquí, no?
0: De quin pressupost, no? Estem parlant?
1: Ui, estem parlant de 5.000 milions d'euros, o sigui, estem parlant d'unes barbaritats increïbles. Nosaltres el que volem és que sapiguer què faran, com ho faran, i quin impacte tindrà la població, tant amb el medi ambient com a les persones que viuen aquí. Perquè una de les coses que no es parlarà és dels infrasons. Els infrasons són uns sorolls que apareixen de 5 Hz fins a 20, que és inaudible per l'ésser humà, però que afecta a moltes persones, són com a vibracions que al final afecten, diguéssim, tenim cardiopaties, tenim marejaments, tenim tota una sèrie de... això tot reportats des dels Estats Units, tots al costat d'aquest centre de dades, perquè generen unes zones que no deixen, diguéssim, que les persones facin vida normal.
0: Has parlat dels Estats Units, que és el lloc on actualment hi ha més centres de dades repartits per tot el territori, no?
1: Sí, sí, és una locura. Si busqueu, feu una búsqueda als Estats Units centre de dades, veureu que hi ha centre de dades construint-se i ja construïts, i la veritat és que estem veient com ja estan funcionant els que d'això ja estan deixant, diguéssim, a la població d'alguns diferents llocs, com a Virgínia, Tennessee i tal, els estan deixant, que molta gent està marxant del territori. O sigui, gent que ha nascut allí, que ha viscut tota la vida allí, ha agafat i ha tingut que marxar perquè és pràcticament impossible continuar visquent amb un ciroll i un malestar que abans, pues, no tenien.

0: Ho has dit una mica abans, aquí estem en una zona especialment sensible al canvi climàtic, amb sequeres continuades, com hem vist en els anys anteriors. Aquest any diguem-ne que és una excepció per les pluges que hi ha hagut, però és una zona complicada a nivell climàtic. Si parlem del consum d'aigua, d'aquest tipus de gigafactories, què pot implicar? A més, tenint el riu aquí a la vora, no?
1: Bueno, implica que, com bé has dit, aquest any ha sigut un any excepcional, però està ara pràcticament els estius aquí en aquesta zona el riu baixava molt poca i tothom està estirant del riu. El riu de passar per lo que és Saragossa i allí s'estan construint molts centres d'edat i aquestes sí que són d'Amazon que van en intercanviadors de calor i agafen aigua, molta aigua agafen en aquest tema. A partir d'aquí no sabem quina és la quantitat d'aigua que s'acumula, podem anar estimats, però estem parlant de mils d'hectòmetres d'aigua que amb un riu que ja de per si ve una mica escanyat, però si una indústria comença a arroplegar tot aquesta aigua, pues resulta que aquesta aigua la torna cap amunt en forma de vapor d'aigua i en forma de vapor calent. I un estudi de la Universitat de Cambridge pues està dient que en el punt calent d'aquesta gigafactoria, del centre de dades, pues ha constatat de que en el centre hi ha una pujada, i no exagero, hasta jo me vaig quedar sorprès, de 9 graus centígrads de pujada. O sigui que això significa en un lloc que, com tu ja ben saps, aquest lloc a l'agost no fa gens de fred aquí.
0: Passem dels 40.
1: Exactament. I a partir d'aquí, no sé si algú, tots aquests tècnics que porten aquest projecte, veuen o tenen ja previst aquesta pujada. I quina afectació serà aquí? I l'impacte amb l'agricultura, amb la fauna i la flora i la gent del territori serà, vamos, incalculable.
0: De tot això n'heu pogut parlar com a plataforma amb l'alcalde, amb altres responsables polítics a nivell comarcal o de demarcació?
1: No, o sigui, ha hagut algun ajuntament que no s'ha cedit espai, perquè aquí l'Ajuntament de Mora ens va prohibir poder parlar i poder debatre això. És que ja veus que és el poder tindre dret a parlar i dir-li a la gent el que és i explicar-los els pros i els contres de tot això, perquè al final el que se tracta és de tindre una informació. I l'Ajuntament de Mora d'Ebre ens va cedir al local per poder donar la primera xerrada en aquest tema. L'alcalde de Mora pues, no ha volgut parlar, no vol parlar d'aquest tema, que és lògic, jo ho comprenc com allò que vingui una gran d'això, pues, no deixa de ser un tema de penjar una medalla, de portar riquesa al territori, però bueno, se té que valorar quina riquesa t'aportarà.
0: Per què tot és tan opac?
1: Pues no ho sé, sembla com que si se dona molta informació, tu pots tindre eines per ficar més barreres, per impugnar coses i tot això, i el que no volen és que se retrasin les coses. Una altra por que tenim és que no s'ho fiquin com si fos una cosa d'interès nacional, que després ja no serviria de res tot aquest tema. O sigui, directament tindrem, diguéssim, una imposició.
0: I la població? Què en diu la població? Perquè, efectivament, ho comentàvem una miqueta abans, no? Estem en una zona, ja a nivell industrial, la central nuclear d'Ascó, que ha sostingut durant molts anys moltes famílies i que ha sigut, vaja, un salvavides, no? Per moltes llars d'aquestes comarques, del Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta. Què diu la població a tot això?
1: Bé, la població, la majoria no sap una lliga, te parlen del núvol.
0: El núvol,
1: la nube, el sí. Núvol, i es pensen que és tot com el núvol Kingrum de Son Goku i tal. O sigui, estan veient un núvol i tot és molt bonic, la intel·ligència artificial. Però, clar, la falta d'informació fa que diu, bueno, pues, si venen aquí el tema de la intel·ligència artificial, pues, bueno, això és necessari. La majoria de gent que no coneix, gent de peu, senzilla, que té altres preocupacions, que tot això ho veu com, bueno, veuen això, però quan ja li comences a parlar de que hi ha un consum d'aigua, d'augment de temperatura, de problemes de soroll, de problemes de tota una sèrie de temes, doncs la gent comença a parlar. Una altra merda, no es volen ficar al territori.
0: Què diries a la gent que us pot acusar de sempre anar a la contra?
1: Bueno, és que tenim aquest paper per desgràcia, no? Sembla que en Kenanto som els tocapilotes o els que sempre estan posant entrebancs al progrés. No, o sigui, jo els dic que nosaltres estem intentant defendre el que s'aposi una cosa sostenible. Sostenible, què vol dir? Una cosa sostenible és que tots podem gaudir de lo que nos fiquen, disfrutar del territori, disfrutar en família i viure. El que veiem ara és un núvol negre que no sé si com viurem d'aquí uns anys.

0: som al sud de Catalunya, una zona molt sacrificada en aquest sentit, no? A nivell energètic i d'infraestructures. Mora la Nova seria ara mateix una altra zona de sacrifici, Joan Carles?
1: Doncs sí, per aquest tema sí, ara mateix tenim una zona de sacrifici. Donen compte que les nuclears se tancaran o es tendien que tancar dintre de poc. Tenim aquí un abocador que venen cada dia uns 20 tràilers de la Catalunya Central, venen a tirar, diguéssim, la porqueria aquí. Tenim el centre de residus especials i industrials de Riba-roja. O sigui que tenim tota una sèrie de coses aquí que pràcticament només tenim residus. O sigui, potser que ens toqui algun dia alguna cosa bona, no?
0: A l'Aragó, que ha anat sortint al llarg d'aquesta conversa i que no tenim gaire lluny d'aquí...
1: A la voreta.
0: A la voreta. Clar, a l'Aragó està sent com el pol, no?, d'aquesta instal·lació de centres de dades, sobretot d'Amazon, com bé deies, però sí que hi ha un fort rebuig ciutadà, no?
1: Sí.
0: Què està passant allà?
1: Bueno, allà, diguéssim, el que està passant és que la gent, clar, la gent està veient de que aquests centres estan omplint tot de parcs solars per tot arreu i la gent comença a mirar i diu, bueno, tot això és per això, no és per lo que és la població. Causa molt de rebombori a l'hora de construir i a l'hora de funcionar, poca gent està treballant allí. I allí s'ha ficat molt de... Bueno, aquest això servirà per baixar el preu de l'energia a la població. No. A la llarga, i la història no es diu, i als Estats Units ha passat en un lloc de, no sé si és Virginia o Tennessee, en el qual la població dels voltants d'aquest centre de dades està pagant 3 vegades més l'electricitat que pagava abans. Per què? Perquè el gran centre de dades és un gran consumidor d'electricitat i, claro, és un bon client preferencial. I les companyies, per cobrir la resta, la fan pagar la població. O sigui, aquest model no el volem.
0: Doncs a veure com es desenvolupa tot plegat. De moment continuem això, disfrutant d'aquest paisatge a la vora del riu. Gràcies, Joan Carles López, expert en geobiologia i descontaminació electromagnètica, membre de la plataforma Aturem la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Una abraçada i moltes gràcies.
1: A tu.
2: Solidaris. Mercè Folch.

0: Estic totalment d'acord amb aquest projecte de la Gigafactoria sobre la intel·ligència artificial a Móra la Nova, ja que és, crec, una bona proposta per al futur, doncs, de les nostres terres i, a més, pel nostre jovent, no?
1: Pues en un primer moment, quan em vaig assabentar de la implantació de la Gigafactoria, pues em va semblar bé, perquè vaig pensar que amb el tancament de la nuclear, pues hi hauria moltes famílies que es quedarien a l'atur i que això serviria per dinamitzar el territori. Però, no obstant això, al tindre més informació i sobretot de la plataforma que s'ha creat, pues m'han sorgit dubtes.
2: Doncs no em sembla malament que fiquin una Gigafactoria sempre i quan se tingui en compte els problemes que hi ha aquí al territori i s'hagin de solucionar.
3: Em genera certs dubtes importants en quant a consum energètic, no? I si requereix de molt ús d'aigua, i també assegurar que aquest projecte realment tingui retorn per la gent de la zona i no només per l'empresa.
4: La Comissió Europea té previst construir els propers anys 4 gigafactories en diferents països de la Unió, amb l'objectiu de reforçar l'autonomia tecnològica del continent i desenvolupar la indústria de la intel·ligència artificial. El govern espanyol i la Generalitat aposten perquè una d'aquestes 4 infraestructures digitals europees s'instal·li al municipi de Móra la Nova, en concret al polígon del Molló, que acabem de visitar. Ara mateix es tracta només d'un projecte, però si la candidatura guanya el concurs convocat per la Comissió Europea, la Gigafactoria de Móra la Nova estaria operativa entre el 2027 i el 2028. Mònica Roca, com estàs?
5: Què tal, Mercè? Això quan se sabrà? No hi ha data exacta, però en principi a finals d'aquest any, perquè està previst que les candidatures que s'han d'avaluar en aquest concurs convocat, com ara deies, per la Unió Europea, es presentin també en principi aquest mes de juny.
4: I què se'n sap sobre aquest projecte, sobre la Gigafactoria de Móra la Nova?
5: Se sap el que ha anat publicant fins ara la Generalitat i poca coseta més. Per això hem volgut parlar amb Albert Tort, el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat. D'entrada hem d'explicar que aquest projecte forma part d'un pla estratègic de la Generalitat que va més enllà i que es proposa convertir Catalunya en el port digital de la Mediterrània i un pol d'infraestructures de referència en aquest sector al sud d'Europa. Així és com s'ha anunciat, ho he dit en paraules textuals.
4: Sí.
5: I en aquest sentit el govern ja va anunciar fa poques setmanes que ara mateix té identificats fins a 26 projectes potencials de centres de dades, entre els quals hi hauria la Gigafactoria de Móra la Nova. Què vol dir això? Que la Gigafactoria formaria part, doncs, d'un projecte més global que el govern ja fa temps que està estudiant i dissenyant amb les empreses, diu, del sector digital. Albert Tort explica per què són necessàries aquestes infraestructures.
6: No podrien existir serveis digitals, ús de la intel·ligència artificial, tot el que té a veure amb computació de dades en qualsevol tipus de servei digital al que estem acostumats, diguem-ne, a interaccionar cada dia si no hi ha infraestructures digitals de connectivitat i de computació perquè aquestes dades es puguin computar i acabar oferint un resultat.
5: La Generalitat, com la Unió Europea, parla de reforçar la sobirania digital.
6: Per alguns tipus de dades i de projectes específics, volem tenir capacitat a Catalunya perquè aquestes dades es puguin computar en el territori, a nivell europeu i a nivell de Catalunya. I per això, necessàriament, hi ha d'haver una infraestructura digital per sota que ho suporti.
5: Ara, a Catalunya, el govern calcula que hi ha uns 17 centres de dades operatius, però m'expliquen que no hi ha un registre oficial o específic per a infraestructures de centres de dades perquè es fa difícil de calcular.
4: I això per què passa, Mònica?
5: Perquè hi ha moltes empreses o indústries que tenen centres de dades com a part de la seva activitat i en aquests casos es considera més un actiu dins el sistema econòmic o dins el teixit empresarial que una activitat en si mateixa. Quan parlem de 17 centres de dades, pel que hem entès, són els que la Generalitat computa com a indústria específica.
4: I sabem com estan repartits?
5: Sí, el municipi amb més centres de dades de Catalunya a dia d'avui és Cerdanyola del Vallès. Mm. El municipi compta amb 4 centres de dades lligats al Parc de l'Alba, però segons una investigació de la Directa, se n'estarien projectant 4 més. Un seria el de l'empresa especialitzada en centres de dades Panattoni, una empresa nord-americana, que serà el més gran del país i arribarà a consumir 370 gigawatts anuals.
4: Què significa aquesta xifra? Perquè ens hem de fer una idea, no?, del que representa aquesta despesa energètica.
5: Sí, perquè costa baixar-ho, eh? Sí. Segons Ecologistes en Acció, equival al consum elèctric mitjà d'unes 140.000 llars i augmentarà el consum total del municipi en un 115%.
4: I si mirem la resta de Catalunya, on se situen actualment la resta de centres de dades?
5: Bàsicament a Barcelona i als municipis de l'àrea metropolitana.
4: I pel que fa a aquests 26 centres de dades que la Generalitat contempla que es puguin construir en els pròxims anys, on s'ubicarien?
5: La Generalitat parla de 7 pols territorials, ho diu així, repartits en 11 comarques. Aquestes comarques són el Vallès Occidental, on se'n construirien 7, el Barcelonès amb 5 i l'Anoia amb 4. Després trobem el Baix Camp i el Baix Llobregat amb 2 centres de dades per cada comarca i finalment, pel que fa a les 6 comarques restants fins a comptar les 11 totals, la Generalitat ha projectat un centre de dades a cadascuna. Aquestes comarques són l'Alt Penedès, la Conca de Barberà, el Garraf, el Montsià, la Ribera d'Ebre i el Segrià.
4: Aquí estem parlant de comarques, però podem afinar i donar localitats, donar municipis?
5: Ho podem fer, però no ho sabem oficialment. La Generalitat no ens confirma localitzacions exactes perquè argumenta que són projectes pendents d'aprovació, però des d'Ecologistes en Acció ens han passat una llista que asseguren que ha estat filtrada per fons de la Generalitat, no ho sabem, en què sí que detallen aquestes poblacions. Entre les poblacions més petites, fora de l'àrea metropolitana de Barcelona, destaquen Montblanc, l'Hospitalet de l'Infant, Cubelles, Òdena, Vilafranca del Penedès, Flix o Jorba. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, ens explica amb quin criteri s'ha fet la distribució territorial dels centres de dades.
6: Tenim nosaltres la AI Factory, el Barcelona Supercomputing Center, que al final, connectada, diguem-ne, amb altres punts del territori, com era en aquest cas a Terres de l'Ebre, doncs poden constituir una xarxa que miri tot l'àmbit digital més enllà del que és l'àrea metropolitana de Barcelona i que, per tant, ho extendi amb una visió d'equilibri territorial.
4: Clar, fent una ullada al mapa sobre la distribució de centres de dades, potser l'expressió correcta per definir aquest repartiment no seria, diguem-ne, equilibri territorial, perquè no hi ha cap centre de dades projectat, de moment, al nord del país, ni a la demarcació de Girona, ni a les comarques del nord-oest, Mònica.
5: Exacte, sí, és així. Per això també li he volgut preguntar sobre aquesta qüestió.
6: Ara mateix, a nivell, efectivament, de altres pols que es podrien acabar definint cap a la part nord de Catalunya, no hi ha embrió en aquests moments de projectes potencials que ens hagin arribat i, per tant, no són pols encara. Però no vol dir que ho puguin ser més endavant.
5: El desplegament per la resta del territori dependrà, segons Albert Tort, que es donin les condicions o els requisits perquè es puguin desenvolupar aquests tipus d'infraestructures. En el cas de Móra la Nova, afegir també que posa aquest exemple de per què s'ha considerat un lloc de creixement potencial.
6: A Móra la Nova, a més, i en el mateix polígon, ja s'estan movent coses, per exemple, a través de la Fundació Idescat, amb tot el tema de l'estació de recepció, no? En allà del 6G Starlab, del satèl·lit experimental que es va llançar en el seu moment.
5: D'aquests 26 projectes dels que estem parlant tota l'estona que es podrien posar en marxa, la previsió del govern de la Generalitat és que entre els anys 2030 i 2035, uns 10 ja puguin tenir un grau de maduresa prou alt per assolir una potència d'entre 300 i 500 megawatts.
4: I pel que fa al projecte de la gigafactoria de Móra la Nova, que hem arrencat el programa, la Generalitat te n'ha donat més detalls?
5: No gaires, més enllà del que ja havia anunciat sobre el tema, i és que la candidatura de la gigafactoria de Móra la Nova també inclou una seu a Madrid, en concret a la població de Sant Fernando de Henares, que ho han fet per enfortir la candidatura i el projecte. La idea és que el centre comenci amb una potència de 50 megawatts

0: Telefònica és la que lidera el projecte, però també hi participen i participarien 5 empreses més, entre les quals destaquen ACS, de Florentino Pérez, l'empresa constructora,
1: sí.
0: La propietària de Telefònica és MasOrange, Nvidia, la companyia nord-americana líder en xips, Sapmer, ubicada a Rubí, especialitzada en eficiència energètica, i Multiverse Computing, una empresa basca de software.

0: Del projecte de la gigafactoria de Móra la Nova, Mònica, també n'has parlat amb l'alcalde del municipi, Jesús Álvarez. Des del consistori sí que t'han pogut donar més informació.
1: Una miqueta més. Segurament la que més preocupa a ecologistes i ciutadans i la informació més important quan parlem de la construcció de centres de dades, i és quin ús es farà de l'aigua per refrigerar la maquinària d'aquest centre de dades.
2: Amb la captació d'aigua que ja tenim des del 2002, concedida des de la CHE al polígon industrial del Molló, no necessitem més aigua ni s'abocarà aigua. És a dir, no hi ha cap autorització ni d'abocament ni de captació. És un circuit tancat on el que es fa és anar reomplint tal com se va necessitant el riu. Per tant, que s'estiguin una mica tranquils i quan sigui el moment ja ho explicarem i s'explicarà tot com s'està muntant.
1: L'única previsió sobre el consum d'aigua que podria tenir aquesta gigafactoria l'ha fet l'associació Sediments, que forma part de la plataforma Aturem la Gigafactoria, que explica en una investigació publicada a la Directa que el consum podria ser d'uns 1,3 hectòmetres cúbics d'aigua. Què vol dir això, 1,3? És a dir, de 1.300 milions de litres d'aigua. Una tercera part de l'embassament de Foix, perquè ens en fem la idea, o el consum anual d'unes 20.000 llars.
0: I quina és l'opinió de l'Ajuntament de Móra la Nova sobre aquesta infraestructura, Mònica?
1: Ens diuen que és una infraestructura buscada i volguda, també per la població de la zona, segons el consistori.
2: Des de l'Ajuntament i totes les formacions polítiques representades a l'Ajuntament i, a més, el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, n'estem a favor. La impressió que tinc envers a la població, no solament del meu poble, sinó dels pobles del voltant, és la il·lusió que està desprenent aquest projecte. Per tant, tothom està esperant a que surti ja d'una vegada per totes la fase de presentar candidatures des d'Europa per a poder saber si realment ve al nostre territori o no la gigafactoria.
1: Álvarez ens explica que fa anys que hi treballen i que esperen que suposi un retorn per al territori i una futura alternativa a les nuclears.
2: Les centrals arribaran un moment que tancaran, i evidentment el que hem de vetllar és que els pobles estiguin vius i que hagi capacitat i pugui tindre nens a les escoles als nostres fills, als nostres nets, de que quan vagin a estudiar a les universitats, tant a Barcelona com a la resta del país, que després puguin tindre capacitat de tornar al territori perquè s'han creat llocs de treball de qualitat, no?
1: L'alcalde també afegeix que és una qüestió de justícia territorial i de sentit comú que aquest projecte s'ubiqui a Móra la Nova.
2: Crec que la comarca més energètica de tota Catalunya té sentit que vagi una empresa on té una necessitat elevada d'energia.
0: Tot plegat, doncs, és la informació que tenim i els arguments que hem anat recollint. Moltíssimes gràcies, Mònica Roca, per la feinada.
1: Gràcies, Mercè.
3: Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folch.
0: Després de visitar Móra la Nova i fer una radiografia del mapa de Catalunya per conèixer la distribució dels centres de dades pel territori, queda molt clar que el núvol no és eteri, sinó que és físic. Tal com explicàvem, el centre de dades són edificis plens de servidors i de cables connectats a una xarxa global amb una despesa molt gran d'aigua i d'energia elèctrica. Precisament d'aquesta xarxa global és de la que volem parlar ara amb Casey Lynch, investigador Ramón y Cajal al Departament de Geografia de la Universitat de Girona i també expert en geografia del capitalisme digital. Casey, què tal estàs?
4: Molt bé, gràcies per invitar-me.

0: què consisteix aquesta especialitat? Què estudia la geografia del capitalisme digital?
1: Bàsicament, intentar pensar el capitalisme digital des d'una perspectiva geogràfica, que vol dir posar en el seu lloc els diferents elements que construeixen tot el sistema digital que fem servir cada dia, no? Des del capital, no?, que s'ha d'acumular, s'ha de reunir per invertir en aquestes infraestructures

0: fins a l'extracció de minerals i d'elements de terres rares, per exemple, per fabricar les màquines, els servidors, els xips necessaris per fer funcionar la IA, fins als centres de dades, per exemple, en Móra la Nova, en molts altres llocs, no?, on hi ha tot el processament d'aquestes dades per crear la IA. La mà d'obra també és necessari per entrenar i refinar els sistemes d'IA, que moltes vegades pensem que funcionen sols, però realment requereixen bastanta mà d'obra de persones a tot el món. I després també els impactes que tenen la IA en les vides de la gent, no?, i en l'economia local, regional i global.
1: Anem a parlar d'aquests impactes. Actualment, segons la base de dades del Directori Data Center Map, al món hi ha més d'11.400 centres de dades en funcionament, repartits en 179 països, i més del 40% del total es troben als Estats Units. Per què passa això, Casey?
0: Bueno, si pensem una mica com a consumidors dins de tot el sistema del capitalisme digital, des de fa molt de temps que tenim una dependència. Si pensem des d'Europa, per exemple, que hi ha una dependència important en els serveis de les grans empreses americanes, i clar, al llarg de les últimes dècades que han anat creixent aquestes empreses com Amazon, com Netflix, com Google, com Meta, Facebook, han anat construint les seves centres de dades, sobretot en Estats Units.
1: Després dels Estats Units, els països que compten amb més centres de dades són Alemanya amb 517 i el Regne Unit amb 527. Les xifres a Europa, tot i que les hem d'agafar una miqueta amb pinzes, són irrisòries en comparació amb els Estats Units, no? És per això que així que Europa s'ha proposat accelerar la creació d'aquest tipus de centres en els propers anys?
0: Sí, jo crec que a nivell polític i econòmic, els dirigents de la Unió Europea tenen por de quedar-se enrere i de dependre massa de les grans empreses americanes. Per moltes raons, no només de creixement econòmic i de creixement de l'indústria europea, sinó també per temes geopolítiques, no? Per no dependre d'empreses que, bueno, que tenen unes relacions molt estretes també amb el govern de Trump, que, bueno, hi ha moltes dubtes, no?, moltes incerteses cara al futur d'aquestes relacions geopolítiques. I jo crec que un reconeixement, no?, dels riscos i dels perills de dependre massa d'aquestes empreses. I el reconeixement, no?, del poder d'aquestes tecnologies en l'espionatge polític, geopolític, però també industrial, econòmic. O sigui, jo crec que hi ha moltes raons i des de fa molt de temps que hi ha aquesta preocupació, i ara amb l'acceleració de la IA, l'acceleració de la construcció de centres de dades, de noves aplicacions de la IA, hi ha encara més perill que els ciutadans, les empreses i els governs europeus no només mantenen aquesta dependència amb les empreses americanes, sinó que es posi pitjor.

0: llàgrima.
1: Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio, estem parlant amb l'investigador Casey Lynch, investigador de Ramón y Cajal al Departament de Geografia de la Universitat de Girona i també expert en geografia del capitalisme digital. Tu coneixes molt bé, Casey, el cas dels Estats Units perquè ets nord-americà. Allà els moviments socials contra els centres de dades fa anys que van començar i cada vegada són més forts. Hi ha moltes poblacions on fins i tot han aconseguit aturar la seva construcció. Els motius del rebuig són únicament vinculats al medi ambient o no?
2: No, jo crec que les preocupacions ambientals són molt importants, però també, per exemple, hi ha, jo crec que un reconeixement que aquests centres de dades porten molt menys beneficis econòmics que abans es pensava, no? O almenys que es deien des de les grans empreses. Al final, quan ja estan construïts i estan en funció aquests centres de dades, generen molt pocs llocs de feina, no? Jo crec que també perquè en moltes situacions s'han construït en zones postindustrials, en espais postindustrials que potser abans en aquest espai hi havia una fàbrica que generava feina per a tothom, per a tota la comunitat, per a cents o mils de persones, i ara, clar, és un ús que té un impacte molt diferent, que no, només són potser una dotzena o poques dotzenes de treballadors. En altres casos, s'està construint en zones, diríem, a les perifèries de ciutats, on, per exemple, hi ha molta competència per sòl, per la construcció d'habitatge, i clar, aquests són noves demandes per sòl en aquestes comunitats que estan fent pujar el preu del sòl i així el preu d'habitatge. En altres contextos podríem mirar també a comunitats més agràries, més rurals, on s'estan construint aquests centres de dades en Estats Units o s'han construït en el passat, i això també té l'impacte de canviar una mica la identitat, el caràcter d'aquestes comunitats.
1: En quin sentit?
2: Clar, si tens un poble petit que té una identitat molt, molt vinculada a l'agricultura o al medi ambient, i de cop hi ha un edifici molt, molt, molt gran, molt, molt lleig en molts casos, no? Que està allà, que potser és més gran que en alguns casos que tot el poble sencer, o sigui, que canvia també el caràcter del paisatge. En altres casos, només esmentaré, per exemple, hi ha molts centres de dades en zones rurals a l'oest dels Estats Units, que són zones també on hi ha escassetat d'aigua, on hi ha històricament també lluites importants pel territori, on hi ha encara molts pobles indígenes, molts pobles, nacions natius, no? Natives que hi viuen, i en molts casos aquests centres de dades també estan competint per recursos, per aigua, per espai, amb aquestes comunitats. O sigui, jo crec que hi ha una varietat de raons. També jo crec que al final una part d'això és que veuen moltes d'aquestes comunitats que hi ha aquests impactes locals, també moltes vegades per donar beneficis a grans empreses, no?, tecnològiques, són els multimilionaris que dirigeixen aquestes empreses, i també les empreses que estan, per exemple, integrant o fent servir la IA per augmentar els seus beneficis.
1: Els activistes diuen que la lluita contra els centres de dades no va de tecnologia, va de democràcia, i és una lluita perquè controla el nostre futur. Per tant, aquí la qüestió a plantejar és, no hauria de ser on posem els centres de dades, sinó quin model econòmic representen, Casey.
2: Exacte, sí, jo crec que s'ha de posar sempre aquestes lluites en el context d'un sistema global de capitalisme digital que no contempla mai cap límit i que té una visió pròpia del futur de l'economia, del futur del món, que no és una visió, en molts casos, no és una visió democràtica. No?
1: Segons una investigació periodística en la que han participat diaris com El País, The Guardian o Le Monde, i publicada aquest mes d'abril, les grans tecnològiques, estem pensant en Amazon, Google, etc., no?, han pressionat a Brussel·les per aconseguir una llei a mida que impedeix saber quin és el consum d'aigua o l'eficiència energètica del centre de dades. Per què hi ha aquesta opacitat, Casey?
2: Jo crec que hi ha moltes raons. En part, sempre als Estats Units, per exemple, sempre han protegit aquesta informació dient que és un secret de negoci, Però jo crec que potser el més important és que volen amagar aquests impactes per mantenir aquesta imatge que tenim de la IA, de tot el digital, com a material i així com una cosa que pot créixer sense límits. O sigui, és una manera de mantenir una mica el discurs, el relat que tenen, que això és el futur, que pot seguir creixent per sempre, que no hem de tenir un debat més democràtic sobre quin model econòmic, quin model digital volem.
1: A Europa hi ha el cas d'Irlanda que crida l'atenció, no? I que hi ha dades que ens permeten veure quin és, no? la situació pel que fa a nivell energètic. El 2024 els centres de dades allà gastaven el 22% de l'energia del país. El 2015 només consumien un 5% de l'electricitat. Per tant, es va cap aquí.
2: Sí, jo crec que és molt important també reconèixer que estem en un moment en què pot semblar que fa molt que tenim la IA, no? Però realment tot el creixement de la IA que hem vist des dels finals de 2022, per exemple, amb el llançament de ChatGPT, les inversions en infraestructura, estem començant a veure ara.
0: Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it,

0: La indústria tecnològica parla de crear centres de dades sostenibles. També hem parlat amb un membre de la plataforma Aturem la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial a Móra la Nova i també apuntava cap a aquesta direcció, no? Crear centres de dades més sostenibles per no anar en contra del progrés, no? Això és possible o és una fal·làcia? Sí.
1: Mira, si mirem un centre de dades aïllat, no? O sigui, fora del context, podríem dir potser sí, no? Però si després posem aquest centre de dades en el context global del capitalisme digital, això és impossible, no? Perquè al final fem centres de dades més eficients, però després podem fer més centres de dades. I al final el consum total d'energia, d'aigua, de minerals, potser seria encara més, no?
0: A l'Aragó, ecologistes, veïns, científics i acadèmics han presentat la primera demanda judicial contra aquest tipus d'infraestructures. De fet, allà la majoria de centres de dades són d'Amazon, sí. I que ara mateix està en mans del Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó. A països on fa més temps que aquests centres estan implantats, quin és el pes de la resistència ciutadana? Han aconseguit modificar projectes o fins i tot aturar-los?
1: Sí, en alguns casos sí, i moltes vegades de fet tampoc ha sortit als mitjans de comunicació en aquests llocs, o sigui, almenys fora d'un context molt local. I això està molt bé, però un altre cop diré que si només bloquegem un projecte de centre de dades, que potser seria molt important per a aquella comunitat, però si no ho posem en aquest context i si seguim consumint tots aquests productes digitals, si integrem la IA en tots els sistemes quotidians que tenim en la nostra societat, un exemple, no, de bloquejar un centre de dades, clar, no té un impacte tan global. I, de fet, pot tenir un impacte, podríem dir, més negatiu, que seria que una comunitat que sí té bastant poder en el govern local, en el seu context, que es pot posar en contra, aquest centre de dades tampoc desapareix. Buscaran un altre lloc i al final tenim el risc sempre d'acabem posant aquests centres de dades en les comunitats més marginals. Podem mirar, per exemple, un cas paradigmàtic als últims anys del centre de dades de Elon Musk, que té a Tennessee, a l'estat de Tennessee, on ha construït un centre de dades enorme en una comunitat negra, majoritàriament negra. Com no ha pogut accedir a la xarxa elèctrica normal per a aquest centre de dades, ha portat turbines de gas natural i de metà a aquests llocs i està bàsicament fent servir aquestes turbines de gas natural per fer funcionar el centre de dades, i això està tenint impactes molt directes en la salut d'aquestes comunitats negres que hi viuen a prop.
0: Aquí el debat és el canvi del model de digitalització actual que tenim, no? Que és insostenible, vull dir, al sí. Final s'haurà de triar entre guardar fotos, no sé, de gatets o informació rellevant per a la societat, no? Per què fem servir la intel·ligència artificial per tenir aplicacions absolutament aleatòries de temes banals, per exemple, o per ajudar a un metge a poder operar millor, no?
1: Sí, jo crec que això és la gran pregunta, no? De quins usos tenim ara de la IA i quins usos potser tindrem al futur o podríem tenir i com hauríem de prioritzar aquests usos. Ara mateix ningú està pagant, cap client, cap usuari de ChatGPT, de Gemini, de Claude, està pagant realment el cost econòmic real d'aquests serveis, no? Que estan invertint molt i estan perdent diners fins ara prestant aquests serveis als consumidors. Jo crec que hem de pensar, no ara, sinó d'aquí a uns anys, com pensen recuperar aquestes inversions i com pensen en algun moment realitzar algun benefici. Doncs si mirem, per exemple, el cas d'OpenAI, és l'empresa que porta el ChatGPT, posen ells mateixos a la seva carta fundadora que el seu objectiu és crear un IA general que seria per ells, no un déu en màquina, no una cosa de ciència-ficció, d'un ordinador conscient, sinó un sistema que supera els humans en la majoria de les tasques econòmicament valuoses. Això què vol dir? Que pensen que a llarg termini la seva manera de guanyar diners, de realitzar algun benefici, és substituir a mà d'obra en empreses a tot el món. Això almenys és el seu objectiu, no dic que serà el que passa. Jo crec que la realitat és molt més complexa, però pensen, no?, en substituir les feines de la gent, perquè una empresa, per exemple, paga una quota o paga una subscripció a OpenAI i no paga el sou d'una persona.
0: Té sentit que sí que ens oposem a... que hi hagi una part de la ciutadania que s'oposi al centre de dades per qüestions, per exemple, doncs això, mediambientals, econòmiques, però al mateix temps, com a societat, estiguem reclamant, no?, estar cada vegada més connectats, consultar el mòbil, qualsevol cosa, i tenir-ho a l'instant. No entra en contradicció tot plegat?
1: Sí, jo crec que entra en contradicció i és molt important a nivell individual sempre ser conscients, no?, del nostre paper com a consumidors, com a ciutadans en aquest sentit, però també jo crec que hem d'exigir més dels governs, dels sistemes en què estem situats, no? O sigui, no és només una qüestió de fer servir el mòbil o no. De fet, molts de nosaltres estem d'alguna manera obligats, no?, per feina, per moltes qüestions de la manera que funciona la societat en què vivim. O sigui, és una qüestió molt complexa i jo crec que una part important seria, sí, la consciència individual, ciutadana, de l'impacte real d'aquests serveis digitals, però hem d'anar molt més enllà d'això i demanar solucions reals dels governs i dels líders de la societat.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Casey Lynch, investigador Ramón y Cajal al Departament de Geografia de la Universitat de Girona, expert en geografia del capitalisme digital. Una abraçada i que vagi molt bé.
1: Que vagi bé.
2: Solidaris. Mercè Folch.

acabem el programa sobre l'impacte dels centres de dades a Catalunya, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Conchi Vecino. Gràcies per seguir-nos, que vagi bé, fins aviat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Donald Trump assegura que no té pressa per arribar a un acord de pau amb l'Iran, tot i el mal que està fent a les butxaques dels seus compatriotes. En una entrevista a la cadena Fox News, el president nord-americà ha assegurat que la seva prioritat és un bon pacte. Aquest dissabte, els Estats Units han atacat un vaixell que navegava prop de l'estret d'Hormuz i que, suposadament, intentava trencar el bloqueig imposat als ports de l'Iran, mentre continuen sense avenços les converses entre els dos països. Washington està intentant, mitjançant negociacions que té Iran, reobrir l'estret d'Hormuz, però els iranians s'hi neguen precisament a causa d'aquest bloqueig. L'Iran també demana que Israel deixi d'atacar el Líban, i és que l'exèrcit hebreu continua bombardejant aquest país, tot i que hi ha una tregua oficialment en vigor. Aquest dissabte, el primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha reclamat a Israel que cessi les hostilitats.
2: Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no garantiran ni la seguretat ni l'estabilitat. Al contrari, només aprofundiran la divisió amb el poble libanès.
1: Des de començament de març, els bombardejos israelians han fet més de 3.300 morts i 1 milió de desplaçats. Més notícies. Els sindicats majoritaris a l'educació, l'USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre es farà la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Hauran de decidir si aproven el preacord, que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, l'ha defensat a Catalunya Ràdio.
3: És veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
1: Més coses. Els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero. Els partits de Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura. Almenys 416 persones han estat detingudes a França durant la celebració de la segona Champions del PSG. A més, 7 policies han resultat ferits, un d'ells de gravetat amb un traumatisme cranioencefàlic. Segons un balanç provisional, uns 20.000 aficionats s'han concentrat als Camps Elisis per seguir la final. Per evitar disturbis, com els de l'any passat, França ha desplegat 22.000 agents arreu del país. La població de Barcelona s'estabilitza després de 3 anys de creixement. La ciutat registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil i ho compensa amb la immigració. Les persones centenàries marquen un nou rècord. Augmenta un 16% el nombre de pagesos joves que s'incorporen al camp a Catalunya. El Departament d'Agricultura ha registrat aquest any un total de 340 noves entrades. És la millor dada des del 2019. Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern i el sector han de continuar treballant plegats per fer-lo atractiu als més joves.
5: El sector agrari té futur, si es fan les coses bé, si hi ha un bon acompanyament, si treballem tots junts i donem també una imatge de comunicació a la societat de que és un sector per guanyar-se la vida atractiu pels joves de casa nostra.
4: Ordeig ha visitat Aitona, el Segrià, una explotació agrària que ha diversificat l'oferta. Es tracta del projecte Torre Roca, del jove pagès Xavi Ibars, que amb els ajuts del contracte global d'explotació ha impulsat una iniciativa que combina la producció de 91 hectàrees de cultius amb la gestió d'una casa rural que va obrir l'any 2020.
6: Una altra línia de negoci dins l'empresa. Ajuda a diversificar l'empresa.
4: El cas de l'explotació Torre Roc és un exemple de com els ajuts del departament han permès contribuir al futur de les explotacions generant noves activitats econòmiques.
1: Esports, el PSG és campió de la Champions per segona vegada consecutiva. Els de Luis Enrique s'han imposat a l'Arsenal en una final que s'ha resolt als penals després de l'empat a un al final del temps reglamentari i la pròrroga. Encara en futbol, aquest diumenge l'Europa juga l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. En bàsquet a l'ACB, aquest diumenge Barça-València al Palau, decisiu de cara al posicionament pel play-off. Jonas Vingegaard és el guanyador virtual del Giro d'Itàlia després d'imposar-se en la penúltima etapa. És la cinquena etapa que guanya el danès, que amplia diferències a la general i s'assegura el seu primer Giro. En motor, Marc Márquez ha estat cinquè a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia en el seu retorn a les pistes després de la lesió que va fer perquè es perdés Catalunya.
0: Fins aquí les notícies.
7: Nosaltres al restaurant no tenim paella, no tenim arròs. Ens han identificat tant en la paella que al final dius, ostres, és que la cuina valenciana té una varietat i una diversitat tan alta que limitar-se a oferir paella.
8: Menorca i València, més enllà dels tòpics de la caldereta de llagosta i la paella.
9: Anaves a Menorca, havies d'anar a Fornells, sí o sí, a menjar-te una caldereta de llagosta. Si no, era com si no haguessis anat a Menorca. Jo crec que aquest plat és un problema. La gent s'imagina que a Menorca tenim un munt de peix, llavors a Menorca d'estiu no hi ha peix.
0: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula.

0: Molt bona nit, amics, amigues, gent del Sense Fronteres. És una nit deliciosa, s'hi està molt bé, ve de gust passejar i ve de gust asseure's. Aquí hi ha unes escales i aquí una façana que fa tota la pinta de ser gòtica, però no ens pronunciarem sobre això perquè tenim uns coneixements limitats en aquestes coses, però sí, sembla que és gòtica, d'una església. Va, ens assorem aquí en aquestes escales com fa tanta gent un dissabte a aquesta hora i a veure qui passa i què és el que passa. Comencem un programa sense saber cap d'aquestes coses, ni qui passa ni què passa, i ens deixarem portar. Mira, aquí veig, hi ha un llibre aquí. Acció de gràcies per una casa. Mira, està bé això. Perdoni, què és seu, el llibre?
1: Sí, sí que és meu. De fet, és molt meu.
0: Què vol dir que és molt seu?
1: Perquè és un llibre...
0: Deixi'm apropar-me, perquè si no... Aviam, què vol dir que és molt seu?
1: Perquè l'he escrit jo.
0: Ah, la Stephanie...
1: Stephanie Kremser.
0: Sou vos.
1: Soc jo, aquesta soc jo.
0: Acció de gràcies per una casa.
1: Exactament, aquest és el meu últim llibre.
0: L'últim llibre?
1: El darrere llibre.
0: Perquè n'heu fet uns quants?
1: Sí, és el, crec que és el cinquè.
0: El cinquè?
1: Sí.
0: Permeti'm, el veig aquí, posa acció de gràcies per una casa, està escrit en català.
1: Aquest llibre està escrit en català, sí. Tinc un nom alemany i vaig ser una escriptora en llengua alemanya, però aquest és el meu primer llibre escrit en català.
0: Perquè vostè és alemanya?
1: Soc nascuda a Alemanya, crescuda al Brasil.
0: Aviam, vaig atenxant cada cop més, perquè això agafa més dimensió. Aviam, nascuda a Alemanya, criada al Brasil, sí. I ara aquí a Catalunya...
1: Fa 25 anys. Gaire.
0: 25 anys, per tant, catalana.
1: Pràcticament sí. Mai he viscut tants anys en un mateix lloc com aquí.
0: Ah, tenim el rècord ara, ja.
1: Sí, exactament.
0: Està bé. I per què ha fet... Bé, tinc moltes preguntes a fer-li, i com sí. Que hem sortit a passejar i a fer el programa així, estant perfectament en aquell lloc que no sabem quin és, ara li preguntaré on som. Li importaria passejar amb nosaltres i fer programa junts?
1: No, i tant, fem-ho.
0: Sí? Doncs d'entrada, on som ara? En quin punt estem? Això què és?
1: Som al barri de Sant Pere, som a la plaça de Sant Pere, davant l'església de Sant Pere de les Pueles.
0: Ah, ja deia jo que em sonava aquesta façana. I som a Barcelona.
1: Som a Barcelona, exactament, perdona, clar. Sí, a Barcelona.
0: I quan dieu això... Acció de gràcies per una casa, ja li preguntaré què vol dir això, casa, Barcelona és casa?
1: Barcelona és casa, sí, fa molts anys i estic molt feliç que sigui així.
0: Li puc dir una cosa? Té un català deliciós, perquè clar, el català que junta petits accents, petites musiquetes, petites tonalitats d'altres idiomes, agafa una cantarella, una musicalitat diferent i sempre és molt bonic de sentir.
1: Sí, me n'alegro. És que realment són molts accents que s'ajunten aquí.
0: Sí, uns quants. De moment l'alemany i el brasiler. No sé si n'hi ha més, però en qualsevol cas, avui aquest accent barrejat en el català, parlant de cases, parlant de Barcelona i passejant junt amb la Stephanie Kremser, que m'ensenya el llibre, perquè ara ja ens sabem el nom, sí. Va, comencem el programa i fem aquesta passejada.
2: Sense Fronteres, Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià.

0: Doncs bé, avui comencem programa amb l'emoció d'una trobada màgica en un punt màgic també d'aquests països nostres. I amb ganes
1: Ei, Kilian.
0: Sí?
1: Ja he vist que l'AM del llibre ha funcionat, oi?
0: Totalment. Ha estat fantàstic. Era cosa teva, veig. Bé, doncs molt bé, de fet,
1: Tot en marxa, doncs. Només una cosa.
0: Sí?
1: Sí. L'església, abans monestir, de Sant Pere de les Pueles. Del conjunt monàstic només es conserva l'església, que ha tingut moltes transformacions i, per tant, té una mica de tot. Preromànic, romànic, gòtic, renaixentista... Has aprovat l'història de l'art. Raspadet.
0: Doncs mira, escolta'm, no està malament.
1: Has tingut sort. Ara mira de no espatllar-ho.
0: Cert. Ho intentaré, com hauríem de fer, de fet, tots, amb la nostra llengua, de no espatllar-la i cuidar-la. I per donar-li la medicina que necessita, el primer és tenir clar què li passa. I per això són utilíssims instruments com aquest estudi que hem conegut ara fa poc, aquesta setmana, sobre la llengua de l'Ajuntament de Girona. Molt important. Més enllà de les xifres, que ho són, aquest 60,7% de gironins i gironines que utilitzen el català habitualment, com a única llengua, 38,7, de manera combinada, 22%, la suma aquest 60,7, i encara una altra xifra també que donem, mireu-vos l'estudi perquè és fantàstic, un de cada quatre manté el català davant de tothom. Doncs això és important per les xifres, perquè és el primer cop que ens posem davant del mirall i ens podem veure què hem de fer per millorar, com estem, de fet, i què hem de fer per millorar. És un instrument que ja el tenim i que ara l'hem de saber fer anar, l'hem de saber utilitzar, l'hem d'activar, hem d'actuar nosaltres. Com han actuat, per cert, els estudiants d'un liceu de Baiona, ara veureu per què ho diem això, que van dir que farien les proves d'accés a la universitat en euskera, encara que l'administració, que ja els havia amenaçat, es negués a corregir-les. Doncs ara, arran de les protestes, el govern francès ha hagut de cedir, acostuma a passar això, quan les protestes són fermes, i permetrà que es puguin fer aquestes proves d'accés a la universitat en euskera i en català. És cosa d'aprofitar les batalles, les pròpies i les alienes, i tirar-les endavant. I al final és cosa també de ser-hi, sempre ser-hi.

0: Doncs, com hem dit, hem sortit a passejar i com que no tenim destinació, tu manes. Cap on anem? Cap allà?
1: Jo, Manu, ara anem cap allà. Anem aquí cap a baix, cap a la part del Born d'aquest barri.
0: Molt bé. Aviam, mentre anem caminant, caminem també per la teva vida. Com arriba aquí l'Estefani a Catalunya i una mica tota aquesta barreja d'accents que dèiem abans. Alemanya, nascuda on?
1: Jo vaig néixer a Düsseldorf, que és una ciutat que no conec, perquè, no sé, jo tenia un any o menys que vam canviar de ciutat, un poble petit, i als 7 anys vaig anar a viure al Brasil amb els meus pares. El meu pare és bolivià. O sigui, vam anar a Latinoamèrica...
0: Vas afegint accents aquí,
1: eh? Vaig afegint accents. És bolivià, Latinoamèrica, i volia tornar i va aconseguir feina al Brasil. I així vam anar a São Paulo, on vaig viure dels 7 als 20 anys.
0: Uns anys molt importants a la vida de qualsevol persona.
1: Sí, considero que sóc paulista.
0: Molt bé. Sí. Una identitat més afegida aquí, eh?
1: Exacte.
0: Paulista, molt bé. Paulista. I aleshores, què passa després del Brasil?
1: I després del Brasil vaig a Europa, vaig estudiar a Alemanya, cine, a Múnich, i on vaig viure uns quants anys, també 13 anys, crec, si no m'equivoco, però em vaig fer escriptora.
0: I això, sí que tot és art, eh? Però no és ben bé el mateix. Què fa que... Cap allà? Molt bé. Què fa que del cinema ens passem a l'escriptura?
1: Bé, jo vaig estudiar cine documental, que està relacionat amb aquest llibre d'alguna manera, i el cine documental va deixar d'existir en realitat. Es van començar a fer més reportatges que documentals. I doncs vaig decidir que intentaria explicar històries amb només la paraula, sense la imatge.
0: Tot un repte, eh?
1: És un repte, sí, però així també tinc més control i no és tan car.
0: Aquesta és una raó per la mala fama que tenim, bastant catalana, eh? Bé, en qualsevol cas, d'acord, ens fem escriptors. I això coincideix amb algun altre canvi en la vida?
1: Sí, hi ha una cosa molt important que com a escriptora doncs vaig treure el primer llibre l'any 2000 i vaig aconseguir una residència per escriptors a Nova York, a les afores de Nova York, on vaig conèixer el meu futur marit, que és el Jordi Puntí.
0: Home!
1: Tenia una residència d'escriptors al mateix lloc.
0: Escriptor amb escriptora, això sembla fet expressament.
1: Sí.
0: A Nova York, eh?
1: A Nova York, a les afores, es diu Lady House. Des de llavors molts catalans, molts escriptors i escriptores i poetes han anat allà a passar un mes o dos, i és un lloc fantàstic.
0: Clar, i això t'obre la porta a Catalunya?
1: Sí, de forma molt divertida, perquè ens vam conèixer parlant anglès,
0: sí,
1: amb tota una colla, no?, d'escriptors de tot el món, fins que vam descobrir que podríem també comunicar-nos en castellà, que era molt divertit perquè jo parlava bolivià i ell espanyol, sí, que no té res a veure. Sí. Jo deia chiquitito i el pequeño i així, coses així. Sí.
0: I després d'això descobreixes encara una altra cosa, que ell té un idioma matern que és el català. Com va aquesta descoberta?
1: Sí, jo ja sabia que existia el català, però també mai l'havia sentit parlar, i allà mateix vam fer una prova que jo li parlava en portuguès, brasiler, i ell em parlava en català.
0: Oh, que bonic!
1: Passejant.
0: Que bonic. Passejant, com ara?
1: Sí, passejant, que bonic, com ara. Sí, va ser el primer intercanvi, diguem-ne, dels nostres idiomes més profuns.
0: I com funcionava aquesta barreja entre el portuguès i el català, el brasiler i el català? Us enteníeu?
1: D'alguna manera sí, era molt divertit. Clar, perquè són llengües germanes, no? Sí, són romàniques, sí, sí. I vam veure que no... fins i tot la nasalitat, la tonalitat, tenia molt més a veure que a partir dels nostres castellans.
0: Sí, la musicalitat és molt més propera.
1: Sí, la pronúncia, no? I em va agradar molt.
0: Però hi ha un dia que dius, va, no cal que fem jocs entre idiomes, potser que m'incorpori jo també una mica en aquest idioma teu, o com va anar?
1: Sí, això va ser quan, un any després, vam decidir que jo vindria a viure aquí, amb ell, perquè jo ja era més, com es diu, autònoma, que ell, llavors, i vaig venir aquí i vaig entendre de seguida, o sigui, que tothom, la seva família, els seus amics, eren del món catalanoparlant, i que era importantíssim aprendre l'idioma. I vam, doncs, canviar una altra vegada de l'anglès i castellà al català, i així el vaig aprendre.
0: i per tant passejades en català, ja a partir d'aquell moment ja no calia fer aquestes barreges. És molt important que algú que ve de fora s'incorpori a la nostra llengua, això ens emociona, ja ho saps. Segurament ja t'emociona tu també descobrir altra gent que ve de fora, perquè tu ja ets d'aquí, lògicament, sí. I aquest sentiment el deus notar també, i el notes quan al principi tu també vas fer aquest pas, no? Per què consideres que és tan important pels catalans que la gent aprengui la llengua? Serà que el català és molt important per nosaltres per la manera que som, que ens defineix com som, no?
1: Bueno, és que és una llengua, és una cultura, és un país que no té la frontera que voldria tenir, però és que és una cosa molt pròpia. Doncs és molt important aprendre el català si ets migrant, com jo. Només que hi ha una cosa que al principi encara a vegades em passa, que la gent em parla o directament en castellà, o en anglès, o en rus, per
0: quan,
1: la cara.
0: Quan et veuen pel nom.
1: Quan em veuen, sí, pel nom, o em veuen la cara. I fins i tot si parlo jo en català, em responen en una altra llengua. És com si fos un xip que, no sé, és com una cosa que és com un programa molt estrany.
0: Que ens hauríem de desinstal·lar.
1: Completament. És fonamental deixar-nos aprendre català, nosaltres, vull dir, nosaltres els migrants, i donar-nos l'oportunitat també de fer errors o d'equivocar-nos, però de provar-ho, no? I sí, això va ser una lluita diària, la veritat, durant molt de temps.
0: Ara potser ja s'ha rebaixat una mica o encara ho notes?
1: No, ara ja no tinc complex, ara ja m'és igual. Si ho fan, és igual, jo ja responc en català. Ja
0: o sigui, està. Ets mantenidora del català, fas mantinc tant com pots? O?
1: El mantinc, menys quan hi ha altres latinoamericans que, com jo, si parlen... Clar, és estrany, perquè aquest és el meu, es pot dir, el setè idioma, doncs...
0: Aviam, fem repàs dels idiomes, sí. Perquè n'has dit set aquí. Aviam, l'alemany...
1: L'alemany, el bolivià, diguem-ne.
0: El bolivià, sí.
1: El brasiler. Sí. Després, a l'escola, molt important era l'anglès, sí. El francès. Sí. Per feina, com a documentalista, vaig anar unes quantes vegades a Itàlia, vaig aprendre l'italià.
0: Uau.
1: I després a català.
0: Clar, la gent pot dir, ara, en aquest punt podria dir, clar, té facilitat, aquesta senyora té facilitat, que m'han de dir a mi que a mi em costa molt aprendre'l i no puc aprendre el català. Primer, que no és impossible aprendre un idioma, i segon, que és bo intentar-ho i esforçar-s'hi, perquè com més em tinguis, la llista és més llarga i més coneixements tens, no? Vull dir, és una crida que hem de fer a la gent una mica, no?
1: Sí, és una crida també perquè és una delícia aprendre una altra llengua. No només per la llengua en si o perquè el teu cervell ho agraeix, però és la clau per entendre la cultura, el país on et mous, les persones. Jo trobo fonamental, en realitat. Sí. I és cert, vaig tenir molta sort perquè ja vaig créixer amb tres idiomes des de petita, però, per exemple, quan vaig aprendre el català, el meu francès va... Ara el meu francès és català amb accent francès. Hi ha un límit, ja veig que tinc límits. Bé, i no sóc lingüista, és que no ho vaig estudiar.
0: És un límit alt, de tota manera.
1: Sí, sóc cotorra.
0: Hi ha d'altres que del català no sortim i tenim problemes amb tota la resta. Tot és català barrejat amb tot. Però bé, i escolta'm, i aleshores va i apareix, dius, m'has dit al principi d'aquesta passejada, que aquest era el primer llibre en català.
1: És el primer llibre en català, sí. Sí que vaig publicar que dos contes i un altre text en català prèviament, però encara seguia sent una escritora en alemany, novel·lista. Anem per aquí.
0: Anem per aquí. Estem fent una passejada sense destinació, o potser tu en tens una destinació.
1: Jo tinc una destinació.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: On ens estàs portant?
1: Sí, com que m'has trobat amb Acció de Gràcies per una casa, aquest llibre parla de la búsqueda d'una casa i de la relació, principalment entre la dona, en general, i la casa. O sigui, la creació de la casa. I aquí, molt a prop, ara estem arribant, és el pis on vam viure més anys, el meu marit i jo, a Barcelona, de lloguer.
0: De lloguer.
1: Que quan va morir el propietari, un fons d'inversors el va comprar dels hereus. O, al contrari, els hereus el van vendre a un fons d'inversors i ens van fer fora a tothom.
0: Perdona, estàs explicant una cosa que està passant moltíssim ara, que hi ha una problemàtica enorme i m'interessa molt la teva sensació sobre això. I el fet que tu en siguis protagonista fins i tot d'això. Això va ser un trasbals per tu, el fet d'haver de deixar un pis al que havies estat tant temps, amb tot això que portaves al darrere de sediment, de canvis i de mobilitat, com ho vas viure, això?
1: Sí, va ser, la veritat és que va ser terrible, perquè aquest canvi de propietaris va ser sense cap avís previ, i jo crec que tots els veïns que hi vivíem, i alguns hi vivien feia molts anys, no comptàvem que això ens passaria. I vam estar un any amb aquesta data de sortida, i és aquí, és aquest edifici, que és el carrer Princesa, número
0: 56. Carrer Princesa, número 56.
1: Sí, ara han arreglat la porta, perquè durant els dos anys que la finca estava buida, això puc dir, és igual, van fer reformes il·legals, i després van vendre els pisos per un milió i mig d'euros.
0: Ostres.
1: Amunt. Encara estan treballant.
0: Mira, és aquest edifici que es veu aquí, per aquells que ens segueixen per la xarxa ho podran veure, és un edifici molt de Barcelona, molt bonic,
1: Sí.
0: On segur que d'aquest barri que ja ha patit molta acció, fins i tot política, i político-militar, perquè moltes cases d'aquí es van tirar a terra a motiu del 1714, i aquests són dels que van continuar i que fan romandre la memòria ben alçada i ben present, i que en teoria era pisos per gent, i això ha passat a ser, permetem l'expressió, pisos per rics. Un milió d'euros no els té gaire gent a la butxaca,
1: Rics i ultra-rics i persones que no hi són gaire, que potser l'ocuparan durant un mes a l'any, i us suposo que llogaran també aquests pisos de luxe, no? Pisos temporals de luxe. Aquesta serà el destí de tota la finca. Quan vam marxar, quan vam el dia de la mudança, de sortir del pis i posar tot en un traster, perquè no havíem trobat cap altre pis de lloguer en un any, era impossible. Hi havia una senyora que vivia a l'altre costat del carrer, una senyora molt gran, que no sé si encara és viva.
0: Aquest edifici d'aquí davant.
1: Sí, de davant, que va baixar, perquè sempre el saludaven de finestra a finestra, i va veure que marxaven, va baixar, va abraçar el meu home,
0: oh,
1: i va dir, sou els últims veïns que marxen.
0: És molt emocionant,
1: és
0: això.
1: És molt trist, és molt emocionant, sí, és molt trist.
0: Emocionant en tots els sentits, en bonic, per l'acció que fa la senyora, sí, i en trist pel que suposa.
1: Sí, perquè suposa aquest barri, que el Born. Clar, el 2011, quan vam venir a viure aquí, encara no havien fet res del Born, del museu, de res. Doncs no era un barri atractiu. Era una ganga al seu moment.
0: Va deixar
1: de ser una ganga ben ràpida.
0: I aleshores, després d'això, què ha passat? Tu t'emportes el dol? Es pot parlar d'un dol per una casa?
1: Sí, i tant. O sigui, el meu llibre fins i tot sí, parla...
0: El llibre va d'això,
1: Va d'això, sí, diguem-ne, aquest és el fil conductor, aquesta crònica del desnonament i de la búsqueda d'una nova casa o d'una nova llar. I a partir d'aquí parlo de moltes formes de perdre la casa, que pot ser la pèrdua dels pares o dels avis quan perds una casa, com acomiades, també dels objectes quan saps que has d'anar a un lloc més petit, com ho fas, com ho tries, no? O treure o llençar les coses dels pares morts, coses d'aquestes. Però també parlo de la casa del present, que és un present inestable dins aquest univers que tenim ara amb el problema immobiliari de Barcelona, que tothom que viu de lloguer, o la gran majoria, és com un trampolí, no saps mai si et podràs quedar, si no et podràs quedar, i això afecta molt a les persones psicològicament, produeix ansietat, inseguretat, la quantitat de lloguer que hem de pagar, els sous van baixant en lloc de pujant, etc. Parlo, sí, d'aquestes coses, però és més des de dins, diguem-ne, no només del meu cas, sinó és un diàleg amb altres escriptors o escriptores, amb altres llibres, amb poetes, moltes artistes, cineastes, molta gent que ha fet obres sobre la casa, sobre la importància de la casa. I doncs nosaltres, com que no vam trobar res i vam posar tot en un traster, vam anar al camp
0: Vol anar al camp, Pere, farem una cosa. Passarem una mica ràpid per aquí i cridarem una mica perquè estan treballant. Mira quines hores de treballar, eh? Gràcies per parar, gràcies per parar, però no crec que ho hagi fet per nosaltres. Però vaja, ha estat tot un detall. I ara que ja hem caminat una mica més ràpid, què va passar aleshores quan us quedeu sense això? Què feu?
1: Teníem la sort, una mica boja, que teníem una casa compartida amb 5 persones a un poble de l'Empordà.
0: Home, no està malament.
1: Sí, però clar, era una segona residència per tothom i nosaltres vam demanar als companys si no podíem instal·lar-nos-hi durant un temps incert, molt incert, no? Perquè seguíem buscant i no sabíem. Vam anar-hi amb dues maletes i l'ordinador i tres llibres. I d'aquests mesos es van fer anys, 2 anys.
0: 2 anys en aquesta situació de provisionalitat.
1: Sí, sí, que ha sigut una experiència.
0: Tot una altra experiència. I ara aquesta provisionalitat ha acabat. Sí. Amb alguna bona notícia, diguem-ne, pròxima a aquesta casa que vau tenir tant temps.
1: Sí.
0: És a dir, heu trobat lloc aquí a Barcelona?
1: Hem trobat lloc.
0: Gairebé t'aplaudir. Mira, no tinc mans perquè entre una cosa i l'altra no et puc aplaudir, però crec que seria per aplaudir-te. No és pas fàcil trobar això que acabes de dir.
1: No, pas fàcil. I vam acabar de dir que vam acabar comprant un pis. Va ser molt difícil perquè tenim tots dos més de 55 anys i que et donguin una hipoteca, etc. Tot és una cosa... I som autònoms, escriptors, artistes, no valem res pels bancs. I però ho vam aconseguir. Al mateix barri, això és casualitat, perquè buscàvem a tot arreu, només que és a l'altra punta del barri. O sigui, ara estàvem a Princesa, molt a prop del parc de la Ciutadella, i el pis és a prop de la Laietana.
0: I un quan aconsegueix això, què fa? Sent un alleugiment, respira a fons, pensa, ara ja tinc endreçada la vida una mica i puc fer altres projectes. Clar, és que no ens n'adonem de la transcendència que tenir un sostre. És molt important per la vida de la gent, això.
1: És molt important. Pensa també que... Mira, no vull plorar perquè sóc molt privilegiada, tenia aquesta casa al poble, no? Però no tenia una cambra pròpia per escriure. Bueno, vaig acabar instal·lant-me a les golfes, en un lloc petit per poder treballar. El meu marit és molt més resilient i pot treballar amb qualsevol
0: necessites un hàbitat més
1: jo sí,
0: més
1: el propi. Silenci i tal, yeah. I ara, clar, la gran alegria és no només no haver de patir més si ens faran fora o no. Hauré fet, no sé, hauré estat amb 24 adreces a la meva vida i això és la primera vegada que és una adreça meva pròpia. I podem treballar, cadascú tindrà un petit estudi i és fantàstic. Això és una festa. Estic molt emocionada perquè és d'aquí a 2 dies la mudança.
0: Oh! Ja ho tenim, això.
1: Ja ho tenim.
0: Ja podríem fer una crida als oients que vinguin a ajudar. Que entre uns quants...
1: Molt bé.
0: Això estaria bé, oi? Sí.
1: Escolta... Treure tot el traster i pujar-lo allà al
0: cert,
1: quart.
0: Cert. Tant de bo trobis en aquella altra destinació una veïna com la que tenies aquí i et vaixi abraçar ja d'entrada, no? Quan
1: sí,
0: te'n vas, no quan
1: seria,
0: arribes.
1: Sí, això seria
0: perquè
1: preciós.
0: Perquè això fa molt de veïnatge i en la ciutat s'ha perdut bastant. Escolta'm, no hi ha dubte que... Crec que no n'hi ha cap, que és un dels grans problemes de la nostra societat actual i d'aquest país, sí. Encara més.
1: Sí.
0: Clar, l'altre gran problema que tenim és el de la llengua.
1: Sí.
0: Que no tenim casa i no tenim llengua, gairebé, sí. A vegades sembla.
1: Sí.
0: És
1: així?
0: És que la llengua és una miqueta, és casa.
1: És casa, sí, la llengua també és casa. I el pas que vaig fer canviar de llengua literària és bastant simbòlic. Després em vaig adonar. Anem per aquí.
0: Sí.
1: Aquí. I sí, perquè a Alemanya, per exemple, jo era novel·lista, no? I després vaig començar a escriure llibres que són d'assaigs, de no ficció, narrativa personal, que a Alemanya no els agrada aquest gènere, i aquí sí, en canvi, i per això també vaig pensar, mira, m'aventuro i ho provaré i bueno, per això he pogut fer aquest llibre i em sento molt a gust. Sí, puc fer molts errors quan parlo, però quan escric tinc més temps de pensar. Puc corregir-me els pronoms febles, que són superdifícils, I és com tornar una mica també al meu idioma, que és el portuguès brasiler, amb el qual em vaig fer persona.
0: És una meravella aquest viatge a través de les llengües, a través dels països, a través de les sensacions, a través de les cases, a través de tot. És magnífic. Et volem agrair aquesta sensibilitat que has tingut cap al català. Els pronoms, qui posa pronoms febles a la seva vida és un dels nostres. És així. I els hi has posat. Ja els hem anat comptant, que els hi posaves tots, per tant, fantàstic, meravellós. Escolta'm, i si algú no els posa, també benvingut, perquè casa sempre és molt oberta, la casa del català és molt oberta. Nosaltres seguirem programa, però això, que tinguis molta sort amb la mudança, si necessites res ens avises, que venim a ajudar-te. I en qualsevol cas, ja que el català és la teva llengua d'adopció i l'han fet servir tota l'estona, potser per dir-te adéu estaria bé sentir-te aquest brasiler de São Paulo per dir adéu als oients,
1: sí,
0: que ens agradaria molt sentir-lo.
1: Então, muito obrigada por esse passeio, por essa conversa tão linda, esse bate-papo que fizemos aqui em Barcelona, que é casa agora, e até a próxima.
0: Una meravella, gràcies.
1: Gràcies.
0: Adéu. Tchau. Tantes coses juntes, tantes sensacions juntes, que ens n'anem amb un somriure magnífic. Va, fem roda pels països catalans i veurem cap on anem més. Va, que vagi bé als oients i a la gent que em segueix, perquè anàvem seguint gent per aquí, com escoltant la conversa, ha estat fantàstic, hem fet una corrua fins i tot. Va, gira.

0: Començarem viatge al País Valencià. És una cita que ja tenim sempre prevista, eh? I el primer que saludem sempre és el Ferran Torrent. Ferran, t'estem saludant des de lluny. Com estàs?
1: A veure, i què tal de lluny estàs?
0: No, de lluny, més o menys com sempre. Hem estat en un lloc molt bonic, Sant Pere de les Pueles, romànic, gòtic, al centre de Barcelona, i acabem de tenir una experiència fantàstica amb algú que de molts idiomes ha acabat quedant-se al català, que també és bonic, això, eh?
1: Jo sóc molt fan del romànic.
0: Mira'l.
1: Per la seva senzillesa, m'agraden molt aquestes esglesietes xicotetes que te trobes, per exemple, en Andorra te'n trobes, vas per una carretereta i veus una esglesieta molt xicoteta, romànica, sí, romànica, al País Valencià n'hi ha menys, fins que no va vindre Jaume primer per aquí. La catedral de València té el gòtic, té el romànic i té el barroc. Vale, però jo m'agrada molt el romànic que dona a la part de darrere, t'ho dic per si vens, dona a l'arquebisbat.
0: Molt bé.
1: Que ara n'hi ha un tio que sembla que és normal, però hi havia un faixa de colló de Vico, que no me'n recordo ara com li diuen al bisbe aquell.
0: Bé, la descripció de tot plegat ha quedat molt clara.
1: No, és que, escolta, jo ja saps que treballo en això. Escolta, està molt revoltat Catalunya, el País Valencià, un dels mestres aquí.

0: van no me recordo el poble que em digueren, hi havia un bar i allí se posen a dinar, diu, bueno, pues ja s'esperem hores aquí, perquè no sabíem quan acabaria l'estat i tal. A València he vist moltes manifestacions l'altre dia. Estava jo a València, va fer una manifestació de mestres, de moltíssima gent, perquè se van afegir de més familiars, i jo de pas, com en coneixia algú, també vaig afegir allà. Mira, diu, vaig afegir-me, ja, vaig a fer molt, pese poc, però mira, un o més que està aquí i això, perquè segons me van comptar, així espontàniament, havien perdut com un 30% del sou segons els anys que feia que no els havien augmentat el sou. No conec absolutament res de les reivindicacions d'uns i d'altres, excepte això que me'n van comptar uns mestres, amablement. No sé si les reivindicacions dels mestres de Catalunya són semblants a l'ensenyament a València.
1: Són cosines, com a mínim són cosines.
0: Però ja te dic que hi ha moltes manifestacions, els diaris en van plens i s'ha creat un gran problema, perquè a més venen exàmens, això, bueno, s'ha creat un gran problema perquè alguns professors, alguns mestres, alguns ensenyants estaven disposats a aprovar-los a tots. Crec que això ja t'ho vas dir.
1: Sí,
0: no? Sí, aprovar-los a tots. Però està la cosa, ja t'he dit, no s'arriben a acords i això és fonamental. Jo soc partidari de que els mestres estiguin ben pagats perquè són fonamentals per a la societat i que els polítics que siguin ben pagats perquè no roben. Entens? O sigui, estan ben pagats, no cal que roben, no cal que posin la mà o no toquen. Però, bueno, estem ben pagats i que realment tornin aquest pagament a la societat, evidentment.
1: Queda claríssim, queda claríssim. Escolta'm, tu sí que et mereixes ser molt ben pagat per tot el que ens expliques sempre i després pel que escrius, però això ja fa tant temps que ja no cal que t'ho torni a dir. Escolta'm, una abraçada molt gran.
0: Gràcies, gràcies. Adéu.

0: I ara, salutacions a l'Alguer. Ens ve molt de gust de tornar a dir hola, com esteu, a la gent de l'Alguer, al Pere Lluís Albau, el nostre representant de fa molts anys ja i que continua sent-ho. Pere Lluís, molt bona nit.
1: Bona nit a tothom. Aquí estem bé, ha començat pràcticament l'estatge estiuenca, la gent comença a anar a la platja i tot.
0: M'ho imagino, perquè deu fer la mateixa calor que aquí o més. Escolta'm, i a banda de la calor, què més teniu?
1: Mira, aquí és important que el fet que a meitat d'aquesta setmana s'han avviat les obres de regeneració urbana del barri de Sant Agustí. El barri de Sant Agustí és un dels barris més populosos de la ciutat. Ha nascut artificialment després de la Segona Guerra Mundial, quan entre el 46 i el 1950 s'ha realitzat l'intervent més important d'edificació urbana a l'Alguer, construint més de 30 edificis a pisos per ospitar les famílies que havien perdut la casa sota el bombardeig aerei de la ciutat del maig del 1940. Al voltant d'aquells primers edificis d'edilícia pública i de l'allora iglesieta rural de Sant Agustí s'ha desenvolupat amb intervencions d'edilícia privada i altres d'edilícia pública e religiosa com escoles, esglésies i centres socials. Un barri on conviuen avui els algaresos històrics amb arrels nel barri antic de la ciutat i els nous immigrati de Sardegna arribats a l'Alguer després del segon conflicte mondial, principalmente per motius de faina, che fa del barri de Sant Agustí un barri on c'è l'integrazione linguistica totale entra il català de l'Alguer e il sard. Sì, això és interessantíssim perquè és barri que és molt populós, dient que avui si se vol trobar el català de l'Alguer parlat amb més freqüència és d'anar en aquests barris perifèrics com el barri de Sant Agustí, que més no és més tan perifèric, i el barri de la Pedrera.
0: Fantàstic.
1: Ara, doncs, amb aquestes obres de regeneració es preveu la sistemació de places i carrers amb una particular atenció al verd urbà i a les àrees destinades a l'esbarjo de la primera infància i de la gent gran.
0: Escolta'm, ens has situat magníficament lingüística i urbanísticament.
1: I edilícia i urbanística, sí.
0: Tot en una. Moltes gràcies, Pere Lluís, que vagi bé.
1: A vosaltres. Molt bona nit.
0: Següent destinació, Andorra. Joaquim Albalate, bona nit.
2: Hola, Kilian, bona nit.
0: Com

0: Ah, per aquí.
1: Bé, ja sabeu que Andorra ha fet uns quants passos per protegir la nostra llengua amb la llei del català, posant-la com a condició, per exemple, pel permís de treball o la nacionalitat, i ara també la vol potenciar en l'àmbit sanitari. Per això el govern engegarà una campanya dirigida tant als professionals sanitaris com als usuaris dels serveis de salut. El que es vol és reforçar el coneixement dels drets lingüístics, fomentar que s'utilitzi el català també en l'atenció mèdica. De fet, la llei lingüística del Principat diu que el personal sanitari té el deure de conèixer i d'expressar-se en català, però, segons les dades del govern, l'ús de la llengua a la sanitat aquí al Principat és més baix que en altres àrees. El 67% dels usuaris de l'hospital se'ls atén en català i als CAPs aquesta xifra puja al 79%, però consideren que no és suficient. I una altra notícia d'aquests dies que no té res a veure, però que ara que arriba el bon temps potser us interessa si voleu venir al Principat, és que la policia comença a multar les autocaravanes i les campers que campin o facin nit fora dels espais habilitats, que ara com ara també us he de dir són força limitats. Seran multes de 600 euros, tot i que si es paguen al moment seran de la meitat. Això ve d'una llei del 2025 que després d'un temps perquè tothom la pugui conèixer ara comença a aplicar-se. Per tant, si voleu venir a fer turisme aquí a Andorra, aneu amb molt de compte.
0: I ara cap a la franja, directes i ràpids, que volem saber coses. Joaquim Monclús, bona nit.
2: Molt bona nit. La institució cultural de la franja, que engloba l'Associació Cultural del Matarranya, Escuma, el Centre d'Estudis Ribagorçans i l'Institut d'Estudis del Baix Inca, davant dels atacs de Vox i el PP, ha fet un interessant comunicat en defensa del català de l'Aragó, que s'ha donat a conèixer a través de la premsa i les xarxes socials. El dia 1 de juny, a la Facultat de Filosofia de Saragossa, Robert Olbiach, fill de Favara, defensarà la seva tesi doctoral, Es parlars del Matarranya, estudi geolingüístic. La ciutat de Fraga, recentment, ha revitalitzat la seva cultura promocionant les coques de Fraga i el ball de coques. Molt bona nit i fins la propera.
0: Moltes gràcies i que vagi bé.
2: Realment, que vagi bé.
0: Bé, de tornada d'aquesta roda magnífica, seguim encara meravellats per aquella explosió de musicalitat, de sonoritat que ens ha suposat aquesta trobada amb l'Estefania, amb l'Estefani, i aquesta capacitat que té d'administrar i d'incorporar sons i sonoritats. Nosaltres això ho hem de fer amb ajuda, perquè sols no podem. Olga, que ja et veig a venir. Hola. Vine, acaba de venir.
3: Ja t'he sentit.
0: M'has sentit, oi?
3: T'he sentit parlar de so i sonoritat i dic, doncs jo m'hi apunto.

0: so, del llatí sonus, del verb sonare, d'on surten sonall, consonant, sonoritzar o ressonar.
1: Sonall també.
0: També, sonare, en realitat, fer soroll. I buscant informació de la paraula soroll, he arribat al verb aixurellar, que té una sonoritat ben bonica, però que vol dir aixurdar crits o tallar orelles. Dius, home, no.
2: No correspon, oi? No és més bonic que no pas això.
0: I això m'ha fet pensar en la relació que sovint hi ha entre com sonen les paraules i el significat que tenen. Yeah. El cas per excel·lència són les onomatopeies, el tic-tac del rellotge, el marrameu dels gats, el parrup dels coloms, el xup-xup de la cassola, això ja ho tenim molt clar. Sí. Però si et dic flonjo...
1: Flonjo.
0: Oi que és com si poguessis tocar alguna cosa tova, amorosa, o si et dic retronar, segur que hi ha notes.
1: Retrona, retrona.
0: Notes la vibració. Doncs això és un fenomen que s'anomena simbolisme sonor o iconicitat fonètica.
1: Iconicitat.
0: Iconicitat fonètica.
1: Iconicitat fonètica. Mira, que no ho sé ni dir. No ho havia sentit mai, això, jo.
0: Que és quan certs sons o combinacions fonètiques evoquen sensacions, formes, moviments. Quan hi ha una paraula que et transmet això, una emoció, una qualitat sensorial, més enllà del seu significat.
1: Quina potència les paraules, eh?
0: I així hi ha paraules expressives que sembla que portin el sentit enganxat al so. N'hi ha que vibren, tremolen, donen cops, trontollàs, patec, patac, ronc.
1: Sí.
0: N'hi ha que són líquides, viscoses, xipollejar, regalimar, lliscar, mullar.
1: Sí.
0: D'altres són aspres, seques, rascar, cruixir, fregar, o denoten petitesa, xic, pessic, esquitx. N'hi ha que gairebé pots veure com s'encenen i s'apaguen, pampalluga, guspirejar, espurnejar, titilar.
1: Sí.
0: I molt musicals, dringar.
1: Dringa.
0: Què dringa més que dringar? Res.
1: Res.
0: Què t'ha semblat això, interessant?
1: Oh, una meravella. Això es deia, com ho has dit, això, iconicitat...
0: Citat fonètica.
1: Uh-huh.
0: O simbolisme.
1: O simbolisme.
0: Sí, sí, sí, sensorial. A tu què t'ha... Quina paraula et provoca aquesta espècie de sinestèsia, va?
1: A mi m'ho provoca la reina de les paraules, que ets tu.
0: Ai, que és bo. Gràcies.
1: Adéu. Vaig provant de trobar paraules que facin tot això. Aviam si fem un programa un dia... Mira, espera, que hi torno. Podríem fer un programa un dia ple de sinestèsia.
0: I tant, totes.
1: D'això, vaja.
0: Només amb això.
1: Va, que vagi bé. I caminant, farem pau, o la pau. De fet, la farem, perquè, Pau, bona nit.
3: Molt bona nit, Kilian.
1: Ens arriba la Pau amb tota la tranquil·litat d'aquesta caminada, passejant per aquí, passejant per les illes també alhora, I passejant per
3: I
1: fer
3: tant.
1: Què? Què feu
3: I
1: aquí?
3: I tant, mira... Aquesta setmana hem fet un acte preciós que me fa molta il·lusió contar-vos, perquè realment ha estat una mostra d'unitat i d'amor per la llengua i per la nostra cultura. L'Obra Cultural Balear va convocar per ahir divendres, a les 8 de la tarda i a les 12 del migdia per tots els centres educatius, és a dir, la gent dels col·legis, els instituts, ho van fer a les 12 del migdia, i tota la població ho va fer a diferents places, als diferents pobles, una cantada comuna de la Balanguera, del nostre himne, de l'himne de Mallorca. Això vol dir que ahir a les 8 ressonava per tot Mallorca la Balanguera, i també ahir a les 12 del migdia. Ho han fet per celebrar l'aniversari d'aquesta cançó, que ja sabeu que és el nostre himne,
1: sí,
3: que la lletra és del poeta Joan Alcover, i que és una meravella. Aleshores va ser com un dir, encara hi som els mallorquins aquí, saps? Entre turistes, visitants, immigració, encara hi som, no? I encara la Balanguera és el nostre himne i per això el cantem. Ha estat un moment preciós, un moment com a de reivindicar la identitat col·lectiva d'aquesta terra.
1: És allò d'aixecar el dit i dir, ei, no ho sent, potser no ho sembla, però som d'aquí,
3: sí,
1: som els d'aquí.
3: Som d'aquí i volem seguir-ho sent.
1: I volem seguir-ho sent i som i encara. Mira, nosaltres ens hi apuntem, ja ho has notat, que per sota anava sonant aquesta Balanguera que ens enamora.
3: Sí,
1: moltes gràcies i moltes felicitats de conservar-la.
3: Gràcies, una abraçada.

0: Doncs, com qui no vol la cosa, estem acabant programa. Com ens ha agradat aquesta idea, aquesta sensació, allò que ens ha transmès l'Estefania, aquesta facilitat d'aprendre moltes llengües? No tothom la té, aquesta facilitat. Ens aniria molt bé que algú ens ensenyés a aprendre, potser, que algú ens ensenyés una miqueta a com s'han d'aprendre les coses, una mica.
1: Eps, pues jo tinc un mètode.
0: Perdona?
1: Sí, jo tinc un mètode per aprendre.
0: Tu tens un mètode per aprendre?
1: Exacte, jo ensenyo a aprendre a la gent.
0: Tu ensenyes a aprendre a la gent?
1: Exacte. Adolescents, universitaris, opositors, inclús a gent professional a les empreses.
0: Però, perdona, qui ets, per cert?
1: Ferran Ballart, encantat.
0: Ferran, perquè quan tu dius tinc un mètode, què vol dir això?
1: El servei funciona igual per tothom. O sigui, un servei que està sa aprèn de la mateixa manera per tothom. I el que jo faig és entendre els mecanismes que funcionen del cervell i ensenyar aquests mecanismes perquè la gent pugui aprendre correctament.
0: O sigui, ensenyes el cervell?
1: Més que ensenyar el cervell, ensenyo com fa el cervell per aprendre correctament.
0: I aleshores, traduint-ho, un incapaç d'aprendre llengües com jo podria aprendre les mateixes llengües que l'Estefania, amb qui hem parlat ara fa una estona, que en tenia 8, m'ha dit la llista, i encara tremolo. Això podria ser factible?
1: Sí, però has de tenir present una coseta, I és que quan més saps, més fàcil t'és aprendre. Per tant, l'Estefania, si sap moltes llengües, li serà molt fàcil aprendre. Però sí, podríem aplicar aquest mètode a aprendre, per exemple, un idioma.
0: Que aquesta seria una aplicació que ens aniria molt bé nosaltres en el programa. Però vaja, per aprendre qualsevol cosa, un mètode. I si es pot, ja ho sé, és la fórmula màgica, suposo que no la vols revelar massa, però com funciona això? Quin mètode és? Perquè què és tan diferent d'altres mètodes?
1: Et revelo el que calgui, òbviament. Hem de fer difusió i hem de fer de pedagogia.
0: Molt bé.
1: Doncs la veritat és que no hem inventat la roda, et soc sincer, no he inventat la roda. El que jo faig és aplicar sobretot el sentit comú, entendre com funciona el cervell i aplicar-li el sentit comú perquè la gent pugui aprendre millor. Hi ha coses molt bàsiques, com per exemple no confondre l'exposició d'una informació amb aprenentatge. És a dir, que t'exposis molt a un idioma, per exemple, agafant l'exemple dels idiomes, no vol dir que l'aprenguis. Si tu vols aprendre un idioma, el que has de fer és practicar-lo, posar-te molt a prova. I és una de les coses que fan que la gent aprengui millor. I això ho veiem també molt amb els estudiants, que, per exemple, estan constantment llegint i rellegint el temari, però no es posen a prova, no practiquen aquell material. I, per tant, com no el practiquen, el que passa és que el cervell no veu la necessitat d'aprendre'l i així no l'acaben aprenent mai, ja sigui un idioma o ja sigui el seu temari d'estudi.
0: El mètode aquest té alguna cosa que hagi aprofitat d'aquestes noves tecnologies que ens han portat a un altre àmbit ara en el coneixement? Quina és la relació d'aquest mètode que tu estàs ara intentant explicar amb les noves tecnologies? Les ha aprofitat d'alguna manera? Perquè com arribes tu a aquest nou mètode?
1: La podem aprofitar, la tecnologia. El que passa que hem d'entendre que no podem delegar el mètode d'aprenentatge a una intel·ligència artificial, per exemple, o a la tecnologia, perquè el que acabarà passant llavors és que nosaltres no estarem aprenent. Si tu delegues el mètode a una intel·ligència artificial, per exemple, estàs assumint un deute cognitiu molt alt que al final, tard o d'hora, acabaràs pagant. És pa per avui, gana per demà. Llavors, el que hem de fer és nosaltres treballar aquell material, pensar-ho, reflexionar-ho, i així és com s'obté el criteri que fa que aprenguis correctament. Jo crec que hem de tornar una mica a les bases, no? El que funcionava fa molts anys, i com he dit, és sentit comú tot això. Llavors, podem utilitzar la intel·ligència artificial per aprendre, per exemple? I tant que podem utilitzar-ho.
0: Sí.
1: I tant, per exemple, amb l'idioma, no? Ens aniria molt bé que ens donés un llistat de paraules, de vocabulari, per poder-les aprendre correctament. Però el que hem de tenir en compte és que si deixem que tot ho faci la intel·ligència artificial, no estarem tenint l'aprenentatge que volem.
0: Aleshores, si algú ara diu, molt bé, aquest mètode, vull que me'l facin arribar, què ha de fer la gent? S'ha de posar en contacte amb tu? Com funcionaria això?
1: Nosaltres fem molta difusió del mètode, ja sigui, per exemple, a través...
0: Té un nom, el mètode? Què li has posat?
1: Sí,
0: un nom?
1: El mètode Ballart, es diu.
0: Ah, el teu nom?
1: Sí, és el mètode Ballart i és un mètode que hem anat polint durant els anys i portem 15 anys polint-lo. Tenim un llibre, que és Aprender con Estrategia, on l'ensenyem, però també a xarxes socials o a la pàgina web de Brain School, que és on tenim tota la informació.
0: Si algú vol dir tinc dificultats o vull saber quin és aquest mètode, encara que no les tingui, les dificultats, és igual, no cal que ho vinculem només a la gent que té dificultats d'aprenentatge, pot ser per qualsevol, entenc.
1: Entenc que sí, és que has d'entendre que aprendre és una cosa que haurien de fer constantment durant la vida. Si tu deixes d'aprendre, si tu deixes de tenir curiositat, continuïtat és donar-te per acabat. I jo crec que continuar aprenent tota la vida és assumir que tu no vols donar-te per acabat. I els grans aprenedors durant tota la vida han estat aprenent fins al final. I això és el que jo vull explicar a la gent, que ha d'estar aprenent fins al final, tota la vida.
0: Aleshores, això que et deia, un que ara digui, mira, jo vull experimentar això, aviam què és. Arriba, truca a la porta vostra, que esteu a Barcelona.
1: Sí.
0: Poden trucar a la porta, potser hi ha un timbre, és igual, d'acord?
1: Sí, tant.
0: O poden trucar, o poden posar-se en contacte a través de les xarxes, igual. I aleshores, quin és el procés? Com funcionaria algú que vingués? Què passa a partir d'aquell moment?
1: Mira, nosaltres el que tenim, per exemple, són cursos que fem a Barcelona i també els fem a Madrid, on t'expliquem el mètode d'estudi. Mètode d'estudi que vindria a ser un mètode tradicional de llegir, subratllar, resumir, esquematitzar, memoritzar, repassar, però a la vegada que te l'anem explicant, t'anem explicant els principis de l'aprenentatge. O sigui, l'excusa d'explicar-te un mètode d'estudi també és l'excusa que tenim per nosaltres ensenyar-te com aprendre correctament i perquè tu puguis aprendre bé tota la vida, o sigui, ja estiguis treballant o el que vulguis fer, pues, tu puguis aplicar aquells principis de l'aprenentatge durant tota la vida. I jo el que t'explico és pues, un mètode d'estudi tradicional, tècniques d'estudi.
0: Mm-hmm. I aleshores, una vegada els tens, aquests ja els pots implementar en qualsevol matèria que consideris. Sempre és el mateix? Té variants?
1: No, pots aplicar qualsevol matèria. Fixa't que els millors estudiants són igual de bons a història que, per exemple, ho són a matemàtiques. Ho fan exactament igual, de la mateixa manera, aprenen exactament igual. Per tant, si entenem els principis de l'aprenentatge, podrem aprendre bé el que sigui.
0: Això, per tant, serviria, permetem ara portar-ho cap a la nostra matèria, serviria perquè la gent pogués aprendre llengües en plural, llengua en singular, que és la nostra, que ara ens convindria que molta gent l'aprengués, que vam un nombre molt gran de gent, que tots ens preguntem què podríem fer perquè la gent l'aprengués. El teu mètode podria ajudar en aquest sentit a que el català tingués una entrada més fàcil, la gent l'aprengués, perquè hi ha gent que diu, és difícil, molt difícil, i després, quan s'hi han posat, ja no ho veuen tant, però és igual, tot això podria ajudar, et sembla?
1: I tant, mira, jo et diré que quan he analitzat a políglotes arreu del món, i els he preguntat com ho han fet, et puc dir que el patró comú de tots ells és que s'han posat a prova, que és el que et deia al principi. És gent que no té por a utilitzar l'idioma i que l'utilitzen constantment. Jo crec que també a Catalunya tenim aquest complexe que quan algú ens deixa de parlar en català, per exemple, o veiem que algú és estranger i canviem l'idioma i ja comencem a parlar-li castellà, per exemple, i això no ho hauríem de fer, perquè els estem fent un favor molt pobre.
0: Sí.
1: I el que hem de fer és que la gent s'exposi a l'idioma, que no tingui por a exposar-se, corregir-los i veure que de l'error hi ha un gran aprenentatge ja.
0: Bé, doncs escolta'm, potser el que haurem de fer és que la gent comenci a pensar que aprendre també és possible, o reaprendre a aprendre, o tenir noves fórmules per aprendre, perquè en definitiva ens fa més potents de cara a la vida i de cara a tot, no?
1: Sí, i la gent ha d'entendre que no s'ha de donar per acabada i que ha d'estar aprenent sempre.
0: Doncs aquells que estiguin interessats, ja ho sabeu, aquí a Barcelona el trobareu. On et troben?
1: A The Brain School.
0: The Brain School, molt bé. Doncs escolta'm, gràcies per abordar-me, eh?
1: A tu, moltes gràcies.
0: Vagi bé, adeu.
1: Adeu.
0: Veus? Hem après, no només hem après una cosa nova, hem après que es pot aprendre sempre amb nou mètode i amb la capacitat de tenir això, eh? El punt aquest d'arribar a ser políglota, com ha estat, per exemple, l'Estefania, que avui començava el programa. Avui l'acabarem aquí, en un parc realment fantàstic. Mira, hem començat en un lloc que era suggerent i acabem en un altre lloc que és suggerent i, sobretot, tot el programa hem après moltes coses. Que vagi molt bé, Doc Xiao, una abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. Donald Trump hauria frenat la signatura d'un futur acord de pau amb l'Iran per demanar noves garanties. Segons avança el portal nord-americà Axios, Trump ha sol·licitat modificar el redactat del pacte en dos punts clau: el control del programa nuclear iranià i la seguretat al trànsit per l'estret d'Hormuz. Segons fonts de l'administració nord-americana, el president vol més concreció sobre com i quan Teheran es desprendrà de les seves reserves d'urani enriquit i els terminis per limitar la capacitat d'enriquiment futur. El document sobre la taula preveia un termini de 60 dies per negociar l'aixecament de sancions a canvi d'aquestes garanties nuclears, però el procés s'ha alentit. A hores d'ara, Washington està a l'espera que les autoritats iranianes responguin a aquestes noves exigències, una resposta que podria arribar en els pròxims 3 dies. Aquesta matinada, Trump ha assegurat que no té pressa per arribar a un acord de pau amb l'Iran, tot i el mal que està fent a les butxaques dels seus compatriotes. En una entrevista a la cadena Fox News, el president nord-americà ha assegurat que la seva prioritat és un bon pacte. Els sindicats majoritaris a l'educació, la USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre es fa la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Hauran de decidir si aproven el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, l'ha defensat a Catalunya Ràdio.
2: És veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
1: El cap de l'Organització Mundial de la Salut es compromet a donar el suport que calgui a la República Popular del Congo en la lluita contra l'epidèmia d'Ebola. Tedros Adhanom visita aquest cap de setmana la província on va començar el brot. L'OMS calcula que d'aquí 7 mesos hi podria haver una vacuna preparada per als assajos clínics. Almenys 416 persones han estat detingudes a França durant la celebració de la segona Champions del PSG. A més, 7 policies han resultat ferits, un d'ells de gravetat, per un traumatisme cranioencefàlic. A París, alguns aficionats del PSG han pres els carrers i tiren petards contra la policia. Segons un balanç provisional, uns 20.000 aficionats s'han concentrat als Camps Elisis per seguir la final. Per evitar disturbis com els de l'any passat, França ha desplegat 22.000 agents arreu del país. A casa nostra, milers de persones han participat en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut gaudir dels seus programes favorits, conèixer les cares conegudes de la televisió i la ràdio públiques i participar en desenes d'activitats. Un dels moments més importants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom al Palau Sant Jordi. Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Es calcula que han fumat alguna vegada el 16% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys, quan fa 10 anys eren molt més i superaven el 40% dels enquestats. Això segons un estudi de la Diputació de Barcelona, que els últims anys han enquestat més de 7.000 alumnes de quart d'ESO. En canvi, ha augmentat el nombre de joves que vapegen de forma habitual. Segons aquest informe, ara ho fan el 15% dels adolescents i, segons la cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, l'Hisenda Noguera, Guillemet, cada vegada comencen més joves.
3: Fa dos anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
1: Esports, del PSG és campió de la Champions per segona vegada consecutiva. Els de Luis Enrique s'han imposat a l'Arsenal en una final que s'ha resolt als penals després de l'empat a un al final del temps reglamentari i la pròrroga. Encara en futbol, aquest diumenge a l'Europa juga l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. En bàsquet, a l'ACB, aquest diumenge a Barça-València, el Palau decisiu de cara al posicionament del play-off. Jonas Vingegaard és el guanyador virtual del Giro d'Itàlia, després d'imposar-se en la penúltima etapa. És la cinquena etapa que guanya el danès. I en motor, Marc Márquez ha estat el cinquè a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia en el seu retorn a les pistes després de la lesió que va fer que es perdés Catalunya.
0: Fins aquí les notícies.
4: Diumenge 31 de maig, viu la festa de 3CAT al suplement. Serem en directe a l'anella olímpica de Montjuïc acompanyats de les cares més conegudes d'aquesta casa, tots els presentadors junts, una cosa que no passa mai, de l'Està Passant, Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín al suplement. La casa nostra. També Marta Torné a les portes del concert d'Eufòria. I els protagonistes de La Casa Nostra amb el seu director, el Dani de la Orden, la Paula Amàlia, el Marc Rius i l'Albert Ribalta. Diumenge 31 de maig, al suplement des de 3CAT en viu.

0: Aquests són Joan Reig i US Trip amb aquesta novetat que ens han presentat. Un tema original, un dels temes més singulars de Pere Tàpies, coincidint amb el 80è aniversari del seu naixement, és La Cadira.
1: La selecció musical del Mans, amb Quim Rutllant.
0: Les Nenes de Ciutat, un dels temes que més agrada d'aquest nou treball que han presentat les Alòs, ara ja té un temps, des del primer cant del matí. Les Alòs les trobareu el proper dissabte, dia 6, al Festival Ítaca a Gualta. Aquesta és la col·laboració amb els Abre de Mi en present. Nee.

0: Pep Lladó acaba de presentar el Petites Certeses, aquest clàssic de la rumba, una de les veus que més ha sonat al llarg dels anys al voltant d'aquest ritme. Hem sentit Vaig i Vinc.
1: Folk, arrel i paisatge sonor. La matinada s'acaba amb l'Icatmans, la selecció del Mans a Catalunya Ràdio, amb Quim Rutllant.
0: I seguirem amb una altra novetat que ha sortit tot just fa unes setmanes. Són els Ballaveu, celebrant els 10 anys de la seva formació, han presentat Arada, a Palmerola.

0: Hem anat cap al País Valencià per escoltar aquest tema de la Noelia Llorenç Tidana. Ha presentat Llum i trobem aquesta segadora, segadora, un treball que sortia el passat dia 22 i que divendres que ve es presentarà al Palau de la Música de València.
1: Cada diumenge a les 5, deixa't endur pel so d'arrel.
0: I fins a 6:15 del matí arribarem amb un clàssic dels Strombers, des del 10 anys de festa il·legal, la Patum. I així tanquem aquesta selecció que us hem ofert amb en Josep Lluís Santís als controls, la Rosa Silloé al muntatge i Quim Rutllant a la locució. Que tingueu un bon diumenge, fins la setmana que ve.

0: de vida, un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
1: Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. La Universitat Pontifícia de la Santa Creu de la Santa Croce de Roma va acollir el passat 21 de maig la projecció del documental Sagrada Família, la Bíblia en pedra, dirigit per Jordi Roger en el marc de la jornada Arte, Fede e Bellezza nell'Òpera di Gaudí, organitzada per la delegació del Govern de la Generalitat a Itàlia. L'acte va comptar amb la presentació del documental a càrrec del mateix director i un col·loqui posterior sobre el simbolisme i l'espiritualitat de la Basílica de la Sagrada Família. Sagrada Família, la Bíblia en pedra, és una producció d'Animacet Mèdia i Comunicació per la Basílica de la Sagrada Família que es va estrenar l'any 2019. Aquell mateix any, el documental va ser presentat a la Filmoteca Vaticana, iniciant un recorregut amb diversos premis internacionals. De seguida coneixerem els detalls d'aquest documental, de la seva presentació a Roma, i ho farem en conversa amb el seu director, amb en Jordi Roger. Però abans de començar, us recordo que a la recta final del programa, com sempre, tindrem el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
0: Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
2: Déu va crear el cel i la terra. Déu digué que existeixi la llum.

s'alci un firmament enmig de les aigües. Que la terra produeixi vegetació, arbres, que doni fruit.

l'aigua es produeixin éssers vius. I animals alats que volin la terra. I animals domèstics i feréstecs.

0: Jordi, bon dia i benvingut al Paraules de Vida.
1: Molt bon dia i moltes gràcies per acollir-nos.
0: Això que hem sentit ara mateix és un fragment, no?, d'aquest documental, un documental que s'ha presentat recentment, de fet el passat 21 de maig, a la Universitat Pontifícia de la Santa Creu de Roma, la Santa Croce, un documental que té per títol Sagrada Família, la Bíblia en pedra, oi?
1: Sí, correcte. De fet, és una peça, un documental d'uns 10 minuts, que es pot veure des de fa un temps ja, fa uns anys, en el deambulatori de la Sagrada Família, de la mateixa basílica, al voltant del presbiteri. I el 2019 ja el vam presentar aquí a Roma, a la Filmoteca Vaticana. Va ser un acte molt, molt, molt maco. És un documental, doncs, que ja per encàrrec de la Sagrada Família i que explica d'una manera narrativa el sentit bíblic, la catequesi d'Antoni Gaudí a través de la Sagrada Família. Per això li vam posar el nom de la Bíblia en pedra. I ara, a les portes de la visita del Sant Pare, a Lleó 14, doncs, la delegació de la Generalitat aquí a Itàlia, doncs, ha volgut preparar la visita també amb aquest acte, que ha sigut un acte molt, va ser un acte molt, molt, molt sentit i molt maco, no? I hem pogut recuperar un altre cop una projecció pública d'aquest documental. Aleshores, això sempre fa molta il·lusió. Un acte que es diu Art, Fe i Bellesa en l'obra de Gaudí, que és aquest acte, doncs, que va omplir una de les sales maques d'aquí de la Santa Croce de Roma.
0: Una font inesgotable, no?, la de Gaudí, quan parlem d'art, de bellesa i quan parlem també d'espiritualitat, no?
1: Potser un dels elements que, clar, de Gaudí se n'ha parlat molt aquests dies, doncs se'n parla molt més, estan sortint molts llibres, molts estudiosos, no? El que realment impressiona, jo crec, entre altres coses, no?, perquè Gaudí, tot ell és impressionant, no? Però impressiona que estudiosos de fora de casa, d'arreu del món, doncs s'han sentit molt interpel·lats per Gaudí, no?, i per la seva obra. I a part, Gaudí, per exemple, no va escriure, no hi ha escrits de Gaudí. És un personatge que ell, doncs, evidentment, va parlar a través dels seus plànols, a través de la seva obra, no?, i parlava, sabem moltes coses d'ell, a través dels seus deixebles. No tenia una escola formal, perquè ell no va ser mai professor, sí que va ser professor, però ell, al voltant, un cop a la setmana, rebia estudiants d'arquitectura i rebia joves que ja, doncs, el consideraven molt, i aleshores parlava, i aquí feia el seu mestratge, les seves classes magistrals. I moltes de les coses que sabem de Gaudí és a través d'escrits i a través de testimonis dels seus alumnes i de la gent que l'anava a escoltar, no? Això ho ha explicat molt bé aquests dies, doncs, l'arquitecte i també especialista en Gaudí, Chiara Curti, no?, que està molt vinculada a la Sagrada Família, i en aquest mateix acte, a la Santa Croce, va fer tot un perfil molt més directe, molt més humà de la figura de Gaudí, no? També molt destacat el pare Lluís Clavell, que ha estat rector de la Universitat de la Santa Creu, de la Santa Croce, català, doncs aquell va incidir molt en el fet de la bellesa, no?

0: es fa la visita a la Sagrada Família, doncs, a darrere del presbiteri, en el deambulatori que s'anomena, doncs es projecta en català i subtitulat també en castellà i subtitulat en anglès. I amb unes veus doncs, de gent molt, molt, molt estimada, la Dolors Martínez, una de les veus històriques d'aquesta casa de Catalunya Ràdio, també en Roger Pera, l'actor Roger Pera, i el Marc Lobato. Per tant, vam fer el documental, vam fer tota una dramatització amb el que serien la façana del naixement, narrem doncs el naixement, anteriorment narrem el Gènesi, no? Al principi feu la llum, les aigües, etc. I a través de la immensitat de llum que projecta l'interior de la Sagrada Família, doncs realment ens imaginem com Déu va crear les aigües, com Déu va fer la llum, etc. I després Déu va fer l'home, no? I anem a la façana de la nativitat, del naixement. I després doncs anem a la façana més dramàtica, que és la façana de la Passió, on veiem des del Sant Sopar fins al judici de Pilat, la crucifixió, etc. No? I fem parlar, en aquest documental, doncs fem parlar les escultures, les pedres de l'escultor Josep Maria Subiracs, no? Que ha estat, si els que tinguin més edat recordaran que va ser una façana envoltada de polèmica, perquè realment l'obra de Subiracs en principi doncs trenca l'estètica que estàvem acostumats de la Sagrada Família i més de la façana del naixement, que és una façana molt amable, no? Amb uns rostres molt amables, el nen Jesús, els reis, la Sagrada Família, no? I ens n'anem a la façana de la Passió, on la proposta i les escultures de Subirats són dures, són dramàtiques. Per això no s'ho inventa Subirats. El propi Gaudí deixa dit i ben clar que quines han de ser les estacions, perquè és tot el dia crucis, quines han de ser les estacions que hi haurà a la façana de la Passió, i indica molt clarament que ha de ser una façana amb trets dramàtics, molt dramàtics. I Subirats interpreta aquest dramatisme i certament, és a dir, és, per mi personalment és la façana que més em commou i més m'agrada. I el pare Lluís Clavell, quan va veure el documental aquí a la Santa Croce, i que els fem parlar les escultures a través de les nostres veus, doncs ell ho va dir, diu que es va emocionar molt i realment va veure tot el sentit, no? I després, el documental, un cop doncs anem a la crucifixió, doncs anem a la part de la resurrecció i també posant tots els elements eucarístics que conté tot el temple de la Sagrada Família. Uh-huh. Evidentment, aquest documental està fet quan encara no hi havia la Torre de Jesucrist, per tant, és un dels reptes, i evidentment no hi ha la façana de la Glòria perquè està per encara decidir el concurs, no? Uh-huh. Per tant, doncs, aquesta és una idea. En, uh-huh. en la meva presentació jo vaig dir que per generacions ens pensàvem que això de la Sagrada Família no seria etern, que no ho veuríem mai acabat, i en el públic internacional que hi havia doncs vaig recordar una expressió que tenim els catalans, de dir, això és més lent que les obres de la Sagrada Família. Que amb el boom del turisme doncs aquesta frase ja no té sentit, perquè a la que et distreus ja corones la Torre de la Mare de Déu, corones la Torre de Jesús, no? I s'ha accelerat molt el ritme, evidentment.
1: Ah, ara deies, no, aquesta emoció de Lluís Clavell, no sé si aquesta emoció, de fet, també l'hem sentit nosaltres, no, el Paraules de Vida, amb l'arrencada d'aquest documental, perquè són unes veus molt potents. Això suposo que passa una emoció molt, no? I que traspassa aquesta emoció per la gent que el vegi sencer, no?
0: Sí, és evident. I a part, clar, aquí el vam projectar en català, però amb els subtítols en italià. Aleshores, què passa? Que Clar, és molt fàcil.

0: si el públic italià o que coneix bé l'italià segueix els subtítols, el català i l'italià doncs és molt similar i per tant el públic va entrar moltíssim a dins de la narrativa del documental, no?
1: Jordi, l'heu fet a través d'Animacet Mèdia i Comunicació, oi?
0: Sí, sí, sí. Això ho vam fer ja l'any 2019, i va ser un encàrrec de la Sagrada Família, i bé, va ser... També s'ha de dir que els que ens dediquem a la comunicació, al cinema, doncs a rodar a la Sagrada Família és molt complicat. És molt complicat. Tot és molt complicat a la Sagrada Família, evidentment, per qüestions òbvies de seguretat, però qüestions òbvies de turisme. I per tant, són unes hores molt, molt concretes que pots accedir-hi, perquè el nostre repte era retratar, veure la Sagrada Família buida, despullada. Per tant, no els veu ningú. Per tant, utilitzàvem les hores tant a primera hora del matí, que entra el sol per la façana de Marina, no? Que són els colors més freds, són els blaus, i després al capvespre, quan ja han tancat les portes de la Sagrada Família, doncs per la façana de l'oest, que són els colors més càlids, no? Els grocs, els vermells, i això també ho tenia molt, molt ben assenyalat Gaudí, que també des de dins de la basílica es vegi el transcorre del dia a través de la llum. Quan comencem amb aquestes llums més fredes del matí, quan arrenca el dia, i després del capvespre, doncs, que entra tota la lluminària, aquest sol que ja se'n va cap a dormir, i és aquests colors tan calents, tan ataronjats.
1: És un documental que té molt de recorregut i que ha d'arribar al màxim possible de persones, no? I més ara que estem immersos en aquest any Gaudí, que estem a les portes de la visita del Sant Pare el proper cap de setmana, per tant, sí. No? És idoni.
0: Sí, sí, sí. A més, és un documental que en el seu dia va tenir força reconeixements internacionals, tant a Itàlia, a Trento, a Mèxic, a l'Argentina... tan reconegut per festivals de cinema pròpiament espirituals com festivals de cinema d'arquitectura, perquè això del cinema hi ha festivals de tota mena i de molta temàtica, i aquí doncs entrava tant la temàtica arquitectònica com la temàtica espiritual, no? Per tant, aquí és important. A la presentació que vam fer ara a la Santa Croce, doncs hi van participar diversos especialistes, no? I també, com he dit, la Chiara Curti, que és arquitecta i col·laboradora habitual de la Sagrada Família, i va dir un parell de frases que m'agradaria repetir-les perquè eren molt, molt, molt pertinents, no? Diu, molts visitants entren a la Sagrada Família com a turistes i surten com a pelegrins, uh-huh. Molts entren com a turistes i molts surten com a pelegrins. Això ve a tomb perquè jo vaig fer una mica de marcar els reptes i la història de la Sagrada Família. La Sagrada Família ha patit atemptats anarquistes i incendis comunistes durant la guerra, ha patit els bombardejos feixistes també durant la guerra, ha patit incomprensions, ironies per suposades classes intel·lectuals i progressistes il·lustrades de casa nostra, ha patit, com tothom, doncs, pandèmies, atemptats terroristes, etc. I malgrat tot, no? La Sagrada Família tira endavant. Tira endavant, no? I aleshores jo deia que un dels reptes que té la Sagrada Família és sobreviure també a l'estigma del parc temàtic, sobreviure el turisme, el mateix turisme que li dona l'impuls per poder-lo acabar, doncs no oblidar mai que doncs és un temple. I jo deia, doncs gaudir a les portes de la beatificació, doncs segur que ajudarà a mantenir aquest esperit que ell buscava, no? Que la Sagrada Família ajudés a la connexió de les persones amb Déu. I per tant, doncs la Chiara deia això, que molta gent entra com a turista i surt com a, com a pelegrins, no? I també deia la Chiara que Gaudí crea un mètode constructiu, no?, per construir un món de pau, per construir un món de pau. I certament qui entra a la Sagrada Família, doncs la primera sensació té aquest efecte uau, que és que es diu ara, no? Entres i quedes realment molt, molt petit i pots sentir, tot i que estàs envoltat, recordem que són al voltant d'unes 15.000 persones, uns 15.000 visitants al dia, al dia. Però, malgrat aquesta agernació, doncs pots trobar els teus moments de pau i de camí individual.
1: I això és el més important. Jordi, ens queda un minut, però també m'agradaria preguntar-te com viuràs la visita del Papa a Barcelona.
0: Doncs bé, també d'una manera molt especial, perquè a l'anterior visita del Papa Benet XVI jo vaig tenir la sort de ser el responsable de comunicació de la visita, no? I evidentment aquest any, doncs, sense voler-ho, doncs segur que aniré fent comparacions. Això com va anar d'aquella manera, com va anar d'aquella altra. Recordo molt clarament, perquè estava a poc menys d'un metre del Papa Benet, quan es van obrir les portes de la Glòria, on hi ha el Pare Nostre, i la seva cara d'impressió, no?, d'aquest efecte uau, i de veure l'interior, doncs m'agradarà veure també, si podem veure a través de la televisió o si puc ser allà, doncs quina és l'expressió del Papa Lleó quan vegi l'interior. Tindré aquestes ganes de veure.
1: Ho veuràs des d'una altra perspectiva, però segurament també intensament, no? I com dius, no?
0: Sí, i tant.
1: Però no? amb l'emoció també a flor de pell, no?
0: Sí, sí, i esperant, deixeu-me dir ja, que no sé quan serà la tercera vinguda d'un altre papa, quan es pugui beneir la portada de la Glòria, que això serà... Això ens ho hauran de dir els arquitectes i els enginyers quan serà, no?
1: Però en tot cas serà que és un camí ja imparable, no? És un camí que està en marxa i que no s'aturarà, no?
0: Sí, és així, és a dir, i a part és un recorregut únic a tot el món i, a més, conegut i seguit per tot el món. No és una cosa que passa aquí i només ho sabem nosaltres, no? Molta gent d'arreu ho està seguint i n'està al cas.
1: Mm-hmm. Jordi, com sempre, ha estat un plaer que passis pel Paraules de Vida.
0: Moltes gràcies a tu, Emili, i a tot l'equip de Paraules de Vida de Catalunya Ràdio.
2: El comentari de Francesc Romeu.
1: I tot seguit, com sempre, comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
3: Molt bon dia a tothom. Dilluns passat, com ja vam avançar, el Papa Lleó XIV va fer pública la seva primera encíclica, un text del màxim nivell doctrinal, titulada Magnifica Humanitas. I també per primera vegada en la història, un papa va intervenir en la roda de premsa de presentació del seu propi document. Tot i que molts comentaristes s'han referit a ella com una encíclica tecnològica sobre la intel·ligència artificial, hem de rectificar i dir que es tracta d'un text filosòfic o antropològic. Com molt bé s'assenyala en el seu subtítol, és un escrit sobre la custòdia de la persona humana en el temps de la intel·ligència artificial. El que proposa el Papa és l'humanisme i el que fa és una reflexió àmplia sobre la doctrina social de l'Església en el context de la intel·ligència artificial i defensa que tota tecnologia ha d'estar sempre al servei de la persona, del bé comú i de la fraternitat, i no pas del poder, del benefici econòmic o del control exercit per uns pocs. En el document, de més de 100 pàgines i amb 245 paràgrafs numerats, dividits en 5 capítols, el Papa parteix de la idea que la tecnologia no és dolenta en si mateixa, però tampoc no és neutral, ja que incorpora els interessos, les prioritats i la visió del món de qui la dissenya, qui la finança, qui la regula i qui la utilitza. El que cal és orientar la tecnologia èticament i políticament perquè no acabi reforçant el control, l'exclusió o la desigualtat. L'encíclica s'emmarca en la tradició de la Rerum Novarum de Lleó XIII del 1891, ara fa 135 anys, i recupera el sentit viu i dinàmic de la doctrina social de l'Església, entesa no com un conjunt rígid de normes, sinó com un camí de discerniment comunitari a la llum de l'Evangeli. Per això insisteix que el progrés tècnic només és autèntic si respecta la dignitat inviolable de cada ésser humà. Els drets fonamentals, la solidaritat, la subsidiarietat, la justícia social i la destinació universal dels béns comuns, la cura de la creació, la fraternitat i la pau. L'encíclica recorda que la persona no pot ser reduïda a un simple recurs productiu, a dades explotables o a una peça prescindible dins d'un sistema governat per l'eficiència. En aquest sentit, denuncia la concentració del coneixement i de la tecnologia en mans d'unes poques empreses o potències, perquè això pot ampliar la bretxa entre inclosos i exclosos, reforçar desigualtats i afavorir noves formes de dependència i dominació. Igualment, subratlla que la intel·ligència artificial no pot imitar capacitats humanes, però no pot substituir allò més propi de la persona, com la consciència moral, l'empatia, l'amor, la relació, la llibertat interior, la responsabilitat o l'obertura espiritual. Per això, Lleó XIV alerta contra el paradigma tecnològic, el transhumanisme, el posthumanisme i qualsevol model de progrés que vulgui superar o reemplaçar la humanitat en lloc de servir-la. En aquest sentit, defensa que la fragilitat i el límit no són defectes que s'han d'eliminar, sinó dimensions que cal cuidar. Al mateix temps, reclama un codi ètic compartit, supervisió pública, marcs legals adequats, educació crítica dels usuaris i una governança responsable de les dades i dels algoritmes. En l'àmbit educatiu, defensa l'escola i el pensament crític com a espais imprescindibles per formar persones capaces de preguntar, discernir i establir relacions humanes autèntiques. En l'àmbit laboral i econòmic, sosté que el desenvolupament no pot mesurar-se només pel producte interior brut, sinó per la dignitat del treball, la prosperitat compartida, la reducció de les desigualtats, la inclusió social i la cura del medi ambient. També dedica una atenció especial als migrants, als pobres, a les víctimes d'abusos i als col·lectius més vulnerables, perquè el tracte que reben és un indicador real de la justícia d'una societat. Finalment, l'encíclica denuncia la lògica de la guerra, el rearmament, les armes vinculades a la intel·ligència artificial i proposa superar la teoria de la guerra justa per avançar cap a una cultura de la pau, del diàleg, de la diplomàcia, de la misericòrdia, de la civilització de l'amor. En conjunt, Lleó XIV fa una crida a viure el progrés tecnològic sense perdre la humanitat, posant sempre al centre la persona, la veritat, la justícia i la pau. Si el Papa Francesc, amb la seva encíclica Laudato Si, va elevar la lluita ecològica al terreny de la més alta dignitat de la persona, hem de dir que també aquesta encíclica posa la dignitat de la persona a un nivell espiritual. Molt bon diumenge a tothom.
2: Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
4: Déu vos guard. Avui, solemnitat de la Santíssima Trinitat, celebrem també la jornada Pro Grantibus. Aquest dia, l'Església ens convida a pregar per tots els homes i dones la vocació del quals és la vida contemplativa. Ells són un testimoni silenciós d'amor a Déu i als germans. En aquesta jornada, recordem amb afecte els nostres germans contemplatius. Ells preguen per nosaltres durant tot l'any. A vegades, pot semblar que les persones que han consagrat la seva existència a la pregària tenen una vida amagada, desconnectada del món, res més lluny de la realitat. Els contemplatius són per a l'Església allò que l'arrel és per a l'arbre. L'arrel de l'arbre no es veu, però sense ella l'arbre no podria tenir vida, no donaria flors ni fruits. Què ens poden ensenyar els nostres germans contemplatius? En primer lloc, ens ensenyen, amb el seu testimoni, que la pregària és el cor de la vida cristiana. Ens ajuden a fer de la nostra vida una pregària i a trobar Déu en totes les coses. Santa Caterina de Siena ens explica en els seus escrits que la pregària l'ajudava a trobar Déu en la vida quotidiana. Així, l'escala de casa seva li recordava que havia d'ascendir cada dia una mica més per conèixer i estimar més Jesús. Les flors del seu jardí la feien reflexionar sobre la bellesa de l'ànima. Les persones consagrades a la pregària ens ajuden també a viure la bellesa de la litúrgia. Quan compartim amb elles la pregària de la litúrgia de les hores o celebrem alguna eucaristia en un monestir, comencem a assaborir a la terra una mica de la dolçor del cel. Els contemplatius ens ajuden a portar a la nostra vida les paraules del Salm: tasteu i veureu què n'és de bo el Senyor, feliç l'home que s'hi refugia, Salm 34. Els nostres germans contemplatius estan en silenci la major part del dia. En un món en què sembla que no puguem viure sense soroll, el silenci pot arribar a incomodar-nos. Ells ens mostren amb la seva vida que per estar a soles amb Déu, a vegades només cal ser-hi presents i compartir una estona en silenci i escoltar atentament aquell que sabem que ens estima. Així ho feia Jesús, que sovint es retirava en un lloc solitari i pregava amb confiança a Déu Pare, que l'estima. Benvolguts germans i germanes, pregar és una forma meravellosa d'estimar els altres. Donem gràcies a Déu per aquells germans que preguen cada dia a Déu Trinitat, Pare, Fill i Esperit Sant.
2: Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.

0: Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, diumenge 31 de maig del 2026. Avui El Suplement Tertúlia, amb Oriol Marc, Núria Oriols i Marta Monforte. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu i el Toni Rodon. Avui diumenge, que a partir de 11:15 us saludarem des de l'Aneda Olímpica per celebrar el 3CAT en viu. Entrevistarem junts per primera vegada, perquè sempre van per separat pel món, els 5 presentadors de l'Està Passant: Queco Novell, Núria Marín, Natza Ferrer, Òscar Andreu i Jair Domínguez, plegats avui al Suplement per celebrar el 3CAT en viu. Vindrà també la Marta Torné i el Tomàs Molina. Xerrarem amb una gran representació de la casa nostra, el Dani de la Orden, el director, la Paula Amàlia, l'Albert Ribalta i el Marc Rius, alguns dels actors d'aquesta sèrie amb segell 3CAT. I també tindrem la Marta Ferrer i la Rosa Rodon, les amigues de les arts, avui recomanant, com sempre, restaurants i pantalles. Avui un suplement a partir de 11:15 per celebrar aquest 3CAT en viu a tocar del Sant Jordi. Fins la 1 del migdia. Bon dia als que us esteu despertant. Bona nit als que no ens escoltareu fins a 12:15. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Gemma Bonet. Bon dia, Gemma.
2: Hola, bon dia. Doncs aquesta hora és notícia que a França la celebració de la Champions ha acabat amb més de 400 detinguts i 7 policies ferits, un dels quals està greu per un traumatisme cranial. És el balanç d'aquesta nit que ha convertit París en una batalla campal després de la victòria del PSG ahir contra l'Arsenal. Els aficionats van sortir als carrers fins i tot abans del final del partit i van llançar bengales i petards contra la policia. La majoria de tensions, prop de 300, es van fer a la ciutat de París, on més de 20.000 persones van seguir la final que es feia a Budapest. La van seguir des de pantalles gegants als Camps Elisis. També hi va haver aldarulls en una quinzena de ciutats franceses. El ministre de l'Interior ha qualificat de violència inacceptable, però ha admès que estaven previnguts davant d'aquests fets. La policia va desplegar més de 20.000 agents per tot el país, la majoria a la capital, a París, per evitar que repetissin els aldarulls que també hi va haver l'any passat. Aquest vespre al Camp de Mar de París acollirà la festa de celebració amb els jugadors del PSG i abans també rebrà l'Elisi el president, el rebrà en els jugadors el president francès Emmanuel Macron. A casa nostra, els sindicats majoritaris de l'educació, l'USTEC i professors de secundària han suspès les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre que es fa la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres a l'espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà als docents dilluns al migdia, i una consulta que es mantindrà oberta fins al dijous. Hauran de decidir si aproven o no el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar també al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ho defensava. Defensava ahir aquest preacord a Catalunya Ràdio.
3: És veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
2: Els ministres de Sumar apugen el tro contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen el Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i també el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta, diuen, té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició, però també reclamen a Sánchez que mogui fitxa.
4: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador, pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
5: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferraz no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
2: Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
6: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada, porque la legislatura está paralizada completamente. Si quiera o no si quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, como acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irrespirable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
2: I de la plana internacional, els colombians estan convocats avui a les urnes per escollir el successor de Gustavo Petro, el primer president d'Esquerra de la història de Colòmbia. Els principals candidats són el líder de l'Esquerra, Iván Cepeda, de la dreta, Paloma València, i de l'ultradreta, Abelardo de la Espriella. L'Esquerra busca conservar el poder i la dreta radical promet seguretat davant l'augment de la violència. I el director general de l'OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha assegurat a la República Democràtica del Congo que no està sola en la lluita contra l'Ebola. El màxim responsable de l'OMS ha viatjat aquest dissabte a la província d'Ituri, on es va originar el brot que preocupa actualment les autoritats sanitàries. En una compareixença al costat del ministre de Salut, Tedros ha manifestat el suport de l'OMS a el país africà.
7: L'OMS estarà al costat de la República Democràtica del Congo durant tot el temps que calgui. El nostre compromís no s'acaba quan hi ha un brot. No esteu sols en això. Som aquí amb vosaltres i ho aconseguirem junts.
2: I més qüestions. A casa nostra, milers de persones han participat en la primera jornada de 3CAT en viu que s'ha fet a l'anella olímpica de Montjuïc, a Barcelona. El públic ha pogut participar en desenes d'activitats, conèixer algunes de les cares conegudes de 3CAT i visitar alguns dels escenaris dels principals programes.
8: Hi ha un fotomatón, ho veus, ho sents i ho vius. I res, farem una foto amb la família, que hem vingut amb els amics, amb la família, tots junts.
9: El primer cotxe del foraster.
10: Bueno, primer he anat en bici, després he fet un circuit, he fet una carrera d'esquís i ara aniré en kayak.
11: I hem fet jocs.
12: I jo una foto amb el Tito.
2: La festa continua avui, també a l'anella olímpica de Montjuïc. El programa El Suplement s'emet en directe des d'allà. Al migdia també es podrà veure el concert dels participants d'Eufòria d'aquesta última edició. I a la plana esportiva, el PSG, com dèiem, s'ha proclamat per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG. L'Atlètic Barceloneta s'endú la Lliga Masculina de Waterpolo, la 21a consecutiva. A la Lliga Femenina, el Mataró força el tercer partit de la final. I Marc Márquez ha estat cinquè a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP en el seu retorn a les pistes després de la lesió. La cursa llarga, avui serà amb Márquez des de la quarta posició i Marco Bezzecchi des de la pole. Pel que fa al temps, dia de dues cares ben diferenciades en aquest tram final del mes de maig. Sol i calor fins al migdia, amb nuvolades al Pirineu i refrescada a la Vall d'Aran. Poden començar a caure ruixats al Ripollès i serà al llarg de la tarda que plourà a moltes zones del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central, amb tronades.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquesta hora, per treure'ns la son de les orelles, arriba l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa.
13: L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
14: La preadolescència és una etapa fonamental del desenvolupament humà. El cervell recull tot el que ha anat aprenent, les experiències que ha viscut de la infantesa, des del naixement fins als 8-9 anys, i a partir d'aquí comença a preparar els canvis del que serà l'adolescència. No és una adolescència pròpiament dita, i aquí és molt important tenir en compte que els preadolescents no són encara adolescents, i per tant no els hem de tractar encara com a tal, ni hem d'afavorir que es comportin, que parlin o que vesteixin com a adolescents. El que està fent el seu cervell és preparar tots els canvis intensos que viurà durant l'adolescència, i això el que necessita és l'acompanyament emocional no sobreprotector del seu entorn.
11: Benvinguts i benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit el doctor en Biologia David Bueno. Diu la psicòloga Elisenda Pasqual que l'etapa dels 7 als 12 anys és l'etapa del no retorn, quan els fills s'adonen que ja no hi ha marxa enrere en la infància. Assegura Pasqual que és una etapa encara molt invisibilitzada, però que és essencial perquè els infants comencen un camí cap a la maduresa, en el que diran adéu al nen o nena que són. I per parlar-ne, obrim l'escola de pares. Ens acompanyen...
15: Elisenda Pasqual, psicòloga de criança respectuosa, autora de Amor de piel adentro, Criar i jugar, Maternitat invisible i L'ombra de la Clara, i psicòloga de la sèrie Això no és Suècia. Sentirem també el doctor en Biologia David Bueno, els testimonis de la Gemma, el Xavier, l'Aleix i la Guida. Sentirem el Sergi Vives perquè les seves bessones van cap a l'edat del no retorn. I acabarem amb els llibres per somiar del Jaume Centelles.
16: L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
2: Doncs avui a l'Ofici d'Educar, l'etapa del no retorn a la infància. Adéu, infància!
11: Adéu, Elisenda Pasqual, benvinguda.
2: Bon dia. L'etapa del no retorn és una etapa, dius, frontissa, no?, entre la infància i l'adolescència, i cada nen o nena la viurà diferent segons el seu caràcter, no? Tu proposes viure aquesta etapa com una oportunitat i apuntes 5 conceptes relacionats. Primer, la regulació. Jo em segueixo encarregant del que et passa, sóc el far en la teva tempesta, i et corregulo perquè en el futur ho facis tu sola. Segona, la presència. Jo estaré sempre al teu costat perquè no et sentis sol o sola. Tercera, la confiança. Veig que t'estàs fent gran i que cada vegada tens més habilitats per gestionar, afrontar tot el que passi. Quarta, l'autonomia. Cada vegada tens més habilitats i recursos i jo et dono permís perquè experimentis amb ells. I cinquè, les pantalles. Jo m'encarrego que em facis un bon ús.
11: A veure si és veritat.
2: Sí, Elisenda Pasqual, què passa en aquesta etapa del no retorn a la infància?
11: Mira, és una etapa, a mi m'encanta, perquè moltes vegades posem molt d'èmfasi en la infància, primera infància, 0-7, i després ja ens preocupa l'adolescència, no? I jo sempre dic que l'adolescència és una infància reviscuda, però és que l'adolescència no comença fins que s'acaba la infantesa, per tant, donem-li temps a aquesta infantesa per créixer. A partir dels 7 anys, 7-8 anys, no? És el que Piaget deia, que començava l'etapa de les operacions concretes. Això vol dir que el cervell de l'infant comença a madurar cap a una direcció on aquest nen i aquesta nana comença a comprendre tot allò que és abstracte i que amb l'infant li hem d'explicar, per exemple, el temps, no? Si queden 5 minuts, li hem d'aixecar 5 dits, no? Li hem de posar un rellotge de sorra. A partir d'aquesta etapa, el nen i la nana comença a comprendre la dimensió menys tangible de la vida, comença a aprendre l'ètica i la moral, comença a comprendre aquesta dimensionalitat del temps, que el temps no és kairos, sinó que és cronològic també, bueno, són els dos, però també hi ha el cronològic, no?, que hem de fer tard, que hem d'anar amb presses, que... I tot això fa que aquests nens i aquestes nenes arribi un moment que comprenen la direcció de la vida, no?, perquè no som Benjamin Button, nosaltres no anem cap endarrere, nosaltres anem cap endavant, no? I aquesta direcció de la vida fa que, en funció d'aquest temperament infantil, veiem, doncs, criatures que amb 9 anys ja volen ser adolescents, i potser nens i nenes que amb 11 o 12 encara estan massa enganxats amb etapes prèvies, amb regressions a la infància, no? Llavors és una etapa molt curiosa, molt heterogènia, i que implica molta afinació per poder-la acompanyar bé.
2: Tu dius que és com el primer dol amb consciència que tenen, no? I ells viuen un dol, però nosaltres també.
11: També,
2: no? Adéu al nen, adéu,
11: sí.
2: Adéu.
11: No, i que a vegades també es pensa, no?, que quan els nens són més petits o més petites és més fàcil, no?, aquest acompanyament, fan més cas, estan encara sota més la teva ala, pots decidir més, que sí, que tens raó, i és que és així, però que la llei de la vida és que, no?, com diu aquell poeta que no sé qui és, que sempre surt per xarxes, és que els fills i les filles són fills de la vida, no són fills teus, no? I per mi aquest també és aquest dol, no?, de les mares i dels pares, de deixar volar, de deixar anar cada vegada més amb aquesta confiança, amb l'autonomia, amb aquesta corregulació, i de dotar els infants de recursos, perquè arribarà un moment que realment volaran sols i soles, i tu hauràs de confiar que has sembrat pues aquelles llavors que potser creixeran o no, però que estan sembradetes i que has fet la feina, no?
2: Com podem identificar que ja estan en aquesta etapa i que estan on han d'estar, no? Que no estan massa avançats, que no sigui precoç, o que s'estan agafant a la infantesa com jo no vull créixer, no?
11: És complicat, i sobretot perquè avui en dia tenim molt el fenomen de la hipersexualització, no? On estem normativitzant conductes, estem normativitzant formes d'expressió, roba, complements, maneres d'estar, no?, que no són o no haurien de ser, des del meu parer, pròpies de la infantesa, com deia el David Bueno a l'entrada del programa, deien, no són adolescents, no hem de propiciar justícia, ni que es comportin, ni que es vesteixin, ni que actuïn com a adolescents, perquè és que no ho són, no? Llavors, clar, a mi quan una família me consulta em diu, és que la meva filla està adolescent total, dic, quants anys té? Diu, 8. Dic, no, no, adolescent total, no tens ni idea del que és l'adolescència, no? Si amb 8 anys està en l'etapa del no retorn. Què vol dir que una nena o un nen amb 8 anys vol ser adolescent? Que està en aquesta etapa del no retorn i que ja ens està donant una informació que és un infant que vol anar molt ràpid, que vol créixer molt ràpid o que vol ocupar un lloc de força.
17: Que és diferent, eh? Però jo m'he trobat en molts casos de gent que em diu ja està adolescent i té 9. És a dir, aquí ens estem confonent una mica.
11: Molt, clar. L'adolescència són uns canvis sexuals, no? Són uns canvis a nivell hormonal, endocrí, metabòlics, que fan que les característiques sexuals secundàries dels nens i de les nenes es desenvolupin. I això és el que ens marca l'etapa de la pubertat i l'etapa cap a l'adolescència. Si la teva filla o el teu fill no té característiques sexuals secundàries desenvolupades, és que no ha arribat ni a la pubertat. No, llavors no pot ser adolescent, no? El que passa és que està en una etapa de no retorn, pot ser amb un peu a l'accelerador massa fort i aquí s'haurà de regular.
17: Avui a l'Ofici d'Educar, l'etapa del no retorn a l'infància.
18: Ja no sóc tan petita, eh?
15: L'etapa del no retorn és una etapa de transformació molt potent a la maduresa. Elisenda Pascual.
17: Marta, benvinguda. Hem escoltat pares i fills que estan en aquesta etapa.
19: Sí, mira, ara escoltarem la Gemma Sánchez. Ella ens explica què li fa por del fet que la seva filla, que té 10 anys, es faci gran.
20: Crec que bàsicament el que em fa por és que jo no estigui preparada mentalment per aquesta nova etapa, perquè fa la sensació que el temps passa tan ràpid que de cop i volta veig que té 10 anys i aquesta rapidesa temporal és com si el meu cervell no la pogués assumir. Després hi ha una altra cosa que també em fa por, que és com l'afectarà tot aquest món digital, de tantes pantalles, de l'asia, en la seva adolescència i la seva joventut. Ara, evidentment, té un ús controladíssim per part nostra de tot això, però quan ella tingui l'edat de gestionar-ho sola, penso ho sabrà fer, no sé. I després parlaria d'aquesta por meva, com viuré jo el dol quan vegi que s'ha fet tan gran que ja no ens té nosaltres com a referent, sinó que és més aviat el seu grup d'iguals el que per ella passa a tenir més importància. Tot i que aquests sentiments també estaran barrejats amb altres com l'alegria, el goig i la il·lusió de veure totes i cada una de les seves etapes vitals i ens sentirem orgullosos de veure-la créixer i saber que en part hem tingut alguna cosa a veure amb la seva manera de veure el món, d'entendre el món. I confio que el vincle i la bona relació que hem fet créixer durant la seva infància es mantindrà al llarg del temps, per molt que creixi.
19: Ahir podem escoltar també el Xavier Bartrolí. Ell és pare de dues nenes de 7 i 11 anys i ens explica com viu que les seves filles es facin grans.
21: Em preocupa si la meva responsabilitat com a pare, com a pares amb la meva parella, haurem sigut capaços de donar les eines, no?, perquè es vagi fent gran i perquè arribi a l'adolescència, doncs, amb una sèrie de valors i de prendre uns límits, conseqüències d'algunes accions, de manera que cada vegada, no?, va tenint més autonomia i especialment l'adolescència, doncs, sàpiga tenir aquests recursos per en una època on es busquen molt els límits, doncs, que pugui saber de no traspassar-los, no? Una altra preocupació seria en aquesta etapa del que és l'adolescència, on no és descobrir-se un mateix o una mateixa, no? La nostra filla gran, i també anar trobant aquests límits, que la manera que ho pugui fer sigui saludable i que no s'allunyi massa, no? És que després ella, entre cometes, m'utilitzi com a recurs, no? És a dir, que no desaparegui. Suposo que és un altre temor o fantasma, no sé com dir-ho, doncs que també està allà, no?
19: I ara escoltem els fills. L'Aleix, d'11 anys, respon a tres preguntes. Què li agradaria dels nois més grans? Què li fa por de fer-se gran? I què no vol deixar de fer quan era més petit? I també què demanaria als pares?
22: Una cosa que m'agradaria fer que fan els nois i noies grans és conduir. També, de fer-me gran, em fa por la responsabilitat de cuidar els meus fills, de que no els hi passi res i de que no els hi facin res. Jo no vull deixar de jugar, perquè és una cosa que fan els nens petits, els adolescents ja no tant, i crec que els grans ho haurien de fer més. I jo no els hi demanaria res als meus pares, perquè penso que em cuiden prou bé i em tracten bé.
19: I escoltem també la Guida, de 10 anys. Què la trau i què li fa por de fer-se gran?
3: Jo, quan sigui gran, una cosa que no voldria deixar de fer és jugar, perquè trobo que, per exemple, l'escondite, el pilla-pilla, el veo-veo, són jocs que a la fi al cap són entretinguts. I si vas al cotxe fer el veo-veo, quan estàs avorrit, doncs és guai. També m'agradaria anar a la disco, perquè deu ser xuli anar amb les amigues, anar a fer un soparet, després anar a la disco, ballar, i podria estar guai. Una cosa que em fa por de fer-me gran són els estudis de la universitat, perquè tinc por de no entendre res, de que ho expliquin massa ràpid o que no entengui, o el carnet de conduir, que no em surti bé, i això em fa una miqueta de por. I als meus pares els demanaria que m'expliquessin millor les coses i més clarament, perquè, per exemple, si jo pregunto què és el motor, que no em diguin és una part del cotxe, perquè sé que és una part del cotxe, però per a què serveix, on està, de quin color és, i això. Adeu!
17: Ah, gràcies, Marta.
19: A vosaltres.
4: A vegades els pares sou molt pesats.
15: L'etapa del no retorn és on es construeix el caràcter. Elisenda Pasqual.
17: Avui, a l'etapa del no retorn a la infància, amb la psicòloga Elisenda Pasqual, preocupació, valors, pors, desitjos, alegries, no deixar de jugar, anar a la disco i el carnet de conduir.
5: Oh, carai, quines preocupacions, m'encanten. Jo t'ho tenia de similar, també, t'he de dir, quan els escoltava.
17: Tu parles de la importància, com a adults, de ser conscients que són en aquesta etapa, no? I a com acompanyar-los, no? Com obrir espais de conversa, no? Per acollir totes aquestes cosetes, no?
5: Fixa't que quan parlaven les famílies, tant la mare com el pare que han parlat, hi havia una cosa que per mi és molt important, i crec que a vegades quan els explico això les famílies es queden una mica més tranquil·les, no? Que és a vegades la por de que quan ja no siguin referents, què faran o qui tindran o amb qui s'emmirallaran, no? I jo els hi dic sempre, dic, si nosaltres no tinguéssim els nostres pares a dins, no ens passaríem tants anys fent teràpia per intentar-los treure, és a dir, vosaltres sereu els seus referents, o sigui, conscient o inconscientment.
17: Per bé o per mal.
5: Per bé o per mal, no? I això és l'important, és a dir, que no és que els infants es facin grans i s'oblidin de tu, no, no, els infants es fan grans i arribarà una etapa on per naturalesa buscaran referents externs, amb els iguals, amb altres persones adultes, etcètera, amb les xarxes socials, evidentment, però vosaltres estareu sempre dins. Per això jo sempre insisteixo tant en ser persones adultes coherents, consistents i íntegres. Coherents perquè fas el que dius, la majoria de lo possible, davant seu, consistents perquè les teves respostes acostumen a ser previsibles i regulars, i íntegres, que això és més difícil a vegades de fer, però els infants tenen un olfacte meravellós per això, que és que encara que ningú et vegi, actues amb els teus valors. I aquesta integritat i aquesta coherència, aquesta consistència, si tu la practiques d'una manera diària, com quan et deixes les dents o quan et prens el got d'aigua al matí, això fa que els teus fills et vegin com un referent i aquesta llavor que té dins seu. I aquesta és la millor medicina pel futur, no?
17: Tu proposes, per exemple, explicar-los com ho vam viure nosaltres, no?
5: Sí, jo crec que és ajuda a crear aquestes connexions, no? Per exemple, ahir la nit jo estava amb una de les meves filloles, té 12 anys, i ella vam anar a buscar menjar fora, vam anar a passejar, vam anar a fer una volta, i tenim aquestes estones de complicitat, perquè jo sé que sóc una adulta referent per ella, que no és la seva mare ni és el seu pare. I tornàvem i em deia, ostres, Elisenda, et vull dir que estic molt a gust amb tu quan tenim aquests moments així, no? I dic, clar, dic, que xulo que els puguem seguir tenint, no? Encara que visquem una mica lluny i tal. Diu, sí, perquè m'escoltes i m'ajuda a parlar amb tu, no? I clar, estic en un moment, em deia ella, que és que tot em fa una mica de mandra. Clar, és que ella està transitant ja cap a la pubertat, o sigui, no té la primera menarquia encara, però està al caure. I jo li explicava, dic, ostres, és que t'entenc perfectament, quan jo tenia la teva edat, a mi em passava això, em passava l'altre. I veure reflexada amb la meva pròpia història, amb ella li dona perspectiva, perquè és, ah, d'acord, això forma part d'aquest procés de créixer, això et va passar a tu, que et veig una persona col·locada, que t'admiro, que estic a gust, no vol dir que jo m'estigui tornant l'ela, no vol dir que em quedi aquí tota la vida, clar que no, no? És el mateix que ens passa a les dones amb la perimenopausa i amb la menopausa, que necessitem a vegades referents que ens ubiquin en aquest moment de desubicació, perquè és el mateix procés de transformació que van patir a la pubertat, no?
17: I també parles de contes que poden ajudar-nos a explicar aquesta etapa, no? Per exemple?
5: Sí, utilitzar llibres, sobretot quan parlem de l'educació sexual integral, els canvis dels cossos, no? La prevenció, doncs, la diferència entre desig i consentiment, els riscos que a vegades tenim por que consumeixen a través de la pornografia, perquè la mitjana de consum esporàdic en aquest país està al voltant dels 9 anys, però sí que a partir dels 11 o 12 anys el consum ja és voluntari. Per què? Perquè el seu procés d'evolució fa que la zona cerebral enfocada a la sexualitat i al plaer genital estigui molt irrigada. Per tant, hi ha curiositat, hi ha desig, hi ha ganes de saber més, i si no els donem informació coherent i correcta, es poden confondre, no?, amb tota aquesta mirada i tot aquest creixement.
17: Què passa al cervell en aquesta etapa? Sentim de nou David Bueno, fundador de la Càtedra de Neuroeducació de Barcelona.
14: En l'etapa de la preadolescència, el cervell comença a preparar els canvis que es produiran dins la seva estructura. Són canvis físics, canvis tangibles a nivell de connectivitat neuronal. Aprofita per consolidar totes les coses que s'han après abans de les experiències vitals que s'han tingut i es reorganitzen. És una etapa especialment racional. No és per descomptat que no tinguin aspectes molt emocionals, en tenen i molts, però és una etapa més racional del que serà després l'adolescència. S'estan posant aquestes bases del comportament, com si el cervell estigués analitzant i reanalitzant tot el que ha sigut la seva infantesa per anar preparant quins seran els canvis més útils, més importants de la seva adolescència.
17: El David Bueno ens explica també què impliquen aquests canvis.
14: Un inici de reorganitzacions del que s'anomena l'escorça prefrontal, que és la que ens permet reflexionar, gestionar les emocions, planificar, decidir de manera racional. Aquesta zona es consolida. Després, a l'adolescència, perdrà temporalment eficiència de funcionament perquè s'estarà reorganitzant, estarà deixant enrere totes les formes de pensar pròpies de la infantesa per poder adquirir les formes de pensar i de comportar-se i de reflexionar pròpies de la joventut i l'edat adulta. Per tant, la preadolescència el que fa és consolidar totes aquestes xarxes per després poder fer aquests canvis. Si a la preadolescència aquestes xarxes no es consoliden prou bé, després l'adolescència serà encara més moguda del que sovint ja acostuma a ser.
6: Sempre haig de fer el que tu vols.
15: Por al futur, incertesa, ganes d'autonomia, sentir-se més grans del que són i comportaments preadolescents són les reaccions que poden aparèixer entre els 8 i els 12 anys. Elisenda Pasqual.
17: Doncs avui a l'Ofici d'Educar en Temps de Suplement a Catalunya Ràdio, l'etapa del no retorn a la infància, aquests 7 als 12 anys. Elisenda, quins rituals, tu parles de rituals que ens poden ajudar a fer el salt, no? A fer bé aquest salt, no? Que és un salt quàntic,
5: sí,
17: no?
5: Sí, és un salt quàntic, ja ho ha dit el David, no? És aquesta preparació prèvia a fer el salt, ja que el cervell entra en un procés de transformació absoluta, amb una poder neuronal immensa, per convertir-nos en persones adultes, no? Doncs clar, els rituals de passatge, que jo crec que és com una pràctica que hem perdut amb la nostra societat actual i que per això estem tan perdudes les persones, no? Petites, mitjanes i grans. Quan arriba aquesta etapa, és important entendre que els nens i les nenes, no?, tenen aquesta capacitat cognitiva i cerebral per poder pensar-se i per poder veure's amb la perspectiva del passat, no?, per poder començar a construir un relat, un relat autobiogràfic, no?, de qui era, amb què m'he transformat, qui sóc i qui vull ser. Comencen aquestes primeres idearis de qui vull ser, com m'imagino, amb qui m'admirallo. I tot això s'ha de poder deixar anar d'una manera bonica perquè no ens quedem enganxades amb aquesta història del passat o amb aquests somnis del passat. Llavors, rituals bonics podrien ser, primer que tot, establir espais de conversa amable, no?, aquesta escolta activa amb el teu fill i la teva filla, poder fer una història de qui érem i què hem sigut, poder agafar fotografies i fer un àlbum de la nostra història de vida, de mira quan eres petita, quan vas néixer, qui et vas transformar, quines activitats feies, amb qui jugaves, què t'agradava, quins somnis tenies, perquè a vegades ens obliden els somnis. I després en l'etapa adulta, a vegades fent processos terapèutics amb persones, recuperen aquest somni. Ostres, si això jo ho volia fer quan era petita. I mira on estic ara, no? Pues tot aquest camí que ens haguéssim estalviat, si algú ens hagués recordat, sí, que és el que ens frapava i que és el que ens mobilitzava de dins cap a fora, no? Llavors, enquadrar amb algo tangible, com pot ser un àlbum de fotos, com pot ser una carta amb aquest nen o aquesta nena que deixem anar enrere, no? És a dir, algo que sigui tangible i que acompanyi amb aquest nen i aquesta nena amb la seva evolució, amb el seu camí cap endavant.
17: El 2025, l'Elisenda Pasqual va assessorar l'obra Bèsties, dirigida per Pau Roca, interpretada per Marta Marco, en el que una psicòloga aborda el cas d'una nena que als 8 anys vol que li implantin uns pits més grans i la mare hi accedeix. Sentim-ne un fragment.
7: No va trigar a descobrir que si volies, podies comprar-los. Els pits. va començar a insistir a la seva mare. La Carol era suficientment conscient com per saber que ho havia de mantenir en secret, que no era legal al nostre país. Bé, de fet, no ho sabia amb certesa, però va pensar que probablement no ho era, o que potser era com totes aquestes coses que són tan noves que encara no hi ha una llei que les contempli. En qualsevol cas, estava segura que hi hauria gent que no ho veuria amb bons ulls. I a més de tot això, hi havia el tema del preu. Aquí era molt car. Sí, faríem qualsevol cosa per satisfer les necessitats dels nostres fills. Només hem de veure com ho fem tots ara. Mòbils, tablets, phones, el que tinguem a l'abast. I a més, volem que els nostres fills siguin funcionals en aquesta societat. Per tant, satisfer les seves necessitats és important. I la Lila no es calmava amb el tema, en tot cas empitjorava. De fet, estava començant a angoixar-se de veritat. O sigui que la Carol sabia que havia de continuar investigant.
17: Lila, 8 anys, necessitats... Diu la mare, cobrir les seves necessitats, la hiper, i els perills de la hipersexualització.
11: Sí, recordo molt quan va sortir l'obra i van fer un debat postfunció, la primera que van estrenar allà, La Muriel i la Gràcia, que lo interessant és que hi havia famílies que s'havien cregut que era una història verídica. És a dir, això és el que després ens vam posar a reflexionar amb la Marta Marco i amb tot l'equip, de dir, ostres, fins a quin punt com a societat ens hem arribat a pensar que això pot ser veritat. O sigui, quins extrems i quins tentacles té aquesta hipersexualització que ens pot portar a pensar que això podria ser real, no? Doncs clar, fixa't, no? La diferència i la distorsió de que una mare que vol cuidar i estimar la seva filla sense posar límits, no? I amb aquesta complaença d'una hipersexualització que amb 8 anys un infant és que no hauria ni de plantejar-se que el seu cos és incorrecte, no? I clar, la ciutat en la que vivim, com que els nens i les nenes s'emmirallen constantment amb cossos que no són infants, perquè tenim dibuixos animats i tenim pel·lícules infantils on els protagonistes i les protagonistes no són infants, són dones i homes amb característiques sexuals secundàries, com tenim, per exemple, la pel·lícula de la Frozen, que ens va agradar molt, perquè per fi una princesa que no necessita un home, però la Frozen no és una nena, la Frozen és una dona, és una jove amb cos de dona i sexualitzat, és a dir, que hi ha menstru, etc. Què passa amb una nena que s'emmiralla amb aquella protagonista? Que vol ser com ella, i per ser com ella has de tenir característiques sexuals secundàries, no? Llavors també que estem donant a consumir als nens i a les nenes que amb etapes infantils comencen a buscar cada vegada més ràpid i amb etapes més precoces aquesta mirada d'un cos que no és el seu, no? Llavors aquí és on entra la corregulació d'aquests 5 punts que deia al principi, no? Sí, pantalles i continguts, això és més complicat perquè hi ha falta de continguts adequats, però després la corregulació de dir, carinyo, això és el que a tu t'agradaria, t'hauràs d'esperar perquè ara no és el teu moment per decidir què fas amb el teu cos, perquè encara ets petit o ets petita, no?
17: Dius que una cosa és imitar per jugar i l'altra treure el joc a la vida quotidiana, perquè és ben cert que els nens juguen a ser grans.
11: Clar.
17: Amb rols, amb disfresses...
11: I és necessari que segueixi sent així.
17: Per tant, aquí no és el problema.
11: Aquest no és el problema, perquè el joc, perdó, és un element necessari, importantíssim, per començar a projectar qui sóc, per processar el que em passa a la vida, per integrar situacions que jo visc. Per això les psicòlogues, quan treballem amb infants, utilitzem el joc simbòlic per entendre i comprendre el seu món intern i per transformar a vegades creences que no són adequades. Ara, el joc té unes característiques que el fan propici pel creixement i per la teràpia, que té un marc, és a dir, està contingut en un espai físic, jugues en un espai, no? Pot ser a la plaça, pot ser a casa, pot ser on sigui o al parc, i té una durada determinada de temps. Quan s'ha acabat de jugar, s'ha acabat de jugar. Ara, quin ha sigut el problema? Que moltes vegades hem acabat passant del joc a ser grans, s'ha passat del límit físic i temporal i hem acabat extrapolant aquest joc a la vida. No? Jo l'altre dia portava uns fillols que tinc a l'escola, eren 8:45 del matí, i unes nenes més petites que el meu fillol gran, que té 11 anys, arribaven a l'escola amb els llavis pintats de vermell. No? Llavors, fins a quin punt aquest joc a ser grans, aquest joc a utilitzar uns components que són el maquillatge, per exemple, que estan pensats per persones més grans, s'acaba extrapolant i surt d'aquest entorn segur i d'aquest temps limitat i l'acabem portant a la vida, no?
17: De fet, tu dius, planteges dir-li a una nena, si vols pinta't els llavis a casa i te'ls despintes per sortir al carrer, perquè encara ets una nena, i perquè no pots gestionar la mirada que trauràs. I expliques també el cas de pares i mares que xiulen a les seves filles quan fan a l'escenari comportaments sexualitzats de ballar, per exemple. No? Quins són els límits? No? Quan hem de dir sí i no, i sobretot per protegir-los d'un món que és depredador, abans tu ho deies, no? Segons l'OMS, més del 70% del material consumit de la pedofilia eren imatges que les mateixes famílies pengem a les xarxes socials. Vull dir que no és innocu, no?
11: No és innocu, i a vegades, és a dir, pot sonar poc progre, no? O poc políticament correcte, aquesta opinió, però jo no crec que estem en un món que estigui educat perquè les dones siguem lliures, i és molt trist dir això. És a dir, les dones mereixem ser lliures, i en majúscules, les dones, les nenes, les grans i les petites i les joves, però el món segueix estant en mans de lo masculí. I qui educa els nois, qui educa els nens, qui educa els joves perquè respectin la llibertat de les dones? Jo crec que és aquí el gran error, que ens hem educat molt les dones perquè hem sigut el sexe poc privilegiat i hem hagut de fer de conquistar espais que mereixíem pel sol fet de ser persones, i hem fet una lluita i hem fet un camí meravellosament, i hem conquistat molts espais, no?, de mereixement, però on està lo masculí? Què passa avui en dia també amb aquests nois? Quins referents tenen? Perquè quan el masculí...
17: Els machotes, els mil homes, no? Perquè tu també dius que aplaudim, no? Que quan els aplaudim també estem fent hipersexualització.
11: Però que em passa a mi, Elisabet, és a dir, jo sóc una persona que fa més de 20 anys que acompanyo processos de creixement, de criança, educatius, de famílies, i m'ha passat, i m'hi he trobat, i sóc una persona que em reviso constantment, de que entri un nen a l'escoleta on jo treballava amb sabatilles noves, amb sabates noves, i digui, uala, quines bambes, un de que no correràs fort, no? I ràpid. I aquest to, i aquest gest, i aquest comentari... ja té una càrrega implícita. O que entri una nena amb un vestit nou, amb una faldilla, i jo, ai, però mira que bonic, i això és nou, no? Ja canvio el to. I m'atrapo a mi mateixa, que sóc una persona que té criteri, ho considero, vaja, com reviso. Si em passa a mi, com no pot passar a nivell social? I com no, la societat no agafa això per vendre i per polaritzar cada vegada
17: més?
11: Bueno,
17: per vendre, hi ha les festes de bellesa per nenes amb rutines de neteja facial i maquillatge, i són nenes... que estan en aquesta petites. Etapa que estem dient, del 7 als 12.
11: I més petites, que arriben, i que a mi m'han arribat famílies que em diuen, la vaig portar la meva filla a una festa d'aniversari, quan la vaig anar a recollir, era una festa d'aquestes, jo no en tenia ni idea. I la meva filla estava amb una bata, amb uns pepinos a la cara, estava amb, no? I ara només els faltava fer el passi de models. I això està passant i s'està important també a la nostra cultura, no? I això per mi no és adequat a la infantesa.
17: Avui a l'Ofici d'Educar, aquesta etapa del no retorn a la infància.
8: Estima'm quan menys ho mereixo, perquè és quan més ho necessito.
9: Dels 8 als 12 anys, hi ha un procés pont entre la seguretat i la comoditat de la infància i la transformació a l'adolescència. Elisenda Pasqual.
17: L'Elisenda Pasqual, avui a Catalunya Ràdio, en temps de suplement, a l'Ofici d'Educar, parlant-nos d'aquesta etapa invisibilitzada del no retorn, que no és ni la infància ni l'adolescència. Dius que en l'infant s'ha de posar la base d'una educació sexual integral. Què i com s'ha d'explicar de la sexualitat? Tu dius que tampoc, que ni per poc ni per massa, no? Que trobem el punt adequat. Quin seria?
11: Pues comprendre molt bé quin infant tens davant, escolta quines preguntes et fa. Jo sempre dic, la primera cosa que hem de fer quan un infant ens pregunta sobre una temàtica, pues com pot ser sexualitat o la mort, o qualsevol altra temàtica que sigui profunda i més abstracta o més complexa, és tornar-li la pregunta. Ai, tu què en penses? Ah, sí, que t'ho ha explicat això, i que tu què en saps?

0: veritat, només perquè el teu fill o la teva filla t'estigui preguntant, potser no està preparat l'infant per digerir i per integrar tot aquest complex coneixement a dintre seu, no? Per tant, cal escoltar molt bé quin infant tens davant. I aquesta etapa és molt heterogènia. I quan nosaltres anem a fer formacions a les escoles i quan jo vaig a claustres i parlo d'educació sexual i faig formació, a les mestres d'aquesta etapa els hi dic molt, és que és complexe, perquè a vegades hi ha infants que porten dins de l'aula informacions que no tots els infants estan preparats, però que ja han arribat dins de l'aula i que hem de saber com gestionar-ho allò.
1: Un altre dels temes controvertits en aquesta etapa, com ho apuntàvem abans, és el tema de les pantalles, no? Tu, en general, no només amb això, també amb el que dèiem abans de la hipersexualització, tu no ets gaire favorable de la prohibició. Tu dius que prohibir gairebé mai és educar, no? Com hem d'afrontar aquesta etapa i les pantalles, que és el moment en què comença a haver el coquet, i l'altre ho fa, i hi ha pantalles, no.
0: Aviam, jo penso que estem immerses en una era totalment digital, per tant, si no pots lluitar contra l'enemic, l'has d'utilitzar a favor teu, i ho has d'utilitzar d'una manera coherent i sensata. Per això, quan al principi parlàvem del punt de les pantalles i dèiem que els adults som els que hem d'ajudar a fer-ne un bon ús, comencem per aquí. Quin ús en fem nosaltres com a persones adultes de les pantalles? Perquè si cada vegada que entre a la cuina el teu fill o la teva filla, o entre a la sala, o entre al lavabo, et veu amb el telèfon a la mà, quina coherència estàs tenint tu amb aquest límit? Que evidentment som adults i podem fer un altre ús de la tecnologia, però al final hem de donar una certa coherència de que som capaces de regular-nos amb aquest caramel llaminer que tenim a les mans i que és addictivíssim, no? Llavors, jo no sóc partidària de prohibir com a prohibició de zero. Sí que sóc partidària de que de 0 a 3 pantalles res, és a dir, la primeríssima infància hauria de no tenir pantalla, però també quan hi ha germans o germanes grans és molt complex això. Jo sóc partidària de fer-ne una regulació, és a dir, els infants en aquesta etapa del no retorn no haurien de tenir un dispositiu propi, però podrien fer servir el dispositiu que tenim a casa, amb unes normes, amb uns codis d'accés, amb uns temps pactats, no? Amb una autonomia de dir, mira, carinyo, jo ara ja no m'acostaré a dir-te que ho has de tancar, ara has de saber tu que després d'aquest capítol o d'aquesta estona o sona l'alarma, l'has de tancar tu. Si tu em demostres que ets capaç i que has arribat a aquesta etapa de maduresa on tu te'n pots donar compte, jo et donaré més espai, et donaré més permisos i et donaré més concessió i confiaré més en tu.
1: El problema és que la maduresa i els dispositius
0: són un oxímoron.
1: Sí,
0: jo
1: sí, perquè és veritat que estan fabricats en molts casos perquè ells no tinguin aquesta capacitat.
0: Claro, però això s'entrena, Elisabet, perquè el cervell, com bé diu el David Bueno, l'hem d'entrenar abans de l'adolescència. Si tu el prefrontal, que és la zona que controla els impulsos i pren decisions, no l'entrenes abans de l'adolescència, estem perdudes. No? Però si no donem aquesta capacitat d'autonomia i de confiança perquè ens demostrin que el poden entrenar, ostres, no l'entrenaran mai. Són connexions que s'han de fer fortes. Són àrees del cervell que s'han d'estimular des de la infància. Però només es poden estimular si jo me'l miro a l'infant amb confiança, dic, carinyo, jo estic convençuda que tu això ho podràs aconseguir. Mentre tu no ho aconsegueixis, jo estaré al teu costat per regular-te. Però fem-ho juntes.
1: Ara hi ha un corrent entre famílies per la prohibició. Sí. Avalat per... I de fet, jo recordo que tu vas ser de les primeres que ens vas explicar que Austràlia estava molt més regulat
0: molt
1: que aquí,
0: regulat.
1: No? Prohibició, regulació, com ho veus
0: diferent.
1: Això?
0: És diferent, jo crec que s'ha de regular. Ara, si tu prohibeixes fins als 16 anys, i als 16 anys no hi ha filtre, perquè als 16 anys un adolescent, és que ja són adolescents als 16 anys, te saltarà els límits, perquè és el que toca per aquesta etapa. Si tu no has educat el prefrontal a regular-se amb l'ús de la tecnologia, no hi ha un múscul entrenat allà. No? Per tant, la pràctica de la regulació comença a la llar, perquè després, quan surtin de casa o es tanquin a la seva habitació, no corren riscos innecessaris.
1: De fet, tu el que dius és no baixar els controls parentals.
0: No, clar, s'ha de quedar.
1: Que ells se'ls salten, que dona gust.
0: Sí, sí, bueno, perquè a més troben la manera de sortir-se'n amb la seva. I moltes vegades amb aquesta etapa posar conseqüències, evidentment, amb l'ús de la tecnologia. No tota la conseqüència d'anar associada a la tecnologia, perquè si no aquí hi ha un càstig, però sí que hi ha una conseqüència. O sigui, tu tens uns drets i uns deures. Si vols els teus privilegis, hauràs de fer, no? M'hauràs de demostrar que ets capaç de sostenir aquests privilegis. Si no, jo no puc cedir-los perquè la meva responsabilitat és cuidar la teva salut i la teva integritat, no?
1: Avui a l'Ofici Educat, l'etapa del no retorn a la infància.
2: Deixa'm que m'equivoqui, només sóc una nena.
3: A l'etapa del no retorn, no els empenyis cap a l'adolescència ni els intentis retenir en la infància. Elisenda Pasqual.
1: I es pregunta l'Elisenda quantes vegades heu tingut un debat o conflictes entre drets i deures a casa. Ara ens en parlaves dels drets i deures a l'etapa del no retorn. Moltes, segur.
0: No estic
1: segura. Cada dia, tota hora, tothom, expliques que

0: Arriba un moment que allò que li demanes fer a casa al teu fill o filla, petites tasques pot portar cues sobre sí. Si ho ha de fer ell o ho has de fer tu. Et preguntes a l'Hisenda fins a quin punt tens dret a demanar-li que es faci el llit, que pari la taula, o té dret a plantar-se i a dir-te que no, que de cap manera. Dius, aquesta tasca que estem intentant incorporar com un hàbit a les seves vides és necessària perquè tingui un futur molt més funcional.
1: Clar, és la corresponsabilitat, Elisabet, no? Al final volem generar persones que quan surtin de casa nostra i que visquin soles entenguin que la roba rente, es neteja, que els llençols, la roba llit s'ha de canviar cada X dies, potser no cada setmana si els hi fa mandra, però cada dos com a màxim, que hi ha d'haver una higiene al lavabo, que la nevera ha d'estar plena, és a dir, generar persones adultes funcionals comença a la infància. Comença la infància. L'adolescència és una etapa on hi ha moltes coses que per poder neuronal, si no les hem instaurat abans, seran difícils de que s'instaurin. Per tant, l'etapa del no retorn és pràcticament l'última oportunitat que tenim perquè aquesta autonomia i aquesta corresponsabilitat sorgeixin efecte. I no ens hauria de semblar un excés o un abús demanar que els fills i les filles tinguin tasques a la llar.
0: Però jo et diria que deu ser un dels conflictes més recurrents de totes les cases. Per començar, ens costa. I després, imagino que, clar, ells també tenen dret a dir, doncs, no vull, no?
1: No, a veure,
0: dret
1: a dir que no volen, el tenen. Ara, una altra cosa és que aquest dret sigui coherent, perquè tu vius en aquesta llar i dins de la llar hi ha un funcionament del qual tu, per edat, ja et toca ser més partícep, no? Per tant, com que et toca ser més partícep, podem pactar quines tasques t'agrada més fer, quines menys, però a vegades de les que tampoc t'agraden fer, n'hauràs de fer alguna. Si no t'agrada buidar el rentaplats, carinyo, ja, no t'agrada buidar el rentaplats, no t'agrada parar la taula, no t'agrada disparar-la, no t'agrada ajudar-nos amb el sopar, no t'agrada...
0: Res.
1: Sí?
0: Llavors... Però tampoc ens agrada a nosaltres.
1: Ja, però això és la diferència de la maduresa. O sigui, la maduresa, per mi, una de les vegades... Jo crec que en aquest programa ho he dit diverses vegades, per mi la maduresa es defineix amb la capacitat que tenim de posar límits al nostre desig. Perquè si no posem límits al desig, ens passaríem tot el dia què? Pues cadascú fent el que li agrada. No? Llavors, ser madures, ser persones madures, implica, evidentment, deixar molt lloc al desig, perquè la felicitat també té a veure amb el desig. Però regular-lo i posar límits, això s'aprèn durant la infància.
0: Però és un dels temes en aquesta franja que t'arriben conflictes en aquest sentit, molt, perquè jo m'he trobat famílies que han dimitit i que diuen, no, ja ho faig jo, ara que estudiï, i és igual, no passa res.
1: Sí, clar, però estudiar no és incompatible amb fer-te el llit, amb endreçar, amb posar la rentadora, amb buidar el rentaplats, són petits minuts del dia. És a dir, aquesta idea de que no, la seva feina és estudiar i és no participar a la llar, és incorrecta. Jo escoltava una vegada la dona d'un gran polític nord-americà que deia que les seves filles s'enfadaven perquè ells tenien servei, ells vivien a la Casa Blanca, ells tenien servei de llar, i les seves filles deien, per què nosaltres ens hem de fer el llit quan tenim persones que us el fan a vosaltres? I la mare li deia, per què nosaltres en vam aprendre a haver-nos de fer el llit i ara tenim el privilegi de que algú ens el faci? Tu has de créixer sent funcional a la vida. I arribarà un moment que podràs delegar aquesta tasca, però primer l'has d'aprendre i t'has de fer gran i has de madurar-te entenent que a vegades el teu temps del dia és limitat i hauràs de prioritzar tasques que són de persones adultes funcionals. I això s'aprèn a l'etapa del no retorn.
0: Clar, aquí el problema és la sobreprotecció, no?
1: Sí, o la idea a vegades que com que nosaltres potser ens van forçar i això no ens va agradar i potser teníem excés de responsabilitats, ara volem treure'ls aquest pes de sobre.
0: Bueno, i aquesta idea és interessant el que dius de no forçar les criatures, no? Hi ha moltes persones que entenen la naturalitat, l'espontaneïtat, la criança respectuosa, amb, escolta, si no ho vol fer...
1: Absència de límits.
0: Clar.
1: Sí, no? I és a dir, el límit ha d'anar de la mà de l'amor. No? A més amor, més límit coherent. El que no podem fer és estimar-te i comprendre-te amb excés i no regular comportaments que són infantils. I aquí és on jo a vegades poso l'incís. No? L'etapa del no retorn. La conquesta de l'etapa del no retorn és l'autonomia. Però no l'autonomia de lligar-me les sabates o l'autonomia de... No, l'autonomia de saber que no has de llevar-te per anar a l'escola, de fer-te la motxilla, de desfer-te-la si vens una activitat extraescolar, de posar la roba bruta, perquè si no l'endemà podràs anar a fer hockey i tindràs la roba o de la piscina i tindràs les sabatilles que tindran vida pròpia perquè estaran mullades allà dins. Aquest tipus d'autonomia és la seva responsabilitat, és la seva vida, és la llavor per un futur funcional.
0: Avui a l'Ofici d'Educar, l'etapa del no retorn a la infància.
2: No penso d'esperar la taula.
0: La Elisenda Pasqual ens parla també del paper de les amistats en l'etapa del no retorn, no? Allò que dèiem, de nosaltres ja no som referents i comencen a guanyar protagonisme els amics, les amigues, no?
1: Sí, sí, i és meravellós, no? Perquè de sobte són uns anys de construcció on això que dèiem, no? L'infant deixa de sentir-se infant, comença a voler sortir sota de l'ala, no? D'aquestes figures d'aferrament més primerenc, i comença a veure amb els iguals persones còmplices, persones amb qui s'ho passa bé, amb qui té ganes de passar més estona, aquestes converses infinites, no? Que quan comença...
0: Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa i tornem la setmana vinent en com podem fer una alimentació saludable per les criatures. Us deixem en Macedònia, ser valenta, sigueu lúdics, positius i alegres i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el Xavi Llauradó, i fins la setmana vinent.
3: Fins aquí l'ofici d'educar d'avui. Gràcies, Elisabet Pedrosa. Replanem el fil d'aquest suplement d'aquest diumenge.

0: El suplement, amb Roger Escapa. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Al llarg dels anys 50 del segle passat, el públic occidental va descobrir el cinema d'un país tan remot com el Japó, que havia estat aïllat de l'exterior durant segles i que després d'un període d'obertura al món acabava de perdre una guerra. I sobretot es va deure a tres cineastes fonamentals: Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi i Yasuhiro Ozu. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3Cat.
0: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda. El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, també de matinada, amb Roger Escapa.
2: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
3: Molt bon dia, Roger. Diumenge passat vam anar fins a Salt per visitar la Sílvia Castelló Duran, una referent del sector de la moda a casa nostra, i una dona que entre els 6 i els 19 anys va estar tancada a casa amb els seus 15 germans fins que finalment van ser alliberats.
4: Ja portàvem uns anys que sabíem que algun dia arribaria això, o teníem doncs els avisos, i van arribar doncs moltes persones.
5: Policia.
4: Policia, hi havia assistents socials i tal, i van envoltar la casa i van tirar la porta, va ser espectacular, i es van emportar els meus germans.
5: Els menors d'edat.
4: Els menors d'edat, jo ja tenia 19 anys, per tant aquí no hi havia ja això. Però és veritat que me'n recordo molt de la sensació de què serà de la meva vida, no? Si no hi són els nostres germans, no? Aquella buidor. Però va ser un moment digne de recordar, no? D'aquelles experiències que et marquen.
3: I els concerts de Bad Bunny a Barcelona el cap de setmana passat van ser tot un èxit, i parlar-hi l'inici també d'una nova etapa. Va alliberar tanta oxitocina al ritme del porto-riqueny que es va posar de part.
6: El que passa és que vaig anar embarassada 38 setmanes i mitja, i diguem que al sortir del concert vaig trencar aigües.
5: Què dius ara?
6: Sí, i d'allà doncs directes cap a l'hospital.
5: Et trobes bé?
6: Sí, molt bé, estem aquí esperant a que la cosa dilati una mica més i surti.
5: No ha nascut, vamos, la criatura, eh?
6: Encara no.
5: Estàs en aquell compàs d'espera.
6: Exacte, compàs d'espera i esperant que això evolucioni, però bueno, ja en sortirem dos d'aquí.
5: O sigui, havia acabat el concert. Tu vas gaudir el concert amb la teva panxa de 38 setmanes?
6: Sí, al sortir vaig dir-li a un taxista: agafa'm perquè tinc contraccions. I em diu: estàs... Hi ha una mica de lío. Dic: m'és igual, és que no puc caminar més. Ara plantejant-me si li diem Arcadi Benito o Arcadi a seques.
3: I a l'Eclipsi es va fer de nit amb l'Elsa Anca, model i presentadora de televisió, que ens va confessar que es penedeix d'haver fet un pas al costat tant d'hora.
7: Tinc la sensació d'haver-me baixat del vaixell abans de temps, una mica, no? Jo penso que em vaig creure que ja havia acabat, saps? Una mica per inseguretat, perquè hi ha...
5: Tu mateixa et vas autodescartar?
7: A veure, et descarten, vale?
5: Per una qüestió d'edat i física?
7: Jo crec que sí.
5: Per una discriminació?
7: Una mica sí. A veure, s'ha de donar pas a la gent jove. Perfecte, o sigui, està claríssim, no? Però després, avui en dia, ostres, triguem molt més, no?, en voler deixar-ho tot. Vull dir, ens sentim actius encara, no? Ara jo miro la meva iaia amb la meva edat, i ara la meva iaia, saps? Vull dir, de tot. I ara, doncs, les meves amigues, dones de la meva edat, encara, no?, com tenim moltes coses a fer.
3: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat, i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. I ara arriben les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
8: Bon dia.
3: A Netflix, segona temporada de Asesinato para principiantes.
9: Mr. Kilton is trying to move on. To close this dark chapter.
10: I'm ready for this to be over. No more murder.
11: Quick. Hey, Sarge.
3: Després de resoldre el cas d'Andy Bell, la nostra protagonista vol deixar enrere tot el que ha passat i mantenir-se al marge de les investigacions. Però una desaparició obliga la Pip a tornar-se a endinsar en una carrera contrarrellotge per trobar-lo.
8: Surprise! We are going on a jet.
11: What?
8: All aboard, please.
3: I Apple TV, una estrena del Festival de Cannes, Ven a volar conmigo. John Travolta debuta a la direcció amb aquesta pel·lícula en què explora la seva fascinació per l'aviació, rememorant la primera vegada que de nen va viatjar amb avió. I al teatre, la sala Atrium, La meitat de l'ànima. El thriller de Carme Riera, dirigit per Magda Puyo i protagonitzat per Mercè Aranaga i Antònia Jaume, és la història d'una escriptora que rep unes cartes que desestabilitzen tota la seva memòria familiar i l'empenyen a una recerca sobre la desaparició de la seva mare. Avui a funció a les 6 de la tarda. Bon dia, Sònia Delofeu.
12: Bon dia, Marina.
3: Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes avui per la comarca de les Garrigues, la primera visita al Castell de la Floresta.
12: Que data del segle XIII i conjuga elements romànics, gòtics i renaixentistes. Va ser propietat dels comtes de Pallars, del duc de Cardona i també dels de Medinaceli. En un extrem del castell hi trobem l'adossada a l'església parroquial, dedicada a Sant Blai. És un edifici declarat bé cultural d'interès nacional. De l'interior es poden visitar totes les estances, inclosa la torre. Hi trobem sostres de fusta, dibuixos fets per presoners, un antic pou de gel, objectes procedents del mateix castell o de l'antic poble dels Castells Tots, totalment desaparegut. La visita es pot fer amb cita prèvia de les 8 del matí a les 3 de la tarda.
3: I podem dinar al restaurant Benet a les Borges Blanques.
12: Situat a la plaça 1 d'octubre, número 21, molt a prop de l'Espai Macià i de l'Església de Santa Maria, un restaurant de cuina actual amb producte local que es troba a l'interior d'una casa de finals del segle XV. És un local petitó de només 20 comensals, gestionat per la Sílvia i en Xavier, amb plats ben elaborats, bon servei, productes de la terra i també hortalisses del seu propi hort i un maridatge exquisit amb els millors vins i olis de les Garrigues. I podem tastar la coca escalivada i confit de cansalada, l'arròs a la cassola amb pollastre i bolets, la ventresca de tonyina a la flama, els peus de porc desusats o l'espatlla de cabrit confitat amb emulsions de vegetals, de postres, espuma de xocolata blanca, pastís calent de poma al curri o pa dolç cruixent amb xocolata negra. El preu mitjà per persona és d'uns 40 euros, obert de dijous a dilluns, de la 1 del migdia a les 4 de la tarda.
3: Música. No ens vam

0: Perquè si som per les Borges Blanques, podem passar pel concert de Saxeni.
1: A la una del migdia, al Passeig del Tarall, al Festival Bobby, al Festival de Videoclips, que reuneix talent emergent i apassionats del món de l'audiovisual per donar visibilitat a històries sorprenents a ritme de música. La banda lleidatana Saxeni ha cedit una de les seves noves cançons de l'EP que acaben de publicar, Només Música, perquè els concursants en facin un videoclip en només 24 hores amb l'objectiu de gravar-lo íntegrament dins del municipi o bé al nucli urbà o en l'entorn rural que l'envolta. És per això que són els encarregats d'enguany de portar el punt de música en directe i fer la clausura del festival. Saxeni ja no és només aquells amics de l'institut que quedaven per fer cançons i jugaven a fer música, sinó que s'ha convertit en el grup de moda pels joves i amb qui tots els artistes volen fer col·laboracions. És per això també que en el seu últim treball hi trobem tres col·laboracions molt especials, una amb Svetlana, una amb Sidoní i una també amb Miqui Núñez, que és la que està sonant de fons. El concert d'avui és gratuït i a l'aire lliure.
0: Arribarem a les 7 amb la cançó Televisió de Saxeni, que avui actuen a les Borges Blanques. Fins ara!

0: diumenge 31 de maig del 2026, quan va escriure el famós manual de resistència, Pedro Sánchez segur que no sabia que hauria de gestionar una pandèmia, les conseqüències de la guerra a Ucraïna, l'erupció del volcà de la Palma i el bullying de Donald Trump. El líder del PSOE ha sabut resistir a les fatalitats que li han arribat des de fora, però no hi ha cap manual de resistència prou fort com per aguantar sense esgarrinxades les fatalitats que arriben des de dins. Aquesta ha estat una altra setmana per oblidar per Sánchez, amb un requeriment d'informació a la seu del PSOE, de la UCO, de la Guàrdia Civil, que es va allargar 12 hores i amb nous detalls del sumari que estreny el cercle sobre José Luis Rodríguez Zapatero, el seu mentor. Passen tantes coses i són totes tan grosses que costen de dimensionar. Si la felicitat consisteix a poder dormir tranquil, quin grau d'infelicitat podrà assumir Pedro Sánchez en els mesos que vindran? Repassem-ho tot. Dos secretaris d'organització que han passat per la presó, un Zapatero a qui l'Audiència Nacional espera amb els ganivets esmolats, una Leire Díez que està a cavall entre la lampista del PSOE i una versió femenina de Torrente, un germà a qui s'està jutjant a Badajoz i una dona a qui el jutge Peinado vol veure condemnada al preu que faci falta. Sánchez té una capacitat innata per aguantar-se el cubata, però fins i tot els manuals de resistència més indestructibles tenen un límit. I és compatible denunciar que hi ha estaments de l'Estat que ballen al ritme del «Quien puede hacer que haga», de José María Aznar, han posat de manifest que hi ha investigacions i sumaris que fan olor de claveguera. Sovint, això sí, hi ha una nebulosa tan espessa entre els fets i el relat que impedeix saber on és exactament la veritat. I si es vol respectar la presumpció d'innocència, per cert, només hi ha un camí: que les causes s'investiguin i es jutgin amb celeritat, no només per condemnar qui s'ho mereixi, sinó també per exercir una defensa legítima contra les acusacions. I si no, que ho preguntin a Xavier Trias o a la família Pujol. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Gemma Bonet. Bon dia, Gemma.
2: Hola, bon dia.
0: De matinada ens arriben notícies des de França. Més de 400 detinguts a París després de la victòria del PSG ahir a la nit contra l'Arsenal.
2: París es va convertir en un camp de batalla i va haver nombrosos aldarulls amb alguns aficionats llançant coets contra la policia. 7 policies estan ferits, un en estat greu.
0: Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve.
2: Mantenen, però, la de divendres, a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Ara, els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra d'aquest preacord.
0: Els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero.
2: Els partits que integren Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura.
0: Milers de persones van participar en la primera jornada del 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc de Barcelona.
2: Un dels moments més emotius va ser l'edició especial del Foraster des del Palau Sant Jordi amb més de 10.000 persones. El públic va poder veure en directe les cares conegudes de la televisió i la ràdio pública i participar en desenes d'activitats. Avui al Suplement hi serem a partir de les 10.
0: Luis Enrique revalida la Champions amb el PSG, igual a Guardiola i Zidane amb 3 títols de la màxima competició europea. Albert Benet.
3: El PSG es va imposar a la tanda de penals després que el partit s'acabés amb empat a 1 i que no hi hagués gols a la pròrroga. L'Arsenal de Mikel Arteta es queda sense el que hauria estat la primera Champions de la seva història.
0: Avui es disputa la cursa llarga del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP.
3: Amb Marc Márquez des de la segona fila, des de la quarta posició, i amb Marco Bezzecchi des de la pole. Márquez va acabar cinquè ahir a la cursa sprint en el seu retorn a les pistes després de la lesió.
0: Enric Agut, bon dia.
4: Bon dia, Roger.
0: Quin temps farà avui, Enric?
4: Doncs mira, en general, aquest matí sol i calor, calor aquest migdia, aquesta tarda a tot el país puja una mica la temperatura, pot pujar 1 o 2 graus, Lleida pot arribar als 36, també Tortosa de les més altes 36, Tarragona, Barcelona 28-29, amb un ambient humit, amb xafogó, Girona 32, per posar uns exemples. I després d'un matí tranquil, a la tarda hi haurà nuvolades que poden deixar algun ruixat primer pel Ripollès i després també algun ruixat o tempesta pot caure altres punts al Pirineu, Prepirineu o de la Catalunya Central. Tornades que localment poden anar acompanyades, com ahir, de calamarsa o de pedra.
1: Avui al Suplement.
0: Avui al Suplement, tertúlia amb Oriol Marc, Núria Oriols i Marta Monforte, i sumarem el Raül Flores, cap de política de Catalunya Ràdio, que ens farà un retrat de la situació de Pedro Sánchez. Connectarem amb París per seguir els aldarulls que han provocat els seguidors del PSG. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu i el politòleg Toni Rodon. Avui, a partir de quarts d'11, us saludem ja des d'aquesta anella olímpica Per celebrar el 3CAT en viu, entrevistarem junts els 5 presentadors de l'Està passant, cosa que passa poc sovint perquè s'ho van tornant. Són el Queco Novell, la Núria Marín, la Natza Ferrer, l'Òscar Andreu i el Jair Domínguez. Vindran la Marta Torné i el Tomàs Molina i també xerrarem amb una gran representació de la casa nostra. Dani de l'Orden, Paula Amàlia, Albert Ribalta i Marc Rius. També vindran les Amigues de les Arts, la Marta Ferrer i la Rosa Rodon, recomanant restaurants i pantalles. Avui el suplement a partir de les 10 i fins la 1, a tocar del Sant Jordi a l'Anella Olímpica 3CAT en viu. Passen 6 minuts de les 7 del matí.
1: L'informatiu del suplement.
0: A França, la celebració de la Champions s'ha acabat amb més de 400 detinguts i 7 policies ferits, un d'ells de gravetat per un traumatisme cranial. París s'ha convertit en una batalla campal per la celebració de la segona Lliga de Campions consecutiva del PSG, que ahir es va imposar a l'Arsenal a la tanda de penals.
2: Els aficionats van llançar bengales i petards contra la policia. La majoria de detencions, prop de 300, es van fer a París mateix, on més de 20.000 persones van seguir la final des de les pantalles gegants instal·lades als Camps Elisis. També hi va haver aldarulls en una quinzena de ciutats franceses. El ministre de l'Interior francès ha qualificat de violència inacceptable, però ha admès que ja estaven previnguts per unes imatges que repeteixen ja diverses vegades després que hi ha hagut un èxit esportiu com el d'ahir. La policia es va desplegar més de 20.000 agents per tot el país, la majoria a la capital, per evitar que repetissin els aldarulls que també hi va haver l'any passat, quan el PSG va guanyar la seva primera Champions.
0: Aquesta setmana no hi haurà vagues a escoles ni instituts, excepte divendres, quan es manté, de moment, veurem si s'aixeca o no s'aixeca, la convocatòria general. Entre demà i dijous estaven previstes de manera territorial vagues a Girona i a la Catalunya Central, al Barcelonès, a Tarragona i a Terres de l'Ebre, i finalment també a Lleida i a l'Alt Pirineu i a l'Aran. La desconvocatòria l'han acordat els sindicats majoritaris de l'educació, l'USTEC i professors de secundària, mentre estigui oberta aquesta consulta als docents sobre el preacord amb el govern, que s'hauria d'acabar transformant en acord. Sí que mantenen, però, la convocatòria de moment de vaga general de divendres a l'espera del resultat d'aquesta consulta. Per tant, si la consulta valida el preacord, s'aixecarà també el que pugui passar divendres que ve amb aquesta vaga general. S'enviarà per correu electrònic la consulta als docents dilluns al migdia i es mantindrà oberta la votació fins dijous.
2: Sí, recordem, s'haurà de decidir si aproven aquest preacord amb el govern, un preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'educació inclusiva. Esther Niubó és consellera d'Educació i ho explicava en declaracions ahir a aquest programa.
5: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i per tant ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
2: La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, va explicar també per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
6: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
2: El sindicat CGT, que té representació a la mesa sectorial, ja ha anunciat que farà campanya pel no en aquest preacord.
0: Pedro Sánchez clausura aquest diumenge el Congrés de les Joventuts Socialistes a Madrid. És el primer míting en què participa després que hagin esclatat els últims casos judicials que esquitxen el PSOE i servirà de termòmetre per mesurar la capacitat de resiliència. S'espera que el president espanyol marqui posició davant les pressions de l'oposició i dels socis d'investidura perquè convoqui eleccions. Madrid, Alba Gil.
7: En plena tempesta judicial, Sánchez es dirigirà a la seva organització juvenil, però el missatge que llanci tindrà lectures molt més enllà. Serà el primer acte públic de partit després que s'hagin sabut els detalls del cas Zapatero i que la Guàrdia Civil hagi escorcollat Ferraz per descobrir si el PSOE va obstaculitzar causes judicials que l'afecten. Fins ara, el president espanyol n'ha parlat un cop. Va ser a Roma, on va tancar files amb Zapatero i va insistir a esgotar la legislatura. Des d'aleshores, la Moncloa no ha deixat de denunciar un complot per fer caure el govern espanyol. Creuen que l'allau de causes judicials no és casualitat. I insistia també la portaveu adjunta del PSOE, Emma López.
8: No nos resignemos a las filtraciones. No nos resignemos al trato diferenciado. No nos resignemos a las injusticias. No nos resignemos a que nos traten de otra manera simplemente por tener unes idees distintes.
7: Els socialistes reivindiquen la seva col·laboració amb la justícia enfront als qui destrueixen proves, en al·lusió al PP, i el retreu que celebrin les investigacions a l'entorn del PSOE, que són, a parer seu, una mala notícia per a Espanya.
0: Gràcies, Madrid. Avui, Pedro Sánchez, que és a Madrid, a Catalunya se celebra als socialistes la Festa de la Rosa, com cada any a Gavà. Aquest any serà Pedro Sánchez, que, insistim, és a Madrid, i veu com fins i tot els ministres de Sumar apugen el tro contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundent sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista.
2: La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició, però alhora reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
9: Sabemos que la operación el que pueda hacer que haga ha pisado el acelerador, pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado.
10: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferrat no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
2: Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insistia que cal convocar eleccions.
11: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada, porque la legislatura está paralizada completamente. En todos los casos, sin cerrar, en los tribunales, como acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irresponsable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
2: I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, mantenir la legislatura és donar ales a la corrupció.
12: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
2: Des de Catalunya, Jordi Turull, de Junts, demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
13: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
0: A Colòmbia, primera volta avui per escollir el successor de Gustavo Petro, el primer president d'esquerres del país. Avui es repeteix el patró de fa 4 anys en què l'esquerra arriba forta a les urnes davant d'una dreta dividida en dos. El gran favorit és el senador d'esquerres i candidat continuista Iván Cepeda. Les enquestes li donen el 40% dels vots i el situen al davant de la candidata de la dreta, Paloma València, i el de la ultradreta, el Abelardo de la Espriella, que ha promès, en aquest cas, més seguretat davant l'augment de la violència dels grups armats. Corresponsal a Llatinoamèrica, Joan Biosca.
14: Abelardo de la Espriella ha fet servir tota la campanya electoral una cabina antibales en els seus mítings. Abanderat de l'extrema dreta colombiana, és un gran defensor de la llei, l'ordre, la seguretat, la família i també el liberalisme econòmic. Un nou vingut en política que aspira a passar a la segona volta amb un discurs de mà de ferro contra el narcotràfic i les guerrilles actives.
15: Vamos a marcar un nuevo camino para esta patria, porque la época de lo siempre ya pasó, lo vamos a jubilar. La época de la falsa paz se acabó.
14: El cara a cara més intens de aquesta primera volta de les eleccions colombianes presidencials l'estan vivint l'extrema dreta i la dreta tradicional. Precisament, la candidata de la dreta tradicional colombiana, Paloma València, també té opcions de passar segona volta.
16: Yo quiero ser una presidente que esté del lado de la ciudadanía, que la abrace, que la toque, que tenga equipo, que gobierne para transformar a Colombia.
14: L'esquerra colombiana en coalició aposta pel senador Iván Cepeda, un vell conegut de la política del país sud-americà, dofí del president Gustavo Petro, que acaba mandat amb una millora en la seva acceptació popular.
17: Superar la desigualdad social, acabar con el hambre, el desempleo y sostener el salario vital digno para toda la gente.
14: Les enquestes situen Cepeda com a guanyador diumenge. La clau està en saber si tindrà com a rival a les urnes a la dreta tradicional o bé a l'extrema dreta en el balotatge.
0: Un 7:15 del matí, més notícies. Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Ara fumen de forma habitual el 5,7% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 20% dels enquestats. Això segons un estudi de la Diputació de Barcelona que els últims 2 cursos ha preguntat a més de 7.000 alumnes de quart d'ESO si fumen o no fumen. Avui és el Dia Mundial Sense Tabac, que és el principal responsable del 85% dels casos de càncer de pulmó.
2: En canvi, ha augmentat, això sí, el nombre de joves que vapeja de forma habitual. Segons aquest informe, ara ho fan el 15% dels adolescents i la cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Elisenda Noguera Guillemet, ha explicat a Catalunya Ràdio que cada vegada comencen més joves.
18: Fa dos anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
2: Recorda també que les cigarretes electròniques són igual de nocives que les tradicionals.
0: Sobre la prohibició del tabac als espais públics, aquest estiu no es podrà fumar pràcticament cap platja de la demarcació de Barcelona. De fet, només se n'han desmarcat Badalona i Castelldefels, governades precisament pel Partit Popular. Laia Framis.
19: Fa 3 anys, només 3 municipis de la demarcació de Barcelona prohibien fumar a les platges i aquest estiu en seran 24. En total, el tabac estarà prohibit a més de 90 platges. N'explica el motiu el president delegat de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Josep Ramon Mut.
20: Perquè al final són espais naturals i necessitem que estiguin nets. És a dir, no pot ser que estiguin plens de burilles i, en segon terme, és una qüestió de salut. Al final hi ha molts nens, hi ha moltes famílies i les platges, per culpa del canvi climàtic, cada vegada tenen menys sorra, per tant la gent està més comprimida i els fumadors passius pateixen més.
19: Mut confia que aviat hi hagi una llei catalana que ho reguli i que no es pugui fumar a cap platja.
0: I encara parlant de salut, la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió del càncer de pròstata metastàtic, així com la mort en pacients que tenen unes mutacions concretes. Aquesta nova troballa que ha fet el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia suposa un nou avanç en aquest àmbit i la presenten aquest cap de setmana als Estats Units.
2: El Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Mèdica, ASCO, que es fa a Chicago, es calcula que un de cada 8 homes tindrà càncer de pròstata, el tipus de tumor més freqüent en el sexe masculí, i que en un 80% dels casos és curable. Però 2 de cada 10 d'aquests pacients tindran metàstasi i això en redueix la supervivència. En aquests casos, la combinació d'aquests dos fàrmacs, que ja són al mercat, incrementa molt el temps que aquests pacients estan sense la malaltia. Joaquim Mateu, oncòleg de la Vall d'Hebron, especialista en càncer de pròstata.
21: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important, perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
0: I encara també en salut, Metges Sense Fronteres adverteix que la ràpida propagació de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és profundament alarmant i l'OMS assegura que no escatimaran esforços per contenir l'expansió del virus.
2: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, diu que la República Democràtica del Congo no està sola en la lluita contra l'Ebola. El màxim responsable de l'OMS es va desplaçar ahir a la província d'Ituri, la zona zero del focus de la malaltia. Ara hi ha més de 1.000 casos sospitosos d'Ebola en aquell país i ja hi ha almenys 246 morts. La veïna Uganda ha informat de nous casos confirmats i una mort. Malgrat que no hi ha vacuna i la mortalitat de la malaltia se situa entre el 30 i el 50%, Adhanom ha recomanat a la població buscar atenció mèdica immediata per reduir l'impacte del virus. This is not
22: without hope. No tot està perdut. L'Ebola causada pel virus Bundibugyo es pot superar amb una bona atenció mèdica i algunes persones aquí a Ituri ja s'han recuperat. Buscar atenció mèdica ràpid és decisiu.
2: L'OMS ha anunciat que un grup d'experts està estudiant la viabilitat de possibles tractaments.
0: La banca privada s'avança a la banca pública i els propers mesos llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. El consorci Qivalis, fundat per CaixaBank, ja compta amb una quarantena d'entitats disposades a posar en marxa aquest any una stablecoin per fer pagaments de manera senzilla i ràpida. Serà una alternativa privada a l'euro digital que el Banc Central Europeu vol tenir a punt l'any 2029. Sara Riera, bon dia.
23: Bon dia. Les stablecoins seran un sistema de pagament més, però vinculat a l'euro per evitar canvis abruptes de valor. Serà l'equivalent a un saldo disponible. Luz Parrondo, doctora en Economia de la Pompeu Fabra.
24: Jo agafo aquests euros, els poso com a reserva i genero un token que està recolzat en aquests euros. Llavors aquest token navega dintre la blockchain. És com desplaçar diners per aquestes vies de tren que són molt més àgils, fàcils, econòmiques.
23: Tokenitzar és el procés de conversió en moneda digital. Les stablecoins seran una competència als sistemes de pagament actuals, com els que ofereixen les nord-americanes Visa i Mastercard, i també seran una competència pel futur euro digital del BCE, tot i que Parrondo creu que són ofertes complementàries.
24: Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límits, però no tindrà tanta seguretat. Són coses que tenen usos una mica diferents per diferents tipus de perfils d'usuaris.
23: Als Estats Units, les stablecoins vinculades al dòlar s'inverteixen especialment en deute públic nord-americà i així també el fan sostenible. Els experts creuen que les europees s'acabaran invertint també en el deute dels estats.
0: I ara marxem fins al País Valencià per sentir ja un clàssic. Són els crits de Mazón a la presó que van tornar a ressonar ahir pels carrers de València en una manifestació per exigir la supressió de l'aforament de l'expresident valencià Carlos Mazón. La marxa, convocada per més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals del País Valencià, també va tenir el suport de la comunitat educativa immersa en un cicle, igual que Catalunya, de moment sense resoldre, de vagues.
2: Una gran pancarta amb la frase Mazón a la presó va encapçalar la mobilització d'ahir. Els manifestants van exigir l'acta de diputat de l'expresident valencià i van demanar la seva compareixença davant la jutgessa de la Dana. També van reiterar que continuaran sortint al carrer fins a aconseguir veritat, justícia i reparació. Mariló Gradolí, presidenta de l'associació Víctimes de la Dana, 29 d'octubre 2024.
1: La verdadera comissió d'investigació és el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población, que sí que había medios para poder avisar a la población y que no se hizo. Por tanto, el dictamen de les Corts Valencianes no deja de ser un paripé.
2: Els manifestants també van denunciar que en alguns llocs que es van inundar s'hi tornen a fer obres per tornar-hi a edificar. En les inundacions de la Dana van morir 230 persones.
0: Milers de persones participen en la primera jornada del 3Cat en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Avui, segona jornada, i serem en directe a partir de 11:15 i fins la 1 del migdia. Els del suplement és un punt de trobada entre la ràdio i la televisió pública i els espectadors i els oients. Desenes d'activitats, programes en directe com el Cuines o la previsió del temps i una edició molt especial. Ahir del Foraster, avui és el torn d'Eufòria. Compliran al Palau Sant Jordi, nosaltres, a partir de 11:15, a l'Anella Olímpica. La crònica d'ahir, Marta Vives.
3: Sens dubte, aquest Foraster en directe ha estat el més multitudinari de la seva història. Quim Masferrer ens ho deia així d'emocionat.
4: Ha estat increïble, perquè crec que una miqueta hi havia l'essència del Foraster, no? Hi havia molta veritat, hi havia emoció, emotivitat, hem rigut, i ens hem reunit gent que està enganxada a aquest programa.
3: Fora del recinte, però, les activitats han estat moltes i diverses. Algunes de les propostes que han aplegat més de vots han estat l'espectacle del Super 3 amb en Mic i en Titó de protagonistes, el show dels de Polònia i la conversa amb els actors protagonistes de Com si fos ahir. Aquest diumenge la festa continua amb moltes més sorpreses i amb un plat fort, el concert dels participants d'Eufòria d'aquesta última edició a partir de les 12 del migdia.
0: I a només 73 dies per l'eclipsi total del dia 12 d'agost, avui diferents experts de la Universitat de Lleida ens ajuden a desmentir alguns dels mites que més ressò estan tenint sobre aquest fenomen astronòmic. Júlia Albacar.
5: Un dels principals és que l'eclipsi pot afectar les dones embarassades per la radiació X, que és la que trobem a la corona solar, però és fals perquè serà la mateixa que qualsevol dia normal. Gemma Villorbina és coordinadora del grau de biotecnologia de l'UdL.
6: Hi ha la creença de que es rep molta més radiació solar, cosa que és mentida.
5: La radiació tampoc afecta els aliments. Albert Ibart és catedràtic d'Enginyeria d'Aliments.
25: La radiació que arriba ha de ser menor que la que arribaria directament del sol, per la qual cosa l'efecte que pot fer sobre els aliments no està demostrat científicament.
5: L'eclipsi no fa caure la producció dels cultius, tot i que pot baixar una mica la taxa de fotosíntesi. Víctor Rescos, catedràtic d'Enginyeria Forestal.
26: Els boscos, pues sí, tens menys sol, deixaran de fotosintetitzar una miqueta, però poca cosa més.
5: I no té conseqüències tampoc per als animals salvatges, només els fan adormir una mica abans per l'augment de melatonina. Irina García, catedràtica de Ciència Animal.
27: Es queden quiets, pausen, diu què passa, no? Perquè se comença a secretar melatonina, però no passa res. Al cap dels 4 minuts que duri, doncs es tornen a reactivar.
5: I tampoc alterarà les mascotes.
28: L'informatiu del suplement.
29: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
7: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
8: Tast Vertical, amb Empar Moliner.
9: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
8: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
9: Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la novena edició.
8: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
9: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
10: Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
28: L'informatiu del suplement.
0: Luis Enrique es confirma com un dels millors entrenadors de la història després d'aconseguir la tercera Champions, la segona seguida amb el PSG. Dues Champions amb el PSG i no ens descuidem la del 2015 amb el Barça. Albert Benet.
11: Empat a un després dels 90 minuts i de la pròrroga i tanda de penals vibrant en què Gabriel va fallar el cinquè llançament de l'Arsenal, va enviar la pilota als núvols i va fer campió al PSG. Havertz va avançar l'Arsenal ben aviat en la final de Budapest al minut 6, però Dembélé va empatar de penal al minut 20 de la segona part. Sense gols a la pròrroga, la loteria dels penals va caure del costat d'un PSG que revalida el títol i continua regnant a Europa. Luis Enrique iguala amb 3 Champions, aquestes dues amb el PSG i la del Barça, iguala Guardiola i Zidane amb aquestes 3 Champions. El sentim, sentim Luis Enrique a Movistar.
12: Ha costat mucho, mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
11: El tècnic asturià ha guanyat les 3 finals de la Champions que ha dirigit com a entrenador, és a dir, no n'ha perdut cap. Luis Enrique avisa que el PSG tornarà a ser una amenaça la pròxima temporada.
12: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar. Y siguen entrenando. Sí. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
11: I a l'altra cara de la moneda, l'Arsenal i Mikel Arteta van plantar cara, però es van quedar sense la que hauria estat la primera Champions per l'equip anglès.
13: És un grup maravilloso, lo que hemos vivido este año no lo vamos a volver a vivir, lo viviremos de otra manera y somos conscientes de lo que hemos hecho. Lo que pasa es que cuando estás tan cerca ante un equipo como el PSG, que hay que felicitarlo porque tiene recursos para absolutamente todo, te quedas mal porque tenemos la oportunidad de hacer algo que nunca se ha hecho en la historia de este club.
11: El migcampista andalús del PSG, Fabián, posava en valor també a Movistar les dues Champions seguides, una fita que només havia aconseguit el Madrid fins ara.
15: Sí, la verdad que es increíble, ¿no? ¿Quién no lo diría, no? Que íbamos a hacer historia y tan seguido, ¿no? Dos Champions seguidas. Con lo difícil que él, solo lo había hecho el Real Madrid. Bueno, ahora también estamos nosotros. Creo que estamos haciendo un grandísimo trabajo. Hoy hemos visto de principio hasta el final, el equipo lo ha dado todo. Y toda esta gente, todo París, toda la ciudad se lo merecen.
11: El PSG ha aconseguit dues vegades en 2 anys i de la mà de Luis Enrique, el que no havia aconseguit mai abans, i tot després de la marxa de Kylian Mbappé. El president del PSG, Nasser Al-Khelaifi, li va atorgar tot el poder en la confecció de l'equip i Luis Enrique ha respost amb 12 títols en 3 temporades. Jonas Vingegaard es proclamarà avui guanyador del Giro d'Itàlia en l'última etapa amb sortida i arribada a Roma després d'imposar-se ahir en la penúltima etapa. És la 5ª etapa que guanya el danès, que li serveix per assegurar-se el seu primer giro.
16: Hacemos siempre nuestro partido, hacemos siempre nuestra manera de jugar y es así que nos creemos que ganamos y una vez más somos campeones de Europa y estoy muy contento por el equipo.
11: I aquest era João Neves, el migcampista portuguès del PSG, també amb l'alegria després d'aquesta Champions que destacàvem aconseguida en la final contra l'Arsenal. També avui Marc Márquez tornarà a disputar una cursa de Gran Premi en la seva reaparició després de la lesió a les dues del migdia, cursa del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP després d'acabar cinquè ahir a la cursa sprint. Márquez sortirà des de la segona fila en la quarta posició i Marco Bezzecchi des de la pole. I acabarem també amb futbol. L'Europa juga avui l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió contra el Celta B. El partit és a un quart de cinc de la tarda a Can Dragó.
28: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton Català, bon dia.
1: Bon dia, Roger.
14: 3, 2, 1. Seganya.
0: Com està, Joan Anton?
1: Molt bé, molt bé.
0: Això és la Terra es plana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, mirem cap al cel. Avui dediquem un capítol a una de les figures més transformadores de la biologia evolutiva. Parlem d'una dona valenta, una dona visionària, en alguns casos extrema i polèmica. Avui, amb el Joan Anton Català, reivindiquem la figura de Lynn Margulis. A veure, Margulis...
1: Jo crec que és Margulis.
0: Margulis.
1: Això ens hauria de dir, òbviament, un nord-americà, i que no només un nord-americà, perquè fixa-t'hi, que de vegades hi ha paraules d'aquestes que ni els mateixos nord-americans saben com es pronuncia. Jo crec que és Margulis, crec, eh?
0: Lynn Margulis. Avui, aquesta dona científica que el Joan Anton vol posar en valor. D'on sortia aquesta dona?
1: Total. Mira, jo vaig conèixer molt de la seva història quan vaig ser comissària de l'any Joan Oró, el 2023, perquè ja veuràs que aquesta dona té molta relació amb el tema de la vida. Va néixer un 5 de març de 1938 a Chicago. I ja de petita sembla que destacava, perquè als 16 anys, la van acceptar a la Universitat de Chicago dins un programa d'alumnes avançats. Allà va conèixer el seu primer marit. Endevina qui era. Carl Sagan.
0: Ah, clar.
1: Quina parella. Tu t'imagines els sopars? Com devien ser?
0: No entendríem un borrall, almenys jo. Tu potser sí.
1: No, suposo que jo tampoc. Es van divorciar després de 8 anys de casa. Ens hi van tenir dos fills, però va ser la seva primera parella. Després, la Lynn Margulis es va especialitzar en zoologia i genètica per la Universitat de Wisconsin i es va doctorar en genètica per Berkeley l'any 1966. Sempre va ser molt crítica i inconformista amb tot el que tenia olor a status quo. És a dir, estàs a normes, establishment, i alguns postulats científics. I ja ara veurem que li va donar una bona revolcada a l'evolució de Darwin, darwinista, que, tot i que ella no era la intenció de millorar-la, potser era la intenció de criticar-la, i de fet la criticava, va acabar millorant-la. Ja veurem ara que algunes de les tesis de Margulis van permetre millorar fins i tot l'evolució de Darwin. Clar, va morir l'any 2011 amb 73 anys a causa d'un vessament cerebral, però ara quan repassem la història veurem que va fer no només contribucions, sinó algun atac frontal en alguns postulats de la ciència, alguns cops una mica extremista.
0: Si parlem de Lynn Margulis, hem de parlar sobretot de la teoria d'evolució de Charles Darwin.
1: Sí, que és un dels nostres temes preferits aquí a la Terra plana, l'evolució. Recordem que va ser una teoria postulada per Charles Darwin a la segona meitat del segle XIX i en un moment en què encara no coneixen la genètica. És una teoria, hem de dir, amplíssimament acceptada actualment, però que en el moment en què va sorgir, doncs va representar també un desafiament, i recordem que ja ho vam explicar, Darwin, de caràcter introvertit, va patir molt l'atac d'estaments religiosos, però no només religiosos, sinó científics de l'època. La qüestió és que l'evolució de Darwin ens explica com les espècies vives van evolucionant a través d'un mecanisme que anomenem selecció natural, que és un procés cruel. No coneix ni bons ni dolents, i fa que tirin endavant, és com un gran filtre, fa que tirin endavant només els individus més preparats i que millor s'adapten a l'entorn. L'altre element clau de l'evolució són les nostres conegudíssimes mutacions, que aquí tu, Roger, ja podries explicar això, perquè les hem comentat un munt de cops. Recordem que són... Ho vols explicar tu o no?
0: No, tu, sisplau.
1: Són canvis atzarosos a l'ADN de les cèl·lules germinals. Recordem que, tot i que es produeixen mutacions, canvis a totes les cèl·lules, les que ens interessen per l'evolució només són les que es produeixen a òvuls o espermatozoides o a gàmets. En general, a les cèl·lules germinals, que són les que transmeten per herència això, no? I això, aquestes mutacions fan que de tant en tant es produeixin variacions genètiques que són favorables i que fan que aquell individu s'adapti millor, pugui reproduir-se millor, pugui alimentar-se millor, pugui lluitar millor pels recursos que hi ha. I per tant, ara ve la selecció natural, el filtre, i li diu, ah, doncs tu passes endavant. I altres que no han patit aquesta mutació o que han patit mutacions que són no favorables, el filtre els talla. Tu no passes la selecció. Per tant, fixa't, tenim mutacions que produeix una barreja atzarosa, coses que passen de manera atzarosa. I la selecció natural, que és el filtre cruel que diu qui tira endavant i qui no.
0: I sabem que, malgrat creure'ns la teoria aquesta de Darwin, la vida també ha fet grans salts extraordinaris.
1: Clar, perquè la teoria darwiniana, perquè tot això funcioni, Darwin ja ho deia, es necessiten llargs períodes de temps, milions d'anys d'evolució, canvis atzarosos, petits, petits, petits, que tot això es va acumulant. Però veiem, quan analitzem la vida de la Terra, que hi ha hagut veritables revolucions, que hi ha hagut moments on el canvi és quàntic, és un salt increïble. No el podem entendre a base de petits, de múltiples petits salts acumulats. No. Només es pot explicar per un salt radical, un salt molt gros, no? I un d'aquests casos, i és el que ens lliga en Lynn Margulis, és l'aparició de les cèl·lules eucariotes. Les cèl·lules eucariotes, que són les cèl·lules que ens formen a nosaltres, són, hi ha molts altres organismes, són cèl·lules que tenen un nucli on dins hi ha l'ADN. Això són les cèl·lules eucariotes, no? I pràcticament tots els animals, totes les plantes, les persones, per suposat, tenim cèl·lules eucariotes. Aquest salt de les cèl·lules primeres que hi va haver a la Terra, que eren més simples, no tenien un nucli, en diem procariotes, és la que forma els bacteris. Els bacteris estan fets per cèl·lules simples, si és que li podem dir simple a una cèl·lula. Com va saltar una cèl·lula simple a una cèl·lula complexa? Com van saltar les cèl·lules dels bacteris a ser cèl·lules amb un nucli, amb un ADN dins? Perquè a partir d'allà va començar el gran creixement de la vida. Això és un salt. Això no es pot explicar amb petites mutacions una darrere l'altra. D'alguna manera hi devia haver alguna cosa. Va passar alguna cosa. Ha d'haver un relat. La natura va trobar la manera de fer aquest salt, no? I aquí és on entrarà Lynn Margulis, com ara explicarem.
0: Escolta'm, Joan Anton, aquest salt extraordinari també pot tenir a veure, per exemple, amb que els humans a la llarga acabarem perdent el dit petit del peu? Això seria un salt extraordinari o no?
1: No, jo crec que aquests són els salts que són evolutius, no? Com per exemple perdre l'apèndix, que no sé si passarà, no en tinc ni idea, però aquests canvis sí que són a poc, no? Funcions que canvien el nostre cos o que perden sentit, que potser els nostres ancestres era important per ells per la raó que fos i ara ja no ho són. Aquests són els petits. Els grossos són molt sobtats, són com uau, aquí què ha passat? No es pot transformar una cèl·lula simple a una cèl·lula complexa a base de petits canvis, no? Perquè qualsevol petit canvi d'aquests faria directament inviable la cèl·lula. És a dir, abans no arribis a una cèl·lula viable hauries de fer tants canvis que et perdries pel camí.
0: Lynn Margulis, entra en joc, sí. Va, amb aquesta teoria de Darwin.
1: Ell havia estudiat en detall les cèl·lules i a final de la dècada dels 60 nota una extraordinària similitud entre els bacteris i les mitocòndries. Grans amics nostres, les mitocòndries són orgànuls que tenim dins de les cèl·lules que generen energia. Això ho hem explicat molts cops. De fet, hi havia científics que feia temps que havien començat a pensar que potser les mitocòndries, aquests orgànuls, eren en realitat bacteris que vivien dins de les nostres cèl·lules, de les cèl·lules eucariotes. Però això havia estat ridiculitzat i aquestes hipòtesis havien caigut a l'oblit i en un racó fosc, no?, de la ciència. Però just en aquella època es va descobrir que les mitocòndries tenen ADN propi. I dius, un moment, tenen ADN propi? Com és possible? Si cap altre orgànul dins de la cèl·lula el té, l'ADN. La cèl·lula sí que el té en el nucli, però com és que les mitocòndries en tenen? Que és un fet molt impactant. I aquí és on veurem que Lynn Margulis comença a lligar-ho tot.

0: de l'endosimbiosi, que, així és com va la proposta de Lynn Margulis, que diu que fa milers de milions d'anys una mena de bacteri es menja un altre, el fagocita, els menja un altre, però aquest, la víctima, quan és dins del seu predador, s'associa. Li diu, escolta'm, si a mi em respectes la vida, jo et mostraré una manera que he descobert de fabricar energia d'una manera molt eficient. Són les mitocòndries, Roger, són les mitocòndries. De manera que aquesta cèl·lula grossa que havia menjat aquesta altra diu, home, doncs sí, sí, pactem, m'interessa no destruir-te i que tu em generis l'energia. Per tant, fixa-t'hi que, segons això, les mitocòndries serien antics bacteris. Eren organismes independents, per això tenen el seu propi ADN, per això tenen el seu propi llibre d'instruccions. Que les cèl·lules, d'alguna manera, en un esdeveniment segurament atzarós, però sobtat, varen incorporar a dins. I això és el que va fer créixer les cèl·lules. Això és el que va fer que les cèl·lules, que la vida, donés un pas endavant. De fet, aquesta proposta, quan ella la va situar, va ser rebutjada per molts científics, i de fet, fixa't com era la cosa, que els seus articles no trobaven la manera de publicar-se. I l'article final que va publicar va ser rebutjat diverses vegades fins que la Universitat de Yale va decidir publicar-lo. I un article previ que ella havia escrit va ser rebutjat fins a 15 cops per altres revistes científiques, perquè això suposava una cosa massa extraordinària.
1: Per què aquest rebuig, Jonathan?
0: Clar, era vist com un desafiament a Darwin, a la teoria darwiniana, que ja m'ho he explicat, que defensava que el motor de l'evolució era la selecció natural a poc, a través de mutacions. I ara, que era la llei del més fort, ja hem dit, una llei cruel, no? I ara arriba Margulis i diu que no sempre, que hi ha un altre mecanisme, i que és un mecanisme de col·laboració, no de competició, no és cruel, aquest mecanisme, com deia Darwin a la selecció natural. No, no, no és cruel, al contrari, és pacífic. És, anem a col·laborar. I que aquest mecanisme, segons Margulis, ha jugat un paper clau també a l'evolució de la vida.
1: Mm. I aleshores arriben les proves?
0: Durant la següent dècada, la dècada dels 70, comencen a arribar evidències a favor de Margulis, dos equips de microbiòlegs descobreixen que els gens que hi ha a l'ADN dels cloroplasts, dels vegetals, aquests organos dels vegetals, s'assemblen molt als dels cianobacteris, que són bacteris independents. I dius, ostres, s'assemblen molt, és que són clavats, no? És a dir, que les cèl·lules vegetals tenen dins orgànuls que podrien haver estat, en el seu dia, bacteris independents. Per altra banda, també es descobreix que l'ADN de les mitocòndries s'assembla moltíssim a l'ADN d'un grup de bacteris. És a dir, que a poc es van acumulant més i més evidències que acaben demostrant o suportant aquesta idea de Margulis. Fins i tot avui sabem que una part de l'ADN que tenim de les mitocòndries s'ha traslladat cap al nucli de la cèl·lula. És a dir, que l'evolució, quan ha funcionat, no només ha afavorit la incorporació de l'ADN provinent de bacteris, sinó que ha fet que també es produís un traspàs genètic cap al nucli. I actualment, la teoria de l'endosimbiosi de Margulis està totalment acceptada per la comunitat científica. Així ha anat la cosa.
1: Què és aquesta hipòtesi Gaia, Joan Anton?
0: Clar, aquí ja comencem a posicions més extremes. L'inconformisme de Margulis, la seva capacitat per enfrontar-se a l'estatus quo, queda demostrat per aquesta cosa de Gaia, que era un model que havia definit un metge químic i escriptor que es deia James Lovelock, que la hipòtesi Gaia proposa que el planeta Terra és com un organisme. Funciona com si fos un ésser viu, un enorme organisme, un lloc on la vida, la pròpia vida, se n'encarrega de regular-ne les condicions. És a dir, no és que la Terra hagi permès que hi hagi vida, sinó que la vida ha permès que la Terra sigui com sigui. És que és completament capgirat, no? Per tant, segons aquesta hipòtesi Gaia, les condicions del planeta que hi ha són el resultat de la vida, i no al contrari. I Margulis es converteix en una defensora d'aquesta hipòtesi, lligava molt bé en el seu model de cooperar abans que lluitar, no? I això la fa adoptar, en alguns casos, posicions bastant, bastant extremes.
1: Mm. I a tot això, Joan Anton, arribem també a la insatisfacció d'aquesta dona, de la Lynn Margulis, perquè encara va extremar més les seves posicions.
0: A poc, Roger, això ho va fer a poc, cada cop més extrema, enfrontant-se directament amb el pensament majoritari de la biologia evolutiva. Defensava no només que la cooperació havia jugat un paper fonamental a l'evolució, que això no ho dubtem en absolut, aquesta és la seva gran contribució, sinó que defensava que era la cooperació la que havia estat la causa real de l'especialització i la diversitat dels organismes. I això és el que no s'accepta actualment, no. D'alguna manera, el model que avui acceptem incorpora, és el darwinisme, és darwinisme, per tant, mutacions i selecció natural, però incorporant aquesta cosa que va dir Margulis de la cooperació, incorporant que hi ha hagut moments claus en què la vida ha fet un salt endavant.

0: un salt massa fort, massa gros, com per explicar-se per petits canvis. I aquí és on Margulis s'incorpora dins d'aquest model.
1: Escolta'm, Joan Anton, costa sempre que apareguin dones científiques en aquest espai, però mica en mica les anem recopilant, eh? Va obtenir el reconeixement que mereixia Margulis o va ser eternament la dona de Carl Sagan?
0: No, en absolut. No, ja et puc dir que no va ser la dona de Carl Sagan. Si va o no obtenir el reconeixement que mereixia, pues, tampoc sé a qui podríem discutir, però sí que va obtenir molt de reconeixement. Mira, va ser escollida membre de l'Acadèmia de Ciències dels Estats Units, també atenció de l'Acadèmia Russa de Ciències Naturals. Durant la seva vida va rebre nombrosíssims premis i honors, com ara la Medalla Nacional de Ciències dels Estats Units i molts altres. I per acabar, Roger, si vols, mira, una de les frases de Margulis és d'ella, aquesta frase que mostra el que ella realment pensava. Deia: la vida és una unió simbiòtica i cooperativa que permet reeixir aquells que s'associen. Fixa't, és un missatge de pau. És un missatge de pau per la vida, per l'evolució. Dir, la cooperació és la que ens porta a reeixir, a progressar. I diu, i això també és el que ha passat a l'evolució de les espècies vives. Que bonic, eh?
1: Joan Anton Català, avui Lynn Margulis, reivindicant també aquesta dona, doncs, que va posar contra les cordes la comunitat científica, d'alguna manera.
0: Exacte, i la va fer millorar. Fixa't que hem incorporat les seves hipòtesis per crear un neodarwinisme encara més robust.
1: Gràcies, Joan Anton.
0: A tu.
1: Ara tornem.
2: El suplement amb Roger Escapa.
3: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
4: Molt bé.
3: Arribarem a tot?
4: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
5: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
7: Amics.
6: Rialles.
7: Llocs. Moments.
6: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Tota comunitat necessita un cor.
9: Un cor? Per què?
8: Per fer-la bategar. Per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
9: I reforçar la identitat?
8: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
9: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
10: Aquesta tarda al Tot Gira comença el play-off d'ascens per a l'Europa.
11: Atenció!
12: A un quart de cinc, transmissió de l'Europa Celta B, anada de les semifinals del play-off. Acompanyem l'Europa en el seu somni de pujar a futbol professional.
10: També seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. A les 4, Madrid Club de Futbol Femení, Barça.
12: A més, l'Espanyol Sevilla i el Llevant Badalona. I a les 7, l'últim partit abans dels play-offs de l'ACB, Barça-València. Transmissió amb Bernès Macià i Carme Lloberes.
10: També viurem l'última jornada de la Soval, l'última etapa del Giro i la ressaca del Gran Premi de Motos d'Itàlia.
12: Tot Gira.
10: Aquesta tarda de 4 a 9, amb David Clopé.
13: Nosaltres al restaurant no tenim paella, no tenim arròs. Ens han identificat tant en la paella que al final dius, ostres, és que la cuina valenciana té una varietat i una diversitat tan alta que limitar-se a oferir paella.
14: Menorca i València, més enllà dels tòpics de la caldereta de llagosta i la paella.
15: Anaves a Menorca, havies d'anar a Fornells, sí o sí, a menjar-te una caldereta de llagosta. Si no, era com si no haguessis anat a Menorca. Jo crec que aquest plat és un problema. La gent s'imagina que a Menorca tenim un munt de peix, llavors a Menorca d'estiu no hi ha peix.
16: Un restaurant caní a la Berlín, aquest diumenge a partir de la una del migdia amb Paula Molés.
17: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
12: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
18: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
12: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
18: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Itàlia.
12: Univers MotoGP.
18: Perquè el Mundial és nostre.
12: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars. Marina Laminos, bon dia.
11: Molt bon dia.
1: París es converteix en una batalla campal per celebrar la segona Champions del PSG.
11: 400 detinguts i 7 policies ferits, un d'ells de gravetat per un traumatisme cranial. Hores després que els de Luis Enrique aconseguissin la segona Champions consecutiva, la capital de França s'ha convertit en un camp de batalla, bengales i petards contra la policia i botigues destrossades.
1: És la tercera Champions de Luis Enrique, amenitzada amb un concert dels The Killers a la final de Budapest.
11: Els francesos van guanyar els penals per 4-3 després d'un partit molt ajustat contra l'Arsenal. El trofeu suposa la tercera Champions per a l'entrenador de Gijón, ex del Barça.
1: Dues Champions amb el PSG, una amb el Barça. Els sindicats majoritaris d'educació no faran vaga demà.
11: Una decisió que han pres a l'espera de saber si els docents aproven o no el preacord. Ho sabrem dijous. En tot cas, sí que es manté per ara la vaga general convocada per aquest divendres, i els sindicats minoritaris, que divendres es van aixecar de la taula de negociació, insisteixen que no tenen cap intenció de desconvocar les mobilitzacions.
1: Pedro Sánchez pren el pols a la seva capacitat de resiliència.
11: El president espanyol participa aquest matí al primer míting des que han esclatat els últims casos judicials que esquitxen el PSOE. Serà la clausura del Congrés de la Joventut Socialistes. També parlarà aquest migdia el president de la Generalitat, Salvador Illa, en aquest cas des de la Festa de la Rosa de Tarragona.
1: Colòmbia escull el successor de Gustavo Petro.
11: El favorit a les eleccions és l'esquerrà Iván Cepeda, però les enquestes apunten que el nou president colombià s'haurà d'escollir en segona volta, o Cepeda, o l'ultradretà Abelardo de las Priella, o la dretana Paloma València.
1: La propagació de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és alarmant.
11: És l'advertència de Metges Sense Fronteres, mentre que l'Organització Mundial de la Salut assegura que no escatimaran esforços per contenir l'expansió del virus. De fet, l'OMS considera que la vacuna més prometedora podria estar preparada d'aquí 7 mesos per poder fer assajos clínics.
1: Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents.
11: Ara fumen de forma habitual el 5,7% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 20% dels encastats, ho apunta un estudi de la Diputació de Barcelona.
1: I a aquesta hora també ens fixem en el gran avanç científic contra el càncer de pròstata.
11: Un estudi de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron conclou que la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió o la mortalitat d'aquest tumor entre els pacients amb metàstasi. Es tracta d'una malaltia que afecta un de cada 8 homes i que és la més freqüent entre el sexe masculí.
1: Un de cada 3 micropobles no té cap botiga d'alimentació.
11: I a més d'aquests, n'hi ha un 14% que no disposen de cap bar ni tampoc de cap restaurant. Per això la Generalitat confia afavorir-hi l'obertura d'una 50ena d'establiments amb un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros.
1: És el segon i últim dia del 3Cat en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc.
11: Milers de persones van assistir ahir al punt de trobada de la ràdio i la televisió públiques, i avui a partir de 11:45 del matí us hi esperem amb un suplement carregat de sorpreses. Durant la primera jornada, una edició molt especial del Foraster, omplert amb milers de persones al Palau Sant Jordi.
1: Les portades dels diaris, Marina, Pedro Sánchez en blanc i negre, El Periódico, i també el diari Ara.
11: El PSOE en un dilema, El Periódico amb una silueta d'una Espanya dividida entre convocar eleccions o no avançar-les, i al darrere un gravat amb Sánchez, Zapatero i també Leire Díez. En la mateixa línia, l'Ara, setge el PSOE, un diari, però que dedica el tema del dia a la Venezuela post-Maduro, amb una imatge del país on es pot veure un anunci que demana l'alliberament de l'expresident veneçolà. Mentrestant, a La Vanguardia, París és protagonista per dos motius diferents. Una fotografia de gent remullant-se davant la Torre Eiffel per explicar que Europa no està adaptada al canvi climàtic, i a la mateixa portada també hi veiem Luis Enrique aixecant aquesta segona Champions del PSG. I finalment, al punt avui, una ceràmica trencada a trossos per il·lustrar un tema propi molt d'actualitat, diu així, empresa familiar, com trencar el sostre de l'ambició.
1: Pel que fa a la premsa editada a Madrid, la portada de l'ABC és gairebé digna de col·leccionista, si ets devot del Papa Lleó XIV.
11: És una portada que funciona com a pòster independent del diari, a fons blanc i amb una fotografia del pontífex saludant. I llegim un "Benvingut Lleó XIV a Espanya". Al llom d'aquest pòster, tot el programa de la seva visita, i a la contraportada una glossa del diari dirigida al Papa. A El Mundo també fa un especial dedicat a aquest esdeveniment, en aquest cas amb 5 seguidors catòlics a la portada. El País, per la seva banda, hi mostra un altre ídol de masses, és Bad Bunny, que obre la seva marató de concerts a Madrid. I acabem repassant La Razón amb una entrevista Isabel Díaz Ayuso, que ocupa tota la portada i que deixa aquest titular: Sánchez és un farsant, busca rendibilitat i blanqueig amb la visita, precisament, del Papa.
1: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufa 29 espelmes, Víctor Campuzano.
19: Hem fet les coses bé, hem patit una mica la primera part, la segona part hem pogut imposar el nostre joc.
20: I el davanter barceloní, format a l'Espanyol entre altres equips, marca 2 gols en el seu debut amb el primer equip l'any 2019. 2 anys després va rescindir el seu contracte i actualment juga a la Lliga Australiana.
1: 50 espelmes Colin Farrell.
0: Very confusing because you're filling 8 hours of the day or 6 hours of the day or 2 hours, whatever it is.
20: Després de deixar enrere els seus problemes amb l'alcohol, va aconseguir rellançar la seva vida i la seva carrera. És un dels grans noms de Hollywood, però també ha deixat petjada en el cinema independent en pel·lícules com Amagats a bruges, amb qui va guanyar un Globus d'Or com a millor actor.
1: 96 espelmes, 96 Clint Eastwood.
21: I notice how you come across somebody once in a while you shouldn't have fucked with.
20: És un dels últims clàssics del cinema americà. Com a actor, la fama li va arribar com a estrella de l'espagueti western i com a director se'l recordarà per pel·lícules com Gran Torino o les oscaritzades Sense Perdó i Million Dollar Baby.
1: Vida social.

0: Marta Ferrer, el Palau Sant Jordi de Barcelona s'omple avui de la música d'Eufòria.
1: Una cita imperdible en què es podran reviure tots els temes més celebrats de la quarta edició del programa musical que ha triomfat a 3CAT. Tot plegat amb posades en escena espectaculars i moltes sorpreses. Això és avui a les 12 del migdia dintre de la programació de 3CAT en viu.

0: que porto aquí.
1: I a l'Elio Gabal, avui precisament un exintegrant d'Eufòria, aquest que sona és Triquell.
2: I serà amb un format nou, Paco i Paca, per presentar el seu últim disc, Paco Deluxe, a 6:45 de la tarda. Es poden comprar entrades per 5 euros.
1: Al teatre, la sala Atrium, La meitat de l'ànima.
2: El thriller de Carme Riera, dirigit per Magda Puyo i protagonitzat per Mercè Arànega i Antònia Jaume, és la història d'una escriptora que rep unes cartes que l'empenyen a fer una recerca sobre la desaparició de la seva mare. Avui, a funció a les 6 de la tarda, les entrades per 22 euros.
1: I el Teatre Goya estrena L'últim àtom.
2: Mia Esteve, Joan Carreras, Carme Milán i Carles Pedragosa són els protagonistes de la nova tragicomèdia apocalíptica de Jordi Oriol, en què uns pares s'enfronten a la desaparició de la seva filla i a la pèrdua del llenguatge de l'àvia quan la incertesa envaeix la humanitat. Avui a funció a 6:45 de la tarda, amb entrades a partir de 24 euros.
1: I un plan familiar, el Festival Literari Montllibre.
2: Que celebra la literatura, cultura i les històries d'arreu del món amb una programació gratuïta adreçada a infants, famílies i professionals del sector cultural i educatiu. Aquest any, a més, presenta una gran exposició immersiva creada per l'estudi gallec Fabulatorio. Se'n pot gaudir al CCCB i al MACBA.
1: 3 minuts per les 8, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Al costat equivocat.
3: La Clara havia perdut moltes coses a la vida, però l'esperança no n'era una. De petita, mirant els dibuixos, tenia la convicció que el coiot enxamparia el correcamins. Només era qüestió de temps. Els seus pares també recorden les cartes que escrivia a ses majestats. A la llista només hi figuraven dos punts: acabar amb les guerres i la fam al món. De més gran, quan ja tenia consciència política, va sortir a manifestar-se perquè l'esperanto es convertís en llengua universal. I quan hi havia eleccions, agafava amb fermesa la butlleta del partit animalista, pensant que aquesta vegada sí que tocaria poder. La Clara també havia invertit molt temps de la seva vida a ensenyar a l'àvia com utilitzar la intel·ligència artificial i tenia la certesa que a les cues del supermercat imperava la justícia. Un dia, la Clara va convocar les amigues per ofegar les seves penes amoroses. Era l'única heterosexual del grup. I després de donar voltes i més voltes al tema, la més llançada es va sincerar amb ella. Va dir: Clara, el problema és que tu ets una defensora de les causes perdudes. I ja fa temps que els homes no valen la pena.
1: Música.

0: Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb la cançó que ens proposen els nostres tècnics de so. El dissabte el Blai Iniesta, el diumenge el Macià Closas. Macià, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Avui, com a bon amant de la nostàlgia, escoltarem la versió que acaba d'estrenar Esther. La cantant de Vinaròs versiona un himne que forma part de la memòria col·lectiva de diverses generacions. El resultat manté intacta la força emocional de l'original. Una peça vibrant, emotiva i carregada d'energia positiva. Fins les 8, si tanqui els ulls, obrim pas amb la mirada d'Esther.
0: Salut i ràdio, Macià.
1: Salut i ràdio.

0: s'estrena.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

diumenge 31 de maig del 2026, quan va escriure el famós manual de resistència, Pedro Sánchez segur que no sabia que hauria de gestionar una pandèmia, que hauria de gestionar les conseqüències de la guerra a Ucraïna, l'erupció del volcà de la Palma i el bullying de Donald Trump. El líder del PSOE ha sabut resistir a les fatalitats que li han arribat des de fora, però no hi ha cap manual de resistència prou fort com per aguantar sense esgarrinxades les fatalitats que arriben des de dins. Aquesta ha estat una altra setmana per oblidar per Sánchez, amb un requeriment d'informació a la seu del PSOE, de la UCO, de la Guàrdia Civil, que es va allargar 12 hores, i amb nous detalls del sumari que estreny el cercle sobre José Luis Rodríguez Zapatero, el seu mentor. Passen tantes coses i són tan grosses totes que costen de dimensionar. Si la felicitat consisteix a poder dormir tranquil, quin grau d'infelicitat podrà assumir Pedro Sánchez en els mesos que vindran? Repassem-ho tot. Dos secretaris d'organització que han passat per la presó, un Zapatero a qui l'Audiència Nacional espera amb els ganivets esmolats, una Leire Díez que està a cavall entre la lampista del PSOE i una versió femenina de Torrente, un germà a qui s'està jutjant a Badajoz i una dona a qui el jutge Peinado vol veure condemnada al preu que faci falta. Pedro Sánchez té una capacitat innata per aguantar-se el cubata, però fins i tot els manuals de resistència més indestructibles tenen un límit, i és compatible denunciar que hi ha estaments de l'Estat que ballen al ritme del Quien puede hacer que haga, de José María Aznar, en posar de manifest que hi ha investigacions i sumaris que fan olor de claveguera. Sovint, això sí, hi ha una nebulosa tan espessa entre els fets i el relat que impedeix saber on és exactament la veritat. I si es vol respectar la presumpció d'innocència, per cert, només hi ha un camí. I és que les causes s'investiguin i es jutgin amb celeritat. No només per condemnar qui s'ho mereix, sinó també per exercir una defensa legítima contra les acusacions. I si no, que ho preguntin a Xavier Trias o a la família Pujol. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Continua la calor i fins i tot avui amb algun grauet més que ahir. Enric Agut, bon dia.
2: Bon dia, sí, aquest és un bon resum. Avui s'espera un dia una mica més càlid, pot pujar la temperatura, Lleida pot arribar als 36, també Tortosa marcarà de les més elevades, Barcelona amb xafogó pot tocar els 28 graus, també Tarragona i Girona els 32, Viella els 26, un matí de sol, alguns intervals de núvols i a la tarda, com ahir, novament creixeran nuvolades que ja els vols al migdia poden descarregar algun primer ruixat. Sembla que el Ripollès seria la primera comarca amb algun xàfec i després s'anien estenent per altres zones del Pirineu, Prepirineu i també a la Catalunya central. Tronades que localment poden anar acompanyades de calamarsa o de pedra.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. Ens despertem mirant cap a París, que s'ha convertit aquesta nit en una batalla campal per celebrar la segona Champions consecutiva del PSG de Luis Enrique. El balanç, hores d'ara, després d'hores i hores de celebració, és de més de 400 detinguts i 7 policies ferits, un d'ells de gravetat per un traumatisme cranial. A les imatges que aquestes últimes hores han circulat per les xarxes socials s'hi veuen milers de seguidors llançant bengales i petards contra la policia, disturbis, aparadors de botigues i cotxes destrossats. Sobretot a París, però també en una quinzena de ciutats més on s'ha celebrat la victòria del PSG davant l'Arsenal als penals. Als carrers de la capital, prop de 20.000 persones van seguir la final, que jugava a Budapest, des de pantalles gegants instal·lades als Camps Elisis. El ministre de l'Interior francès ha estat dels primers a reaccionar. Ha qualificat la violència d'inacceptable, però ha admès que estaven previnguts, perquè aquest tipus d'imatges, després de victòries del PSG, són cada vegada més freqüents. De fet, l'any passat, la celebració de la primera Champions del club va acabar amb dues persones mortes, més de 200 ferits i gairebé 500 detinguts. Aquesta nit la policia ha desplegat més de 20.000 agents, com dèiem, per tot el país, la majoria a París, però les imatges s'han tornat a repetir. En tot cas, aquest vespre el Camp de Mart acollirà la festa de celebració amb els jugadors del PSG. Abans el rebrà a l'Elisi el president francès Emmanuel Macron, que per ara no ha dit res del camp de batalla en què s'ha convertit la ciutat. Es va limitar a fer un tuit després del triomf esportiu. Una nova estrella brilla sobre París. Bravo al PSG, que fa somiar tota Europa. França n'està ben orgullosa. Ha estat una final de la Champions, com dèiem, que ha transcendit de l'àmbit esportiu i que ha arribat també al musical. De fet, en aquest cas per un bon motiu, perquè gairebé com si es tractés d'una Super Bowl, la Super Bowl, així va sonar la prèvia d'aquesta final a Budapest. Són els nord-americans de Killers, que van empalmar quatre èxits representatius de la seva trajectòria en només 6 minuts d'allò més frenètics, entre els quals van sonar el Human i el Mr. Brightside. La veu de Brandon Flowers i els seus, que van pujar a l'escenari després que David Beckham, a través d'un curtmetratge, punxés un vinil dels The Killers. L'espectacle va comptar amb cos de ball i focs artificials al més pur estil de Las Vegas, ciutat d'on són originaris. Una actuació, per cert, molt més celebrada i cantada pels seguidors de l'Arsenal que no pas pels del Paris Saint-Germain. En temps dels esports, les paraules de Luis Enrique després d'aconseguir la tercera Champions del seu palmarès. Avui, que també sumarem el Blai Mercè, cronista musical de Catalunya Ràdio, a la tertúlia del suplement, perquè futbol i música sempre és un bon combinat. L'Oriol Marc, la Marta Monforte i la Núria Oriols segur que ho celebraran amb aquesta Champions de nou que s'emporta el PSG amb un partit d'aquests de mastegar sorra, 1-1 al final de la primera part. Primer es va avançar l'Arsenal a la primera part, a la segona un penal de Dembélé va permetre al París empatar el partit, es va arribar a la pròrroga, pròrroga feixuga, amb els dos equips molt cansats, finalment penals, i els penals a la cara o la creu, doncs primer qui va tirar va ser el París, que es va acabar emportant aquesta Champions, la segona consecutiva del PSG, que, per cert, des que va marxar Mbappé, només fa que guanyar partits i guanyar finals de Champions. Des que ha marxat el PSG, dues Champions per Paris Saint-Germain, des que ha marxat Mbappé, i cap títol pel Madrid. Els esports amb l'Albert Benet ens hi requerirem, i també amb algunes declaracions de Luis Enrique que ja apuntaven en aquesta línia, perquè Luis Enrique, quan va perdre Mbappé, va dir: ara jo puc controlar tots els moviments dels meus jugadors. És una cosa que no passava quan tenia Mbappé, que feia bàsicament el que li donava la gana. D'aquí una estona l'Albert Benet amb els detalls esportius d'aquesta final que ha acabat amb aquesta cara negativa, aquests 400 detinguts a França, especialment a París, amb alguns policies ferits. Finalment, els sindicats majoritaris no faran vaga demà a les escoles catalanes a l'espera de saber si els docents aproven el preacord amb el departament. L'USTEC i professors de secundària han decidit suspendre les aturades territorials previstes fins dijous i per ara mantenen només la convocatòria de vaga general de divendres vinent 5 de juny. En canvi, la CGT, la Intersindical i la COS avancen en direcció contrària. Els sindicats que divendres es van aixecar de la taula de negociació no tenen cap intenció de desconvocar les mobilitzacions d'aquesta setmana i faran campanya pel no al preacord. En tot cas, la vaga general de divendres també està supeditada al resultat de la consulta que finalment es farà públic dijous. Per tant, si dijous es valida el preacord, divendres tot apunta que aquesta vaga també s'aixecarà. Demà al migdia s'enviarà als docents que podran dir-hi la seva fins al dia 4. Serà una consulta telemàtica i per ara no s'ha decidit quina serà la pregunta concreta que se'ls plantejarà. Algun sindicat vol vincular el no al preacord amb la convocatòria d'una vaga indefinida i d'altres prefereixen evitar aquesta vinculació. Damunt la taula, una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. Ho celebrava aquí el suplement ahir la portaveu de la sindicat del sindicat USTEC, Iolanda Segura.
3: És veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400. Era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
1: Celebració que se sumava també a les paraules d'Esther Niubó, la consellera d'Educació, qui vam entrevistar ahir pausadament en aquest estudi, a l'estudi de Catalunya Ràdio. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també va celebrar el preacord i el va catalogar d'històric. Aquest matí serà interessant sentir les paraules del president Illa a la Festa de la Rosa de Tarragona, a Constantí, amb els socialistes celebrant immersos en aquesta etapa també de turbulències pel que fa a la situació de Pedro Sánchez. També serà rellevant el discurs que farà el president del govern espanyol per clausurar el Congrés de la Joventut Socialistes a Madrid. És el primer míting en què Pedro Sánchez participa després que hagin esclatat els últims casos judicials que esquitxen al PSOE i servirà de termòmetre per mesurar la seva capacitat de resiliència. S'espera que el president espanyol marqui posició davant les pressions de l'oposició i dels socis d'investidura perquè convoqui eleccions. Madrid, al Baixil.
4: En plena tempesta judicial, Sánchez es dirigirà a la seva organització juvenil, però el missatge que llanci tindrà lectures molt més enllà. Serà el primer acte públic de partit després que s'hagin sabut els detalls del cas Zapatero i que la Guàrdia Civil hagi escorcollat Ferraz per descobrir si el PSOE va obstaculitzar causes judicials que l'afecten. Fins ara, el president espanyol n'ha parlat un cop. Va ser a Roma, on va tancar files amb Zapatero i va insistir a esgotar la legislatura. Des d'aleshores, la Moncloa no ha deixat de denunciar un complot per fer caure el govern espanyol. Creuen que l'allau de causes judicials no és casualitat. I insistia també la portaveu adjunta del PSOE, Emma López.
5: No nos resignemos a las filtraciones. No nos resignemos al trato diferenciado. No nos resignemos a las injusticias. A que nos traten de otra manera simplemente por tener unas ideas distintes.
4: Els socialistes reivindiquen la seva col·laboració amb la justícia enfront als qui destrueixen proves, en al·lusió al PP, i el retreu que celebrin les investigacions a l'entorn del PSOE, que són, a parer seu, una mala notícia per a Espanya.
1: Gràcies, Alba. La clausura del Congrés de la Joventut Socialistes està previst per a 11:45 d'aquest matí. L'anàlisi de tot plegat a partir de les 9 a la tertúlia del suplement. I els diaris, avui a La Vanguardia, és Lola García qui escriu sobre la capacitat de resiliència de Pedro Sánchez i el que cataloga de setge a Ferraz, Marina Laminos.
6: El cert és que potser Pedro Sánchez estava esperant la millor data per convocar eleccions, però potser aquest moment ja ha passat, perquè a aquestes alçades les actuacions judicials que l'envolten no amainaran, per més que repeteixin que es tracta d'una confluència d'interessos de la dreta política, mediàtica, judicial i policial. Causes obertes contra els seus familiars, el cas Ábalos i Koldo, el cas de Cerdán i Leire Díez, ara també el de Zapatero, i sobretot el del finançament il·legal que va obrir un jutge a instància, recordem-ho, del Suprem, com a derivada d'aquest cas Koldo. És una causa, aquesta, que en algun moment podria esclatar en forma d'escorcoll de la seu de Ferraz i podria derivar en una imputació del PSOE que posaria contra les cordes, encara més, Sánchez. En tot cas, l'avenç de les investigacions oferirà segur més ensurar els socialistes, escriu García, i Sánchez només compta amb dues cartes per mobilitzar els seus votants, l'alternativa PP-Vox i el missatge de la persecució policial. Però el seu risc més gran, remata, és la falta de suports polítics que el presenta com un líder que s'aferra a la cadira quan els seus aliats donen per acabada la legislatura.
1: Els colombians estan convocats avui a les urnes per escollir el successor de Gustavo Petro, el primer president d'esquerra de la història del país. El seu delfí és Iván Cepeda, l'aposta de l'esquerra colombiana i favorit a les urnes, però per evitar la segona volta hauria d'aconseguir més de la meitat dels vots, un fet pràcticament insòlid i que ni tan sols contemplen les enquestes que li són més favorables. Per tant, si no hi ha cap sorpresa, hi haurà una segona volta el dia 21 de juny. Intentaran esgarrapar-li vots al candidat de l'ultradreta, Abelardo de la Espriella, i la dretana Paloma València. L'esquerra vol conservar el poder i la dreta radical promet seguretat davant l'augment de les violències dels grups armats. A l'Amèrica Llatina hi tenim el Joan Biosca.
7: Abelardo de la Espriella ha fet servir tota la campanya electoral una cabina antibales en els seus mítings. Abanderat de l'extrema dreta colombiana, és un gran defensor de la llei, l'ordre, la seguretat, la família i també el liberalisme econòmic.
8: Porque la época de lo siempre ya pasó, los vamos a jubilar. La época de la falsa paz se acabó.
7: El cara a cara més intens d'aquesta primera volta de les eleccions colombianes presidencials l'estan vivint l'extrema dreta i la dreta tradicional. Precisament, la candidata de la dreta tradicional colombiana, Paloma València, també té opcions de passar segona volta.
9: Yo quiero ser una presidente que esté del lado de la ciudadanía, que la abrace, que la toque, que tenga equipo, que gobierne.
7: Esquerra colombiana en coalició aposta pel senador Iván Cepeda, un vell conegut de la política del país sud-americà.
10: Acabar con el hambre, el desempleo y sostener el salario vital digno para toda la gente.
7: La clau està en saber si tindrà com a rival a les urnes a la dreta tradicional o bé a l'extrema dreta en el balotatge.
1: Metges Sense Fronteres adverteix que la ràpida propagació de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és profundament alarmant. L'Organització Mundial de la Salut assegura que no escatimaran esforços per contenir l'expansió del virus. Malgrat que no hi ha vacuna i la mortalitat se situa entre el 30 i el 50%, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, recomana a la població buscar atenció mèdica immediata.
11: This is not without hope.
12: No tot està perdut. L'Ebola causada pel virus Bundibugyo es pot superar amb una bona atenció mèdica i algunes persones aquí a Ituri ja s'han recuperat. Buscar atenció mèdica ràpid és decisiu.
1: L'OMS considera que la vacuna més prometedora podria estar preparada d'aquí 7 mesos per poder fer assajos clínics i que n'hi ha una altra que podria estar llesta d'aquí 2 mesos, però sobre la qual encara no hi ha prou informació. Ara per ara hi ha més de 1.000 casos sospitosos d'Ebola a la República Democràtica del Congo i ja hi ha almenys 246 morts. La veïna Uganda també ha informat de 9 casos confirmats i una mort. Ahir al suplement en vam parlar de l'Ebola i del Congo amb el Xavier Aldecoa, bon coneixedor de la situació a l'Àfrica. Als Estats Units, Donald Trump no té cap pressa per arribar a un acord de pau amb l'Iran perquè vol tancar, diu, un bon tracte. Ho ha assegurat aquest dissabte a la cadena Fox News en una entrevista concedida a la presentadora Lara Trump. Efectivament, Trump és la seva jove.
13: Estem aconseguint el que volem a poc, són negociadors molt durs, porta molt de temps, no tinc pressa, m'agrada dir que no tinc pressa perquè els preus de la gasolina caurien en picat, però si tens pressa no arribaràs a un bon acord.
1: De tram a tram considera que l'acord final ha de tenir dues garanties, que l'estret d'Hormuz quedi reobert i que l'Iran no pugui tenir una arma atòmica, però ha advertit Trump que si la seva administració no aconsegueix el que vol, ho resoldrà d'una altra manera. La Unió Europea facilita l'entrada d'empreses israelianes vinculades a la guerra de Gaza i l'ocupació de Palestina. És el que es desprèn d'una investigació conjunta de l'Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània i altres organitzacions. L'informe situa Alemanya, Xipre i Luxemburg com l'epicentre del negoci perquè despleguen una catifa vermella per a aquestes empreses. Felip Daza, investigador de l'Observatori, denuncia que a Catalunya passa el mateix. En aquest cas, a través d'Acció, l'agència de la Generalitat que promou la captació d'inversions i de Fira de Barcelona.
14: Gradualment s'ha anat desenvolupant un ecosistema d'empreses internacionals a Catalunya. Un ecosistema que ha tingut un rol molt important, diguéssim, en el genocidi de Palestina.
1: L'informe demana adoptar més sancions contra Israel i excloure de les ajudes públiques europees les empreses del país que estiguin implicades en la violació de drets humans. Gairebé 200 persones han estat interceptades en aigües de les Balears els últims dos dies. L'últim rescat es va fer ahir la tarda, quan Salvament Marítim i la Guàrdia Civil van veure 11 persones que estaven en una barca en una desena de quilòmetres al sud-est de la Formentera. En el que portem d'any han arribat a les Balears prop de 2.000 persones migrants a bord d'un centenar d'embarcacions. Va, baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Ara fumen de forma habitual el 5,7% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 20% dels encastats. En canvi, puja el nombre de joves que vapegen de forma habitual. Ara ho fan el 15% dels adolescents. Són dades d'un estudi de la Diputació de Barcelona, de les quals ens en fem avui ressò, Dia Mundial del Tabac, una substància que és la responsable dels 85% dels casos de càncer de pulmó. Elisenda Noguera, cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, ha explicat a Catalunya Ràdio que els joves cada vegada comencen més aviat a vapejar.
15: Fa dos anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
1: En aquest context, estem a les portes d'un estiu en què no es podrà fumar a pràcticament cap platja de la demarcació de Barcelona. De fet, només seran desmarcat Badalona i Castelldefels, governades precisament pel Partit Popular. Laia Framis.
16: Fa 3 anys, només 3 municipis de la demarcació de Barcelona prohibien fumar a les platges i aquest estiu en seran 24. En total, el tabac estarà prohibit a més de 90 platges. N'explica el motiu el president delegat de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Josep Ramon Mut.
17: Perquè al final són espais naturals i necessitem que estiguin nets. És a dir, no pot ser que estiguin plens de burilles, i en segon terme és una qüestió de salut. Al final hi ha molts nens, hi ha moltes famílies, i les platges, per culpa del canvi climàtic, cada vegada tenen menys sorra, per tant la gent està més comprimida i els fumadors passius pateixen més.
16: Mut confia que aviat hi hagi una llei catalana que ho reguli i que no es pugui fumar a cap platja.
1: Gran avenç científic contra el càncer de pròstata. Un estudi de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron conclou que la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió d'aquest tumor i la mortalitat entre els pacients amb metàstasi. Un 80% dels càncers de pròstata són curables, però el 20% restant provoca metàstasi i això redueix la supervivència dels malalts. Segons Joaquim Mateu, oncòleg del Vall d'Hebron, aquesta troballa canviarà la manera com es tracta el càncer de pròstata avançat.
18: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
1: Els fàrmacs ja estan a disposició dels pacients que tenen càncer de pròstata, una malaltia que afecta un de cada 8 homes i que és la més freqüent entre el sexe masculí. Atenció si avui teniu previst fer diumenge i posar rentadores, perquè a partir de demà, dilluns 1 de juny, tornarem a pagar un 21% de l'IVA de la llum i del gas. Recordem que l'impost havia baixat per les mesures fiscals anticrisi aprovades pel govern espanyol. Fins ara l'IVA que es pagava per la llum i el gas era del 10%, és a dir, a partir de demà les factures poden pujar entre els 10 i els 20 euros al mes, depenent del consum, la tarifa contractada i els hàbits energètics de cada llar. A banda de l'IVA, també tornarà a pujar l'impost especial sobre l'electricitat, un 0,5% a un 5,11%. A València... A València, un crit que és ja un clàssic. Nova manifestació de les associacions de víctimes de la Dana. Els manifestants han insistit a exigir l'acta de diputat de l'expresident del govern, Carlos Mazón, i que comparegui davant la jutgessa de la Dana. Mariló Gradolí és la presidenta de l'associació Víctimes de la Dana, 29 d'octubre 2024.
19: La verdadera comissió d'investigació és el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población, que sí que había medios para poder avisar a la población y que no se hizo.
1: També han demanat seguretat de cara al futur i han alertat que es torna a construir en zones inundables. Ara ens fixem en la banca privada, que s'avança a la pública i aquests propers mesos llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. El consorci Qivalis, fundat per CaixaBank, ja compta amb una quarantena d'entitats disposades a posar en marxa aquest any una anomenada stablecoin per fer pagaments de manera senzilla i ràpida. Serà una alternativa privada a l'euro digital que el Banc Central Europeu vol tenir a punt l'any 2029. Sara Riera, bon dia.
20: Bon dia. Les stablecoins seran un sistema de pagament més, però vinculat a l'euro per evitar canvis abruptes de valor. Serà l'equivalent a un saldo disponible. Luz Parrondo, doctora en Economia de la Pompeu Fabra.
21: Jo agafo aquests euros, els poso com a reserva i genero un token que està recolzat en aquests euros. Llavors aquest token navega dintre la blockchain. És com desplaçar diners aquestes vies de tren que són molt més àgils, fàcils, econòmiques.
20: Tokenitzar és el procés de conversió en moneda digital. Les stablecoins seran una competència als sistemes de pagament actuals, com els que ofereixen les nord-americanes Visa i Mastercard, i també seran una competència pel futur euro digital del BCE, tot i que Parrondo creu que són ofertes complementàries.
21: Podràs emportar paquets euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límit, però no tindrà tanta seguretat.
20: Als Estats Units, les stablecoins vinculades al dòlar s'inverteixen especialment en deute públic nord-americà i així també el fan sostenible. Els experts creuen que les europees s'acabaran invertint també en el deute dels estats.
1: Un quart i mig de 9 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Un de cada 3 micropobles no té cap botiga d'alimentació. A més d'aquests, n'hi ha un 14% que no disposen de bar ni de restaurant. És per això que la Generalitat vol afavorir l'obertura d'una 50 d'establiments en aquests municipis amb un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros. Recordem que es consideren micropobles els que no arriben al miler d'habitants, és a dir, la meitat dels municipis que hi ha a tot Catalunya. L'aposta del govern és que s'hi obrin establiments multiservei i que un sol local inclogui un comerç alimentari o un negoci de restauració i es complementi amb punts de venda de premsa, de recollida de paqueteria, espais convertits també de treball o qualsevol altra activitat. Miquel Samper és conseller d'Empresa i Treball.
0: El que pretenem és doncs fixar comerços una miqueta multisectorials i també fomentar la vida comunitària dels pobles. Voluntat, doncs, fixar comerços en el territori i fixar territori. És a dir, el que no pot ser és que hagis d'anar a comprar una barra de pa o un quilo de macarrons en un poble que està a 7 o 8 o 9 quilòmetres.
1: Per la seva banda, l'Associació de Micropobles de Catalunya, que havia reivindicat una iniciativa d'aquest tipus i ara l'aplaudeix, considera essencial que existeixin aquests establiments. Joan Solà és alcalde de Riner, al Solsonès, i president de l'associació.
2: Són serveis essencials. Segurament, doncs, econòmicament no és viable, però sí hem d'entendre que l'administració, doncs, hi ha de poder-hi ajudar, perquè un poble sense bar, un poble sense botiga, perd una qualitat de vida i perd un servei que fa, doncs, que ajudi a fixar la gent en aquest territori.
1: La Generalitat concedirà ajudes perquè els ajuntaments habilitin locals municipals on s'estableixin aquests negocis i donarà subvencions a les persones que se'n facin càrrec. Ara tornem cap a França, on els alumnes es podran examinar en llengua regional l'any 2028. Així ho ha anunciat el ministre d'Educació francès. Des de la reforma del 2019 era impossible, malgrat els recorreguts pedagògics bilingües, però la mobilització d'estudiants bascos ha provocat aquest canvi. Perpinyà, Laura Bertran.
22: Uns alumnes bascos van denunciar que, malgrat haver rebut un ensenyament en basc d'algunes assignatures el dia de l'examen del baccalauréat, l'equivalent a la selectivitat, els obliguen a utilitzar el francès i amenacen de desobeir. Fa un dies, el ministre d'Educació, en una entrevista per West France, va anunciar que això canviaria per l'edició del 2028. S'autoritzarà l'ús de la llengua d'aprenentatge en una de les dues principals assignatures. Una notícia positiva, però amb matisos, per l'APLEC, l'Associació per l'Ensenyament del Català, a la Bailac Ferrer, n'és el president.
23: Si considerem que existeix un ensenyament com a mínim bilingüe, per què no considerar que la meitat de les proves s'haurien de poder passar en català?
22: Els diputats Peyo Dufo i Pol Molac, respectivament basc i bretó, asseguren que en comissió parlamentària ja s'ha tractat i que en els pròxims dies el ministre donarà més explicacions. Des de la passada reforma del ministre Blanquer del 2019, l'ensenyament en llengües dites regionals va quedar residual. A més, l'any vinent hi haurà eleccions presidencials i moltes possibilitats que canviï el ministre d'Educació. El fet que ara l'anunci sigui només per l'edició del 2028 fa tema un possible nou revés.
1: Molts de vosaltres segur que ja teniu ben apuntada a l'agenda del calendari una data, és el 12 d'agost, dia en què podrem gaudir d'un eclipsi total al nostre cel. Doncs bé, a només 73 dies d'aquest esdeveniment únic, diferents experts de la Universitat de Lleida desmenteixen alguns dels mites, alguns dels tòpics que més ressò estan tenint sobre aquest fenomen astronòmic. Júlia Albacar.
24: Un dels principals és que l'eclipsi pot afectar les dones embarassades per la radiació X, que és la que trobem a la corona solar, però és fals perquè serà la mateixa que qualsevol dia normal. Gemma Villorbina, coordinadora del grau de biotecnologia de l'UdL.
25: Hi ha la creença de que es rep molta més radiació solar, cosa que és mentida.
24: La radiació tampoc afecta els aliments. Albert Ibart és catedràtic d'Enginyeria d'Aliments.
26: La radiació que arriba ha de ser menor que la que arribaria directament del sol, per la qual cosa l'efecte que pot fer sobre els aliments no està demostrat científicament.
24: L'eclipsi no fa caure la producció dels cultius, tot i que pot baixar una mica la taxa de fotosíntesi. Víctor Rescos, catedràtic d'Enginyeria Forestal.
27: Els boscos, pues sí, tens menys sol,
3: deixaran de fotosintetitzar una miqueta, però poca cosa més.
24: I no té conseqüències tampoc per als animals salvatges, només els fan a dormir una mica abans per l'augment de melatonina. Irina García, catedràtica de Ciència Animal.
4: Es queden quiets, pausen, diu què passa, no? Perquè se comença a secretar melatonina, però no passa res. Al cap dels 4 minuts que duri, doncs es tornen a reactivar.
24: I tampoc alterarà les mascotes.
1: 2 minuts per arribar a 8:45 del matí. Avui, segon i últim dia de 3Cat en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Milers de persones van assistir ahir al punt de trobada de la ràdio i la televisió pública i avui, a partir de 11:45 del matí, us esperem nosaltres, els del suplement, amb un programa carregat de sorpreses. Tot això després que ahir els espectadors i oients gaudissin de desenes d'activitats, programes en directe i una edició especial, molt especial, volem dir, del Foraster, que va omplir amb milers de persones al Palau Sant Jordi, Marta Vives.
24: Sens dubte, aquest Foraster en directe ha estat el més multitudinari de la seva història. Quim Masferrer ens ho deia així d'emocionat.
5: Ha estat increïble, perquè crec que una miqueta hi havia l'essència del Foraster, no? Hi havia molta veritat, hi havia emoció, hem rigut i ens hem reunit gent que està enganxada a aquest programa.
24: Fora del recinte, però, les activitats han estat moltes i diverses. Algunes de les propostes que han aplegat més de vots han estat l'espectacle del Super 3 amb en Mic i en Titó de protagonistes, el show dels de Polònia i la conversa amb els actors protagonistes de Com si fos ahir. Aquest diumenge la festa continua amb moltes més sorpreses i amb un plat fort, el concert dels participants d'Eufòria d'aquesta última edició a partir de les 12 del migdia.
1: A les portes precisament d'aquest concert d'Eufòria, el suplement avui a partir de 11:15 en directe des de l'Anella Olímpica, 3Cat en viu, xerrarem amb la Marta Torné, amb el Tomàs Molina i ens visiten els 5 presentadors a la vegada de l'Està passant. No passa sovint perquè, com que sempre es van tornant, avui ajuntem el Queco Novell, la Natza Ferrer, l'Òscar Andreu, la Núria Marín, el Jair Domínguez, tots junts al suplement a partir de 11:15. Avançarem també un tastet de la nova temporada de La Casa Nostra, que ja està a punt de sortir del forn amb els seus protagonistes, el Dani de l'Orden, el seu director, però també ens visiten la Paula Mali, el Marc Rius, l'Albert Ribalta. Tot això a partir de 11:45 del matí i fins la 1 del migdia, 3Cat en viu a l'Anella Olímpica. Us hi esperem. I després dels dos concerts de Bad Bunny a Barcelona fa tot just una setmana, ha estrenat també la desena de concerts que fa aquests dies a Madrid. En aquest cas, Bad Bunny ha ballat a Mister Expósito, María León, Mapi León, i Ana de Armas en el seu primer concert a Madrid. 66.000 persones s'han rendit a l'astre porto-riqueny en el primer dels 10 concerts que oferirà la capital de l'Estat fins al dia 15 de juny, gairebé una residència, per on segur que passaran uns quants catalans que no van aconseguir entrades a cap dels dos concerts que Benito Martínez Ocasio va fer a Barcelona. El cantant ha ofert un show similar al que va fer fa tot just una setmana a l'Estadi Olímpic, però amb convidats diferents. La cançó exclusiva del concert ha estat al costat del seu compatriota, Mike Towers, però les mirades han anat directes a l'escenari de la casita, on convida celebritats a ballar. Aquí, recordem-ho, s'hi van deixar veure futbolistes com la Mini Amal, Robert Lewandowski, etc. Doncs bé, a banda de les actrius citades, a Madrid també hi havia 4 futbolistes, Álvaro Carreras, Dani Ceballos, del Real Madrid, Isi Palazón i Sergio Camello, del Rayo Vallecano. Aquest vespre, segon concert de Bad Bunny al Metropolitano. Avui tanca un emblema de la Costa Brava, la cafeteria pastisseria El Cisne, de Platja d'Aro. Va néixer gairebé fa 70 anys a l'Avinguda S'Agaró, a tocar de l'Ajuntament. Ens ho explica, ens ho retrata la Laia Claret.
6: L'any 1957, Jordi Albertí va fundar la pastisseria El Cisne. Rosa Coromines hi va anar a treballar i anys més tard es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci, per tant la Rosa, que n'és la propietària, hi posa punt i final i es ven al local. Als anys 60 i 70, El Cisne era un punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED. De fet, n'hi deien Las Vegas de Platja d'Aro.
8: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta.
6: I va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura, d'artistes.
8: En Salvador Dalí, jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manol Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres perquè era un de la nostra edat.
6: Rosa Coromines en fa aquest balanç.
8: Una família meravellosa i un negoci fantàstic. Treballat molt, però disfrutant.
1: De seguida els esports, avui amb nom propi, Luis Enrique Martínez, l'entrenador que va guanyar una Champions amb el Barça i que ja en té 2 més al sac amb el PSG, les 2 de manera consecutiva. Pausa i els detalls de la crònica esportiva amb l'Albert Ronet.
7: El suplement, amb Roger Escapa.
9: El balcó gastronòmic és un lloc...
10: Que bo.
9: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
10: Parella, què us
9: posem? I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
11: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
12: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
13: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
14: Eufòria al concert, el 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3CAT en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3CAT amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica.
27: ¡Qué guay, no!
14: 3CAT en viu.
28: Ocasión Plus.
29: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
30: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
31: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
32: Catalunya Ràdio.
31: Som 3CAT.
32: Som 3CAT.
33: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
34: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
33: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
34: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
33: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
7: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Luis Enrique es confirma com un dels millors entrenadors de la història després d'aconseguir la tercera Champions, la segona seguida amb el PSG. Albert Benet, bon dia.
35: Bon dia. Empat a un després dels 90 minuts i de la pròrroga i tanda de penals vibrant en què Gabriel va fallar el cinquè llançament de l'Arsenal i va fer campió al PSG. Havertz va avançar l'Arsenal ben aviat en la final de Budapest al minut 6, però Dembélé va empatar de penal al minut 20 de la segona part. Sense gols a la pròrroga, la loteria dels penals va caure del costat d'un PSG que revalida el títol i continua regnant a Europa. Luis Enrique iguala amb tres Champions Guardiola i Zidane. El sentim en declaracions a Movistar.
36: Ha costat mucho, mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
35: El tècnic asturià ha guanyat les tres finals de la Champions que ha dirigit com a entrenador, és a dir, no n'ha perdut cap. Luis Enrique avisa que el PSG tornarà a ser una amenaça la temporada que ve.
36: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. Y siguen. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
1: Eufòric Luis Enrique, l'enhorabona, perquè realment doncs és un tros d'entrenador que tant de bo un dia torni a entrenar el Barça. A l'altra cara de la moneda, l'Arsenal de Mikel Arteta, amb una proposta ultradefensiva, perquè crec que va tenir una possessió de no arribar al 25%. Van plantar cara, però es van quedar sense la que hauria estat la primera Champions una altra vegada per un equip anglès.
37: És un grup maravilloso, lo que hemos vivido este año no lo vamos a volver a vivir, lo viviremos de otra manera.
0: y somos conscientes de lo que hemos hecho. Lo que pasa es que cuando estás tan cerca ante un equipo como el PSG, que hay que felicitarlo porque tiene recursos para absolutamente todo, te quedas mal porque tenemos la oportunidad de hacer algo que nunca se ha hecho en la historia de este club.
1: L'Arsenal, que encara no ha aconseguit guanyar mai cap final de la Champions, el Barça n'hi va prendre una el 2015, la de Belletti. Aquest era Fabián, oi?
35: El 2006.
1: Sí, efectivament, 2006. Sí, eh? Ara fa 20 anys, tens raó.
35: Correcte, perdona. Correcte.
1: 2015 sí, sí. Va ser la de Luis Enrique.
35: I més reaccions. El migcampista andalús del PSG, Fabián, posava en valor també a Movistar les dues Champions seguides.
2: Sí, la verdad que es increíble, ¿no? ¿Quién no lo diría, no? Que íbamos a hacer historia y tan seguido, ¿no? Dos Champions seguidas. Con lo difícil que él, solo lo había hecho el Real Madrid. Bueno, ahora también estamos nosotros. Creo que estamos haciendo un grandísimo trabajo. Hoy hemos visto de principio hasta el final. El equipo lo ha dado todo. Y toda esta gente, todo París, toda la ciudad se lo merecen.
35: I ara sentireu el migcampista portuguès del PSG, João Neves.
3: Hacemos siempre nuestro partido, hacemos siempre nuestra manera de jugar y es así que nos creemos que ganamos. Y una vez más somos campeones de Europa y estoy muy contento por el equipo, por el staff, por la dirección y creo que lo hemos merecido.
35: El PSG, que no havia guanyat mai cap Champions, ha aconseguit dues vegades guanyar-la, i en dos anys, i de la mà de Luis Enrique, i tot després de la marxa d'Mbappé. El president del PSG, Nasser Al-Khelaifi, li va atorgar tot el poder en la confecció de l'equip, i Luis Enrique ha respost en 12 títols en 3 temporades.
1: Jonas Vingegaard es proclamarà avui guanyador del Giro d'Itàlia.
35: En l'última etapa, amb sortida i arribada a Roma, això després d'imposar-se ahir en la penúltima etapa.
1: I també avui Marc Márquez tornarà a disputar una cursa de Gran Premi en la seva reaparició després de la lesió.
35: A les dues del migdia, cursa del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, després d'acabar cinquè ahir a l'esprint, Márquez sortirà des de la segona fila en quarta posició i Marco Bezzecchi des de la pole.

0: 27-29.
1: I a quina hora es pondrà?
0: 21-22.
1: Salut, Joan Anton.
0: I igualment.
1: Temperatura certa aquesta hora, Enric Agut.
2: Doncs mira, a 20 graus de temperatura.
1: Això anirà cap amunt, per això.
2: Sí, sí, sí, sí. Mira, avui les màximes més altes estaran al voltant dels 35-36 a Lleida, també a Tortosa, i a la costa, amb Xafogó, valors de 28-29, per exemple, a Tarragona o Barcelona. Bé, una jornada amb dues cares, com ahir, un matí de sol, ja està fent sol a tot arreu, només tenim alguns núvols locals, i a la tarda, novament, tindrem un episodi de ruixats i d'alguna tempesta, alguna tronada, en punts del Pirineu, poden començar més aviat que entre el Berguedà, Ripollès, Cerdanya, però després poden afectar altres indrets, molt regulars. Després avançaran també pel Prepirineu i alguns a la Catalunya Central, arribant a zones com Osona, Bages, també al Solsonès. Alguna tempesta pot acompanyar, com ahir, de calamarsa o de pedra. La resta, doncs sol o alguns intervals de núvols, pot ser que arribin els núvols mitjans i les de les tempestes més tard a altres indrets. I per la setmana entrant, dimarts i dimecres vol baixar la temperatura, igualment farà calor, però no tanta. Si avui les màximes més altes seran de 36, dimarts i dimecres seran de 31 o 32 graus.
1: Fins quan durarà aquesta broma de calor, Enric? Ja ens hi hem d'acostumar tot l'estiu?
2: Jo crec que ens hem d'armar aquest estiu amb molta, molta paciència. Perquè tal com s'estan movent les coses, apunta un estiu d'aquells que pesats i llargs, amb baixadetes de la temperatura, però podem tenir alguns episodis, algunes setmanes de calor forta.
1: Però és a dir,
2: és un anunci.
1: La primavera ja no torna, perquè ens entaguem.
2: No, la primavera no. Estem a mes de juny ja aquí a les portes, la setmana que ve calor, sé que alguns dies baixa la temperatura, però després torna el cada setmana pujar una mica més. L'altra setmana, la setmana del 15 de juny, que ara falta molt, falten dues setmanes, ara posen que s'hagi inflat la calor, però serà un ambient d'estiu. Ens anem cap a Sant Joan, i Sant Joan, res de primavera. Sant Joan, coets, sol i calor. Sí, sí.
1: Paciència i ventalls, i avui una gorra per fer el 3CAT en viu a partir de quarts d'11 i crema solar, que ja la portem incorporada. Avui ens hem dutxat i després ens hem embatumat amb crema solar.
2: Sí,
1: i seràs o no? I seràs?
2: No, perquè estic aquí a la tele.
1: La il·lusió que em faig.
2: Estaré, us acompanyaré igualment.
1: Molt bé. Vindrà el Tomàs Molina, que xerrarem una estona amb ell també. A partir de quarts d'11. Una abraçada, Enric, gràcies.
2: Vinga, fins ara.
1: Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
3: Els meus companys de diari li van dir vell i unes coses més que no puc reproduir a Robert Lewandowski, i al final els vaig dir: ei, xavals, que té la meva edat. I per tant, això ha sigut el segon cop de realitat de l'últim mes.
1: Podem dir que Bad Bunny t'ha fet trencar aigües?
4: Doncs pues una mica sí, jo diria. Ara plantejant-me si li diem Arcadia Benito o Arcadia a seques.
5: L'única cosa que he de dir de Bad Bunny, a banda de que a mi sí que m'agrada, és que l'altre dia parlant d'ell amb els meus pares me diu: ma mare, però i sé, Bugs Bunny no era un personatge dels Looney Tunes? Sí.
1: Hem anat fent broma al llarg de tot el cap de setmana que aquesta final l'Escobar se la deu haver mirat amb un daiquiri, celebrant també doncs, que a Noruega han tornat amb la copa. Pere Escobar, bon dia, bona hora.
6: Hola, bon dia.
1: Com va la
6: vida? Era un cubata.
1: Què era, què era?
6: Era un cubata. Era un cubata de ron. M'agrada més que el daiquiri.
7: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 31 de maig del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Luis Enrique.
1: ¡Uy! ¡Casi dos meses! ¡Qué maravilla! ¡Me voy a Gijón!
2: Que se'n va de vacances l'entrenador del PSG després d'aconseguir la seva tercera Champions, la segona consecutiva a la banqueta dels parisencs. Però, això sí, la celebració ha convertit la capital francesa en un camp de batalla. La nit ha acabat amb més de 400 detinguts i 7 policies ferits, un d'ells de gravetat.
0: Iván Cepeda.
3: Acabar con el hambre, el desempleo...
2: L'aspirant a la presidència de Colòmbia, que avui se sotmetrà a la primera volta de les eleccions, si aconsegueix més del 50% dels vots, no ho apunten però ni les enquestes que li són més favorables, evitarà la segona volta. Si no, s'haurà de veure les cares el 21 de juny contra l'ultradretà Abelardo de l'Espriella o la dretana Paloma València.
0: Xavier Antic.
4: Hem après a resistir.
2: Que ha estat escollit novament president d'Òmnium Cultural a l'Assemblea General Ordinària de l'entitat. Més de 10.000 socis han participat en la votació i han decidit avalar la seva candidatura per presidir Òmnium fins l'any 2030.

0: 30. Antic, ja reelegit, ha alertat que comença un cicle electoral que ha catalogat de diabòlica i que els obliga a jugar millor les cartes, diu, per avançar cap a les aspiracions nacionals.
1: Avui també és un dia que es compta amb tres xifres, la primera és el 15%
0: de joves que vapegen de forma habitual. En canvi, baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Ara fumen de forma habitual el 5,7% dels nois i noies entre 15 i 16 anys. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 20% dels enquestats.
1: 33.
0: També percent, en aquest cas, de micropobles que no tenen cap botiga d'alimentació. D'aquests, un de cada 10 no tenen ni tan sols bar ni tampoc restaurant. Per això la Generalitat vol afavorir l'obertura d'una cinquantena d'establiments en aquests municipis. Ho farà amb un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros.
1: 70.
0: Anys els que té la cafeteria pastisseria històrica El Cisne de Platja d'Aro, un emblema de la Costa Brava que avui abaixa la persiana. Els fills dels propietaris no continuen el negoci i ara es venen al local per on han passat figures com Salvador Dalí o també Manolo Escobar.
1: Aquestes tres xifres i aquests noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb Oriol Marc, Marta Monforte i Núria Oriols. Un mateix 31 de maig, però en aquest cas de l'any 2010, José Mourinho va ser presentat com a nou entrenador del Real Madrid.
2: Yo no soy un provocador. Soy un trabajador que trabaja mucho, mucho, mucho. Y como trabaja mucho, mucho, y como todos que trabajan junto a mí, principalmente los jugadores, trabajo mucho, mucho, mucho, queremos respeto.
1: Una roda de premsa on Mourinho ja va tenir alguna paraula d'amor cap al Barça.
2: Yo no soy anti-barcelonista. Si soy odiado en Barcelona, problema de quien me odia, no problema mío. Grandísimo rival, pero paura no es, miedo no es una palabra del mío diccionario futbolístico.
1: Mourinho va entrenar al Madrid durant 3 temporades en què va protagonitzar rodes de premsa i enfrontaments per la posteritat. 16 anys després tot apunta que Mourinho de nou es convertirà en entrenador del Real Madrid. Hem obert el micro, a les 6 l'apagarem a la 1. No ens mourem de la diuna al 614, però ens podeu escoltar des d'una obra de Teatro del Bueno, des de la penya madridista, al bar de Mou, des d'una clínica estètica de Valdebebas, on us esborraran aquell tatuatge que diu «Hoy, mañana y siempre, con el Barça en el corazón».
3: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Marina, al diari Ara, Joaquín Urías escriu un article titulat Les influències de Zapatero, ideal per saber exactament en quin punt es troba el cas i cap on pot anar.
0: L'exlletrat del Tribunal Constitucional analitza detingudament l'activitat de l'expresident espanyol i s'aventura a pronosticar com s'acabarà resolent el cas. Si Zapatero, escriu Urías, aporta una explicació raonable i no delictiva, podria passar que ni tan sols se l'arribi a processar, diu. L'articulista creu, però, que el més probable és que sigui jutjat, però que no rebi condemna. El que no té tan clar és si Zapatero encara pot recuperar un prestigi moral tan greument danyat.
1: També el diari Ara, el Toni Soler dedica el seu fora de test a l'Aliança Catalana.
0: On es pregunta si l'odi que alguns sectors progressistes arremeten contra els turistes o els expats es pot emmarcar dins d'una xenofòbia respectable. Soler es refereix a com el discurs del partit de Sílvia Orriols està contaminant la resta del mapa de partits. El periodista que alerta en aquest article que estem obrint, llegeixo, una escletxa per on es poden infiltrar idees tòxiques. I avisa que el primer símptoma de com el discurs d'Aliança s'ha colat a tot arreu va ser acceptar que la immigració efectivament, diu, és un problema.
1: El John Carlin, a La Vanguardia, avui es pregunta, arrenca la contrarrevolució?
0: L'escriptor anglès compara l'encíclica del Papa sobre la intel·ligència artificial amb el manifest comunista de Karl Marx. Carlin alerta que als Estats Units s'hi ha detectat un nou fenomen, l'odi i la rancúnia contra la intel·ligència artificial i els seus capos. I també recorda que les empreses DIA inverteixen centenars de milions de dòlars en candidats favorables i que tenen com a propòsit principal transferir riquesa i poder a unes quantes companyies.
1: Albert Pústils, de Le Monde, obren el debat sobre el fet de compartir la geolocalització amb la teva parella, una pràctica cada vegada més estesa entre els joves.
4: Per algunes parelles, compartir la ubicació s'ha convertit en una mostra de compromís i en una manera d'oferir exclusivitat a l'altra part. El reportatge recull diversos testimonis, com el de la Margot, que té geolocalitzades una vintena de persones, entre les quals el seu xicot. La seva relació va començar el 2022 i la Margot assegura que la idea de saber on era l'altre en tot moment va sorgir, llegim, de manera molt natural. Tot i això, al principi la Margot ho vivia amb certa ansietat i es va obsessionar amb el seguiment, però ara només ho fa de manera ocasional i explica que els hi està funcionant com a parella. Ella alega que el seu xicot es desplaça en scooter i tenir-lo geolocalitzat la tranquil·litza. I ell consulta el mapa per veure quina hora surt de la feina o per trobar-la. Una manera ràpida, explicarà Margot, de coordinar-se sense haver d'intercanviar desenes de missatges. La contrapartida, confessa la Margot, és que no hi ha manera de tenir una doble vida, però quan l'envaeix el desig d'aventura, se les empesca per ocultar les seves trobades secretes. Diu, poso el telèfon en mode avió perquè no s'activi l'ubicació en directe en temps real, o el deixo a casa d'una amiga perquè sembli que sigui en un lloc i no en un altre.
1: Com està la vida, com ens les empesquem. Els diaris esportius, avui, protagonisme per Luis Enrique en les portades, aixecant ben amunt l'orelluda.
4: L'esport el bateja com el rei d'Europa després d'aconseguir la seva segona Champions consecutiva amb el PSG. A Mundo Deportivo llegim Lucho Tricampió. És la seva tercera Champions com a entrenador, igual a Pasli, Guardiola i Zidane, i només té davant Ancelotti amb 5. A Madrid, l'AS titula Luis Enrique ho torna a fer i el Marca destaca que el tècnic asturià manté la corona.
1: Anem al vocabulari digital, avui amb l'Ismael Ibrahimi. Bon dia, Ismael, què tal?
5: Bon dia, molt bé, i tu?
1: Anem amb planta.
5: Intel·ligent malgrat no tenir cervell, és la planta carnívora, el depredador més espavilat de la Terra. Coneguda amb el nom de trapamosques, és capaç de mesurar el temps, comptar els estímuls i triar el moment exacte per matar la seva presa sense fallar mai. Ho llegim al Món.
1: Àpats.
5: Picants. Són els aliments més recomanats per combatre la calor. Nació Digital explica que aquests aliments estimulen la sudoració i que quan aquesta suor s'evapora, el nostre cos es refreda de manera natural. Això sí, s'ha de consumir sempre amb moderació i un got d'aigua ben a prop.
1: Del mar.
5: A l'armari. Un projecte finlandès ha donat una segona vida a un antic vaixell de fusta enfonsat fa 300 anys i l'ha convertit en dos vestits d'alta tecnologia. Un d'ells, fins i tot, està exposat en un museu d'art de Finlàndia. Ho llegim al National Geographic.
1: Gràcies, Ismael. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
6: Escolta'm, hi ha maneres d'eliminar amb una persona més amables, vaja, més...
7: Aquesta frase...
8: Una manera més eficaç.
6: A mi em resulta molt sorprenent tot això. Jo dic, però aquest tio, si ho ha fet ell, com es pot ser tan tonto?
9: Alors, Jamie, le bol Maxime, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Fred, c'est l'action qui consiste à s'injecter des solutions lubrifiantes et salines dans le scrotum.
10: Es verdad que tú puedes tener herencias de alguna abuela, pero esta herencia parecía de Catalina la Grande, porque decía, hombre, pues las abuelas te dejan siempre esa pulserita, esa cosita, este anillo falso que llevo yo en el dedo. Bueno, cositas deja las abuelas. Son unos collones impropios de que va por la vida dando lecciones de superioridad moral con eso de ser socialista, que es tener poco, estar dispuesto a dar mucho.
3: El suplement amb Roger Escapa.
11: Avui el suplement.
1: Avui el suplement, tertúlia amb Oriol Marc, Núria Oriols i Marta Monforte, i sumarem també el Raül Flores, cap de política de Catalunya Ràdio. Ens farà un retrat de la situació de Pedro Sánchez. Connectarem amb París per seguir els aldarulls que han provocat els seguidors del PSG. Més de 400 detinguts aquesta nit per celebrar la Champions de Luis Enrique. A les 10, la setmana tràgica de Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. Avui, a partir de 11:15, us saludem des de l'anilla olímpica per celebrar 3CAT en viu. Entrevistarem junts els 5 presentadors de l'Està passant, no passa que s'ajuntin perquè sempre es van rotant i dividint. Avui, plegats, Queco Novell, Núria Marín, Natza Ferrer, Òscar Andreu i Jair Domínguez, a partir de 11:15 al suplement. Vindran també la Marta Torné i el Tomàs Molina, just abans de l'arrencada d'aquest concert d'Eufòria a les 12 del migdia, la Marta Torné al suplement, i xerrarem amb una gran representació de la casa nostra, el seu director, el Dani de la Orden, i els actors Paula Amali, Albert Ribalta i Marc Rius, a partir de les 12 al suplement, ara que la casa nostra també és a punt d'estrenar segona temporada a 3CAT. També vindran les amigues de les arts, la Marta Ferrer i la Rosa Redon, recomanant restaurants i pantalles. Avui el suplement des de 3CAT en viu, a tocar del Sant Jordi, a partir de 11:15 i fins la 1 del migdia. Algunes propostes per aquest cap de setmana de diumenge, més enllà també del 3CAT en viu. A l'Helio Gábal avui hi actua un ex d'Eufòria, Triquell, i serà en format nou. Paco i Paca presenta el seu últim disc, Paco Deluxe, a 6:45 de la tarda. Entrades a partir de 5 €. A Al Teatre Sala Atrium, La meitat de l'ànima, el thriller de Carme Riera, dirigit per Magda Puyo i protagonitzat per Mercè Arànega i Antònia Jaume, la història d'una escriptora que rep unes cartes que desestabilitzen tota la seva memòria familiar i l'empenyen a fer una recerca sobre la desaparició de la seva mare. Funció a les 6 de la tarda, entrades a partir de 22 euros. I al Teatre Goya estrenen L'últim àtom. Mia Esteve, Joan Carreras, Carme Milán i Carles Pedragosa són els protagonistes d'aquesta nova tragicomèdia apocalíptica de Jordi Oriol, en què uns pares s'enfronten a la desaparició de la seva filla. Entrades a partir de 24 euros. I és un cap de setmana també per celebrar el Festival Literari Montllibre, la literatura, la cultura i les històries d'arreu del món, amb una programació gratuïta adreçada als infants, famílies i professionals del sector cultural i educatiu. Aquest any, a més, presenten una gran exposició immersiva creada per l'estudi gallec Fabulatorio. Se'n pot gaudir al CCCB i al MACBA. I ara anem als millors moments de la Renaixença.
7: Qualsevol cosa que es diu en megàfon sona com, com més important, eh?
8: És veritat, és més, més reivindicatiu.
7: Sí, senyor.
11: Sí, total.
8: Sí, senyor.
7: Sí, senyor.
8: Sí, senyor. Sí, senyor.
7: Sí, senyor. Per exemple, què puc dir? Mercè, posa'm un cafè.
12: Xuriguera, afluixa la cartera.
8: Està bé.
12: Que no pagues mai. Qui vulgui treballar, que entengui el català. Alerta, Manuel, un cafè amb llet. No, és un cafè amb gel.
8: Manuel, has dit, eh?
13: Bueno, és que és el nom que em lligava amb el gel, eh?
8: Manuel.
13: Si sí, hagués dit Rafel,
8: no, no.
13: És que sembla que m'ho deia a mi mateix.
8: Clar, clar.
7: Mira, no els amassons, no els decalons, volem els botiguers amb noms i cognoms.
12: Ara, ara, ara!
3: El suplement, amb Roger Escapa.
14: Descobrir. Compartir. Donar suport.
15: Temps.
14: 130 milions.
15: Amics.
14: Rialles.
15: Llocs.
14: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Quina raó mou el teu món? Lo futur del Pere.
16: Algun dia tenir el meu propi piset.
17: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
18: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El grup Trèvol treu el disc Folk d'Extra Radi i inclou un tema amb coble. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un programa Cuplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a coble. El grup Trèvol treu el seu primer disc folk d'Extra Radi amb lletres suggerents a la classe, al gènere i a la cultura popular i amb la participació d'una cobla feta d'amics d'universitat. Parlem amb elles. Aquest és el programa 489 i tenim més titulars. L'editorial independent de Llagostera, Cap de Brot, edita el llibre Moments viscuts sobre la vida i miracles d'Enric Morera. Repassem amb el seu editor els moments sardanistes més destacats de l'autor modernista. I què has de saber sobre l'Aplec de Calella? És la setmana que ve i ja te'l pots apuntar a l'agenda. La Cobla de Cambra de Catalunya publica l'antologia definitiva de Josep Serra amb una revisió biogràfica de Concepció Ramió. I Blanes celebra aquesta setmana el seu primer Aplec de la Sardana. Urti estrena l'Aplec de Sant Feliu de Guíxols, un aplec on el tiplaire Adrià Sánchez també hi ha estrenat la seva primera sardana. Escoltem aquestes sardanes. I Flàvia Boleda anuncia que ja prepara Bolo 02 després de l'èxit del treball Bolo 01, en què utilitzava Somni de Puigferrer per crear un imaginari artístic més enllà de la música. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Coplejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per l'Extra Radi, i així us ho expliquem.
2: Llaurador de terra ferma.
1: Així sona el nou disc de Trèvol Folk d'Extra Radi.
2: Llaurador de terra ferma. No és valor el teu treball.
1: El grup de folk pareix aquest disc que neix a la perifèria, allà on la gran ciutat, diuen, es desfà en descampats polígons i carrers a mig asfaltar. Allà on conviuen cultures, llengües, tradicions i històries diverses. Allà on cada antena parabòlica connecta amb un tros de molt llunyà i alhora proper. Així descriuen el disc tota una declaració d'intencions, i és que el treball reivindica la perifèria com a espai de creació, de barreja, de mestissatge i de tradicions i de resistència cultural. Cançons que beuen de la música tradicional dels Països Catalans, d'influències modernes i de les cultures que conviuen als barris d'Extra Radi. Entre els temes, Trèvol ha tret un valjota, que és el valjota de la perifèria, o també un pas doble, el dels turistes. Un tema que té videoclip i que el podeu veure a les seves xarxes socials. També en banda han tret Almíbar o Marcel i Guerra, o també amb l'acordió diatònic, un tema que es diu Lo Pardal, o també amb Copla i Dolçaines, Granaïna de Montaverner, que és aquesta que escoltem ara. I han incorporat, com dèiem, un tema amb una copla formada, de fet, per amics de la Universitat de l'ESMUC. Es diu Granaïna de Montaverner, ho dèiem ara, i és aquest que escoltem. El productor musical ha estat Pau Vidal, i a les dolçaines hi ha Sergi Gisbert. El flabiol, Magí Castro, els tiples, Quim Vinyes i Bernat Carrera. A la tenora, Quirze Heipa i Pere Bages. També a les trompetes, Joan Salvador. Als fiscorns, Ignasi Bofill, i al contrabaix, Bruna Bretxa. L'arranjament del tema l'ha fet, de fet, el tenorista santpolenc Quirze Ege, i l'assistent de producció ha estat la flabiolaire Carla Mallarac. Leoni Martet és integrant del grup Trèvol, i aquí el programa la coneixem perquè és flabiolaire de copla, de fet, de la Copla Mil·lenària, i va guanyar la beca Josep Maria Bernat. L'escoltem en declaracions al Coplejant, com explica aquest concepte d'Extra Radi, que va més enllà de la ciutat.
3: Doncs aquest disc es diu Folk d'Extra Radi, que és el folk de la perifèria, perquè la Laia, el Martí i el Bernat veuen de la perifèria de Barcelona, i jo vinc de la Catalunya Nord. I aquest projecte és reivindicar una mica la perifèria com un espai de creació, un espai de creació, de barreja, de cultura, de resistència cultural i tot això. Llavors hi ha cançons dels Països Catalans, però sempre amb la influència d'aquestes cultures que podem trobar als nostres barris. Que de fet la portada del disc és una foto amb una antena parabòlica, que és com el símbol, no, de tota aquesta connexió que es pot fer entre totes les cultures que trobem als nostres barris. Pel tema de la Granaïna, és un tema valencià que vam estudiar a l'ESMUC amb l'Artur Gaia, que és un dels nostres referents de la música tradicional, i de posar-hi una cobla va ser idea del nostre productor, Pau Vidal, i llavors vam posar instruments de cobla però també dolçaines. I llavors vam demanar al Quirze Egea, que és músic compositor del món de la cobla i molt amic nostre, de fer-nos un arranjament per cobla i dolçaines. I tots els músics que han tocat són amics nostres també de l'ESMUC, del departament de cobla. I llavors, clar, ens feia moltíssima il·lusió poder compartir aquest moment amb ells, a part del fet que jo vinc del món de la cobla i que em fa molta il·lusió que hi hagi una cobla al nostre disc. Pues ens fa també moltíssima il·lusió poder compartir aquest moment amb tots els nostres amics que sempre han estat aquí des de l'inici de Trèvol fins aquí, que estan aquí sempre per ajudar-nos, i això, doncs ens fa molta il·lusió poder fer això amb ells.
1: I tant que sigui, Leoni, moltes gràcies per les teves paraules aquí al Coplejant. De fet, l'arranjador del tema, Quirze Egea, va publicar ja fa uns dies a les seves xarxes socials aquest nou tema en el qual ha estat l'arranjador, i explicava que ha tingut la sort, diu, de poder fer l'arranjament d'aquest tema, i ens recomana que escoltem aquest disc perquè són els millors, diu textualment. Doncs nosaltres anem a escoltar aquest, un dels temes d'aquest nou disc de Trèvol, que es titula Folk d'Extra Radi. Anem-lo a escoltar aquí, al Coplejant. Això és Granaïna de Montaverner.
0: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Acabem d'escoltar Granaïna de Montaverner, un tema del nou disc de Trèvol. Disc es titula Folk d'Extra Radi.
1: Connexions al territori.
0: I anem pel territori perquè aquest cap de setmana l'agrupació sardanista Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols han celebrat la 39a edició del seu aplec amb actes divendres, dissabte i diumenge, i amb un acte central, com dèiem, diumenge, a l'Espai Sardana amb les Cobles, la principal de la Bisbal, la Sant Jordi i la ciutat de Girona. En aquest acte central s'hi van estrenar sardanes d'Enric Ortí, Aniol Masdeu i Adrià Sánchez, que escoltarem després, d'aquí una estona, però és que aquesta 39a edició també ens ha deixat imatges que trobareu a les nostres xarxes socials. Una ballada amb la Bisbal jove dissabte a la nit al passeig de Mar de Sant Feliu de Guíxols, o divendres al vespre amb un concert de cobla amb la cobla La Principal de la Bisbal, dirigida per Francesc Assú. Sant Feliu de Guíxols encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I Badalona Sardanista va celebrar dissabte a la tarda i a la nit el seu 82è aplec de la sardana a la plaça de la Rosa dels Vents amb les cobles La Principal de Llobregat, La Marinada i La Ciutat de Girona, en aquest ordre. Aquest dilluns de segona Pasqua ha estat festa en alguns llocs de Catalunya, no a tots, i l'agrupació sardanista de Tona va celebrar la 82a edició de l'aplec de la Rosa de Lourdes i el Castell al Pla del Castell de Tona amb les cobles Ciutat de Girona i Sant Jordi. Al matí, la mateixa Sant Jordi va interpretar ballets. I per acabar, doncs acabem a Riudellots de la Selva, perquè la seva agrupació sardanista dissabte al vespre va celebrar una ballada de sardanes amb la Principal de Banyoles que havien posposat de Sant Esteve. Tot això a les nostres xarxes socials en imatges.

0: www.llibrejant.cat.
1: I ens endinsem al món dels llibres.
2: Notícies.
1: I és que l'editorial independent de Llagostera Capdebrot edita el llibre Moments viscuts sobre la vida i miracles d'Enric Morera. Repassem amb el seu editor els moments sardanistes més destacats de l'autor modernista, perquè per entendre plenament la figura d'Enric Morera, que naixia a Barcelona el 1865 i moria el 1942, i la seva aportació a la sardana és especialment recomanable endinsar-se, ens diu, en la seva autobiografia. I per això aquest llibre Moments viscuts. Aquest llibre no és només un recull de records personals, sinó una finestra directa al seu pensament, a la seva manera d'entendre la música i, sobretot, al seu compromís amb la cultura catalana. Enric Morera va redefinir el gènere de la sardana, ens diu. Va saber convertir una dansa popular en una forma d'art amb profunditat i projecció i, alhora, en un símbol viu d'identitat col·lectiva. Sense la seva aportació, la sardana difícilment hauria assolit el nivell artístic i el significat cultural que té avui dia. Morera és el compositor de sardanes tan populars com la Santa Espina, aquí al programa ho sabem bé, o també les Fulles Seques o l'Empordà. Encara avui les seves sardanes són interpretades arreu del territori i continuen emocionant tant balladors com oients. De fet, la Santa Espina és el bis per excel·lència a tot el país. Moments viscuts és l'autobiografia d'Enric Morera i alhora és un document de denúncia contra tots aquells que remaven les cireres del món cultural català i que tenien una manera d'entendre el país i la música que enervaven el nostre protagonista, que era ambiciós i de sang força calenta. El text ens mostra dos moments vitals del compositor. Primer, les aventures de joventut amb ganivet i pistola a l'Argentina, i després les trifulgues per fer-se un lloc en un panorama català endogàmic i reticent als canvis. Això sembla que no ha canviat encara. 90 anys després de la seva publicació, ara Moments viscuts torna a les llibreries amb un pròleg del compositor Joan Magraner, que també el coneixem aquí al programa perquè ha escrit algunes obres per a cobla, i un epíleg del poeta Enric Casasses. Tota una declaració d'intencions. Josep Maria Codina és l'editor de Capdebrot Edicions en declaracions al Cuplejant.
3: Hola a tothom. Bé, com bé sabeu, parlar d'Enric Morera és parlar d'un dels pilars fonamentals de la música catalana moderna i especialment de la sardana com a expressió artística i identitària. La seva figura transcendeix el simple fet compositiu. Morera va contribuir decisivament a elevar la sardana des d'un ball popular fins a una forma musical amb ambició artística, emocional i fins i tot simbòlica. A Moments viscuts, l'autobiografia del compositor, que ara podeu trobar a les llibreries, editada per Capdebrot, Morera defensa amb força que la música ha de veure de l'arrel popular, però amb profunditat i autenticitat. Aquesta idea és fonamental per entendre el seu enfocament de la sardana. Llegir Moments viscuts és una manera meravellosa d'endinsar-se en la vida i el pensament del compositor de sardanes tan populars com la Santa Espina, les Fulles Seques o l'Empordà. Esperem que us agradi molt.
1: El llegirem i segur que és així. El llibre ja és a les llibreries, com deia Josep Maria Codina, i si el voleu comprar de la mà dels seus editors, l'editorial en vendrà en una parada a la Plec de Calella el proper 7 de juny durant tot el dia. Nosaltres tanquem aquesta secció de les notícies escoltant Baixant de la Font del Gat, d'Enric Morera, una sardana de 1926. Per tant, aquest any és una sardana ja centenària.

0: doblejant.cat.
1: I d'una sardana centenària passem a les estrenes.
2: Doblejant, les estrenes.
1: Aquest cap de setmana, ho dèiem abans, l'agrupació Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols han celebrat la 39a edició del seu aplec de la sardana i diumenge van estrenar tres sardanes d'Enric Ortí, Adrià Sánchez i Aniol Masdeu. Les podem escoltar ara. I començarem per Enric Ortí, que estrenava amb la seva cobla, la Sant Jordi, una sardana titulada Ànimes Bessones, dedicada a la sardanista Roser Puig, tió de la Garriga. L'escoltem en la gravació de l'estrena.

Això era la darrera estrena d'Enric Ortí. I no va ser l'únic que va estrenar aquest cap de setmana, perquè Adrià Sánchez, tiblaire de la cobla, la principal de la Bisbal, va estrenar ni més ni menys que la seva primera sardana, titulada Eterna Estrella i dedicada a la seva mare, que moria fa uns anys. Aquesta sardana emotiva pel compositor es va estrenar, com dèiem, diumenge a l'aplec de Sant Feliu de Guíxols, i nosaltres podem escoltar la gravació de l'estrena que interpreta també el mateix compositor, el tiple Adrià Sánchez. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal.

I el que també va estrenar en aquest aplec de Sant Feliu de Guíxols a càrrec de la Copla Ciutat de Girona va ser el trompetista Aniol Masdéu, que va estrenar en càrrec de dos sardanistes, Gerard Carrion i Ernest Miquel, una sardana dedicada a un altre sardanista de Girona, és en Xavier Casantermes. Per això la sardana es titula Xavier, company i amic, i l'escoltem aquí al Coblejant a la gravació de l'estrena de la Copla Ciutat de Girona, i tanquem així les estrenes d'aquesta setmana.

0: Doblejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Notícies.
1: I tornem a obrir les notícies perquè Blanes celebrarà aquest cap de setmana el seu primer aplec de la sardana. Aquest dissabte 30 de maig a les 10 i a les 6 de la tarda, l'Associació de Pensionistes i Jubilats de Blanes, atenció, celebra el seu primer aplec de la sardana. Ho farà al passeig de Pau Casals de Blanes amb dues coples, la copla local, la copla i banda del Col·legi Santa Maria de Blanes i també la principal de Banyoles. Per tant, celebren aquest primer aplec en dissabte, en aquesta ocasió, matí i tarda. N'estarem pendents aquí al Coplejant i mentre l'esperem, escoltem Blanes, de Jordi Molina, que és torroellenc d'adopció, però de naixement. Va néixer a Blanes. És una sardana del 2007 i l'escoltem avui aquí al Coplejant.

0: Això era Blanes, de Jordi Molina.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.
0: I anem amb l'agenda.
1: L'agenda.
0: Que aquesta setmana és fàcil. Només un acte. L'Aplec de Calella. Sabeu que no som objectives en aquest cas. Amb aquest acte només en destacarem aquest perquè és que centrarem tots els esforços en ser a l'Aplec de Calella aquests propers 3, 4, 5, 6 i 7 de juny. I és que l'agrupació sardanista de Calella arriba a la 98a edició de l'Aplec de Calella, que començarà, atenció, dimecres 3 de juny amb una conferència que actuarà com a pòrtic d'aquest aplec a partir de 2 de 7 de la tarda a la Sala Mozart de Calella, a càrrec de la perfecta Anna Costal. Com eren les sardanes que ballaven els nostres avantpassats? Així es titula aquesta conferència que obrirà l'Aplec Pairal de Catalunya. I dijous 4 de juny a les 9 del vespre seguirà l'Aplec de Calella amb un concert participatiu al Cafè de la Sala Mozart titulat L'Hostal de l'Aplec a cantar. I és que músics i públic, tots es converteixen en els artistes d'aquest concert on es cantaran les cançons tradicionals de tota la vida i les sardanes també, que s'han cantat sempre a casa. Amb l'acordionista Carles Bel, de les glosadores Berta Llós i Esther Santos, el tenorista Jordi Molina i un reguitzell de músics de coble més. Divendres 5 de juny a les 8 del vespre començarà la cercavila de l'Aplec Pairal amb recorregut des de la plaça Catalunya passant pel carrer Església i arribant a la plaça de l'Ajuntament de Calella amb la participació de la Copla Bisbal Jove, els capgrossos músics de Copla de Cassà de la Selva, la Colla Gegantera de Calella i els Udols de Foc. Divendres 5 de juny seguirà a 2 de 10 de la nit amb el pregó de l'Aplec Pairal i una doble audició de sardanes a la plaça de l'Ajuntament. El pregó anirà a càrrec de la calellenca i gestora cultural Ruth Martínez Ribot i les coples seran la principal de Llobregat i la Bisbal Jove. Dissabte 6 de juny a 2:15 de la tarda, concert de coble al passeig de Manuel Puigverd a Calella amb la copla Sant Jordi dirigida per Miquel Massana i la participació de la coral calellenca La Etare. I dissabte a la nit, a les 10 de la nit, el passeig acollirà una doble audició amb les coples la principal de la Bisbal i la principal de Llobregat. I diumenge 7 de juny, diada central de l'Aplec Pairal de Catalunya, edició 98, al Pati de l'Os a les 10 i a les 4, amb una aplec, amb les coples Marinada Montgrins, la principal de la Bisbal i la principal de Llobregat, tot el dia. Estrena de la sardana de l'edició de Xavier Molina es titula Sona Pairal i també concurs de colles improvisades. Tot plegat val molt la pena, us recomanem anar-hi, nosaltres hi serem i per esperar-lo escoltem la sardana que van estrenar a l'aplec de l'any passat, Encanteri, de Xavier Ventosa. L'escoltem a càrrec de la principal del Llobregat.

0: Això era Encanteri, de Xavi Ventosa.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català.
0: I així sona el nou disc de la Copla de Cambra. La Copla de Cambra de Catalunya ha editat l'antologia de Josep Serra i Bonal. És el volum 6 extra i l'enregistrament es va fer a l'abril de l'any passat, dirigida la Copla per Bernat Castillejo. El disc És necessari, diu Concepció Ramió, que ha escrit el text del llibret, perquè Josep Serra segueix sent, diu, aquell autor inolvidable, permeable i encara molt desconegut, i afegeix potser massa. El disc l'edita Músics per la Copla, que amb aquest volum tanca el recull més exhaustiu de les sardanes del de Peralada, amb títols tan genials com No te'n vagis, amor meu, T'estimo, o Jorn alegre, o A cau d'orella. L'antologia també recull sardanes com El despertar d'un somni, que l'autor escrivia l'any 1900, o La pubilla empordanesa, a més de La reina de les flors, o Idil·li, que és la que escoltem. El disc el podeu demanar a Músics per la Copla i és molt interessant perquè el llibret Ramió hi recull la biografia acurada de l'autor. Us el recomanem i escoltem ara sencera aquesta Idil·li de Josep Serra.
1: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.

0: a Lleida i a l'Hospitalet.
1: Cuplejant.cat.
2: I tenim més notícies destacades. Anabat i Lluís Alcalà són els altres dos finalistes de la categoria Audiència dels Premis Preludi, que se sumen a Jordi Molina, amb Galanesa i Sardanistes Muntanyencs, respectivament. Dissabte 30 de maig se celebra la gala final de la Garriga. Per tant, depèn de quan ens estiguis escoltant, ja s'haurà celebrat. La setmana que ve repassem les sardanes guanyadores. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I una notícia que ens fa il·lusió, Flavia Bolet anuncia que ja prepara Bolo 02 després de l'èxit del treball Bolo 01, en què, recordem, utilitzava Somni de Puigferrer per crear un imaginari artístic més enllà de la música. De fet, ho suggereix. El de Verdú, a les seves xarxes socials, ha penjat dues històries, en les quals en la primera es veu com es reuneix amb els antics integrants del projecte Bolo 01, entre els quals hi ha també el tenorista de la Principal del Llobregat i de Puigverd de Gramunt, Jordi Guixer, i explica que amb aquests tres és impossible doncs no fer diguéssim projectes, no? I afegeix doncs una sardana que és l'Aplec de Tardor de Conrad Saló, com que sembla que intueixi que aquesta pot ser la sardana que utilitzaran per, diguéssim, desgranar en aquest Bolo 02. Tot són hipòtesis, però són plausibles, perquè després afegeix una altra història on diu que Bolo 01 té la pretensió, atenció, de Bolo 02, Bolo 03, Bolo 04, Bolo 05, per tant, deixa clara aquesta intenció de continuar fent aquest projecte que va iniciar amb Somni de Puigferrer, que sembla, no ho tenim confirmat encara, que el següent projecte sigui amb la Plec de Tardor de Conrad Saló, que és un altre hit sardanista. Per tant, des d'aquí ho celebrem i ho esperem.
1: Cublejant.
3: Cublejant.
4: Cublejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: Tanquem edició amb Bolo 01, òbviament, de Flavia Boleda, amb aquesta Somni de Puigferrer. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a YouTube i també a WhatsApp. I també ens podeu escoltar a cublejant.cat a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@cublejant.cat. Res més. Això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coplegeu força.

A continuació, podreu escoltar el programa Un poco de todo y algo más, amb Luis Vizuete, avui a les 10.

0: Són les 10 del matí.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Avui fem un recorregut històric per la nostra ciutat, viatges d'un claustre gòtic. I parlarem del claustre del monestir de Santa Maria de Montsió, que està aquí a Esplugues. I per parlar d'aquest patrimoni que tenim a Esplugues, qui millor que la Lídia Verdier, que ella és graduada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona i ha fet un treball excel·lent. Hola, bon dia, Lídia.
1: Hola, bon dia.
0: Lídia, tu vas fer aquest treball, el vas fer el 2016. Què et porta, com a historiadora de l'art i com vius aquí a Esplugues, què et porta a investigar sobre aquest claustre?
1: De fet, el llibre es va, com a format de llibre, es va publicar el 2016 pel grup d'estudis d'Esplugues, però és el resultat del treball de final de grau, que el vaig acabar el 2013, i el grup d'estudis es va interessar pel tema, perquè era un tema que parlava d'un patrimoni d'aquí d'Esplugues, i el vam adaptar de treball de final de grau, que tenia un altre format, el vam adaptar per ser format de llibre.
0: Molt bé, és un llibre preciós.
1: Bé, no és una novel·la, és el resultat d'una investigació sobre un element arquitectònic.
0: El claustre que tenim aquí és un claustre del segle XIV, aproximadament, del segle XV.
1: Sí, 1400 i poc.
0: I la meva pregunta és, tenim aquest claustre que Esplugues des del segle XV?
1: No, és clar que no.
0: Ah!
1: No.
0: Quan ens arriba el claustre aquí a Esplugues?
1: D'aquí el títol, que diu Els viatges d'un claustre gòtic,
0: sí.
1: Perquè aquest claustre era d'un monestir que estava al Portal de l'Àngel, on havia estat la seu de Catalana de Gas, que ara és una botiga una cadena de moda.
0: Sí.
1: D'allà el van haver de traslladar i se'n van anar a la Rambla de Catalunya amb Rosselló, que en aquells moments ja era fora encara de Barcelona, perquè fins al 1997 no va haver la unió de municipis, i per tercera vegada van haver de traslladar-se d'aquesta Rambla de Catalunya cap aquí, cap a Esplugues, i cada vegada es anaven enduent les seves pedres del claustre, que en la primera ocasió es van endur l'església i la sala capitular, que quan ja van passar de la Rambla de Catalunya cap aquí ja no se la van poder endur ni l'església ni la sala capitular, però sí que el claustre. Els va costar, perquè Barcelona no deixava marxar un monument gòtic, però ho van aconseguir.
0: Per tant, tenim un claustre aquí a Esplugues traslladat pedra a pedra,
1: sí,
0: però que no està complet perquè li falten peces del claustre.
1: En el primer trasllat ja es van perdre les peces. En el primer trasllat, ara tal com el tenim aquí a Esplugues, és com estava a la Rambla de Catalunya. Està tal qual. Hi ha tota una sèrie de fotografies fetes per l'arquitecte d'aquell trasllat que documentaven tal com estava en aquell lloc, i és, potser l'orientació nord-sud sí que està canviada, però la distribució del claustre és exactament la mateixa, adaptada a que havia d'haver una entrada per anar a Can Casanovas i la resta d'edificis que s'havien de construir, l'església i totes les altres sales.
0: I pel que posa en el teu llibre, tant en el primer trasllat que es fa com en el segon, després aquí a Esplugues, són moments socials també convulsos, per tant no hauria de ser fàcil.
1: Si no haguessin marxat, segurament. Quan van estar... Les monges, de fet, com a congregació de monges dominiques, van patir molts més trasllats. Elles van començar tenint un monestir fora muralles, el que ara vindria a ser per la falda de Montjuïc, més o menys, o per allà per on està les Drassanes, més o menys per aquella zona, era fora muralles. Com que era molt insegur, hi havia els atacs de pirates i les guerres entre reis, i d'allà van demanar doncs marxar d'allà, i els van concedir unes casetes i hortets per la zona on tenim ara la Biblioteca de Catalunya, que llavors era l'hostal de Colom. Allà van estar un temps, fins que van aconseguir que el trasllat ocupar un monestir que quedava buit perquè s'acabava una congregació que hi havia de monjos, van aconseguir que els hi donguessin el monestir que hi havia en aquells moments al Portal de l'Àngel, a tocar de Santana, entre el carrer Montsió i el carrer Comtal. Tot aquell espai se'ls hi va donar. Aquell monestir era, aquell convent era d'uns monjos de l'ordre agustina, i elles com a monges dominiques segueixen la regla agustina. Per tant, la distribució interna dels monestirs i de les sales i i la decoració es deia perquè eren d'una regla, de la mateixa regla que les feia de guia de com havien de viure en comunitat. I a partir d'anar allà, ja hi havia el claustre, ja estava construït de feia poc, però ja estava construït, i van haver de marxar d'allà, altre cop per totes les pestes, els atacs, les guerres que hi van haver, van patir els bombardejos de les tropes de Felip V com les d'Espartero, i va arribar un moment cap a finals del segle XIX, entre què se'ls hi prenia, segons la situació política del moment se'ls hi prenia, després se'ls hi tornava a donar, i va arribar un moment en què l'Elia Rogent, l'arquitecte de la Universitat de Barcelona, amb Leandre Amargós van fer una visita, van mirar aviam com està el monestir. Aquell monestir deien que amenaçava ruïna i els van recomanar que marxessin. Els va costar aconseguir-ho, però al final van aconseguir. Van comprar uns terrenys que els van vendre un tal senyor, uns germans que es deien Martí, i se'n van anar cap a la Rambla. I allà s'hi van estar uns 70 anys, tornen a aparèixer noves revoltes, i a la Guerra Civil allà va ser quan ja van perdre a tot el patrimoni, els hi van saquejar el monestir, que fins aquell moment s'havia anat salvant de totes les altres situacions problemàtiques. A la Guerra Civil no ho van aconseguir, i quan els hi van retornar una altra vegada al monestir estava completament buit, sense portes, sense finestres, sense mobiliari, sense res. Com que ya no tenien poder adquisitiu per fer una reforma i dotar-lo del que necessitaven, era més fàcil aconseguir els diners per mantenir-se venent tot aquell espai que en aquells moments ja tenia molt de valor, i anar-se'n a alguna zona que pels mateixos diners que els hi costava allò poguessin construir-se i mantenir-se durant un temps.
0: Per tant, es venen els terrenys de Barcelona
1: i venen cap a Esplugues.
0: I venen a una zona que el terreny és més barat.
1: Clar, en aquell moment sí.
0: I on està ara el claustre, hi havia Can Casanovas.
1: Que encara hi és.
0: Encara existeix, però en els terrenys.
1: Clar, elles van comprar la casa i els terrenys que anaven amb la casa.
0: Sí.
1: Que era, i el que era important en aquell moment és que hi havia una mina, una dotació de mina que en el seu moment l'havien fet portar de Sant Just, venia una dotació de mina que ve des de Sant Just, i clar, allò els permetia doncs poder regar els camps, cultivar i bueno, traure una sèrie de productes amb els que mantenir-se.
0: Arriba al claustre aquí a Esplugues a quin any?
1: Elles arriben aquí el 1947, quan ja tenen una mica endreçada Can Casanovas, perquè Casanovas en aquell moment estava molt abandonat des de la Guerra Civil, i s'havia de reformar i restaurar perquè les finestres no podien obrir-les, i bueno, estava abandonat. Quan ho adapten una mica perquè puguin fer la seva vida conventual, fins que no construeixen tota la part de les cel·les, l'església i les altres dependències, i al principis del 1948, cap al mes de gener o així, comencen a desmuntar el claustre a la Rambla de Catalunya i anar transportant les pedres, i cap a la Setmana Santa comencen, és a dir, les pedres triguen a transportar-les des del gener fins al març, més o menys, cap al 30 de març o així, comencen a la reconstrucció del claustre amb totes les pedres, que hi ha fotografies que es veuen les pedres esteses per tot el terreny, i l'acaben, la reconstrucció l'acaben cap al mes de setembre, més o menys cap a la Mercè o així, del mes de setembre d'aquell mateix 1948.
0: Clar, pensem que en aquella època el centre d'Esplugues és on està ara el claustre, l'església, la part de dalt, que era el Raval, sí. Més o menys, perquè al sí. 1945-50 ja tenim centre urbà a la part més baixa, que és ara el centre, i a la plana, però el que havia sigut sempre històricament el centre d'Esplugues era justament on passava l'autopista, més o menys,
1: Més o menys, sí.
0: Per fer-nos una idea. Uh-huh. Clar, si es descuiden, el claustre també hagués perillat amb el traçat de l'autopista que tenim ara actual, per una miqueta més, per bueno, pocs
1: sí.
0: metres,
1: Sí, possiblement sí, però clar, en aquell moment, sortint d'una guerra civil i d'una postguerra, no crec que en aquell moment estiguessin pensant que hi hauria una reforma viària.
0: No existia. Però em refereixo que aquest claustre a la seva història, ha patit molt, i bueno, aquí a Esplugues era la solució, però sí una miqueta més i...
1: Però de fet, a Barcelona hi ha una tendència a traslladar edificis, o perquè es fa una reforma d'Ildefons Cerdà, que decideix fer obertures a la part antiga, i es van anar transportant edificis. N'hi ha molts a Barcelona transportats. El que passa és que el que té de característica el claustre aquest és que cada vegada que s'ha traslladat han sigut les mateixes mestresses de l'edifici que se l'han traslladat per continuar fent la mateixa funció. Tots els altres edificis, quan s'han traslladat, han deixat de fer la funció que tenien. Hi ha façanes d'esglésies repartides que potser ara són una escola, hi ha claustres que estan en una altra zona que eren d'un convent, que ara estan potser a l'Eixample i estan fent d'escola, però la característica molt particular d'aquest claustre és que en cada trasllat continuava fent de claustre de la mateixa congregació de monges.
0: No ha canviat l'activitat.
1: Exacte. Fins ara, que ja està tancat.
0: Sí, que això és un cas, en parlarem després. Lídia, tu fas aquest treball com a final de carrera.
1: Sí.
0: És un llibre impressionant, té gairebé unes 100 fotografies, gairebé, sí, amb plànols, amb croquis, amb explicacions, amb fotografies antigues, contemporànies. Quant de temps t'ha portat fer aquest treball?
1: Bé, el temps que et donaven per fer el treball de màster, el treball de final de grau, començaves el mes de setembre o així a decidir quin treball faries i l'havies d'entregar cap al mes de juny. A tot estirar, podies demanar que t'ho deixessin presentar el mes de setembre. No va arribar a l'any, però sí que van ser tots aquells mesos d'intentar trobar informació que no aconseguia, que gairebé no n'hi havia. Passar per milions d'arxius i centres de documentació. Sí. Vaig començar per les pròpies monges, si tenien documentació que em deixessin consultar. En aquell moment em van deixar consultar la seva crònica, que en diuen, com si fos un dietari. Totes les congregacions han d'escriure com una mena de dietari, on van explicant el que va passant, però les coses normals, des que hem necessitat comprar un armari a que hem hagut de tirar una cadira, vull dir, i si han hagut de fer misses per tal, o els han encarregat fer una compra o fer 50 hàbits perquè sigui. I en aquesta crònica es relaten, doncs, des del seu inici, des que van ser fundades el 1347, fins al moment que tu consultes. A partir d'aquí no hi havia massa cosa, tampoc no hi havia altres documents que refrendessin el que ja es deien. A l'Ajuntament d'Esplugues hi havia poqueta cosa, no n'hi havia suficient, i vaig començar a estirar el fil. Hi havia un llibre dels anys 50 que parlaven de diferents congregacions, i a partir d'aquí vaig anar estirant el fil i vaig passar, doncs, des de l'Arxiu Històric de Barcelona, que està allà a la Casa de l'Ardiaca. Vaig passar per la biblioteca de la Facultat de Teologia. Jo què sé, biblioteques, sobretot del centre de Barcelona, que tenien col·leccions locals de publicacions molt antigues, doncs també vaig anar a consultar-les, i en cada lloc anava trobant un mínim de referència. I la Biblioteca de Catalunya també vaig anar a parar, sobretot també hi havia moltes revistes de l'època, diaris, premsa antiga de l'època.
0: Documentació molt dispersa,
1: molt dispersa.
0: En llocs que no són pròpiament arxius històrics.
1: Són arxius o són biblioteques, o que alguns poden ser més històrics, més o menys, depenent. Però hi va haver un moment en què vaig anar a parar a l'arxiu fotogràfic perquè tampoc no tenia imatges, i clar, el ser historiador de l'art, alguna imatge jo havia de necessitar. I de fet el llibre té, com a treball de grau, té més imatges de les que es permetien en el moment, perquè les imatges eren el propi document. En aquest cas, les imatges, el que hi havia d'explicació oral, ho podia confirmar amb les imatges. I vam tenir la sort que en l'arxiu de fotogràfic de Barcelona guardaven tot un fons de l'arquitecte que havia fet el segon trasllat, el que va venir de la Rambla de Catalunya cap aquí, que ho va documentar tot de manera fotogràfica, per això està exactament igual, i va cedir-ho a l'arxiu fotogràfic. I aquestes fotografies em van ajudar molt a tot allò que anava llegint en alguna revista com La Formiga d'Oro o La Veu de Catalunya, el que deien

0: diversos llocs, no hi ha un arxiu específic d'aquest monestir en el que puguem anar a consultar tot això?
1: No, com a història del recorregut que ha anat passant, no hi ha un arxiu en el propi, no hi havia un arxiu en el propi monestir. El monestir tenia, com totes les ordes religioses, el seu arxiu dels seus moviments, fossin amb llibres, amb aquest arxiu tenia, bueno, té, que no sé on estarà l'arxiu, però l'arxiu, les monges conservaven més de 300 pergamins originals amb la seva acta de constitució, que hi ha pocs arxius a Barcelona, i pocs monestirs a Barcelona, per no dir Catalunya, que conservin la seva acta original. No una còpia, perquè clar, normal, igual que ara fem fotocòpies de documents, en aquell moment es feien còpies pel que pogués passar. Aquest és l'original. Molts estan en llatí, hi ha més de 347 o així que es conserven. De llibres ja n'han pogut conservar menys, perquè en els saquejos durant la Guerra Civil van conservar bastant, però hi ha altres monestirs que tenen molts més llibres patrimonials. Elles no en tenen tants, però sí conserven els llibres que venien a ser de comptabilitat actuals, els llevadors, els descensals, no n'hi ha gaires, i aquests llibres no et deixen, com que són d'anys molt dispersos, sí, no et deixen seguir la història d'elles. La història d'elles la porten a la crònica d'abans, que hem comentat abans.
0: Tu vas poder accedir amb algun d'aquests documents originals? Te'ls
1: sí,
0: van deixar veure?
1: Sí, sí. La primera vegada no tant, perquè en aquells moments elles tenien una mala experiència amb una investigació que els havien fet sobre la seva història. La segona vegada sí, quan ja vaig anar per fer un altre treball, que aquest era del màster de biblioteconomia i col·leccions patrimonials, que llavors el vaig fer sobre l'arxiu que elles conservaven i quines peripècies havien passat i com l'havien pogut conservar. I en aquell moment llavors ja sí, ja a l'arxiu d'elles, els documents que tenien això, llavors ja els vaig poder consultar.
0: Estem parlant del llibre Els viatges d'un claustre gòtic, de la Lídia Verdier. És un llibre que ens parla del monestir que tenim aquí a Esplugues, de Santa Maria de Montsió, que va arribar aquí a Esplugues cap a l'any 1947. Lídia, seguim amb l'arxiu, perquè clar, els propietaris de l'arxiu són les pròpies monges dominiques, perquè el monestir és d'elles.
1: Sí, però ara com que està tancat, és a dir, el monestir s'ha tancat i les monges que quedaven es van repartir en dos monestirs, també de la mateixa ordre religiosa, seria una pena que es perdés...
0: Totalment.
1: Sí, tal com està l'edifici, seria una pena que es perdés, és a dir, tal com està el conjunt d'edificis, és un patrimoni que en aquest cas és arquitectònic i és documental. Si l'arxiu el volguessin conservar aquí, caldria una reforma estructural de tots els edificis, perquè està en una situació d'abandonament, però jo crec que s'hauria de mirar de treballar perquè això no se'ns n'anés d'Esplugues.
0: Evidentment, o sigui, jo suposo que ja deuen haver-hi alguns grups de preservació de patrimoni.
1: És de suposar que sí, que hi hagin, que estiguin parlant bisbats, ordre religiosa i diríem alguna que ajuntament i diríem que Departament de Cultura de la Generalitat.
0: Clar.
1: Crec que seria... Per la meva manera de pensar, seria bo que es poguessin arribar a acords, com a mínim, aquestes quatre institucions.
0: Lídia, amb aquest treball que has fet excels, perquè és impressionant, en pocs mesos, perquè clar, si era el teu treball de final de carrera, realment, és impressionant, és una feina de molt de temps, de molta dedicació,
1: d'investigació,
0: de molta investigació,
1: de rateta de biblioteca,
0: perquè clar, el seu treball de final de carrera l'has hagut de fer tu sola, no has pogut tenir col·laboració absolutament
1: de
0: ningú.
1: No, clar, eren individuals, sí.
0: Doncs tornem a recomanar el llibre, tornem a dir Els viatges d'un claustre gòtic d'aquí d'Esplugues de Llobregat, de la Lídia Verdier. Lídia, tens més treballs? Estàs fent alguna coseta ara? Perquè coneixent-te segur que no pares.
1: A mi el que m'ha agradat sempre ha sigut investigar. Llavors, quan jo havia d'escollir el treball de final de grau, en aquell moment els blocs que podies escollir, el de conservació, era el que em permetia investigar i no només dir un estat de la qüestió, que això, per dir quatre coses que hi havia dit les altres, a mi

0: m'entusiasmava. Clar, aquest em va obrir les portes a quan vaig fer el treball de màster, que no sabia quin tema fer, les tutores del moment em van recomanar que llavors treballés l'arxiu. Per tant, llavors jo vaig treballar a l'arxiu i em vaig tornar a passar un any llarg anant a les a consultar l'arxiu que tenien elles a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que es conserva tota una sèrie de documentació de la Generalitat Republicana, i l'arxiu d'elles va seguir les rutes que va fer en el seu moment la Generalitat Republicana per conservar els arxius durant la Guerra Civil. I a partir d'aquí, clar, el tema de Montsió a mi m'entusiasma, però el tinc frenat perquè jo ja no tinc accés a consultar res, estic esperant a veure això com se soluciona. I per la meva part, clar, a nivells de treballs de facultat, quan em tocava fer algun, doncs buscava algunes coses que fossin d'Esplugues, si n'hi havia. Clar, Esplugues no té un patrimoni que t'hi puguis dedicar molt, però a nivell d'urbanisme, doncs, vaig treballar al parc dels Torrents, al Torrent del Ferrer, i a nivell així d'arquitectura, al Museu de Can Tintorer, com s'havia fet la transformació de casa a museu.
1: Doncs, Lídia, hem de seguir en contacte, hem de seguir els teus treballs i vull que en properes ocasions vinguis a la ràdio i ens ho expliquis, perquè el nostre patrimoni s'ha de difondre.
0: Sí.
1: És molt important.
0: Hi ha una cosa, mira, ara que hi penso.
1: Digues.
0: Aquesta església que tenim aquí en el monestir, que en aquest cas és petiteta, la gent que estigui interessada podria anar a mirar-se l'església que es va quedar, que eren pròpies de les monges, que es va quedar a la Rambla de Catalunya, perquè la distribució és la mateixa, però en petitet, la que tenim aquí. Però l'arquitecte que la va dissenyar va intentar seguir la mateixa distribució, perquè la distribució de l'església es diu amb la ideologia i el pensament que tenien elles en la seva ordre religiosa. Llavors, es pot fer la comparativa, una església amb l'altra església, i veure que, bueno, que aquella sigui amb les pedres originàries del monestir del 1400 i aquestes siguin amb pedres del segle XX, però que la forma, en petitet, és la mateixa.
1: Rambla Catalunya,
0: sí. Rambla Catalunya, Rosselló, on hi ha el Banc de Sabadell.
1: Val.
0: Baixar a mà dreta.
1: Doncs, encara que no podrem visitar la d'Esplugues, que són,
0: sí,
1: de pedres d'ara,
0: sí,
1: però anirem a veure l'original per fer-nos una idea del que tenim, que és una pena, perquè ara el claustre està tancat i no hi podem entrar.
0: Sí, clar, no sé, jo sé que en tant es fa algun acte allà dintre, llavors no sé amb qui s'han de posar en contacte per poder-hi accedir.
1: Per tant, ens emplacem tots i totes a seguir treballant pel nostre patrimoni i a fer-ne la divulgació pertinent.
0: Molt bé.
1: Doncs gràcies, Lídia, per aquest llibre. Us el recomanem. Els viatges del claustre gòtic d'aquí de Montsió d'Esplugues. Només que aneu a la llibreria i digueu: vull el llibre del monestir d'aquí d'Esplugues. I ho tenen molt clar, quin és el llibre. Novament, moltes gràcies, Lídia.
0: A tu per invitar-me a venir.
1: ens seguirem escoltant i ens seguirem veient
0: molt bé
1: en properes ocasions.
0: Molt bé.
1: Vinga, bon dia.
0: Adéu.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. A continuació, podreu escoltar el programa de cinema Cua de Cuc amb Gemma Luzán, tot seguit a les 11.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

Ja sabeu que Cua de Cuc no fa fàstic a res. Per això, la primera pel·lícula de la que parlarem avui és d'animació, concretament de Pixar, i es diu Ratatouille. El país és Estats Units, la direcció és de Brad Bird i Jan Pinkava, és de l'any 2007 i té una durada de 111 minuts. He de comentar, per canviar una mica, que a vegades no ho faig, aquesta vegada sí, hem de comentar que la música, que heu sentit que és molt maca, que tira una mica per música francesa, concretament de París, barrejada amb una mica de jazz, és de Michael Giacchino, un director de música musical molt reconegut dins de les bandes sonores del cinema. Els intèrprets, aquí com és d'animació, no tenim cares, però tenim veus. La veritat és que no l'únic que comentaré, dos que són bastant coneguts d'entre l'elenc, que és Ian Holm, que perquè no se'n recordi és el personatge del Senyor dels Anells, el Frodo, no, el Bilbo, i després el gran Peter O'Toole, que és de, ja una mica que fa la veu d'un personatge molt important a la cinta, que és un crític culinari. Vale, us faré una sinopsi. Remy és una rata simpàtica que somia convertir-se en un gran xef francès. Malgrat l'oposició de la seva família i el problema evident que suposa ser una rata en una professió que detesta els rosegadors. La destinació porta Remy a les clavegueres de París, on la seva situació no pot ser millor, ja que es troba just a sota d'un restaurant que s'ha fet famós gràcies a Auguste Gusteau, una estrella de la Nouvelle Cuisine. Tot i el perill que representa ser un visitant poc comú i, per descomptat, gens desitjat, als fogons d'un exquisit restaurant francès, la passió de Remy per la cuina posa de cap per avall al món culinari parisenc en una trepidant i emocionant aventura. De les 29 pel·lícules realitzades per Pixar, i fixant-nos en rànquing abastaments documentats i donat per bons, Ratatouille està en el top 10, concretament és el número 10. Podríem dir que a partir d'aquest film ens trobaríem amb el bo i millor d'una companyia que té com a meta la qualitat. Abans de seguir, dir que segur que us pica la curiositat i us direm el top 3, que és Toy Story 3, la number 1, Wall-E, la number 2, i Up, a la tercera posició. Té coses positives i negatives al mateix temps, com per exemple, que és una cinta feta per nens, estic parlant de Ratatouille, amb la qual cosa aquests s'ho passaran d'allò més bé veient situacions vertiginoses que els faran riure quasi bé des del començament. Per altra banda, al ser una pel·lícula podrien dir que infantil, els adults potser la trobaran un xic avorrida, malgrat que la història, si li posem fil a l'agulla, és molt interessant a l'introduir personatges com el crític culinari Anton Ego, la veu del qual és de Peter O'Toole, que fa que quedem meravellats al veure els seus descobriments en un exercici de prestigiar un ofici, el de crític, molt vilipendiat i banalitzat. No cregueu, el film conté valors, no explicat de manera clara, però que hi són, com podria ser el de l'esperit de la superació, el de no rendir-se davant l'adversitat, el de la solidaritat, el de cercar l'èxit personal, el de la feina ben feta, el dels perjudicis, el de les classes socials, una autèntica oda a la passió i al talent. En fi, tot un reguitzell de qualitats que no està pas malament que els infants les vagin veient. La manera en què les veuen és força divertida. S'ha de tenir en compte que la trama, si no hagués estat en bones mans, hauria acabat per convertir-se en un marró, molt difícil d'equilibrar i de que sortís alguna cosa atractiva. Brad Bird, el seu director, potser és la millor cineasta que ha passat per l'estudi Pixar en quant al llenguatge narratiu, superant el poc carisma dels personatges comparat,
concerts, sobretot amb altres de la companyia. I m'estic referint a Toy Story, als personatges de Toy Story. No els iguala ni per casualitat, però és una cinta molt divertida i que al final la rata té cau simpàtica.

La higiene és el primer pas de tot bon xef abans de posar-se davant dels fogons. Quan Remy entra a la cuina per primera vegada, veiem com prioritza el rentat a l'aixeta i fins i tot submergint-se a l'aigüera amb aigua i sabó del tot. Aquest acte no és només una manera d'evitar contaminar el menjar, sinó que també mostra responsabilitat i dedicació amb què cuina. A més, després del seu bany, Remy s'assegura de caminar dret en lloc de quatre grapes per mantenir les seves mans davanteres netes. Anton Ego és un personatge molt important a la trama de tot el metratge. Crític gastronòmic de professió fins al punt de l'obsessió pel bon àpat. De caràcter desagradable i fos present, ens mostra una persona grisa que reflecteix en les seves crítiques als restaurants una amargor desmesurada. Això es plasmarà a la vostra màquina d'escriure, que veurem amb la forma d'una calavera, un possible simbolisme amb la mort, reflex de la seva manca d'ànima en el tracte amb els altres. També es pot veure aquesta similitud al despatx de la seva oficina, que sembla un taüt. El protagonista, Remy, no només destaca per la determinació, sinó també pel meticulós disseny de les seves expressions i moviments. L'animació del seu pelatge i la seva mirada va ser estudiada a fons per transmetre tant la gana literal com la voracitat dels seus somnis culinaris. Patton Oswalt, que li presta la veu, va ser elegit per la seva capacitat per aportar humor i sensibilitat al personatge, convertir-lo en un dels protagonistes més entranyables de Pixar. Ratatouille és una pel·lícula que transcendeix gèneres i generacions, amb la singular combinació d'humor, emoció i una meticulosa recreació del món de l'alta cuina. Ha demostrat que els somnis no tenen límits. Cada detall, des de l'animació realista dels aliments fins als secrets ocults a cada racó del restaurant, ens convida a mirar més enllà del que és evident i a valorar l'esforç i la passió darrere de cada obra d'art. Premis: Òscar a millor llargmetratge d'animació i als Globus d'Or millor film d'animació. Per què s'ha de veure? Per llepar-se els dits a través d'una de les millors pel·lícules d'animació del segle XXI. On es pot veure? Doncs, evidentment, a Disney Plus i a Apple TV.

Malgrat la música que esteu escoltant i ballant, segurament tirarem cap a Àsia, concretament fins a Taiwan, per parlar de menjar, beure, amar, comer, beber, amar, i el títol original traduït a l'anglès, Eat, Drink, Man, Woman. El que hem dit, el país és de Taiwan, el director és Ang Lee, és de l'any 1994 i té una durada de 124 minuts. No dic res més, perquè no, ni coneixeu els guionistes ni coneixeu els actors, o sigui que anem directament cap a la sinopsi. Un xef viu amb les seves tres filles grans. La del mig troba els seus plans futurs afectats per els esdeveniments inesperats i els canvis de vida dels altres membres de la família. Ang Lee és un director universal que en aquesta pel·lícula no ha deixat de banda la idiosincràsia del seu país d'origen. Posteriorment, podríem dir que la tirada del cinema occidental el va portar a rodar obres bastant allunyades del que hem dit al començament. Direm els títols més significatius de la seva filmografia: Sentit i sensibilitat, Brokeback Mountain i La vida de Pi, entre les més conegudes. La història és molt curiosa, donat que mentre ens ensenya la manera de cuinar oriental, amb plats desconeguts per nosaltres, però que semblen molt atractius, ens va explicar la vida d'un xef que té el problema de que ha perdut el gust i que és el millor de Taipei, capital de Taiwan, i és vidu i ha de lidiar amb la criança de les seves tres filles, en el moment del film, ja crescudes. Com no podia ser d'una altra manera, totes tres tenen caràcters ben diferents. Si bé el pare dicta sentència en el sentit d'apostar quina de les tres filles es farà càrrec d'ell quan es faci gran, la vida sol ser molt capritxosa i la que menys t'esperes és la que al final agafarà les regnes de la casa. La més petita, Ning, treballa a un restaurant de menjar ràpid. Cosa bastant, diguéssim, contraproduent donant l'ofici del seu pare, no? Vale. I allà s'enamora del nuvi de la seva companya. Aquesta no li fa gaire cas, amb la qual cosa Ning aprofita i aconsegueix que el nuvi de la seva companya estigui per ella, tant que es queda embarassada. La rapidesa és primordial. En el típic sopar del diumenge, dona la notícia de que s'anirà a casa per estar amb el seu enamorat. Chen és la mitjana. És una alta executiva d'una companyia aèria. Sembla ser que no durarà gaire a casa del pare, però un llarg i tortuós viatge interior la portarà fins a la casa del pare, quan tot semblava que acceptaria una oferta de l'empresa per ser la cap a Europa amb seu a Amsterdam. Dona la curiositat de que Chen és molt bona cuinera i el seu pare i ella s'admiren mútuament, però per desavenències personals no acaben d'encaixar. Això està molt ben descrit al film i és una de les parts principals del mateix. Bueno, anem per l'última. Jen és la més gran. És professora de matemàtiques. Sembla la típica solterona que no trobarà mai la mitja taronja. Però el destí la porta a conèixer el professor de gimnàstica de l'escola on treballa, aconseguint fer-lo seu per casar-s'hi. Per això no dubta en disfressar-se o vestir-se com una vulgar matahari. Sembla fàcil d'assenyalar en quina de les filles es quedarà. Doncs no aneu tan de pressa. L'aparició d'una veïna que té una filla petita ho enredarà tot. L'estil del film és costumista. Les relacions entre els personatges és com si passés als nostres veïns, malgrat que hi ha algunes coses que se'ns escapen. No hem d'oblidar que estem a Taiwan, dita d'una altra manera República de Xina, i al 1994, i és que notem aquí la subtil influència de la Xina continental, país al qual des de temps immemorial vol anexionar-se aquesta illa. Sembla ser que els taiwanesos estan millor sota un règim de república parlamentària, plenament democràtica, que sota el poder comunista de la Xina continental, que no és el mateix, i sinó que li diguin als habitants de Hong Kong.
El caràcter totalment cosmopolita que ens mostra el film contrasta amb les arrels tradicionals d'una societat que lluita entre aquests dos mons. D'una banda, tradicions ancestrals, i de l'altra, una modernitat quasi bé obligada per un món globalitzat.

A la pel·lícula apareixen més de 100 receptes, encara que algunes amb prou feines es vegin durant uns segonets només. Per a totes elles, Ang Lee va buscar els millors xefs taiwanesos i els actors van rebre ensinistrament. El director volia que l'homenatge i l'exportació del sentiment fossin molt dignes. Al principi, la història d'Ang Lee tindria un pare i quatre filles, però la guionista només tenia 3 setmanes per acabar el guió i Lee va haver de contentar-se amb un pare i 3 filles, que no està pas malament. Premis. No té cap premi rellevant, malgrat que és una pel·lícula a mi m'agrada força. On es pot veure? Only a Apple TV. I aquí teniu una frase dita pel pare barra chef. Viure dia a dia és el mateix que cuinar. Siguin els que siguin els ingredients, al final el sabor és l'únic que importa.

La propera pel·lícula ben bé la podíem haver comentat al programa de films fets amb una sola presa. Col·locar-la en aquest també té els seus motius. Ens estem referint a Bull, Hierve, el títol original, Boiling Point. És de Regne Unit, Austràlia i Estats Units. El director és Philip Barantini. És de l'any 2021 i té una durada molt mesurada de 92 minuts. Farem anomenarem els intèrprets, entre ells Stephen Graham i Vinette Robinson, entre els més coneguts. I ara es faré una petita sinopsi. La nit més concorreguda de l'any en un dels restaurants de moda a Londres, el carismàtic cap de cuina Andy Jones intenta no esfondrar-se davant d'una crisi personal i professional que podria destruir tot allò pel que ha treballat. La visita inesperada d'un inspector de sanitat i seguretat alimentària augmenta la pressió sobre el personal mentre no deixen d'arribar més i més clients. A banda de l'ostentació tècnica de rodar la història en una sola presa, Bull ens ofereix el que podria ser un dels dies més atrafegats de la vida d'un restaurant d'una gran ciutat, concretament Londres, i a la nit de Nadal. Podria ser qualsevol establiment, però el que es cou dins de Jones & Sons es pot sortir corrents. D'entrada, el munt de problemes personals que té el seu xef Andy, que intenta apaivagar amb el consum d'alcohol, el que fa que aquests es facin cada cop més grans. Potser la restauració és un dels negocis en què la improvisació és bàsica per poder atendre a uns clients cada cop més estirats i amb peticions més boges. Això queda perfectament plasmat a Bull, sent com una espècie d'experiència immersiva. Sens dubte, el fet d'estar gravada d'una tirada accentua encara més el que hem dit. Els problemes es presenten sense avisar i són d'alçada, com podria ser la visita d'un inspector de sanitat minuts abans d'obrir el servei de nit. L'efecte que provoca menjar fruits secs a una persona al·lèrgica als mateixos i que es produeix per accident. La visita sense avisar d'una crítica culinària acompanyada d'un antic soci d'Andy i, entre tot això, el comportament capritxós d'uns clients que semblen tenir com a objectiu ridiculitzar el personal del restaurant. Suposo que haureu intuït la dificultat de rodar tot això de manera mil·limètrica. Originalment es va planejar gravar 8 preses de la pel·lícula, però només va ser possible filmar-la la meitat, abans que finalitzés el rodatge a causa dels tancaments causats per la Covid. Sense fer cap spoiler, de les 4 pel·lícules triades al programa d'avui, per parlar de menjar, Bull és la que acaba pitjor. Es podria haver tirat pels altres bandes, però el drama ha estat el triat per donar sentit a un film que, si s'hagués rodat com una comèdia, hauria agafat un sentit totalment diferent.

El director Philip Barantini va treballar 12 anys en cuines i va traslladar les seves pròpies lluites amb l'addicció i l'estrès laboral a la trama, especialment a través del personatge d'Andy Jones, interpretat magníficament per Stephen Graham. Es va filmar al restaurant real Jones and Sons a Dalston, Londres, propietat d'un amic del director, Andy Jones, que també apareix a la pel·lícula. El desafiament tècnic va ser rodar 90 minuts seguits sense talls, cosa que va exigir una coreografia perfecta entre càmera, actors i extras, i va capturar l'energia caòtica d'una cuina en hora punta. Per potenciar l'autenticitat, gran part dels diàlegs i les interaccions van ser improvisats pels actors i van reflectir la dinàmica real d'un servei estressant i la cruesa de les relacions laborals. Més enllà de l'estrès, la pel·lícula aborda temes com ara la salut mental, la pressió pel perfeccionisme, les addiccions i les dinàmiques de poder entre personal i clients. Premis. Malauradament no té cap premi, malgrat que se'ls mereixeria a tots. On es pot veure? Doncs a Netflix, Filmin i Amazon Prime Video.

Acabarem com solen acabar els àpats, amb els postres. I com no, amb la seva estrella gastronòmica, la xocolata. Parlarem, com heu endevinat, de la pel·lícula Chocolat, que és una coproducció entre Regne Unit i Estats Units. La direcció corre a càrrec de Lasse Armstrong. És de l'any 2000 i té una durada de 121 minuts. Els intèrpretes, aquí sí que tinc d'anomenar a Juliette Binoche, Johnny Depp, Judi Dench i Alfred Molina. Ja us faré la sinopsi. A Lansquenet, un poble francès molt tradicional on res no ha canviat en els últims 100 anys, apareixen dues forasteres, Vian Rocher, interpretada per Juliette Binoche, i la seva filla Anouk, que dona vida a Victoire Thibisol. Vian inaugura una xocolateria plena de dolços capaços de despertar les ocults apetits dels habitants del poble. Té, a més, un do especial que li permet percebre els desitjos dels altres i satisfer-los amb el dolç exacte. Chocolat segueix una narració... Repeteixo. Chocolat segueix una narració cinematogràfica més aviat tradicional. Un poble al qual els poders fàctics tallen el bacallà i al qual arriben unes visitants que ens salten unes normes imposades pels cacics. Però no venen només de visita, s'instal·len muntant una pastisseria a la qual la xocolata és el plat estrella. Aquest classicisme no impedeix que es toquin temes universals, com podria ser la intransigència i l'alliberament d'una societat que viu sota el jou dels poderosos. Ens ve a dir que la cuina, concretament la pastisseria, presa de manera festiva, ajuda a deixar volar la imaginació, portant-nos a un món paral·lel ple de joia, i és que menjar és un dels plaers terrenal en el qual tots estarien d'acord. Així que, tota la gent que es baralla, els recomanem que seguin amb una taula tots plegats i mengin amb tranquil·litat, i amb la panxa plena n'estem segurs que arribareu a acords. Per subratllar més aquest punt de rebel·lia, contem amb l'aparició del personatge interpretat per Johnny Depp. Apareix en una de les barques pel riu que envolta la vila i només treure el nas es guanya l'enemistat del poder i la simpatia, el cas contrari, d'una gent que va a la recerca de la llibertat. Naturalment, apareix l'amor. El personatge de Juliette Binoche i el de Johnny Depp acaben enamorats, sent un dels motius de que tot acabi bé. Evidentment, la xocolata té molt a veure. Podríem dir que la visualització de xocolat es converteix en una cosa molt agradable. Compta al seu favor amb una descripció dels personatges molt simple, però també molt efectiva. Per exemple, tenim a Judi Dench, que no sé si us en recordareu d'ella com a Emma a les pel·lícules de James Bond, Emma en l'argot dels espies britànics, volia dir que era la que tenia tot el poder. Doncs aquesta senyora també fa de protagonista i fa com una mena d'àvia molt tendra que té a càrrec o fa seu amb un net que viu sota, diguéssim, la disciplina de la seva mare. Ella l'agafa i li ensenya el que és la llibertat i la xocolata. També comptem amb Alfred Molina com a Comte de Renou i que representa el poder. La veritat, bastant estirat i molt ben plasmat per un actor que mai ha sigut de primera fila, però que, diguéssim, no sé si recordeu la pel·lícula aquesta de Frida Kahlo, la pintora mexicana, doncs Alfred Molina fa de marit. Ara sabeu qui és, no? Doncs, endavant!

0: El poble de Flavigny-sur-Ossegain, amb els seus 370 habitants, va passar a formar part d'aquesta pel·lícula. 250 persones de la zona van ser reclutades com a extras. La població va ser informada diàriament del que estava passant. Tot i que Johnny Depp vivia a França en el moment del rodatge, no apareix en cap de les escenes rodades a França. Totes les seves escenes es van filmar en un plató o en exteriors a Anglaterra. Totes les escenes de Judith Dench, aquesta que hem comentat de James Bond, es van filmar a Anglaterra. Hi ha un motiu, que el seu marit estava molt malalt durant el rodatge i que era important que ella estigués a prop de casa seva. Juliet Binoche va anar a una botiga de xocolata a París per aprendre a fer bombons. Alguns dels bombons que va fer es van utilitzar en l'ambient del festival. Quan finalment el veiem saltant al cangur imaginari de Nook, la filla, que té un amic imaginari que és un cangur, que es diu Pantufle, va ser interpretat per un Wallaby, que és com una mena de cangur. Tres entrenadors eren al plató intentant fer que la criatura saltés d'una manera determinada. És el que té el cinema. Paciència, i sobretot quan treballen els animals. Quan treballes amb animals, te tornes boig. Vale, premis. Moltes nominacions, però cap premi. On es pot veure, doncs? Amazon Prime Video, Apple TV i Rakuten TV. Bé, si no havíeu tingut prou amb el menjar d'aquestes festes, us hem obert una bona sessió de cuina. Això sí, sota el filtre del cinema. Bon profit. Aquest programa ha estat possible gràcies a l'Isabel Almató als controls i qui us parla, Txema Luzán, a la resta. Ens escoltem aviat.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: A continuació, podreu escoltar el programa musical Cocodril Club, amb l'Albert Malla, tot seguit a les 12.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
4: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall, en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
0: Esplugues FM. Ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: té molt per explicar.
1: Gràcies, Leslie, guapo. Com estàs, Coco? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Algú va dir: el preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. Aquí hi ha vida, aquí hi ha comunicació, aquí hi ha música i aquí ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, soc l'Elisenda. Volia demanar el Te Amo de l'Umberto Tozzi.
1: Doncs Te Amo va ser el primer èxit d'Umberto Tozzi, nascut a Turí el 1952 i que des d'aleshores ha venut més de 20 milions de discos. La cançó, de 1977, explica una barreja d'emocions que van des de l'amor més pur fins a l'odi, passant per la incertesa i el desig.

0: hazme abrazar a una joven que plancha cantando. Les curioses frases d'Humberto Tanzi.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. Aquí està el meu piano màgic. Sí, per la FM, però algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. Moltes deixen el podcast del programa a les seves webs perquè puguis escoltar-lo en diferit o descarregar-lo, però per si no et vols perdre res, trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com. També, entre d'altres, estem a Apple, YouTube, iTunes... No perdis la sintonia. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. M'encantarà rebre notícies teves acompanyades d'una cançó. També hi ha amics que ens escriuen per no demanar-nos res en concret. En aquest cas, per exemple, la Mercè GM diu: bon dia, Albert, moltes gràcies per posar la selecció de música que et vaig fer. Has triat el millor dia. Ja vaig néixer en diumenge i és el dia de la setmana que més m'agrada. Anem amb el meu home en cotxe i estem escoltant la ràdio i ell s'ha sorprès perquè li he dedicat algunes cançons i no sabia res d'aquesta sorpresa. Espero que t'hagi agradat la selecció. Agraïda per la teva professionalitat musical per molts anys. Una abraçada, fins una altra. Adeu, amb moltes us, de la Mercè GM. Doncs no tan sols em va agradar a mi. Ja vaig llegir en anteriors programes correus d'altres oients que et felicitaven per la teva selecció de les 10 millors cançons de la teva vida. El Javi s'han recordat de Belinda Carlisle i això també m'agrada. Quan era novetat i jo feia els Malla Musicals cada tarda a la ràdio, sempre feia la broma: Belinda, que linda. I és que realment clar que era linda, si és que a més va ser model. Model de maquillatge, de llançaria. Bueno, a mi sempre m'ha caigut bé Belinda Carlisle i en Javi diu: bonito dia. Soc Javi, de Tardeo, a Barcelona. Soc un fidel oïdor teu. Podries posar el We Want Something de Belinda Carlisle? Que tingueu un bon dia. Doncs aquí la tens.

És la veu de Belinda Carlisle. Des del 1989. Primer va formar part d'un grup que es deia The Go-Go's, però immediatament ho va deixar per dedicar-se en solitari. També va ser model, per exemple, en campanyes de shampoo. Aquesta és la cançó que des de Barcelona ens demanava en Javi. We want something. Volem el mateix. Però jo voldria ara recordar un èxit anterior del 1987 que sempre m'ha donat molt bon rotllo, començant pel títol. Heaven is a place on earth, és a dir, el cel és un lloc a la terra.

0: Sí, és Belinda. Que linda. Heaven is a place on earth. 1987. El cel és un lloc a la terra. Només tu has de proposar, Coco. Depèn de tu. Sigues feliç. I no et preocupis per res.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Sentim-me privilegiat de que encara avui dia pugui compartir amb tu tots aquests bons records en forma de música. Des de Manresa m'envia un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Toñi Cera, que em diu: m'agradaria compartir amb els Cocos You Don't Believe d'Alan Parsons. Em recorda a un noi que vaig conèixer al tren de Barcelona a Manresa. Cada dia jo anava a estudiar a Barcelona i ell, que era de Barcelona, anava a Terrassa per qüestió de feina. Així que, com que cada dia ens veiem, al final ens vam conèixer i xerràvem. I un dia li vaig dir que m'agradava Alan Parsons. I el dia següent em va regalar el disc, un àlbum que es deia Ammonia Avenue. Després vam perdre el contacte, però sempre l'he recordat, perquè vam arribar a ser molt amics. I el disc encara el tinc i el poso sovint. Doncs és una cançó de 1983 que cantava el britànic Lenny Zakatek.

You Don't Believe It. No creus? Alan Parsons, 1983. Des del seu àlbum Ammonia Avenue. Que està sonant per primera vegada el Coco, però que recordo que quan va sortir el 83 era un dels temes més demanats en el programa que aleshores feia cada tarda, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. L'ha demanat la Toñi des de Manresa. I hi ha una anècdota curiosa de l'Emparson, bueno, ja sabeu que a mi m'agraden les anècdotes, que té a veure amb la seva participació al llegendari àlbum The Dark Side of the Moon, la cara oculta de la lluna de Pink Floyd. I és que quan Alan Parsons era enginyer de so a Abbey Road Studios, els mítics estudis on gravaven els Beatles, li va tocar treballar amb Pink Floyd en aquest disc. I durant les sessions, a Alan Parsons se li va acudir una idea peculiar per al so dels rellotges que s'escolten a la cançó Time. I va gravar una col·lecció real de rellotges despertadors i de paret d'una botiga d'antiguitats, sincronitzant-los amb cura. Ho va fer com a prova de so, sense saber que la banda faria servir aquest experiment tal qual com el disc final. Pink Floyd va escoltar l'enregistrament i va decidir que era perfecte per l'inici del tema. Aquest moment va consolidar Alan Parsons com un enginyer de so amb una sensibilitat única. I va ser clau perquè després es llancés amb el seu propi projecte, The Alan Parsons Project. Però aquí està el Time de Pink Floyd. Així començava.

Time. El temps. Aquest vell amic enemic que s'ha passat la vida prenent-nos el pèl. Passant massa de pressa. Algú va dir que el temps és allò que volem matar, però que finalment ens acaba matant ell. Sort tenim de la música, sempre, en qualsevol circumstància o situació. Aquí a cocodrilclub@gmail.com rebo el correu d'en Xavier Rubio, de Barcelona, que ens diu: Hola Albert, avui, remenant els meus discos antics, he ensopegat amb I Want to Live dels Aphrodite Child. M'agradaria compartir-la amb els Cocos. Gràcies pel programa, una abraçada, Albert. Doncs, I Want to Live dels Fills d'Afrodita, la banda on estava Dennis Russos a finals dels anys 60 i principis dels 70, i també Vangelis, Papa Tanasio. I Want to Live, Vull Viure, es va publicar a primers de juny de 1969 i és una de les composicions més emblemàtiques del grup d'Aphrodite Child. Sí, Vangelis als teclats i cantant Dennis Russos. Aquesta peça que ens demanes, Xavier, destaca per ser una adaptació contemporània de la clàssica melodia francesa del segle XVIII titulada Plaisir d'amour, composta originalment per Jean-Paul Egide Martini. Vangelis va aconseguir transformar aquesta balada tradicional en un himne de pop psicodèlic i rock progressiu, caracteritzat per una atmosfera etèria i la inconfusible veu operística de Dennis Russos. I el disc senzill es va convertir en un èxit massiu a tota Europa, consolidant la fama del grup després de l'impacte del triomf internacional anterior. L'enregistrament ressalta per la seva complexa instrumentació i l'ús innovador de teclats, elements que anticipaven el geni creatiu que Vangelis desenvoluparia anys més tard a la seva carrera en solitari. La cançó no només va capturar l'esperit melanconiós de finals dels anys 60, sinó que també va demostrar la capacitat de la banda per fusionar la música acadèmica europea amb les noves tendències del rock.

I Want to Live, Aphrodite Child. Gràcies, Xavier Rubio, per recordar-nos aquesta peça del 1969. Realment espectacular. I ara la meva especial d'avui, no ho diríeu pas, és de Cher.

Strong Enough, suficientment forta, la Cher de 1999. Aquella que vam conèixer als anys 60 al costat de la seva parella artística i sentimental, Sonny, amb la cançó que uns anys més tard es va convertir en la cançó

Tinc, cariño. I got you, babe. Sony Anchar. Però quasi 30 anys més tard, a principis dels anys 90, a una pel·lícula, que aquí es va dir Atrapados en el Tiempo, però que ningú recorda amb aquest títol, tothom recorda com la pel·lícula del Dia de la Marmota. El pobre personatge protagonista, cada dia se li repeteix el mateix dia de la seva vida. I tot comença quan a les 6 del matí se li dispara el ràdio despertador de l'habitació del seu hotel amb una emissora de ràdio que cada dia presenta la mateixa cançó, aquesta. I got you, babe. I got you, babe. Bueno, però al compartir la meva especial avui de 1999 de Cher, per mi és inevitable recordar un altre especial de la mateixa intèrpret. La primera, que va gravar en solitari, sense la seva parella Sony, el 1971. Una cançó que va arribar al número 1 als Estats Units, que es diu Gypsies, Tramps and Thieves, és a dir, gitans, vagabuns i lladres.

I la cançoneta no estava gens malament, eh? A mi m'agradava el 1971. Gypsies, Tramps and Thieves, gitans, vagabuns i lladres. Per cert, que l'amic J.M. Calafell em diu en el seu correu: hola Albert, sóc un fidel oient del Cocodril, doncs la música dels 60, 70 és la banda sonora de la meva vida. M'agradaria que en l'apartat de bandes sonores de pel·lícules posessis Perfect Day de Lou Reed. Ai, és que va sonar fa molt poc, J.M. Calafell, va sonar fa molt poc. A més, li vam dedicar una bona estona explicant l'origen i les circumstàncies de la cançó. Però en J.M. també ens diu: també et demanaria, si fos possible, que fessis un programa dedicat només a les teves especials, ja que generalment coincideixo amb els teus gustos musicals. Res més, des de Tarragona, una salutació a tots els cocos. Doncs mira, bona idea i ho preparo. Algú va dir: en la joventut aprenem, en la bellesa entenem.

tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club. T'imagines? La ràdio és el mitjà de comunicació que sempre ha estimulat més la teva imaginació. Que estem a finals dels anys 80 preparant un viatge en cotxe sensacional, però entre moltes altres coses que ens hem d'endur, una de les principals és una cinta amb les nostres cançons preferides, una cinta de casset, perquè ens acompanyi i ens faci molt més agradable el viatge. Un viatge diurn o potser nocturn, un viatge ràpid per autopista o un viatge per corbes i muntanyes. Digue'm una cançó dels anys 60, 70 o 80 que posaries, que gravaries en aquesta cinta. I digue'm-ho a cocodrilclub@gmail.com. Des de Sabadell, on sabem que tenim molts amics, ens escriu en Xavier, que ens diu: "Hola Albert, sóc un entusiasta del casset i més anant de viatge en el cotxe. Tinc molt clar el que posaria. Una cançó ben animada, com per exemple Two More Bottles of Wine amb Sheryl Crow i Vince Hill, i amb un recorregut de forces corbes, eh? Però sense fer cas de la lletra de la cançó, que incita a beure dues botelles de vi. En aquest cas, només del bon ànim que produeix aquesta música per conduir. Una forte ferrada, Albert, que dirien els mallorquins." Ah, tenim molts amics que ens escolten des de les Balears. Doncs els escoltem, i a més, en directe.

Two More Bottles of Wine. Two More Bottles of Wine, Sheryl Crow, amb qui tinc una foto del 1994, de quan va venir per primera vegada a actuar en concert a Barcelona, i Vince Gill en directe. Però permetem, Xavier de Sabadell, que s'has proposat aquesta cançó, que també recordi una miqueta la versió que va fer la meva admirada Emily Harris.

Two More Bottles of Wine, és a dir, dues botelles o més de vi. Emilio Harris. Continuem gravant la cinta, que a més, molts amics oients volen gravar-la de veritat. S'estan apuntant totes les vostres propostes, però ja no serà una cinta, seran diverses. Un altre amic de Sabadell, en aquest cas en Jaume, ens diu en el seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, hola Albert, salut. Novament m'atreveixo a escriure't per demanar-te una cançó aquest cop per afegir-la a la cinta de casset que tan oportunament estàs organitzant. A aquest ritme, el cotxet 600 que era quan sortíem els amics, l'haurem de canviar per un autocar, no et sembla? Doncs seria injust i imperdonable no afegir-hi de la Elo la Roll Over Beethoven amb Jeff Lynne al capdavant. Gràcies per l'oportunitat que ens dones per comunicar-nos. Ah, doncs primer escoltem la versió original. Perquè em sembla que estarem tots d'acord que la de la Elo és molt millor. Aquesta, l'original, és de Chuck Berry i de 1956. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Li deien el pare del rock. Yeah, it's the jumping little record I want my jockey to play. Havia nascut el 1926. Well, over Beethoven, I gotta hear it again today. I va marxar el 2017. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. Sí, era nord-americà. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I la seva versió, que és l'original, del Roll Over Beethoven, està en el número 97 de les 500 millors cançons de tots els temps, segons la prestigiosa revista musical Rolling Stone. Tracta del desig de que el rock and roll substitueixi a la música clàssica, per exemple, de Beethoven. I al 73, així la va fer l'Electric Light Orchestra.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
4: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels des de fa tant de temps i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, potser cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. Algú va dir: la llibertat està en ser amo de la teva pròpia vida. Quina és la teva?
2: Em dic Carme i m'agradaria que em posessis, sisplau, Laura, de Lluís Llach.
1: Doncs amb molt de gust, primer perquè és una cançó preciosa i després perquè la tal Laura va ser veïna meva durant més de 20 anys. Vivíem al mateix edifici, ens trobàvem a l'ascensor. Malauradament, la Laura, que havia nascut el 1940 a Barcelona, ens va deixar també a Barcelona el 2018, després d'haver acompanyat a Lluís Llach durant 38 anys. Ell li va voler dedicar aquesta cançó al 1977. També va ser la cançó escollida per un dels nostres convidats, per al president Artur Mas.
3: Senyor Artur Mas, què tal?
4: Molt bé, home, molt bé.
3: De totes les cançons que li han arribat al cor, quina podria ser una cançó realment especial per vostè?
4: Home, n'hi ha una que jo l'acostumo a citar sempre, que és una cançó del Lluís Llach, que és molt bonica, de la lletra i de la música, de la melodia, que és Laura.
3: Laura, que està dedicada a la seva guitarrista, la
4: sí,
3: Laura Anmeri.
4: Exactament, exactament, a la seva guitarrista, i és una cançó que té una lletra molt, molt, molt, molt emotiva, i al mateix temps, doncs, la melodia també és molt bonica, no? I recordo que, a més, en el comiat de Lluís Llach a Verges, aquesta va ser una de les cançons més aplaudides de totes.
3: I recorda aquell noi tan jove, que curiosament es deia Artur Mas, quan va escoltar aquesta cançó per primera vegada, si s'assembla molt al senyor Artur Mas d'ara?
4: Home, tenia menys cabells blancs, tenia més cabells, tenia menys arrugues i havia rebut menys cops.
3: Però és per lògic, dins, no? Les idees...
4: Però les idees i els sentiments són més o menys els mateixos de sempre.
3: Moltíssimes gràcies, ha estat molt amable.
4: A vosaltres.

recordant és més que això. Sempre m'ha agradat molt aquesta cançó i moltes més del seu intèrpret, Brian Ferry. Un autèntic gentleman. No fa pas gaire li vam dedicar una bona estona de programa perquè havia arribat als 80 anys. Però aquesta peça és de 1982. Serveix com a introducció per aquell espai obert com tots els altres, en el que et demanem una cançó que et recordi el teu servei militar. T'agradés o no fer-ho, però una cançó vinculada a aquell temps, si més no especial. Pots dir-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Valentí des de Sant Fruitós de Bages, que ens diu: hola Albert, et comento les cançons que em van acompanyar l'Emili. El Ferral del Bernesga, CIR 12 a León, coses que no s'obliden, oi? Diu: cada dia després de Diana i mentre ens afaitàvem, vestíem i arreglàvem la camareta, el quinto que feia de discjòquei a megafonia ens punxava Brass in Pocket dels Pretenders, però també More Than This de Roxy Music i Police, entre d'altres. Com pots veure, el paio hi entenia i et posava de bon humor només començar el dia. Així que encaraves la jornada de bon rotllo a fer tota la instrucció i tot el demés. Quan sento aquestes cançons, sempre penso en l'Emili, Valentí de Sant Fruitós. Ai, gràcies a la música, eh?

0: la veu de Chrissy Hynde dels Pretenders. Veu i líder, amb el seu estil únic, consolidada com una de les grans figures femenines del rock, amb un dels primers èxits, aquest Brass in My Pocket.
1: Got brass in pocket.
0: I autor a la butxaca.
1: Got paddle.
0: Però l'amic Valentí, des de Sant Fruitós de Bages, al recordar la seva Emília, ens ha dit tres temes bons. Hem escoltat Mold and This, de Brian Ferry, aquest dels Pretenders, que va arribar a ser número 1 a la Gran Bretanya, però també a Police. Sí, senyor. Bueno, el tema és bo, però pel títol no es van matar gaire, eh? De-du-du-du, de-da-da-da. Records de bons temps de ràdio. I de vida.

de Da-Da-Da, una de les bandes més importants, més influents de finals dels anys 70 i principis dels 80. Police, hi ha alguna cançó que vinculis directament a l'Emili? Et va tocar fer-la? T'agradava? O no et va agradar gens? Però aquí som músics. Digue-m'ho, cocodrilclub@gmail.com. Mira, qué bonito es esto. Fa un moment escoltàvem una veu única, la de Chrissy Hynde de Pretenders. Ara escoltarem la de Stevie Nicks. La de Fleetwood Mac. I també sabrem quina és per ella la cançó perfecta. Can you hear me?

0: i Stevie Nicks dels fantàstics Fleetwood Mac va declarar recentment que de totes les cançons dels Beatles n'hi ha una que destaca per ella, que va definir com a la seva cançó perfecta. Al llarg de la seva carrera, els Beatles van gravar una desena de discos i centenars de cançons en tan sols uns quants anys. Gràcies a les seves creacions, el conjunt del Liverpool va arribar a orelles de milions de persones, moltes de les quals van ser altament influenciades pels seus temes. Un exemple és Stevie Nicks, la cantant nord-americana, que va desenvolupar una gran carrera tant en solitari com a formant part de Fleetwood Mac. Una cançó que va predir el futur. De totes les cançons dels Beatles, n'hi ha una que destaca per a Nicks. Ella la va definir com a cançó perfecta. Es tracta de Yesterday, que va integrar el cinquè disc d'estudi del grup, anomenat genèricament Help, que també era el títol de la seva segona pel·lícula, però primera en colors, perquè la primera, que no se la de aquell dia, era en blanc i negre. En parlar de la cançó, Nicks va pensar que Paul McCartney va predir el que li passaria més endavant amb la seva dona i va comentar: crec que Yesterday va ser en gran mesura una premonició de Paul McCartney del que vindria amb Linda, trobar el seu únic gran amor i el que després va significar perdre-la. Va ser el que em va sorprendre, deia Stevie Nicks. Recordem que Linda McCartney moria el 1998 amb només 56 anys, després de lluitar amb el càncer de mama durant 3 anys. Curiosament, la Maria Antònia Portus Rigau ens diu: m'encanta el programa, l'escolto els diumenges des de Torelló. Ets un crac, Albert. Gràcies. I els temes que poses són boníssims. Una de les meves preferides és dels Beatles, els meus ídols, i el Yesterday és única. Gràcies, Albert, no paris mai, Maria Antònia Portus Rigau. Saps, Maria Antònia, que també va ser la cançó escollida per al grandíssim actor Joan Pera? Joan, quina podria ser la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu.
1: Home, jo ja sou molt gran. Hi ha qui diu que la vida és com una pel·lícula sense la música de fons. Jo sempre he procurat que hi hagués música de fons. N'hi ha una que sempre, amb la meva dona, la recordem moltíssim, que era el Yesterday dels Beatles. Els Beatles en aquell moment era el trencament, l'esperança d'un futur molt millor. Deixàvem enrere una època molt fosca. I el sortir, aquells quatre nanos, va ser com una alenada d'aire fresc, no? I el Yesterday, que a més era romàntica, i a més era per als noviets, com la meva dona i jo, que deliràvem d'aquestes coses, ens ha quedat sempre. I sempre que ens passa alguna cosa, recordem tots dos el Yesterday.
2: El Yesterday original del 1966, el mateix any que els Beatles van actuar per primer i últim cop a Barcelona. No vas tenir l'ocasió de veure'ls?
1: No,
2: jo tampoc.
1: No, jo era jovenet, però recordo veure els diaris. Me'n recordo de veure una fotografia amb ells amb el barret de toreros, sí, a la plaça de toros.
2: Les imatges que han sortit al Nodo.
1: Sí, és que
2: hi ha molt poques imatges de la seva visita a Espanya.
1: Sí. Ah, sí? Però me'n recordo d'això. Sí, que m'hauria agradat anar-hi, però ni teníem els calés, ni més jo vivia fora de Barcelona. Vull dir, no, era impensable. Però sí que el recordo molt, molt.
2: Joan, moltes gràcies, has estat molt amable. Molta sort en el teatre i en el doblatge i a la tele i a tot el que fas, que no pares. Una altra cosa no se li podrà negar mai al Joan, i ho sabem els companys d'ofici també del doblatge, que té una capacitat de treball increïble, que quantes vegades haurà sortit del teatre a quarts de dues i a les 8 del matí ja estava doblant en un estudi.
1: Oh, quin remei! No, sí, és veritat, és la meva vida. M'agrada molt fer aquestes feines que faig, perquè d'alguna manera doncs transmetro al públic aquelles coses que a mi m'agraden, i jo faig, quan faig un doblatge, que jo puc transmetre el que jo sento, també m'agrada molt. Mentre pugui fer això, jo ja estic content.
2: I et sents privilegiat, eh?
1: Una mica sí.
2: Clar,
1: no
2: sí,
1: diguem gaire, per si de cas.
2: Gràcies, Joan, i escoltem el Yesterday.
1: L'escoltem, gràcies.

0: Yesterday, més que una cançó, tot un himne, i, si no m'equivoco, la cançó també més versionada de la història. Algú va dir, el secret de la vida és caure 7 vegades i aixecar-se 8.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

saps que ara que m'ho has dit ja em comença a semblar. En tot cas, el que va fer la música de Blade Runner, que va ser Vangelis, el gran Vangelis Papatanasio, ho va fer el 1982, que va ser quan es va estrenar la pel·lícula. I el Paraules d'amor d'en Serrat és molt anterior, és del 1965. És clar que moltes cançons s'assemblen perquè tampoc hi ha gaires notes. N'hi ha 12, eh? La música es composa principalment utilitzant un conjunt de 12 notes diferents en escala cromàtica en la música occidental. Però es poden crear melodies amb tan sols 2, 3 o 4 notes, i això sí, existeixen més de 2.000 combinacions teòriques de notes. I la quantitat és pràcticament infinita al sumar el ritme, les octaves i els instruments.

0: més o menys, eh?
1: Ostres, ara feia molt de temps que no sonava el Paraules d'amor d'en Serrat. Com és que l'havíeu oblidat? Si qui més qui menys s'ha sentit identificat amb aquesta lletra i que per molta gent és la gran cançó de la seva vida. Un dia, aquí al programa, en Joan Manuel Serrat, ja fa molts anys, eh? Fa molts anys de quasi tot, em va dir que aquesta cançó ja no era seva. I d'això se'n va adonar un dia que estava circulant amb cotxe per la Costa Brava i va voler parar en un poble a fer una cigarreta i a prendre alguna cosa. I va sentir de fons que era festa major, que hi havia una orquestra i que estava tocant Paraules d'amor i que la gent la cantava. Aquell dia es va donar compte que ja no era seva, que era de tothom.
2: Quan a la llar cremàvem només paraules d'amor.
1: Però, amic Pinoski, estic molt content que per ballar lents hagis escollit una cançó del meu estimat Franco Battiato. Em sento també molt satisfet de que molta gent m'hagi dit que no coneixia Battiato o que només el coneixia amb el seu tema més comercial a Espanya, el Yo Quiero Verte Danzar, i que gràcies al programa ha descobert o redescobert la seva filmografia. Hi ha un programa que li vam dedicar quan va morir, que està a la vostra disposició, un programa sencer d'una hora, al meu canal personal d'Ivox. Si poseu Especial Cocodril Franco Battiato us sortirà. Escoltem primer una actuació enregistrada en directe a Itàlia.

va al teatre ja era gran. Aquest concert el va fer poc temps abans de morir. Però aquesta cançó, mira que m'agraden moltes d'ell, però jo crec que aquesta és la cançó més gran dedicada a l'amor que s'ha fet mai. Ja veureu, veieu que us dic. La cura, en la versió en castellà, el cuidado, és una expressió poètica d'amor i protecció cap a un ésser estimat. La lletra parla d'un compromís profund de cuidar i protegir la persona estimada de les adversitats de la vida, com ara les malalties, les inseguretats i els desafiaments emocionals. Battiato utilitza metàfores per descriure la profunditat de la seva dedicació, prometent superar les corrents gravitacionals i el pas del temps per preservar la joventut i la felicitat del seu ésser estimat. La cançó també explora la idea d'un amor que transcendeix d'allò físic, oferint silenci i paciència i compartint un viatge cap a l'essència. Tesserò i tuoi capelli come trame d'un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Els profumi d'amore que embriaguen els cossos suggereixen una connexió íntima i sensual, mentre que la bonaccia d'agosto representa la intensitat dels sentiments que ni la calma pot apaivagar. Ti salverò da ogni malinconia perché sei un essere speciale. Battiato es presenta com un guardià i guia, avrò cura di te, prometent teixir els cabells del seu estimat com si fossin les notes d'una cançó, simbolitzant la creació d'una obra d'art a partir del seu amor. Ai, l'estil musical de Franco Battiato, conegut per la seva fusió de pop, rock progressiu i música clàssica, complementa la lírica amb melodies que evoquen la serenitat i la profunditat del compromís amorós. La cura, el cuidado, s'ha convertit en una de les cançons més emblemàtiques de l'artista, ressonant amb audiències pel missatge.

El Cuidado, adaptació al castellà de La cura de Franco Battiato, inclòs al seu àlbum La emboscada de 1996. Quina és la teva cançó lenta preferida per ballar-la amb la persona que més t'agrada? M'ho dius? M'envies un email? cocodrilclub@gmail.com. Des d'Olot, on sempre hem tingut molts i molts amics, ens escriu en Quim, que ens diu: hola Albert, soc en Quim d'Olot, i per la nova secció de balades o lents em proposaria moltes. Per exemple, The Power of Love, amb Jennifer Rush, Corazón Destrozado, amb Bonnie Tyler, Jardín Prohibido, amb Sandro Jacobi, o El dia que me quieras, amb Roberto Carlos, i tantes d'altres. Bueno, però no em facis una sessió de lents, eh? Jo demano només una. Aquí està el joc. Diu, però si n'he de proposar només una, seria Mall of Kintyre de Paul McCartney amb The Winds. Mira, que a mi no se m'hagués acudit mai posar-la a la meva sessió de discjòquei com a tema lent. A més, t'he de dir, amb tot el respecte, va ser un gran èxit i les primeres vegades que la vaig escoltar em va semblar preciosa. Després hi vaig agafar una mica de mania perquè és molt llarga i tanta gaita em va embafar una mica, però bueno... Diu en Quim d'Olot, em porta molts bons records perquè l'havia ballat sovint a la discoteca Dales de Banyoles, situada al camí del Prat de...

Allà de Porqueres amb vistes a Roca Corba. Carai, quants detalls, noi, així m'agrada. Diu, és una discoteca desapareguda fa molts anys i que havia estat mítica les dècades dels anys 70 i 80. Aquesta discoteca tenia dues sales, una amb música disco i l'altra amb lents, que s'anaven alternant, de tal manera que en una o altra sempre sonava música per ballar en parella, a pillin. Aquesta cançó solia obrir el canvi de la música disco als lents. De l'època post-Beatles de Paul McCartney, és un cant melancòlic a la península de Kintyre, a l'oest d'Escòcia i molt a prop de la costa irlandesa. Gràcies per fer-nos gaudir cada setmana amb música per al record que ens ajuda a no perdre la memòria sonora d'uns anys que formen part de la nostra història. L'amic Quim Dolot, amb els seus comentaris, ens confirma que una cançó t'agrada més o menys depenent de molts factors, sobretot de com estàs quan la vas escoltar. I també, i molt important, amb qui estàs, si és que no estàs sol. Bueno, Paul McCartney va dir que era una cançó d'amor sobre com ho passaven de bé en aquest lloc d'Escòcia. Ell s'imaginava que viatjava lluny i desitjava tornar. Bueno, això em recorda. O sigui, ell estava allà, però s'imaginava que se n'anava lluny i tenia ganes de tornar a Kintyre. Bueno, la veritat és que molts amics m'han dit, mig en broma, mig seriosament, que el millor d'un viatge és les ganes que t'agafen de tornar a casa.

0: Mull of Kintyre, a Escòcia. Publicada el 1977, és el lent que li agradaria ballar a l'amic Quim Dulot. I parlant de ballar, aquesta secció es diu Els més ballats de la història. Et demanem que ens diguis una cançó que la vida real, no imaginada, t'hagi fet ballar. De qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, principis dels 2000. Ah, i si no t'importa, em dius també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que al recordar-la, molts altres oients també la recordaran. Digue-m'ho a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. I si t'agrada ballar, recorda que les tardes de diumenges seguim celebrant uns tardeus fantàstics amb la música del Cocodril a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242, i cada vegada està més maco, allò més ambientat, més divertit. Avui des de Tona ens escriu l'Eulàlia Figuerola, que diu: la meva és Barry White, no me'n puc estar de ballar. Us he trobat fa poc i estic superfascinada amb el programa. Us escolto des de Tona. Enhorabona pel programa. Mira, no fa pas gaire vaig estar dinant a Tona. I per cert, molt bé. Gràcies, Eulàlia. Aquesta, com que l'hem escoltat moltes vegades, és de les més demanades en aquest espai i també a les meves sessions, avui te l'envio amb una versió que té una introducció més llarga, amb uns arranjaments o unes mescles diferents, que espero i desitjo que t'agradi molt. Ah, i procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club.
2: We got it together, didn't we?

0: Són les dues del migdia.
1: Espai d'entrevistes d'Esplugues FM a les entitats.
2: Si us dic generació, amor, transmissió, de quina entitat penseu que parlem avui?

0: Avui parlem de l'Associació de Dones de la Plana. I amb nosaltres tenim a la Carme Dragó, que és la presidenta. Bon dia. I també tenim amb nosaltres a la Dolors Alguer, que és vocal de la Junta de l'Associació. Hola.
1: Bon dia a tothom.
0: Bon dia. La Carme i la Dolors m'heu dit que sou professora de català i també la professora de ioga que té el grup de l'associació.
2: Cert.
1: Bé, professora...
0: O mestra,
1: entre,
0: és igual.
1: Entre cometes. Jo només ensenyo parlar català a les persones que els costa i els fa vergonya parlar castellà perquè tinguin una mica més de...
0: De fluïdesa o que es treguin la vergonya.
1: Però no sóc professora titulada de res, eh?
0: Bueno, jo tampoc sóc periodista i faig entrevistes.
1: Molt bé.
0: Mireu, aquestes tres paraules que he posat és justament perquè les dones transmetem tots els nostres coneixements, ho fem amb amor i ho fem a través de les generacions de la nostra família. Dit això, com neix aquesta associació de Dones de la Plana, quant de temps fa, quina és la vostra funció? Si us pregunto les activitats, no acabarem avui, però bueno, farem una mica de pinzellada avui, en 20 minutets, a veure per què dona l'entrevista d'avui.
2: D'acord.
0: Una miqueta, expliqueu-me què és el que feu.
2: Mira, aquesta entitat es va començar el curs 83-84, 1983-84, amb una iniciativa del grup que es començava a formar a la Plana, de dones, ajudades per una de les assistentes de l'Ajuntament, i es va contactar amb tres professores amb la idea d'obrir un centre que poguessin vindre totes les dones que necessitessin sortir de casa i no tindre cap cost que això els dificultés el poder fer tallers, aprendre, no només compartir temps, sinó aprendre tot una sèrie de tallers, que en aquell moment vam començar amb tres, que eren de dibuix...
1: Ho feia la Maria Dolors, no?
2: La Dolors. Taller de decoració i el taller de ioga, que ja el vaig començar jo mateixa.
0: Perquè, clar, l'any 84 no és com ara, que tenim moltes ofertes de moltes entitats, moltes activitats, xerrades, sortides... Era totalment diferent.
2: En aquell moment no n'hi havia cap d'associació de dones tal com la nostra. Clar. Per això portem ja 36-37 anys amb aquesta entitat.
0: Sí. I la importància del moment, perquè donava una sortida de poder les dones sociabilitzar amb altres dones. Posem una mica en context l'època.
2: Total. Hi havia moltes dones que no sortien apenes de casa si no era amb la parella.
0: Sí.
2: I el fet de poder sortir, trobar-se en un lloc que poguessin parlar de tot i amb tota confiança i que se les anés, diguem, apoderant perquè elles poguessin tirar endavant per elles mateixes,
0: sí,
2: sense tindre que sempre tindre l'apoyo de l'home al costat, que està molt bé, però que també es pot anar en plan individual. Va ser molt important per Esplugues començar amb aquesta associació.
0: M'estàs dient que comenceu a l'any 84 aproximadament amb tres activitats, però ara en feu moltes i molt
2: 25 diverses. 25 tallers repartits amb tallers de física, com gimnàstica i ioga. Passem a tallers d'idiomes, que tenim de català, de francès i d'anglès, i després a manualitats, perquè tampoc es poden oblidar que les dones ens agraden les manualitats, no?
0: Molt, sí.
2: Doncs hi ha un fum de tallers per poder escollir entre password, també tenim brodat, moltes coses...
1: Punta de coixí...
2: De tot.
0: Sí.
2: Tu compta, fins a 25 tallers n'hi ha de tot tipus.
0: Perquè ara que dius les puntes de coixí, Dolors, la vostra associació participa molt amb l'activitat cultural de la ciutat, tant sobretot a la Festa Major.
2: Sí.
1: Amb lo de puntes de coixí.
0: Amb les puntes de coixí, sí, que és molt important perquè ve gent d'altres llocs.
1: Exacte.
0: Que hi participen. Sí, sí.
1: Sí, a vegades som 200 o 300 o més, sí. Hem sigut.
2: Més de 300 hem
1: I
2: sigut.
1: I més carrers, sí. Ens sembla que organitza, bueno, organitza l'Ajuntament, però en contacte amb nosaltres.
0: Perquè, clar, organitzar l'activitat diària setmanal de l'entitat és feixuc, perquè teniu moltes activitats.
2: Sí.
0: I les activitats són al matí i a la tarda. Quins horaris feu?
2: Tot el dia.
0: Tot el dia?
2: Tot el dia. Matí i tarda. A disposició de l'horari que la professora, que totes són voluntàries, pugui donar.
1: Va, perquè pensa que la professora no cobra res. I llavors, com a mínim, que se li ha de deixar l'hora que a ella li va bé, si no va bé.
2: Clar.
0: Déu-n'hi-do. Si alguna persona que ens està escoltant diu, ostres, a mi m'interessa qualsevol de les activitats, com ens posem en contacte amb vosaltres? Com ho fem?
2: Mireu, l'entitat, la seva seu, està al carrer Bruc 40. Llavors, n'hi ha uns dies del mes d'octubre que en principi s'obre la matrícula. Perquè l'entitat funciona amb sòcies.
0: Molt bé.
2: Hi ha una petita quota anual, que fins ara és de 38 euros, i tots els tallers són gratuïts.
0: Tots?
2: Tots. Tot. Vol dir que només es paga un cop a l'any per entrar a ser sòcia, cada any es renova aquesta matrícula i tens tots els tallers gratuïts. Mirant la capacitat que tenen els tallers. O sigui, n'hi haurà alguns que s'omplen molt aviat i que s'ha de fer llista d'espera per entrar, i n'hi ha que la cabuda és més prudent i es pot anar entrant durant tot el curs. No hi ha límit d'edat, ni per dalt ni per baix.
0: Val.
2: Però la majoria, diríem que passen de 40.
1: Sí, tant, més amunt i tot.
0: Tant en compte.
2: Ja dic que passen de 40. N'hi han de més joves també, però mínim. Veritat.
1: I passa que, esclar, les que vam entrar quan va començar això, ens hem anat fent grans.
2: Clar.
0: Clar.
1: Érem, llavors entenc. Érem molt joves, ara ja no tant.
0: Clar, també tens raó. A part de les activitats que hem dit abans, de l'activitat de les puntes de coixí, també feu exposicions pròpies de l'associació, que les heu fet algun cop aquí al Casal de Cultura Robert Brilles.
2: Cada tres anys fem una exposició de totes les activitats que es fan, tant manuals com les que no. Les que no, es fan unes fotografies i així es deixa la presència d'aquell taller, que no són manualitats i no pots posar allí el producte fet, però sí les fotografies, que es veu quina feina es fa amb cada taller.
0: Alguna activitat més fora de les habituals setmanals? Dolors, què ens podries apuntar?
1: Fem excursions.
0: Sí, també.
1: Un parell de cops l'any.
0: Sí, molt bé.
1: Fem dos cops visita cultural. Fem algun dinar de Nadal, dinar de final de curs. Sí, es fan...
0: Bueno, i participeu
2: i conferències també.
0: Clar, també. També feu,
1: sí,
0: conferències.
1: També.
2: Anem buscant temes que a tothom ens interessin, perquè és important, a part de fer el taller, que la persona es vagi posant al dia de com el món va evolucionant. Sí. Sí. I llavors això ho facilitem amb les conferències que es van fent.
1: El que sempre hem de demanar, que sigui gratuït, clar, perquè si venen a fer una conferència, la persona que ve ja sap que allà no cobra.
0: Clar, si sou voluntàries.
1: Exacte.
0: Doncs la gent que ve també ho hauria, també ho ha de ser.
1: També és voluntària. Sí.
0: Clar, perquè...
2: Fins ara ho hem anat aconseguint, eh?
1: Sí, sí, tant. Sí,
2: aquí a Esplugues n'hi ha molt bona gent.
1: No tenim problemes amb aquest aspecte, què va?
0: Perquè, clar, no ens podem fer de totes les entitats d'Esplugues, perquè en tenim moltes. Yeah. I aleshores, després, al final de l'any, ens trobem que se'ns va el sou fent pagant quotes d'entitats. També feu teatre.
2: Ai, i tant, sí, és un dels tallers.
0: Teatre.
2: És un dels tallers. No, dintre dels 25 tallers, sí. Clar. El grup de teatre és un grup molt maco i cada any fem una obra de teatre.
0: Sí.
2: Normalment la fem el Robert Brilles,
0: sí.
2: Però sí, és un grup molt maco. S'escriuen els guions expressament, sí.
0: Ah!
2: Expressament per...
1: Els escriu ella, clar, la Carme.
0: El que et anava a dir, els diàlegs de les obres són totalment erudits, o sigui...
2: Originals per nosaltres.
0: Exacte.
2: Passa que anys endarrere havia buscat alguna obra ja de les conegudes, i l'anaves adaptant. Però obres perquè puguin sortir 19, 20, 21 o 22 actrius, doncs no se'n troben.
0: No.
2: Llavors vam tindre la idea. Ens fem les obres per nosaltres. Ho vaig provar i a mica, doncs mira, cada any hem anat repetint una obra nova.
0: I què vas fent? Segons l'actualitat, el moment, la preocupació social?
2: Es busca un tema que sigui interessant per tothom, per homes i dones, no? I n'hem anat traient molts, n'hem anat traient molts. Ha sortit, per exemple, el bullying de les escoles.
0: Sí.
2: Doncs vam fer una obra de teatre dedicada al bullying de les escoles. Hem fet obres de teatre dedicades una mica al masclisme.
0: També.
2: Destacant temes així. Una mica el que es viu dins de la societat, sí. Es busca un tema i quan es comences el tema, mica a mica, el que diuen els escriptors de veritat, que els personatges van ja ells sols. Comences la història i el mateix personatge sembla que agafi vida pròpia,
0: sí.
2: I va evolucionant fins que t'arriba al punt final de la història.
0: I et trobes que tu escrius, aquell personatge fa una persona i aquella actriu aporta
2: la seva personalitat dins el personatge que li has donat.
0: El seu to, inclús et pot dir, escolta'm, crec que aquesta paraula, per ser més forta, hauríem de canviar això,
2: sí,
0: et trobes.
2: Sí. Els assajos, que els fem cada setmana,
0: sí.
2: Jo sempre els he dit, són oberts. El guió és la guia, però dintre d'això cadascú pot aportar les seves idees i la seva,
0: sí,
2: personalitat.
0: Sí, sí.
2: La Dolors Alguer és una de les actrius que formen part d'aquest taller de teatre.
0: Molt bé.
2: I ho fa molt bé.
1: I molt guai. És molt clar. Guai.
0: Abans...
1: Perdona, pensa que nosaltres havíem sigut 400, eh?
0: Associades?
2: Sí, sí, sí.
1: Ara, últimament, no tant,
2: clar,
1: però...
2: Home, quan només estava la nostra,
1: sí,
2: doncs, hasta 500 havien sigut, eh?
1: Potser sí,
2: hasta 500.
0: Perquè ara tenim les entitats del Gall, de la Plana i de Canvi de l'Ex.
1: Això mateix, sí.
0: En tenim tres.
2: A part de que hi hagin també, pues, les d'escriptores,
0: sí,
2: les que són també... Allí a Villa Pepita també hi ha un grup,
0: sí,
2: de dones empresàries.
0: Sí, exacte.
2: Vull dir que s'ha anat repartint, cosa que està molt bé.
0: Sí, perquè...
2: Som molts, sí, i amb una sola entitat no podíem cobrir a totes.
0: No.
2: Ja està bé que s'hagi repartit.
0: Perfecte. Però hi ha una cosa que a mi sempre em fascina... i és l'assistència al sopar de les dones que s'organitza des de l'Ajuntament, que poden anar 600 dones. Totes les dones que formen part de les entitats d'Esplugues i algunes que no són associades, però que també hi van.
2: Dones d'Esplugues?
0: Dones.
2: Dones d'Esplugues.
0: I jo crec... És la vostra festa realment anual?
1: No.
2: Aviam. És la, per una festa. És una festa.
0: És una festa.
2: És una festa, sí. Perquè per nosaltres... encara que sigui un tòpic dir-ho, el Dia de la Dona és tot l'any. Llavors,
0: sí,
2: aquell dia ens podem juntar totes les dones que tenim una idea més o menys semblant.
0: Sí,
2: però el dia a dia de la dona ha de ser tot l'any.
0: Això es diu que la lluita és diària,
2: sí,
0: no s'acaba.
2: Sí. Sí.
0: El que passa que sí, que també va bé, doncs un cop l'any, més que reivindicar, jo crec que és la protesta. La protesta i recordar a la resta de persones que les dones cada dia esteu en lluita.
2: I que es noti la presència de moltes, moltes dones, que no és un grupet petitet, no.
0: Que, no és una
2: que
0: cosa
2: som ja... moltíssimes i
0: home,
2: allí es nota.
0: Som més del 50% de la població, les dones. Per tant, no som un grup ni marginal, encara que sí que a vegades marginat, que això seria un altre tema a discutir. No em voldria deixar cap activitat de les que feu, no em voldria deixar cap tema que vosaltres em vulgueu dir, em vulgueu dir avui.
2: Aviam, recordem els tallers.
0: Sí.
2: Els tinc aquí per ordre alfabètic. Anglès, balls llatins i gimnàstica, que ho fan junt. Brodat a mà, català només parlat, una coral, costura, dibuix, francès, ganxet i mitja, ioga, macramé, diferents manualitats, password, puntes de coixí, reposat d'estany, sevillanes iniciació, tridimensional, teatre. Vull dir, això és el gros, sí. El gros, eh? Sí. Perquè hi ha alguns tallers que es dupliquen. Com, per exemple, el de ioga es fa amb tres grups diferents, com si fossin tres tallers ja. El de dibuix també té dos grups diferents. Els de password també té dos grups diferents. Vol dir que amb tota aquesta col·lecció de tallers hi ha una variació de dones molt gran.
0: Doncs, Dolors, si et sembla, recordem l'adreça on esteu a l'associació i si tenim algun telèfon de contacte o algun correu electrònic, Dolors?
1: Sí, a veure, el local de l'associació és carrer Bruc, número 40.
0: Sí.
1: I el telèfon és el 93 473 65 12.
0: Recordem que el carrer Bruc, per situar-vos, per persones que no sigueu de la Plana, està molt a prop o a tocar, està a la plaça Gandhi.
1: Exacte.
0: Val? Sí, perquè sí, sí. A vegades la gent et diu a carrer Bruc, doncs està a tocar a la plaça Gandhi.
2: I el nostre correu electrònic, sí. Si voleu entrar, és adoneslaplana@esplugues.org. I després també estem a la web. El que passa que el de la web és molt llarg. El diem o...
0: Bueno, digue-la, a veure.
2: Espera't. Aquí...
0: Intentarem agafar a paper i llapis.
2: Mireu. http://donesleplana.esplugues.ppe.entitats.diba.cat.
0: De la diva. Val. De totes maneres, no patim. Qualsevol cosa, el senyor Google és molt amable. Vosaltres poseu Esplugues de Llobregat, Dones de la Plana, i allà us sortiran tots els seus contactes.
1: Això segur.
0: Podeu entrar a la pàgina web de l'Ajuntament d'Esplugues, que és esplugues.cat.
1: També.
0: Sí. També trobareu tota la informació de les Dones de la Plana. Doncs, novament, a la Carme, a la Dolors, gràcies per estar amb nosaltres. Estem en contacte amb Esplugues FM per qualsevol cosa que necessiteu per divulgar.
1: Doncs, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres i una abraçada per totes les dones d'Esplugues.
2: Bé, així serà.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. I avui tenim una dona que ens ve des de l'Eixample de Barcelona. Benvinguda, Lluïsa.
2: Moltes gràcies.
1: Ella és la Lluïsa Morera. M'has fet 5 cèntims abans d'obrir els micròfons, que tu vens de Barcelona, de l'Eixample, i que arribes aquí a Esplugues aproximadament cap a l'any 74 per uns
2: 78.
1: Temes... 78, per uns temes...
2: I el 74... El 78 m'arrelo a Esplugues,
1: sí.
2: I el 74 vinc perquè he de fer uns contactes amb l'Agrupament Sant Jordi.
1: Perquè la teva primera relació amb Esplugues és a través de l'escoltisme.
2: De l'escoltisme, del Sant Jordi.
1: Sempre t'hi has dedicat juntament amb el teu home.
2: Bueno, la meva part de voluntariat, eh? Vull dir, jo m'he dedicat no professionalment, sinó és el meu compromís amb aquesta societat. Segur, bueno, jo crec en el projecte pedagògic, crec en el projecte del guiatge i de l'escoltisme, crec que té uns valors per educar les persones en societat i les coses han vingut així. M'han anat demanant compromisos i els he anat fent també com he sabut.
1: Aquí a Esplugues comença l'agrupament a la parròquia? Està no, a la parròquia?
2: Jo a l'agrupament sóc una mare. Sóc mare de l'agrupament Sant Jordi. Els meus fills, quan tenen una determinada edat, s'apunten a l'agrupament Sant Jordi perquè els seus amics d'escola, el Jofre i l'Arnau, els animen a apuntar-se al Sant Jordi. I a partir d'aquí és la nostra vinculació com a pares amb el Sant Jordi, que en aquell moment hi havia molt d'ambient i tots els pares també fèiem equip. Ens agradava trobar-nos, es feien excursions i intentàvem que l'agrupament funcionés perquè era una manera... En l'agrupament, en els agrupaments, es parlen de coses i es viuen coses que no es viu ni a l'escola ni a casa. És una tercera formació complementària a tot això. I nosaltres que veníem d'aquest món, doncs ens agradava que els nostres fills. És una de les potes, jo diria que nosaltres ens arrelem a Esplugues amb tres potes. És un tamboret de tres potes. Primera, per l'escola, que va ser la Mainada i el Lola Anglada, que ens arrela a Esplugues. Per la parròquia de Sant Mateu i després per el convent de Montsió, que és la nostra part espiritual. I la tercera seria l'agrupament. I una quarta, que és de després, que és la crònica de la vida d'Esplugues, però aquestes són els 16 anys últims de la meva vida a Esplugues.
1: Ara estàs molt centrada, com dius, durant 16 anys amb la crònica de la vida d'Esplugues. Vas entrar, m'has explicat, de la mà del Jaume Torres.
2: Del Joan Torres.
1: Ai, del Joan Torres, perdona. Mm. Del Joan Torres.
2: I amb un equip de gent, que hi ha la Neus Oró, la Teresa Carbonell, el Miquel Caselles, la Montse Pi, en Jordi Reventós, el senyor Prats, Magda Gómez... No em voldria deixar ningú.
1: L'estimada Elisabet Millà...
2: És col·laboradora, no és membre de l'equip.
1: No és membre de l'equip.
2: No és membre de l'equip, no. Una altra cosa que m'arrela a Esplugues és el germanament solidari a la parròquia de Santa Madalena. En un moment determinat es crea una associació que és Agermanament Solidari, que és col·laborar en projectes del Tercer Món. Moltes vegades la gent ens deia que quan recollíem diners per enviar els projectes del Tercer Món, per què no el Quart Món? Jo seré molt sincera. El Quart Món crec que l'hem de resoldre aquí. El Quart Món l'ha de resoldre el meu ajuntament. El Quart Món d'Esplugues, benvinguda la voluntarietat, benvinguda tot el que es fa per ajudar la gent, perquè tots hem de col·laborar. Però els nostres polítics tindrien que caure la cara de vergonya, que no resolguin els problemes de la gent. No tenen vergonya. En canvi, col·laborar amb el Tercer Món és tot una altra cosa. Col·laborar amb el Tercer Món són projectes que, a més ens agermanen amb altres països. Crea vincles, uneix. Agermanament solidari va arribar a tenir projectes als 5 continents. Quan tu has conegut, encara que a vegades no personalment, una persona de la Índia, a través d'una altra persona, crees uns lligams. I de la Índia ja no parles d'aquella manera, a través de tercers. Parles a través d'un amic. Això vam aprendre a l'Àfrica, quan vam anar a Madagascar amb en Jordi, amb una trobada internacional del guiatge catòlic. Quan vam tornar de Madagascar, quan algú feia un xiste sobre negres, ens ofenia, ens sentíem malament. Perquè cada vegada que coneixes algú d'un altre país, deixes una mica del teu cor i una mica de la teva ànima. No vas a enviar uns diners, vas a fer lligams. Ells t'expliquen la seva vida i tu els hi expliques la teva quan els aculls a casa teva. Perquè venen, ells venen. Som nosaltres que no anem, però ells venen.
3: Quan anem a països estrangers, en aquest cas tu, Àfrica, jo vaig estar només una temporada, una temporada, 10 dies a Kènia. Deixes allà coses, però te n'emportes.
2: Moltes.
3: Portes amb tu moltes coses.
2: La primera ensenyança d'agermanament solidari, teníem tres potes. És que sempre han funcionat bastantes potes. Una, no enviaríem diners a cap associació que no coneguéssim. Segona, aquesta associació havia de ser que algú d'Esplugues, nascut a Esplugues, o que havia treballat per Esplugues, ens fes arribar al seu projecte i que ella tingués aquella relació i que els diners els portés ella. O sigui, no enviàvem res a gent que no coneguéssim. No. No a grans institucions. No és que jo no cregui en l'UNICEF, no. Jo crec que ja reben preus diners. En reben molts. Llavors nosaltres, els nostres petits diners que enviàvem a través de subvencions de la Generalitat i de l'Ajuntament i dels diners que recollíem en campanyes anaven directament a projectes concrets, petits. Per exemple, un dels últims projectes que cada any ens feia il·lusió perquè vam plegar de Germanament Solidari, després de també uns 20 anys, va ser un projecte que becàvem uns estudis a Sant Joan de Déu. Tenen una escola d'infermeres, que ara no em surt el nom del país, i cada any becàvem
3: una de les estudiants.
2: Sí, que eren 2 anys d'estudi. Mm. I no us presenteu, eren 2.000 euros, 1.000 euros per any. Llavors, havia un sorteig, es presentava tothom que necessitava aquesta beca, i una mà innocent d'allà traia el paperet i podia ser una dona o un home. I costava només 2.000 euros treure's el títol d'infermera. No calia venir aquí. Sant Joan de Déu havia muntat una escola allà. Això, a nosaltres, era un projecte senzill, però que ens semblava que era molt important. La primera relació va ser amb Mèxic, amb Sant Cristóbal de les Cases, amb el Melel, una escola al carrer de nens indígenes, que si no saben castilla, si no saben castellà, no poden anar a l'escola. I mira que l'escola pública de Mèxic és infratot. Allà s'han passat de tot. Hem sabut històries terribles, d'abusos, dintre l'escola nacional. Però, bueno, l'important és que algun nen tingués estudis i anés allà. Quan va arribar la Pati, que va ser la fundadora, la Patrícia, va venir a dormir a casa i al dematí jo l'havia de portar a Rosa Sensat, perquè ella feia classes a Rosa Sensat, i donava classes, feia i donava. I un dematí em diu, què tal, com t'encuentres? I em diu, tu quieres saber com m'encuentres? És simplement... Eso que hacéis vosotros de preguntar, por preguntar.
3: Diu, tens 5 minuts o m'ho preguntes per preguntar?
2: Per preguntar.
3: Eh? Em pots escoltar? Doncs sí.
2: Agafo el telèfon, truco a la meva sogra, que era la jefa del viver, i li dic, avui arribaré tard. I li dic, a què hora hay que llevarte a Barcelona? Bueno, la deixava al metro, perquè és a Colón. Rosa Sensat és allà a Colón. I vaig aprendre.
3: Perquè aprenem de tothom, sempre.
2: I vaig dir, ostres, Pedrín... Quants dies vas pel carrer? Què tal? Com estàs? Però ojalà no m'expliquis, perquè penses, ostres, ara em tindrà mitja hora i jo he d'agafar el metro. Clar. Llavors no ho preguntis.
3: Només diem, millor dir hola i passi
2: bé.
3: Perquè si em
2: vale.
3: Preguntes...
2: Com estàs? Me lo preguntes? Quan ve la Jenny del Melel, és una festa a casa meva. Tothom vol parlar amb la Jenny, tothom coneix a la Jenny, tothom coneix... Bueno, perquè la meva filla, coneixent a la Patri, un any em diu que se'n vol anar a treballar al col·legi del Melel, al carrer. I jo li dic, escolta'm, Núria, tota la vida pagant una escola catalana i ara te'n vas a ensenyar castellà? És el primer que em va sortir. I la Patri va dir, hombre, vamos a ver qué puede hacer Núria, clar, no és mestra, no és res. I al darrere va anar el que és la seva parella, el Carles, que ell sí que és treballador social. I van estar allà més de 6 mesos, a Mèxic, treballant al carrer amb els indígenes. Bueno, llavors van decidir tornar, perquè si ja es quedaven, ja s'havien d'implicar per un projecte de 3 anys. La Núria sempre ha pensat que tornarà, però el seu enamorament amb el projecte de la Pati i de la Geni va ser sopant a casa, que és quan fas... Amb això hem tingut molta sort, amb això de germanament solidari, l'equip, que hi havia la Rita Girbau, la Teresa Ordi, l'Enriqueta Llavinés, en un principi va haver la Roser Camps, no em voldria deixar gent, perquè hem sigut molts, i penso que també ha sigut una de les coses que m'ha relat Esplugues. Hem rebut molt més del que hem fet, molt més. El que hem après de la gent del tercer món, que ens han explicat els seus projectes, les seves vivències, com viuen, com reben els diners, com els gasten, és tan important per l'esforç que nosaltres fèiem. I veus, aquí també hem creat amics. La Rosa Maria Rigol, amb tota aquesta gent, es torna a ser un altre equip d'Esplugues, arrelat a la parròquia de Santa Madalena, que també penso que m'ha arrelat Esplugues, i que gràcies a aquest projecte he conegut molta gent del tercer món, de 5 continents. Per tant, a mi Esplugues m'ha portat moltes coses, malgrat el critiqui molt, però bueno.
3: Què és el que més t'agrada d'Esplugues?
2: El que més m'agrada? Les persones.
3: Parles molt d'equip, i quan diem equip, diem equips de persones.
2: Equip de persones, les persones, sí.
3: T'agrada molt treballar amb equip i amb persones.
2: Sí, m'agrada molt. Em costa, perquè la meva manera de ser és a vegades de tirar el dret, però la riquesa que t'aporta l'equip no te l'aporta res. El saber escoltar l'altre, el que aporta l'altre que tu no tens, això és una riquesa. I a Esplugues he pogut fer equips. He col·laborat amb equips. M'ha agradat.
3: Ara treballes intensament amb aquest equip de la Crònica de la Vida d'Esplugues.
2: Però mentrestant sí. També estava germanament solidari.
3: Sí, sí. Però ara actualment, ara
2: és l'equip de la Crònica de la Vida d'Esplugues, sí. I la parròquia. És molt important, perquè no solament anem a missa i escoltem i t'interpel·la el que diuen o el que llegeixen, sinó que al sortir saludes a la senyora Maria, saludes a un altre, parles, t'interesses del que passa. Aquests anys de Covid que hem tingut que viure a partir d'aquests aparells i de l'ordinador, doncs no hem deixat de comunicar-nos, no ens hem deixat de dir bon dia, com estàs, com ho passes. Perquè jo sóc una persona privilegiada, molt privilegiada. Treballo a l'aire lliure, no és el meu món professional, faig suport a la família del meu marit, al viver de plantes, m'agrada, no és el meu món, però m'hi sento bé. Intento que els papers funcionin, intento que el telèfon, hi hagi algú al darrere del telèfon, i com li deien a la meva sogra, jo soy la xica de los recados, i ja m'agrada. Jo a la feina soc la xica de los recados.
3: Perquè t'agrada la gent i estar en contacte amb la gent.
2: Sí, m'agrada la gent.
3: Ara dius, treballes amb un viver.
2: Sí, viver de plantes.
3: I estàs a la muntanya.
2: A Sant Just d'Esbert.
3: A Collserola.
2: Per tant, em coneixen més a Sant Just que a Esplugues. Perquè compro Sant Just, els bancs estan a Sant Just, els clients són molts de Sant Just. Això d'alguna manera també m'arrela a Sant Just. I una altra cosa que m'arrela amb gent diferent i que em fa pensar i que em fa treballar, conjuntament amb la Neus i amb l'Elisabet, és les trobades del dimarts. La Teresa Carbonell, la Pili, l'Esteve Pi i molta més gent, El Florença. És aquest compromís que hem après, de que primer vam començar per l'Adri, després vam començar pensant en els exiliats i els nostres empresonats polítics, i després vam veure que tots aquests tenien molt recolzament, que si ens trobàvem a la plaça per ells no era suficient. Hi havia molta gent que estava implicada i molta gent que necessitava que donéssim a l'altaveu, que estiguéssim a la plaça per ells, que fóssim, encara que siguéssim 3, i que el testimoni també val. Segurament, d'alguna manera, jo crec que els hi arriba aquesta ajuda. I si no fem d'altaveu, les notícies les traiem de la Vila Web, del Nacional, del Diari, de la Directa, i sempre intentem parlar d'aquesta gent que els hi ha tocat viure i el procés, i que d'alguna manera estan patint la repressió d'una gent que no ens vol entendre, però perquè no ens estima.
3: I perquè no volen treballar en equip i no volen dialogar i no volen fer el que tu has dit abans, que l'important és estimar-nos.
2: Sí, jo crec, segurament, fermament, que el que m'arrela més als llocs són les persones.
3: Hi ha una cosa que sempre m'he preguntat, i ara te la comento a tu, no cal que me la responguis. Però aquí tenim un grup Esplugues, clarament independentista, una associació que és l'Assemblea Nacional Catalana, i els que heu liderat aquestes trobades amb perseverança i constància heu sigut vosaltres, tu i el Jordi, amb altres bueno, no, persones que us han fet aixucluc.
2: Més, no, molt. I la Teresa, i l'Iscla, i l'Esteve, i el Florença, sí, però, i la Pili, i el
3: sí,
2: Lluís.
3: Sí, també. Però els que porten la megafonia i el que porten el cavallet, o sigui, el que porten els estris, la infraestructura, sempre sou en Jordi i tu, no?
2: Potser perquè tenim espai a casa, i potser per la manera de ser de tots dos, és que no ens importa que hi hagi un bafle al menjador. Els nostres fills estan acostumats a que es ve d'una formació de caps i el menjador
3: és el lloc de pas i
2: allà està.
3: Allà està.
2: I ells saben que cada cop i volta un divendres a la nit la taula està s'està pintant un cartell, però perquè no ens ha importat això, però no perquè siguem els protagonistes, sinó perquè tenim un equip al darrere, perquè nosaltres dos sols no ho faríem. Perquè sabem que hi ha una gent que pot venir i que sabem una gent que respon a això i que t'escriu per aquí. I penso amb la Montserrat Sant Martí, que jo l'havia conegut doncs, quan jo era cap de Noies Guies i ella era de responsable. La Montserrat Sant Martí és la fundadora del Boli d'Esplugues, una gran dona, membre dels 16 jutges. Ella cantava amb la guitarra. Aquesta noia, quan jo la vaig conèixer, sempre m'ha semblat més gran que jo perquè tenia grans responsabilitats. I era responsable de la part de guies, estava en el grup de guies, i un dia ens diu que se'n va a Madrid a treure's el títol perquè, com a professora d'esports, aquí no hi era. I ella se'n va a Madrid. Però és que molts diumenges anaven per la guitarra per tot Catalunya cantant cançons. I és una persona, no és anònima, Esplugues. Juntament amb el seu marit són els fundadors del vòlei. I s'estan a Madrid, i tornen aquí, i s'instal·len a Esplugues. I al cap dels anys, però molts anys, la trobo i li dic, ostres, home, sí, que tal i que qual. I ens trobem, i penso, i ella a partir d'aquell moment ve cada dimarts, i llegeix un poema, o ens ensenya una cançó de les seves, ens l'envia, la que cantava, una cançó de protesta que cantava. La seva germana és una gran pedagoga a Barcelona. Mestra de mestres, la Neus, mestra de mestres, responsable de les guies durant molts anys. Per tant, és curiós com la gent ens anem trobant i ens anem diguem, no solament trobant, sinó ens anem afinant per coses i per compromisos que fa 50 anys ja els teníem. El que passa és que durant uns anys ha hagut un lapsus i l'estem pagant molt car.
3: Les novel·les vicentines, l'estil vicentí és això, tornar a l'origen, una història que finalitza però que torna a l'origen.
2: No seria...
3: Ens trobem les persones
2: perquè en un moment determinat vam tenir uns compromisos i ara, que tornen a ser necessari aquests compromisos, ens hi tornem a posar. De totes maneres, ha hagut uns anys aquí al mig que els polítics ens han desmobilitzat perquè els hi ha convingut, En l'any 75 ens van desmobilitzar, o en els anys 80. Ens van dir, ara ja ha vingut la democràcia, ara tot això que fèieu el voluntariat ja ho hem de fer des del govern. I a partir d'aquest govern, la gent se'n va anar a casa. I es va desmobilitzar les associacions de veïns, es van desmobilitzar les associacions, i això ho estem pagant molt car, però molt car. I un altre pecat és que han donat subvencions que ens fan, perquè són nostres, que ells ens les donen, però no és veritat, són projectes nostres que ells tenen l'obligació de governar i donar-nos-els, perquè no solament són ells els que decideixen en què s'ha de destinar els diners. Per tant, aquesta desmobilització l'estem pagant molt car. I després han hagut moltes coses últimament que han fet que la nostra societat trontolli i pateixi, però bé, des d'allà on estiguem podem fer coses.
3: Vas arribar aquí a Esplugues als anys 70 i pico, 80, era l'època de la lluita laboral dels treballadors, a l'inici de la democràcia, moltes convulsions laborals, i estem igual o pitjor?
2: No, mai, pitjor no. Jo diria que encara no hem pres consciència del que ens estan prenent, del que ens estan furtant. La gent Jo crec honestament que si es va fer un 1 d'octubre és perquè havia un pòsit. No ho van fer els polítics, ho va fer la gent. I els nostres polítics, per raons que jo no entenc, han desmobilitzat a la societat política. Costarà molt creure'm això ara i tornar a remuntar. Però pitjor no, simplement, com dirien els a Mèxic, estamos en l'etapa caracol. L'etapa caracol és els indígenes de Mèxic, quan passen coses com les que ens han passat, fan això, com el cargol. Es tanquen...
3: L'espiral.
2: A dintre. Per aquí prendre consciència del que està passant, veure quines forces tenim, com ens conscienciem i tornem a sortir. Nosaltres estem massa en l'etapa caracol individual. Ara el que hem de fer és el pas. L'etapa caracol en grup. I això farà un canvi.
3: Però ens estan traient les nostres llibertats i els nostres drets i ens fan creure que, clar, com que estem en una democràcia i hem de complir els drets i...
2: Però escolta'm, en l'any 75 també ens ho feien creure.
3: Sí. Però bueno, han passat molts anys, eh? Han passat 40
2: i pico d'anys. Perquè ho hem fet malament.
3: Molt malament.
2: Perquè ho hem fet malament. Hem votat cada 4 anys i els hi hem deixat en allà. I vostè decideixi. No hem demanat comptes.
3: I això no és democràcia.
2: Això no és democràcia. Democràcia és dir, escolti'm, el meu regidor del barri, qui és? Com el molesto, si no l'he anat a veure mai? Si no sé ni qui és? De què em queixo?
3: I si les entitats s'han convertit en un fet folclòric, i no estic parlant de la cultura popular, eh?
2: No, de tot.
3: En general, les entitats s'han convertit en un fet folclòric.
2: Bé, si l'etapa caracol individual arriba a descobrir que el que ens cal és una etapa caracol social, farem molta feina.
3: Però fins que aquesta etapa no vagi a l'inrevés perquè es desfaci aquest cargol...
2: És que encara no hem arribat al centre.
3: Encara no hem arribat.
2: No. Però encara això... estem massa bé. Encara no hem tocat fondo. Ni a nivell d'església no hem tocat fondo. Ni a nivell de societat hem tocat fondo. No hem tocat fondo. Encara estem massa bé. A veure, ara comencen a dir... Parlo per parlar, eh? Perquè parlo per parlar. Quan va començar la guerra d'Ucrània... Quan encenia el gas, pensava, quants morts són? Que jo encengui el gas, quants morts són? Estic disposada a no encendre el gas? Com cuinaré? Llavors la memòria em deia, no, home, no, que el teu ve d'Argèlia. No són tants morts com els altres, eh? Veus com em conformo? Tampoc no sabria com cuinar si no tingués gas. Però a la força hauré de renunciar d'anar tant en cotxe. Jo he baixat en cotxe. Jo estic molt acostumada a caminar, perquè no he pujat i baixat a peu. Escolta, me'n tinc 72. A casa meva era un piset de l'Eixample de 68 metres quadrats. Clar que tenia veïns a dalt, a baix i tal. Però a casa meva teníem un braser, eh? Jo al col·legi anava amb mitjons curts, eh? Fins als 14 anys. I les faldilles per sobre genoll, eh? I els meus genolls eren pelats de caure per terra. A veure, és que enrere no tornarem.
3: Clar que no tornarem.
2: Aixeta, s'obre i surt aigua. Jo no vull tornar al braser. Però segurament sí que ens haurem de replantejar moltes coses. Moltes. I jo, personalment, estic a la meva etapa caracol. Però la meva etapa caracol la comparteixo amb altres llocs i intento veure si aquesta etapa caracol és social. Almenys de ser sola, podem ser 5. Una vegada aquests 5, 6, 7, 8, a dintre...

0: sinó les altres societats, el tercer món, perquè això repercuteix en tothom, no solament en nosaltres.
1: Segurament aprendrem a cops. Econòmicament no ens podrem canviar el telèfon cada dia. Fins ara ha hagut una bonança. Jo no entenc que quan anaves al banc, que és l'usura de l'època, demanaves una hipoteca pel pis i et deien, escolti'm, demani 100, no, 120, i de pas es canvia el cotxe, compra la nevera. Escolta'm, això és usura. Això és usura. Però està amb les nostres mans dir, escolti'm, no, perdoni, gasto pel que tinc.
0: I no cal que em demanis que et posi uns diners a la teva entitat, que em regalaràs un televisor de 52 polzades, perquè quan jo em vull un televisor me'n vaig a la botiga de televisió. Claro.
1: Perquè tu no ets una botiga, tu ets un banc. I ja hem arribat a la conclusió que anys enrere el banc era com el confessionari. Tu anaves al teu director del banc i li explicaves els teus problemes. Ara no. Ara tu vas amb una entitat que és un negoci. Venen diners. Venen diners. Venen, compren diners, i a tu te'ls venen i els compren. I ja està. Però jo em sembla que estic donant un rotllo. Oh, sembla que sóc una rotllista.
0: Lluïsa,
1: manem.
0: Hem parlat de la Neus i de l'Elisabet Millà, que ens han aportat totes dues moltes coses i ja, malauradament, no les tenim amb nosaltres. La Neus ja fa més d'un any. La Neus a la revista col·laborava amb la secció del Digue'm 33. I ara a mi m'agradaria fer-te unes preguntes i seria sempre en record de la Neus Oró. I et faré unes quantes preguntes i així ja donarem per finalitzada
1: aquest rotllo.
0: Aquesta xerradeta que hem tingut tu i jo, val? Quina olor t'agrada més?
1: Segur el mar, l'olor del mar.
0: Una planta que t'agradi molt, una flor.
1: Potser una flor senzilla, la violeta, la silena, les flors senzilles, una rosa petita. Sí, les flors senzilles.
0: Si tinguéssim que triar una planta autòctona de muntanya, quina triaríem? Una herba, eh? Que no és una herba del camp,
1: jo diré la d'infantesa que m'agradava molt, que era la cirerer d'Arbós, un cirerer d'Arbós, perquè amb els meus pares anàvem a Vallvidrera a collir les cirereres d'Arbós i m'agradava molt, però no sé si... Ara vaig a dir, no sé si és autòctona, em sembla que no, però bueno, com a autòctona hauria de ser el romaní, la farigola. Sí, jo m'estaria bé a la farigola.
0: Perquè una altra cosa que tu col·labores és amb l'Espluga Viva, amb el Centre Excursionista, quan es fan... algun any ho has fet, eh? Quan es fa Sant Joan, que es fa allò de les herbes remeieres, que es fan aquells remeis, t'han vingut a buscar...
1: Si m'ho demanen, sí, perquè per nosaltres ho tenim al Viver, eh? A veure, sí. I al voltant del Viver estem a Sant Just, a la part, diguem-ne, que toca més cap al Tibidabo, i clar, allà es poden trobar coses. A veure... Una flor que em va fer descobrir a l'Iscle Pla de Llorenç és la flor de Sant Joan. Clar, el meu marit les coneix totes, però jo no sóc d'aquest món. Jo sóc d'un pis de 68 metres quadrats, un balconet, un gerani i un perico.
0: De fer reunions amb folis i de portar equips humans.
1: Però he anat aprenent al costat d'aquesta gent, no? L'herba de Sant Joan, d'aquella nit. Això m'ho va fer descobrir a l'Iscle, perquè en Jordi, com que ho té per allà, a vegades et diu, vés a mirar aquell racó que ha nascut aquella flor. O arribo tard i em diu, has pujat allà dalt, que s'ha obert la flor aquella? Això sí que ho fa. No te la regalarà, la flor. Te la deixarà mirar.
0: Una fruita, pel seu gust o per la seva textura?
1: Pel gust. Pel gust. El sabor, sí.
0: Sí?
1: Sí, pel gust.
0: Un color.
1: Hauria de dir el blau, perquè sempre porto més o menys blau, perquè si res t'escau, posa-t'hi blau. M'agradaria colors llampants, posar-me colors llampants. No sóc tan extremada.
0: El blau, molt bé. De fet aquest estudi hi ha una part que és molt blava.
1: Molt blava, eh? Sí, el blau.
0: Un viatge que t'agradaria fer o que poder ja has fet?
1: Tots, en podria fer molts. Sí.
0: Ni que siguis somiant, no cal que hi hagi
1: no, estat. No he somiat mai en un viatge, no. Quan me'ls he trobat els he disfrutat, molt. I actualment ara sí que ens vam plantejar amb el Jordi de que si anàvem al Tercer Món perquè ens conviden pagant-ho nosaltres, van emprendre la solució d'enviar els diners del nostre viatge, perquè segurament fem més feina enviant els diners que no anant-hi. Per tant, viatges llargs o viatges a llocs, si anem en un viatge... serà sempre per anar a trobar un amic.
0: Sí, que no tens un destí concret, però sempre per un amic el faries.
1: O que m'espera l'amic, o que es

0: per a qui vagi fent una feina. Sí, per molt que m'agradin les aurores boreales, no. Si no tinc algú que m'espera allà i qui vagi a fer algú, encara que sigui només compartir el cafè, no hi aniré.
1: Si ara quedéssim tu i jo per anar a dinar a algun lloc, què demanaries per menjar? Què és el que més t'agrada?
0: Et demanaria que vinguessis a casa meva a sopar,
1: no,
0: amb el que hi hagi.
1: No aniríem.
0: Segurament jo et diria vine a casa perquè m'agraden les sobretaules. Ja s'ha vist que m'agrada parlar,
1: llargues,
0: no?
1: Llargues.
0: Ja ho has vist. Sí. I llavors, en un lloc... Bueno, si tu el tries, hi aniré i m'hi passaré bé. Però no vull dir que no m'agradi un restaurant. Sí, tria'l tu. M'explico? On me convidis, estaré bé.
1: I quin és el plat que més t'agrada? Si jo t'hagués de convidar a casa, què t'agradaria que et fes per dinar?
0: Tot el que em fan m'agrada.
1: Tot t'agrada?
0: No, tot no m'agrada. Però tot el que em fan, sí.
1: El que et fan, sí.
0: A mi no m'agrada el pebrot, sóc del xinxant.
1: A mi tampoc m'agrada el pebrot.
0: Però si me'l fas, me'l menjo.
1: A mi el que no m'agrada és la pell del pebrot. A mi si em fas, em peles el pebrot o em peles el tomàquet, sí. Però si no, no m'agrada la pela.
0: És dura.
1: És cosa estranya. No, perquè s'enganxa els budells i, no sé, m'agafa mania.
0: Al meu marit, en Jordi, tampoc li agrada el pebrot. I tenim un net que li donen pebrot tots els dies. I jo, quan ve que menja pebrot, faig una cara... Pobret, penso pobret, però no ho puc dir en veu alta, perquè és el meu net.
1: Si haguessis de triar un fet històric a qui Esplugues, que tu recordis, o que pensis que és un abans i un després, o t'ho preguntaré d'una altra manera, el cas de l'Adri, per tu és un abans i un després, per Esplugues?
0: Per... No. No és un abans i després.
1: No, no ha significat no res per la gent.
0: No.
1: Per algunes persones.
0: A veure, jo crec que el cas de l'Adri ens va tocar de prop, molt de prop.
1: Perquè podíem haver sigut qualsevol dels nostres fills, eh?
0: Amic de molta gent. Era un noi del poble, un noi que patia una cosa que no havia de patir, i al darrere havia tota una família que patia. I s'havia d'estar al costat de l'Adri, però no és un davant i després... Perquè si et puc dir un davant i després, per mi va ser la lluita del Caufec.
1: La del tramvia també.
0: Que l'hem perdut. Sí, i el tramvia també el van perdre. Sí. Però el Caufec potser a mi m'ha marcat més que l'Adri. A l'Adri he col·laborat. He estat al costat i ho tornaria a fer tantes vegades com em convoquin. Però, en canvi, el Caufec va ser una implicació bastant més important. Mm-hmm. Vam aprendre també molt, el Caufec. Amb l'Eulàlia.
1: Les rues que es feien.
0: No solament les rues, les reunions, les previsions, com aquells nois van patir quan se'ls va posar a judici, com s'ho havien de preparar. No. L'Oriol, que estava en l'equip, aquell noi... Molta gent. Molta gent que va unir a molta gent de molts barris, eh? És que el Caufec... L'Adri també va ser una mica barri-centre, dit així. Clar que va venir gent, com sempre, solidària, però era molt barri-centre, era molt dels amics. En canvi, el Caufec no. El Caufec va portar molta gent de molts llocs. I el tramvia també.
1: I encara se'n parla. Perquè dic, soc d'Esplugues, i em diuen, del Caufec.
0: Va ser una gran
1: batalla. Gent molt més jove que jo, eh?
0: Però és que va ser una gran... Ho van portar-ho molt bé, aquells joves, eh? Molt bé. I van tindre... L'Eulàlia els hi va fer un equip.
1: Molt valents.
0: Va ser molt valenta, l'Eulàlia. Sí. Molt. Sempre al costat dels joves. Sempre. Defensant-los a tot arreu. Una altra persona que no coneixia, i gràcies al Caufec.
1: Jo també la vaig conèixer, l'Eulàlia, pel Caufec.
0: També és una de les lluites, eh? Per mi sí que va ser un d'abans i després el Caufec. Perquè el Caufec que havia començat abans, quan es van fer unes primeres reunions, demanant pisos per joves, perquè no pels joves d'Esplugues no tinguessin que marxar. I això va començar abans del Caufec i va començar abans que el tramvia. I ho va començar l'Arnau Feliu Badaló, amb unes altres gent, eh? Però et dic el nom d'ell perquè és el que tinc més. Ara deuen haver altres lluites, eh? Esplugues, abans i després.
1: Segur.
0: No ho sé.
1: Una de les no lluites, però que va marcar Esplugues, és l'autopista que va arrabassar tot el barri del Raval.
0: I això no ho vaig viure.
1: I això ningú va lluitar ni... molt poca cosa i molt burocràtic tot, perquè hi havia un parell de terrenys d'aristòcrates d'aquí de la ciutat.
0: Això t'ho expliquen.
1: Exacte,
0: això t'ho expliquen,
1: però ens la vam trobar.
0: Però aquella gent es devien sentir molt sols. La Maria hi vivia allà, la Maria Jordà. A mi m'ha explicat coses la Maria, a part de lo que he llegit.
1: Molt bé.
0: Però clar, són aquestes batalles, i després jo sé la batalla del símbol, quan els joves no volien el símbol. Gent d'Esplugues que no volia el símbol. Per això jo no hi vivia, jo...
1: Jo crec que tenia uns 9 o 10 anys i recordo perfectament quan es van fer els fonaments del símbol que hi havia com una màquina molt alta, altíssima, que crec que era l'única que hi havia a tot l'estat espanyol, com aquella, va venir de fora, perquè clar, el símbol es va fer a sobre del barranc, ja era tot el torrent, i picava. Aquella turbina i aquella fresa picava a terra, i quan picava, jo que visc a Can Clota, ens vibraven els vidres de casa i sentíem bum, i picava cada 2 dies o 2 dies i mig, perquè picava a terra. Aleshores la fresa baixava, i quan pujava treia la terra, evidentment, perquè anava fent els forats pels fonaments, i quan hi havia pujat i tret la terra, els 2 dies i mig tornaves a sentir aquella fresa que baixava amb un hidràulic i tornava a picar la terra, bum, i tornava a estar 2 dies i mig aquella fresa treballant. I després els edificis que ens han fet, ara és una silueta simbòlica de la nostra població.
0: Sí, però per exemple, però el símbol com... el símbol no fa mal d'ulls, i el barco sí.
1: Aquesta és una altra lluita que tenim ara, el barco.
0: M'explico?
1: Sí, jo... perfectament, t'expliques perfectament.
0: És que jo no sóc d'Esplugues, dit així. És que jo porto 42 anys, però no sóc d'Esplugues.
1: Et faig la darrera pregunta.
0: Digui.
1: I ja acabem. Vull el nom d'una dona per portar-la aquí al programa. A qui vols que convidi?
0: Te'n diré dos, la Montserrat Sant Martí i la Maria Jordà.
1: Doncs prenc nota.
0: Totes dos són dues persones que passen com desapercebudes i cal reivindicar-les. Tant una com l'altra. Segur que me'n deixo moltes, però tant una com l'altra, sí.
1: Al llarg dels programes que anem fent ja aniran sortint més dones i més veus, i convidarem a més persones perquè passin per la ràdio i que fem aquestes xerrades que no porten enlloc, però que són importants, perquè ens hem d'escoltar i hem d'explicar allò que ens ve de gust.
0: Si això serveix per algú o per algú...
1: No ho sabem pas.
0: No, benvingut. Vull dir, no... L'únic que pot passar és que quan arribi el Jordi em digui 2 hores a la ràdio, Lluís.
1: Home, entre que comencem, preparem i enregistrem. Hem estat força estona.
0: Molt bé.
1: Gràcies, Lluïsa, una abraçada per tu, per totes aquestes persones que treballen en equip, que han treballat en equip amb tu.
0: Segur.
1: Gràcies.
0: A tu.
1: Per
0: gràcies per pensar en mi.
1: Aquesta estona.
0: Gràcies per pensar en
1: una
0: mi.
1: Una abraçada.
2: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, als seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina. Thank you.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Bon dia, ens trobem aquí al Centre Cultural de l'Avenç i Esplugues FM inicia tot aquest seguit de sessions, de xerrades i conferències que volem impulsar. La vida ens porta a comunicar-nos darrerament per xarxes socials i ens empenyen a comunicar-nos amb les nostres amistats i amb els nostres contactes d'una manera virtual. Ja hem perdut aquell costum de dialogar i fins i tot de discutir cara a cara. Quantes vegades hem llegit un WhatsApp i hem dit però què m'està dient? Però quina manera és aquesta de parlar? Els WhatsApps no tenen sentit ni to. I nosaltres els hi posem el sentit i el to. I de vegades venen els mals entesos. I a més estem acostumats a una vida en què ho volem tot amb la immediatesa. Ho volem ara. T'envio un WhatsApp i m'has de contestar. I si no em contestes, m'enfado. I estem perdent aquell matís de el cara a cara i el tu a tu, però és que això és recent i sembla que estem perdent d'una manera molt valós aquest instint que tenim de parlar i de dialogar entre nosaltres. Per exemple, també estem acostumats a anar a xerrades i presentacions on el ponent ens explica la seva tesi, el seu treball, unes conferències perfectament estructurades, uns monòlegs molt preparats, on el debat i la interpel·lació no hi té cabuda. Anem, escoltem el ponent, aplaudim, ens n'anem a casa, hem adquirit coneixements, ens hem enriquit, hem sociabilitzat, ens hem saludat amb veïns i veïnes que coneixem, però no hem pogut participar en el debat i ens n'anem a casa amb aquella sensació de, val, sí, molt bé, però i ara què? I això és el que volem fer. Volem que el nostre cervell no quedi limitat, perquè ens estem limitant a nosaltres mateixes. Aquesta societat tan individualista, on prima la competitivitat i altres valors de jo soc millor i de lluitar, ens fa que estiguem perdent els valors de cooperació, de solidaritat. El que també us voldria dir, remarcar, és que ens agradaria això, de que a partir d'ara, des de les entitats, puguem treballar i fer col·laboració conjunta. És molt important que les entitats hi formeu part, sou els que en sabeu més, són els que podeu aportar més i sou els que podeu sempre iniciar aquestes taules rodones parlant de les vostres entitats. Ja no segueixo perquè ja porto molta estona i passo la paraula a la Marta Alarcón. Ella és la vicepresidenta d'aquí, de l'Avenç. He de dir, la primera presidenta que va tenir l'Avenç. Si un cas ella després ens explicarà que hi ha alguna secció, com per exemple els escacs, que també tenen una dona que ho està presidint. Tenim una entitat que té 160 anys aquí a Esplugues, o ja 162, que és la Coral La Coloma, que també ara tenen una dona que és presidenta. L'Espluga Viva té una dona que és presidenta. Hi ha altres entitats, les de dones, evidentment, perquè estan portades per dones. Però analitzem, ha costat molts anys que les dones encapçalin les entitats. Però va, Marta, sí, ja no segueixo. Ara et toca a tu moderar aquesta taula.
2: Benvingudes, benvingut. Bueno, és un plaer moderar aquesta primera taula rodona proposada per la ràdio a l'Avenç, que serà Dones a les Entitats. Ja us ha dit la Isabel que amb nosaltres estan diverses dones, són de les juntes de diverses entitats. I ara jo demanaré a totes elles, a la Rosa, a la Maria, a la Sara, a l'Alba i a la Carme, que us presenteu, que digueu de quina entitat sou, si sou membre, sou de la Junta, sou presidentes. Començarem per la Rosa. Rosa Bosch.
3: Hola, bona tarda. Val, gràcies per convidar-me i felicitar-vos per la iniciativa. Jo sóc la presidenta del grup d'estudis d'Esplugues. No sé si ho coneixeu, molts dels que esteu aquí veniu gairebé a totes les actes que fem i molts d'aquí també sou socis. Nosaltres treballem, el grup d'estudis treballa per la recerca, l'estudi i la salvaguarda i la divulgació de la història, la geografia, l'arqueologia, bibliografia i ciències naturals i socials, així com tenir cura del patrimoni cultural i paisatgístic del nostre poble. Nosaltres treballem bàsicament per Esplugues, però treballem conjuntament amb el Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat i després treballem amb l'Institut Ramon Muntaner i amb la coordinadora de centres de parla catalana. Per tant, ens dediquem a Esplugues, però a molts altres àmbits. És un front de treball molt, molt, molt ampli.
4: Val, doncs, jo soc d'Esplugues sense barrera. A la nostra associació hi ha gent en diferents
5: patologies de gent que va en cadires de rodes i altres que no, no? En principi, nosaltres volem pues, una Espluga, una Barcelona, que sigui més adaptada, accessible per tots, no? Bueno, però a part d'això, que és el primer que volem poder entrar a un comerç o a qualsevol lloc sense dificultats, que no te quedis a la porta i que la, de la, del comerç surti a dir que vol, que vol alguna cosa que no puguis entrar. A part d'això, la nostra associació el que vol és que sigui, tota la gent sigui inclusiva, la que este, la, la, los que formem part de l'associació, i tenim diferents activitats com pintura, informàtica, manualitats, fent també gimnàsia adaptada. Com, sempre són professors titulats tots. Hacemos tumba. Ara estamos haciendo catalán también. Comenzamos la semana pasada. Y bueno, todo esto lo hacemos es tanto para las personas que tenemos problemas como para los cuidadores. Y este es un momento en el que lo principal es poder hacer un mundo inclusivo donde se pueda manejar toda la persona que lo necesite con su silla de ruedas, su andador, su sillita de bebé, que sea lo mejor posible, ¿no? Pero sobre todo que la persona mentalmente esté bien, tanto la persona que tenga el problema como su cuidador. Entonces, todas esas actividades nos ayudan a todos, al enfermo y al cuidador, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo la actividad, allí todos somos iguales, intentamos ser iguales, allí no hay enfermedad, allí estamos haciendo nuestra actividad, lo estamos pasando bien, y bueno, desde aquí os invitamos a que vayáis a conocernos, que cuando en nuestras redes sociales, yo soy vocal, llevo las redes sociales también, digamos que hay una exposición de pintura, exposición de arte, realmente es arte, ¿no? Aquí está Encarna, que es la madre de Eva, que tuvo un ictus y es una campeona Eva y una campeona su madre, porque la sacó adelante cuando los médicos decían que no salía adelante. Son dos grandes artistas de la pintura. Está Patrick, está su padre también, que no son personas que han estudiado pintura, pero con nuestra profesora realmente. Y luego el deporte. El deporte, nuestro presidente era un gran deportista, quedó en silla de ruedas y está fomentando mucho el deporte. Y están en ello, ahora llevan un tiempo que él con un equipo de fútbol en silla de ruedas lo están llevando. Esta semana pasada empezó un nene con 6 añitos y yo vi el vídeo y era una cosa que realmente... Entonces ves, está el problema ahí, sí, está el problema, pero al poder moverte con estas actividades, la persona que tiene el problema y el familiar tiene su momento de felicidad también, ¿no?
2: Muy bien. Buscamos eso. Gracias, María. Pasem la paraula a la Sara, d'Espluga Viva.
6: Hola, bona tarda. Jo sóc la Sara i vinc en representació de l'Espluga Viva, però també formo part de l'Ateneu Popular d'Esplugues i presentaré l'Espluga Viva breument. És una entitat que té molta història dins de l'Espluga. L'any vinent, 2024, complim 50 anys. Actualment hi ha 587 sòcies. Tot i que l'Espluga Viva va crear-se l'any 1974, a partir d'un agrupament escolta que era pioner en la coeducació en l'àmbit del lleure, actualment està format per 4 seccions, que són TIC, Tradicions i Costums, el Centre Excursionista d'Esplugues, l'agrupament escolta i bueno, la part de secció de lleure. Res, és una entitat que encarem, sobretot un dels objectius que tenim actualment és com celebrar aquests 50 anys que ens donen aquest pes important dins de l'Esplugues.
2: Moltes gràcies. Passem la paraula a l'Alba.
7: Hola, jo sóc l'Alba, sóc presidenta de la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues. Potser l'entitat amb el nom més llarg d'Esplugues és una possibilitat. Bé, jo entro a la coordinadora sent de Festes Populars de l'Assemblea i una mica explicant la coordinadora, es forma l'any 2005 per treballar dues grans problemàtiques que hi havia en aquell moment al poble d'Esplugues. Per una banda, la manca de locals per a les entitats i per altra banda, la coordinació dels actes de la festa major entre les entitats que en formaven part. Fins aquell moment, cada colla feia els seus actes, es solapaven, bueno, era una mica disbauxic. Llavors, a partir d'aquell moment, comencem a organitzar-nos i a crear, diguéssim, una programació conjunta amb tots els actes de les entitats, també espais conjunts per poder trobar-nos entre actes i actes. Actualment ens seguim coordinant i organitzem entre totes Sant Joan, Santa Magdalena i Sant Mateu. També abordem problemes tant col·lectius com individuals i treballem per difondre la cultura popular. Estem ara molt motivats, fent molt de merchandatge, venent domassos, pòsters amb les colles i altres materials.
2: Moltes gràcies, Alba. I ara, per últim, la Carme, que ens farà 5 cèntims de l'entitat.
8: Mari Carme Dragó, la majoria em coneixeu, i la majoria coneixeu l'Associació de Dones de la Plana, que hem d'estar molt contentes de que vam ser la primera associació de dones que es va formar aquí a Esplugues i que dintre de poc farem els 40 anys. Penseu que és una associació que ha funcionat des del primer dia amb voluntariat. Un gran voluntariat de tothom, les 5 o 6 persones que sempre han format la Junta, més tot el grup de professores. Que l'any 83 que vam començar érem 3 professores i en aquest moment hi ha 20 i pico de tallers, cada un portat per una professora. Vol dir que hem avançat i pretenem seguir avançant a favor de les dones, perquè en aquesta entitat ja vam començar amb la mateixa idea que portem ara, que és que no es quedi cap dona sense poder anar a aprendre i a compartir vivències confiadament per culpa de l'economia. Per tant, la nostra associació crec que és, no sé si és l'única o és de les poques, que no hi ha cap mensualitat, que realment es fan una pila de tallers de tots els estils, des de les manualitats fins a tot el que representa estudiar una mica més, com pot ser el català, com pot ser el teatre. Totes les activitats es fan de tot cor, però sent molt professionals tots els que participem dins d'aquesta entitat. Si no la coneixíeu, estem al carrer Bruc 40 i podeu vindre tots els dimarts per la tarda de 5 a 7 a apuntau-se. Sereu benvingudes.
2: Moltes gràcies, Carme. I un cop ja presentades totes les ponents, com no pot ser d'una altra manera amb aquest debat de dones i entitats, basarem una mica tot el debat amb la perspectiva de gènere en el paper de la dona dins les entitats, que alhora, si parlem d'entitats, tampoc podem deixar de parlar de societat, de feina, del dia a dia, de casa, etc, etc. Plantejarem 5 punts, i en aquests 5 punts, cada una de les ponents i tots els que esteu aquí acompanyant-nos, un cop elles facin la seva exposició i responguin una mica a la pregunta, estaria bé, si teniu alguna inquietud, teniu ganes de preguntar, que pregunteu, perquè llavors no deixarem les preguntes pel final, com ha dit la Isabel a l'inici, perquè si no, a vegades al final tots tenim ganes de plegar, s'acumulen les preguntes i molts ens quedem amb les ganes de fer-ho. En primer lloc, parlaríem una mica dels reptes, objectius i obstacles. Si jo us faria una pregunta general, és que si us heu sentit qüestionades per les decisions i o propostes que plantegeu dins l'entitat, si creieu que els objectius són més difícils d'assumir quan hi ha una dona al capdavant de l'entitat, i després us diré una cosa que potser semblarà una mica estranya, però com que a vegades l'ésser humà i últimament sembla que en comptes d'anar endavant, sembla que l'ésser humà involucioni, us faré la pregunta de que si heu patit el síndrome de la impostora. És a dir, que si ocupes un lloc que no creus que te'l mereixes. Que no creus que te'l mereixes, no perquè tu dins teu no penses que te'l mereixes, sinó perquè hi ha tanta pressió al teu voltant que al final t'ho acostumes a pensar. En base a això, reptes, objectius, obstacles, si us ha costat, si heu tingut síndromes i el que ens pugueu dir en base a aquesta qüestió. Gràcies. Començarem, Rosa, comencem per tu.
3: sempre hi ha dificultats per a una dona, sempre. El fet de ser dona, és, això ho sabem totes les que estem aquí, has de fer el doble per arribar a la meitat, això sempre. Jo ara, en el grup d'estudis és on menys ho pateixo, però en la meva vida laboral ho he patit moltíssim, moltíssim, perquè et sents impostora, et sents que has de demostrar molt, et sents amb els masclismes són molt agressius, però te n'adones quan ja no hi ets a temps, moltes vegades, ja no pots fer res. A més, abans no hi havia un lloc per anar-se a recolzar, les pròpies companyes eren víctimes del mateix i tothom tenia por. No parlo d'agressions greus, parlo sempre de coses de treball. Aleshores, el repte seria que la gent que és més jove tot això no ho hagi de patir, que siguin les dones més valentes, que siguin més segures d'elles mateixes, i també he de dir que hi ha molts homes que empatitzen molt amb les dones i que no m'agrada dir la paraula ajuda, perquè llavors ja establim un repte d'inferioritat de la dona. Si hi ha algú que t'ajuda és que tu ets inferior, per tant, de reconeixement, no? Però és molt difícil, perquè tu, quan moltes vegades vols demostrar que pots fer les coses, és complicat, perquè les dones sou molt viscerals, perquè les dones us emocioneu molt, perquè, doncs, jo m'he sentit, parlo d'una cosa concreta en el grup d'estudis, jo he sentit dir: aquesta és una rara avis. I jo preguntar: què vol dir una rara avis? Home, perquè és guapa i és llesta. Això ho he viscut jo fa 4 dies amb una persona de la junta del grup d'estudis, naturalment un home, és una rara avis. Jo, això em va deixar cau, perquè vaig pensar, on som? Sí que és una persona molt gran, però llavors dius: aquesta persona com veu a la seva dona, a les seves filles, a les seves netes, com les veu, quina classe a quin cantó estan, no? Són guapes o són llestes? I això és una mica no sé si hi ha alguna cosa que no he contestat de tot el que has plantejat.
2: Crec que has fet un resum molt exhaustiu i molt concret de tot el que havia plantejat. Si cal després, si et fan alguna pregunta, continuarem.
4: Nosaltres, Maria, en aquest moment, en el que és a l'associació, no hi ha cap problema. Tenim el president, que és un home, el tesorer, que és un home també, i la vicepresidenta és una dona, i després la feina, el resta de la feina es distribuï entre tots. Avui hem vingut l'Encarna i jo, potser que un altre dijous vinguin unes altres dues noies, o igual en una altra ocasió, qualsevol cosa, pues, oi, aquí li va bé anar, o no hi ha una persona en concreta, no hi ha una que sigui més que una altra, no.
2: O sigui, no us heu sentit
4: no
2: amb una
4: que sigui
2: entitat
4: menys,
2: no heu tingut un doble...
4: Ara no, d'un any per acá estamos muy bien. Estamos muy bien, ahora estamos muy bien. Si, por ejemplo, yo que llevo también el tema de manualidades, si digo, oye, pues habría que comprar esto, hacemos esto, qué tal, que, pues va a salir y tal, pues bueno, cómpralo tal, o Encarna, si ve algo tal, o, por poner el ejemplo, porque ella ayer fue, vio una cosa y lo envió, ¿no?, al grupo, oye, mira, he visto esto, iría bien, tal, aceptas, estudias, se escucha a todo el mundo, ¿no? No hay un problema aquello de decir, no, esto no, porque esto lo hago yo soy quien lo lleva y yo lo llevo, o porque yo soy aquí tal o soy cual. De momento, no.
2: Molt bé.
4: De momento, a lo que se refiere a la asociación, se escucha todo y todo el mundo...
2: Molt bé.
4: Siempre si somos, yo creo que esto pasará en todas las entidades, que socios son muchos, luego a la hora, por ejemplo, de reuniones y cosas, se reduce bastante. Pues... lo que sea el grupo este, a la hora de trabajar y tal, todos...
2: Molt bé, moltes gràcies. Sara?
6: L'Espluga Viva, potser pensava, no, quan formules la pregunta, potser per aquest caràcter pioner de portar el món de la coeducació en el lleure, i bueno, que aquests van ser els seus inicis, és una entitat que les dones han tingut un paper fonamental, un pilar a l'entitat al llarg de la seva història. De fet, actualment la Junta està formada per 3 dones que ocupen els càrrecs de presidenta, vicepresidenta i secretària, que és el càrrec que exerceixo jo, i hi ha un home que és el tresorer. De totes maneres, és evident que les dones patim discriminacions i violències, i en relació al que també comentaves de si hem sentit el síndrome de la impostora, doncs jo mateixa, al rebre la proposta de participar en aquest espai, se'm desperta molt això, no? Perquè jo em sento com... Bueno, jo crec que és perquè sóc dona, evidentment, i em travessen, no?, a tota l'educació que he rebut, i doncs jo no em sento molt legitimada per representar una entitat, i fins encara que formo part d'aquesta entitat des que tinc 18 anys i que he participat de l'entitat com a membre de l'agrupament, després com a membre de la Junta, actualment també sóc mare d'una criatura que va a un espai infantil que també hi ha l'entitat, i malgrat tota aquesta història que m'arrela l'entitat, davant de la oferta de venir aquí a parlar-ne, doncs em sento com que no estic prou legitimada per parlar de la meva entitat, i això és perquè no tenim, doncs, no sé, una educació que ens permeti sentir-nos apoderades d'ocupar aquests espais. I per mi, de fet, ha sigut aquesta sensació de ai, quin neguit haver de venir aquí, el que m'ha impulsat a venir i a dir no, és que ho has de fer. I en relació a això, bueno, volia treure també el tema de la conciliació a la llum, perquè ara hi ha moltes dones en aquest espai, tant les que parlem com l'audiència, però no hi ha moltes que estiguin en edat de maternar o de criar. Jo ara des de fa poquet soc mare, la meva criatura no té encara 2 anys, i s'està fent molt difícil seguir ocupant els espais que ocupava, perquè la conciliació, bueno, ja ho sabem, el temps que tens, la disponibilitat i l'exigència, no? I aleshores hem de veure també les entitats com a repte, com incloem a les persones que estem en aquesta situació per poder seguir ocupant segurament espais diferents.
2: Moltes gràcies. Alba,
7: sí.
2: Que aviat serà mare, enhorabona.
7: Gràcies, sí, aquí estem gestant. Bé, sobre el que comentaves, jo també he sentit el síndrome de la impostora, m'he sentit qüestionada. Des de la coordinadora moltes vegades ens passava, les reunions són els vespres, normalment els diumenges, i sovint passava que jo era l'única dona que hi havia en una reunió de potser 15 persones. Això és una cosa que en el seu moment es va veure i es va treballar. L'any 2021, des de la coordinadora, vam fomentar una formació de feminisme a les entitats, una mica com per posar mirada en això. Recordo també moltes d'aquestes reunions en les que jo venia a parlar d'aquesta formació, lo important que era, i li venia a dir-li a 14 homes que ho poguessin dir a la seva entitat, si us plau, no? Que tant homes com dones havien de poder venir per poder fer aquesta transformació des d'aquesta perspectiva de gènere. Jo afegeixo també una cosa més, el tema de la impostora o el sentir-se qüestionada. Crec que també hi ha un punt que és ser dona i ser dona jove. Quan ets jove, també depèn d'aquelles persones amb les que estiguis compartint la reunió, no? Poden ser homes més grans que porten molts anys al poble fent moltes coses, tu els veus, els tens en aquest pedestal, però llavors et fas també una mica petita, i sento que és important que també aquests homes que porten tant de temps puguin baixar a peu de terra, no? I poder mirar-nos els ulls cara a cara i veure'ns com a igual, tant a les dones joves com als homes joves com a les dones grans. Penso que això també és important. Dins d'aquestes formacions feministes que vam fer, també una cosa que va sortir des d'algunes entitats i que em va semblar realment ridícula, no? que passés, és que moltes comentaven que en les seves juntes o assemblees hi havia dones que proposaven coses, que deien idees, que es passaven per alt. I a l'estona aquella mateixa idea era dita per un home i llavors tirava endavant. No? Llavors hi ha com aquesta mirada de dir, bueno, però és que hem dit el mateix, potser altres paraules, potser un altre to, potser ho he de dir d'una veu més greu perquè arribi millor a tots els serveis, no ho sé. Però sí que és una cosa que ens passa i que hem de posar mirada. Aquest any tenim la intenció de tornar a proposar fer aquestes formacions feministes. Creiem que no és només per aquelles persones que no l'hagin fet, creiem que la formació feminista o el coneixement i la perspectiva de gènere és una cosa que has d'anar treballant dia a dia. És una cosa que travessa tota la teva vida, tota la teva quotidianitat, no només l'entitat, i per tant, bueno, seguim pensant que és necessari que totes i tots hi participem i que ho repetim els cops que faci falta, perquè segur que en traiem coses noves.
2: Moltes gràcies, Alba. A més, t'has avançat amb una cosa que et volia preguntar concretament, perquè sabia que des de la coordinadora ho havies impulsat, que era el tema de la formació, que volia parar davant, però moltes gràcies perquè ho has explicat perfecte. Carme?
8: Doncs l'Associació de la Plana s'assuma a tot el que ha dit l'Alba, perquè l'objectiu bàsic d'aquesta entitat ha sigut sempre convèncer les dones que el seu criteri val tant com el dels homes. Senzill, però difícil a vegades de que s'assumeixi així. Llavors, amb la nostra entitat, des del principi, vam tindre que treballar molt perquè hem volgut muntar moltíssimes coses i moltíssimes activitats que hi havia moltes dones, i no precisament gaire grans, que abans ho haig de parlar amb el company o amb el marit. I dèiem, no, si jo no li pregunto al teu marit, t'ho pregunto a tu. Et ve de gust que fem aquesta excursió de 2 dies i ens n'anem totes nosaltres a dalt del Pirineu? Sí, però no sé si em deixaran. Us hi heu trobat alguna vegada? Amb grups de persones que abans de decidir tenen que anar al mascle a preguntar si poden? Doncs això és el que encara avui en dia ens hi trobem de tant en tant, no? Doncs això és el que hem lluitat molt, però també hem lluitat per dir, escolteu, no anem en contra d'ells. Volem anar a la part. El tanto monta monta tanto que es va dir tiempo a, el volem aplicar ara. I això és el que fem. Tenim l'excusa dels tallers, però que no són una excusa. Són realment espais per aprendre. I ho fem, aprenem, compartim, tenim solidaritat, però aprenem a conviure tots a una, homes i dones junts. Companyes, penseu el mateix? O si hi ha algun criteri que no, que ho digui? Així m'agrada, callades.
9: Moltes gràcies.
8: Però no heu de callar, heu de dir, tots els criteris del món estan aquí per poder-se compartir. Seguim.
9: Moltes gràcies, Carme. I ara arribats a aquest punt, ja que hem fet una pregunta, hem posat sobre la taula o aquí davant una amplitud de diversos temes, sí que m'agradaria si algú dels assistents voldria fer alguna pregunta o explicar alguna cosa personal que cregui que pugui interessar.
1: Va, que la Carme ens ha interpel·lat. Algú dels assistents vol dir alguna cosa?
10: Hola, sóc el Ferran Guillamet, tinc 64 anys i sóc home.
1: Perdona, com t'has assabentat d'aquesta xerrada?
10: Pel WhatsApp del grup.
1: De quin grup?
10: De l'Espluga Viva.
1: Ah, de l'Espluga Viva, gràcies.
10: Bueno, jo no volia... Vull ser precís i ràpid. El que heu explicat és interessant, però jo el que voldria dir... Jo he treballat amb moltes dones, soc infermer, treballo en un hospital, llavors la proporció de dones és al revés, tenim 80% de dones i 20% d'homes. Què fem o què feu com a dones per empoderar-vos quan teniu algun... us sentiu menys tingudes. Aquest matí parlava amb una persona que criticava l'antiga directora de la Coral i deia, escolta, recorda que és una gran professional i que tots en el temps tenim menys capacitats i que no han d'oblidar el bo de les coses. Després, el que deia la Carme de l'Associació de Dones de la Plana, jo no considero que la meva dona tingui que preguntar-me segons quines coses, és que ho comentem. Jo no me'n puc marxar de casa sense comentar que me'n vaig 2 dies, però és normal que la persona... Ara, que hi haurà algunes que sí que... Sí, són elles que es tenen que hi ha que empoderar i que també dir, mira, vull fer això, què et sembla? En l'associació...
8: Puc comentar, però tinc ella decidint i després comento.
10: No sé, no... Poden... També que una associació sigui exclusivament de dones, també els homes podem sentir-nos exclosos. És una de les coses que jo sempre... T'ho havia dit, jo crec que ho havia dit. I només com a última cosa, fa pocs dies vaig estar amb una companya de basca, que també té la meva mateixa edat, que em va explicar, allà hi ha una tradició a Fuenterrabía, que les dones, que els homes fan una desfilada vestits de militars que recorden una batalla, que les dones no podien desfilar, i que ella va començar a dir, bueno, doncs per això ha tingut un problema, que mitja família està barallada amb ella, però al final ho han aconseguit, o sigui que s'ha de perseverar.
8: Totalment d'acord, perseverem.
1: En relació amb el que acaba de dir, no sé si heu sentit la notícia fa pocs dies, que per primera vegada en el cor de Montserrat, dels Escolanets, hi podran entrar dones a partir, no sé si és de setembre o de l'octubre. Eh? I ara serà un cor mixte per primera vegada, no sé si amb 700 anys que té d'història la institució. Perdó, m'apropo perquè diguis, que segur que estàs més informada.
11: No, tampoc massa, però que no és l'Escolania, però està bé, és un petit pas.
2: Posa't el micròfon, sisplau, si no, no es grava.
11: L'Escolania continuarà sent l'Escolania i el que creen és un cor extra de nois i noies, però els escolanets continuen tal com anaven. I sí que amb previsió que a la llarga tot pugui anar-se fonguent, però que falta temps per això. Però és un primer pas.
1: Ara estan fent un càsting a Montserrat de coral.
7: Perdona, Isabel, a mi m'agradaria poder respondre abans el comentari que feien. Sí, m'agradaria fer una reflexió i convidar a la reflexió sobre el fet aquest de la pregunta que feies, no? Què feu per empoderar-vos? Sento que moltes vegades se'ns diu que les dones ens hem d'empoderar, no? Llavors, un cop més, la responsabilitat és nostra, està a les nostres esquenes, de què hem d'agafar el poder. Un altre cop, vinga, som-hi, dones, no? Portem anys aquí sota una llosa i ara tenim una altra llosa perquè ens hem d'empoderar. Llavors, sento que és important que també els homes puguem deixar espais, puguem deixar el poder perquè arribi a les dones, sigui més fàcil, que no sigui tota l'estona aquesta cursa, no? Que anem amb els nens, anem amb la feina, anem amb les feines de casa i ara ens hem d'empoderar també en els espais públics, no? És com anem sobrecarregades, sento que potser sí, compartim certes càrregues, aquest poder pot ser compartit i arribem d'una forma més natural, no? Que si no hem d'anar com amb la llengua fora constantment a buscar aquest poder femení. Llavors, bueno, res, que volia convidar a reflexió des d'aquesta mirada.
12: Sí, a veure, intentaré explicar una història de quan vaig prendre consciència sobre el paper de les dones justament aquí a l'Avenç. Bueno, soc en Jordi, president de l'Avenç. I era els anys, jo crec que eren els anys 74, 75, potser 76, que a baix al bar hi havia dues noies, la Marta Domingo i la Magda Casellas, que jugaven a les màquines. I tota la resta del bar se les mirava. No perquè fossin joves, que ho eren, no perquè fossin maques, que ho eren, sinó perquè eren dones, bàsicament. I el bar de l'Avenç doncs, era un lloc que venia, com aquell qui diu, reservat únicament als homes. Quan a l'any 2008, que ja havia plogut bastant des d'aleshores, vam arribar a la Junta de l'Avenç i vam refer els estatuts, rellegint els estatuts es vam donar compte de que fins l'any 69 el paper de les dones dintre de l'Avenç, les dones tenien els mateixos drets que els menors d'edat. És a dir, podien ser sòcies però no podien ni tan sols votar a les assemblees. Pensem que durant el franquisme l'únic mecanisme democràtic que encara queda són les assemblees en les entitats, en les associacions. En l'Avenç ni tan sols les dones tenien aquest paper fins a l'any 69. Hem corregut molt fins aleshores. Segurament som espluguins, que ens diuen cargolins i per tant anem a poc a poc. Jo crec que el paper de les dones en entitats, com per exemple el grup d'estudis on la seva primera presidenta, la Roser Camp, ja d'entrada va ser una dona, nosaltres vam haver d'esperar 100 i pico d'anys en l'Avenç a tenir uns estatuts que fossin, jo diria, fets en llenguatge inclusiu i prendre consciència de l'Avenç, per exemple, com a associació, costarà. Jo ho dic perquè ara, malgrat que tenim 4 o 5 dones a la junta directiva, 4 em sembla recordar, no? Vull dir, però avui veig que aquí tampoc hi ha molts socis de l'Avenç interessats en el tema. Per tant, cal continuar treballant des de l'associacionisme per empoderar les dones, però tal com tu dius, no des de la vostra responsabilitat, sinó també des de la nostra responsabilitat per fer aquest canvi.
1: Un altre home, ja m'estic estressant, eh?
13: Hola, sóc el Cisco, president de Gegants. És que tampoc sé les preguntes que fareu i prefereixo, bueno, també ve el cas parlar de l'entitat de Gegants perquè, bé, el paper de la dona a Gegants, és, a menys aquí a Esplugues, ha sigut molt, molt important i crec que els que no ho coneixeu, doncs, és el moment de que ho posem en valor, no? Sabeu que el món geganter està massificat d'homes perquè, bueno, amb la seva activitat és física, de força, d'equilibri, però tot i així hi ha moltes dones que acompanyen els geganters de tota la vida. La Colla d'Esplugues farem 40 anys l'any vinent també, portem molts anys en aquest món i, bueno, en el seu moment les dones que acompanyaven a la colla i que venien, fossin acompanyants, fossin parella, fossin, van reivindicar i van forçar que elles volien portar gegants. Però clar, evidentment, aquelles figures pues, les veien molt, podem en aquell moment, molt inaccessibles, no? Com està passant actualment, perquè si mirem estadísticament, dones geganteres pràcticament a Catalunya n'hi ha poquíssimes, no? I si mirem notícies, després de 32 anys, una gegantera s'ha incorporat a la colla, no sé què, bueno. Doncs aquí a Esplugues, aquest grup de dones que en aquell moment eren de la colla, doncs van fer una proposta de dir, pues, tenim un, fem un gegant, una gegantona, que puguem portar a nosaltres per començar i poder tenir també un paper com teniu els geganters, no? I bueno, dins la colla tot va ser molt natural, vull dir, no hi ha cap, vull dir, es va proposar, es va demanar i es va fer. I a partir d'aquell moment, doncs sortia que és la Caterina, la famosa Caterina. La Caterina podia haver sigut una figura més gran, però es va fer acondicionat per poder encabir pues, aquestes necessitats, no? I val a dir que aquesta figura ens ha portat que actualment, com totes les entitats, estem passant per mal moments de portadors i actualment, des de fa molt, uns quants anys, la gran majoria de gent que s'apunta a la colla són dones. I això és una gran satisfacció perquè estem creixent molt poc a poc, però estem creixent amb dones que porten la Caterina i que estan il·lusionades perquè un dia puguin portar un gegant com la Marta o el Mateu.
2: Moltes gràcies per la participació. Hem parlat, jo us he fet unes preguntes inicials, però jo crec que hem inclòs força coses. I ara jo us faré una pregunta àmplia, perquè també m'omplireu de temes dins d'aquestes preguntes i ja em va bé, perquè així tenim una mirada àmplia. Estem parlant d'entitats, però com jo he dit al principi, una entitat no deixa de ser una part de la societat. Aleshores, vosaltres no creieu que les dones a les entitats tenen un paper com a dona diferent del que moltes dones tenen a altres llocs de la societat? No sé si m'he explicat. És a dir, per estar en una entitat i sobretot estar en una junta, en una presidència, jo us ho dic, jo vaig ser presidenta de l'Avenç, vaig ser la primera, i evidentment quan ho vaig ser no era tan jove com vosaltres, però sí que estic en entitats des que tenia la vostra edat. Vaig començar a Gelada, vaig seguir a Endoll, Pastorets, Avenç i més que ara em deixo. I a totes he estat en un paper directiu i vaig tenir dues criatures. I tot i que el meu marit d'aleshores no m'ajudava, sinó que formava part de la casa, que això és, estic molt d'acord amb el que ha dit la Rosa, o sigui, la paraula ajuda crec que és totalment inadequada, no és gens inclusiva, sinó que formava part, ens compartíem els horaris perquè ell també tenia activitats. Però jo sé que persones que no formaven part d'entitats, no d'Esplugues, sinó d'altres municipis, d'altres pobles, tenen una visió diferent. Possiblement ara no, però jo crec que en perspectiva de gènere, la mirada des d'una entitat és diferent que des de fora. Vosaltres creieu que això és així? Creieu que el futur està canviant de tal manera que no és així? O sigui, aquí, en aquesta pregunta, us vull fer incloure el que és la perspectiva de gènere des de fa 25 anys, no me'n vaig més enrere, amb les entitats, amb l'actualitat i com la veieu en el futur.
3: Això quasi que ho ha dit el Jordi, perquè a l'Avenç no podien entrar les dones, no podien votar, o sigui, el canvi ja l'ha explicat ell, bàsicament, i a més molt clar. A les entitats, actualment, jo crec que les dones en principi no tenen cap problema. Crec. A l'entitat de la Carme tots són dones, ella poca cosa podrà dir en contra, no? Jo en principi, quan parlo de feminisme i de que les dones han de ser com els homes, sempre penso que no hem d'entrar en una lluita. Jo crec que les dones l'única oportunitat que hem de tenir, o almenys el que jo reclamo sempre, és la igualtat d'oportunitats, que jo pugui triar igualment. No, perquè ets dona, tu no pots anar a estudiar aquesta carrera. No, tu perquè ets dona no pots portar aquest gegant. Ja ho decidiré jo, però deixeu-m'ho decidir. Jo l'única cosa que reclamo, crec que és la bàsica, és aquesta. I amb això crec que també tenia molta raó quan ella ha parlat de lo de l'empoderament. És una altra càrrega. Jo no vull empoderar-me de res, jo vull ser igual que s'empoderi el meu company, que a lo millor li fa més falta a ell que a mi. A la meva entitat som 121 socis, el 80% són dones, però jo també sóc voluntària d'una altra entitat que és Sestrinyols. Totes les voluntàries són dones i grans. Els homes són molt poc voluntaris amb aquestes coses de solidaritat, quan parlem d'entitats, altres coses. Però és que a les entitats no hi ha el problema d'escalar com a les empreses, que els homes tenen aquest afany i poden plegar, els igual plegar a les 6 que a les 8 del vespre. I si pleguen més tard, millor, perquè els nens ja han sopat i estan banyats. A les entitats això no passa, perquè és igual. Si tu demostres que vals més, t'ompliran més el sac i per el módico precio de nada. Llavors, clar, els homes aquí no hi són tant.
2: Sí, sí, per això jo deia que em féssiu aquesta reflexió, que jo crec que ella ha ampliat el que jo volia dir en la pregunta. O sigui que no estem en el mateix punt en una entitat que fora.
4: Yo desde nuestra entidad, bueno, nuestra entidad es que es más jovencita, llevamos menos tiempo, ¿no?, que las vuestras. También vamos un poco a la par, ¿no?, porque claro, ahí es el conjunto, nos necesitamos mutuamente, el cuidador y la persona, ¿no? Entonces el uno sin el otro y claro, sí que es verdad que desde mi punto de vista, yo en este caso, bueno, aún hay momentos que cuando tengo mis brotes, pues sí que necesito más de mi marido, ¿no? Pero cuando no, sí que es verdad que él a lo mejor se deja llevar un poquito más y es aquello de decir, uy, hoy que cenamos, ¿no? Ah, pues no lo sé, porque yo hoy no he hecho nada. Ah, pero ¿hay pan? ¿Tú lo has comprado cuando has bajado del coche que venías de trabajar? No, no, yo tampoco. Sí que hay estas cositas. Pero eso ya a nivel como más particular, ¿no? A nivel asociación, de decir más, de marcar estos temas de hombre o mujer, quién es más o menos, no, ¿verdad? En la asociación no. En la vida, el trabajo sí.
14: Tres años en una empresa con hombres y mujeres. Yo estaba a cargo de 25 mujeres, pero las mujeres teníamos nuestro trabajo y los hombres el suyo. Entonces, en mi sitio no se metía ningún hombre porque yo no lo dejaba. Pero vamos, que sí que es así, porque el hombre... Porque esta gana tanto. Pero si yo no he dicho lo que gano, ¿cómo lo sabes tú, no? O sea, siempre tenías que ir tapando y dejarlos un poco así al margen. Bueno, tú piensa lo que quieras, ¿no? Porque así te dejaban tranquila. Pero sí que es verdad que con las mujeres siempre estaban pendientes, si hacían, si no hacían. Yo siempre decía, donde se ponen tres hombres, una mujer hace la faena. O sea, la faena que no hacíamos nosotros. Claro, los hombres tenían la suya en sus máquinas y todo. Y no es cuestión de pelearse ni nada, pero eso que tú has dicho sí, es idéntico, vamos. El hombre plega tarde y claro, como ya plega tarde, la mujer tiene que tener las cosas hechas y cuidar los niños y los abuelos. Cuando son los abuelos, pocos hombres se quedan en casa cuidando a los abuelos, se quedan las mujeres. O sea, que tenemos que tirar para adelante y cada vez estamos ganando más terreno y espero que los más jóvenes ya lo tengan igual todo, pero que todavía nos queda muchísimo, muchísimo.
4: Y también porque hoy en día las mujeres nos ponemos también más y de cara a la asociación, por ejemplo, ¿no? Somos como más tiradas para adelante, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, uy, el tema del sábado, de la ruta que hay histórica y tal, pues de seguida he llamado al tesorero mismo, ha sido que no, oye, mira, que hay esto, subimos para arriba a la Vens, súbelo tú mismo, comunícalo al resto de la gente que hay esto, que ya no esperas a decir, no te ves en la obligación de tener que hacer un comunicado en general a la Junta para que... No, no, no, lo llevamos así de esta manera, ¿no? Si hay algo que es importante, se comunica y que se haga y ya está.

0: i que s'ha anat més de pressa amb aquesta igualtat simplement pel fet econòmic, que té, jo crec que té molt a veure, que no s'hagi anat, jo crec que hi ha una diferència social amb això, que poder és el que plantejava la Marta abans, no? Poder, encara n'hi ha diferències, però no tant com en altres àmbits.
1: Bueno, jo estic d'acord amb el que esteu dient i només volia afegir el que ha dit la Rosa, que les entitats potser sí que hem anat més ràpid, però que si analitzem en profunditat segueix el masclisme i les discriminacions se segueixen patint igual. I bueno, l'Alba, no sé si comentaràs una mica alguna cosa més sobre la formació que van fer feminista per les entitats, però va haver-hi una participació d'homes de les entitats molt baixa, i quan ens van posar a analitzar el paper de les dones i dels homes a les entitats es va veure que les dones en general realitzaven tasques molt més invisibilitzades, inclús en entitats en què hi havia més dones que homes o que les dones tenien càrrecs dins de les juntes, però que moltes vegades quan s'han d'assumir tasques, doncs això, els homes fan més tasques de representació o feines més visibles, i que per tant ens toca seguir treballant en aquesta línia i analitzant en profunditat què passa a les nostres entitats. I només afegir que les entitats són una eina de transformació social i que potser també per això doncs van una miqueta més endavant, però que hem de seguir tenint en ment que no, que
2: hem de seguir treballant. Sí.
3: Sí, jo no he comentat en la línia del que deia la Sara, que al final participar a les entitats és participar a la vida pública, per tant sí, aquí hem fet un salt, hem sortit de l'àmbit privat de les cases, però què passa? Que quan fem aquests salts, com comentava la Sara, seguim reproduint moltes vegades els rols de cures a les entitats, majoritàriament cuinen les dones o preparen els avituallaments dels dones, excepte quan són grans focs, per exemple, no? Quan hi ha una calçotada, quan hi ha una paella, quan hi ha actes així que el menjar és el centre principal, no? Té tots els focus posats, llavors normalment són els homes que estan allà fent aquestes feines més visibles, tot i que siguin feines de cura. I les dones estem per darrere fent altres coses més petites. Penso que també és important poder-ho veure i poder proposar un canvi, no? Anar cada cop més compartint aquests espais. També com el que comentàvem abans, penso que és important, vull dir que menys mal que les entitats s'estan fent aquests canvis socials, que al final les entitats són un micro des d'on hem d'anar cap al macroespai, que seria la societat. Per tant, seguim així i seguim avançant perquè tenim feina per endavant, tant dintre com fora.
2: Perdona, Alba, abans de passar-li que Carme, també faràs la teva intervenció. Volia aprofitar, i com que el temps ens és una mica just, no volia que ens deixessin de parlar, és una cosa que et vull preguntar i vull que quedi enregistrat, que seria una mica intervenir, o sigui, a banda del que us he explicat, posar una mica la política i el postureig. Aleshores, sí que m'agradaria que expliquessis, perquè jo crec que tots ho sabem, i tots hem comentat, i tots ens fa vergonya, sobretot d'una persona, i moltes vegades de que les persones que l'acompanyen no caiguin en això. I és el que va passar el 8 de març, quan un grup de dones que no era l'alcaldessa no van poder parlar perquè l'alcaldessa es va dirigir a un altre grup de dones, i el que es va provocar és dones contra dones, i això em sembla patètic. Llavors sí que voldria que això ho expliquessis, perquè tu eres allà.
3: Doncs això, el passat 8 de març, aquí a Esplugues, fa anys que diferents dones ens organitzem per preparar aquest dia, que durant fa anys s'havia fet vaga general, aquest any tornàvem a fer vaga general, i llavors doncs es crea tot un comitè de vaga per fer diferents accions per aquest dia, per seguir reivindicant els drets i les necessitats i de les dones en el món laboral i en la vida pública i personal. Doncs bé, aquell dia, després de fer un passacarrers per Sant Just, perquè ho fem amb elles, ho fem de la mà, vam anar a l'acte públic que es feia a la plaça Santa Magdalena, a la plaça de la Vila, a les 12 del migdia. En aquest acte públic, cada any, l'alcaldessa fa el seu, llegeix el manifest institucional allà al micròfon, i nosaltres ens esperem que ella acabi i després llegim el nostre manifest. El manifest que vam llegir aquell dia, que normalment cada any és una mica la mateixa idea, i vull dir idea, de que és un manifest que està creat conjuntament entre les dones del Baix Llobregat, les dones dels diferents

0: Assemblees Feministes del Baix Llobregat, ens trobem i redactem un manifest cada any diferent, adequant-se a la situació actual. Doncs bé, aquest manifest, amb molt de contingut des de diferents vessants, no? Des de la part de les migracions, de la part laboral, de la part familiar, de la part d'espais públics, realment era un manifest, a mi em va semblar brutal, i estima que no es va poder escoltar, perquè quan ens disposem a llegir-lo, resulta que no van ser capaces d'aturar-se i escoltar-lo, sinó que van decidir les polítiques que hi havia allà, l'alcaldessa, companyia que hi havia a davant de l'Ajuntament, van decidir sortir a la plaça a saludar-se entre elles, a xerrar de les seves coses. Jo estava llegint el manifest, per tant, poc en sé, però va haver un moment que va ser realment impactant, perquè van organitzar una foto de totes les dones, totes amb el mocador lila, no? anaven així, com amb aquest atuendo, amb aquest mocador lila, fent-se la foto de totes les dones, donant-nos l'esquena a les joves, i no tan joves, que estàvem allà amb la pancarta, que estàvem allà amb el megàfon a la mà llegint aquell manifest, no? Reivindicant també el que crec que elles també volien reivindicar. I bueno, això sí que realment va ser realment trist, vergonyós, sí, que no fossin, que, bueno, això, no? Perquè a més jo també relacionat amb la cultura popular veig que ara mateix estem reivindicant que el pregó i el toc d'inici torni a la plaça, perquè l'alcaldessa no li agradaven com anaven els pregons i tocs d'inicis, perquè es xiulaven alguns pregons, no? Llavors jo penso sento que llavors quin tipus de respecte o què entén l'alcaldessa per la paraula respecte quan en els seus actes sí que la demana per als pregons de festa major, però en canvi quan es tracta d'altres persones que parlen no és capaç d'escoltar la seva veu. Bé, esperem que ella li hagi arribat aquesta crítica, perquè vam publicar per xarxes, que pugui haver pensat sobre el fet, i de cara a l'any vinent potser fins i tot demanarem que ens cedeixin el micròfon de la institució, no? Sento que la institució també ha de donar veu al poble, que al final la plaça de la vila, doncs és això, és la plaça on hi ha la casa de la vila, que és la casa del poble, que hi ha polítics que hem votat, però que al final treballen per nosaltres, per tant aquell espai també ens pertany a nosaltres, al poble. Bé, no sé si volies comentar alguna cosa més.
1: No, moltes gràcies. Només dir que no totes les regidores que estaven allà es van marxar, sinó que van haver regidors i regidores que sí que van escoltar, i moltes persones alienes a aquell gran grup també us van escoltar, que crec que és el que havia de ser.
0: Sí que és cert que hi havia potser un grup de 10-15 persones que sí que ens mirava la cara, no? Que almenys quan parlaves dies del manifest deies algú que t'estava escoltant, i això almenys et reconfortava com per acabar el discurs. Però sí que...
1: Bueno, sí. No era, la veritat és que no era per entrar en debat ni res, sí que volia que ho expliquessis, perquè crec que aquestes coses s'han d'explicar, perquè a més, les dones entre nosaltres demanem respecte, i també ens hem de respectar entre nosaltres. No només hem de demanar respecte dels altres, sinó entre nosaltres també l'hem de demanar. I per això volia que es fes evident aquesta explicació, que crec que ha estat molt, molt correcte i molt tal com va anar, com no podia ser d'una altra manera, perquè estaves a primera línia. I és una manera també d'afegir una mica la part així política del que tenim ara. I Carme, no et deixo, sinó que m'agradaria que fessis l'última intervenció, perquè sí que hauríem d'anar acabant, tot i que després de que intervingui la Carme sí que donaré per si algú vol dir alguna cosa, i després sí que haurem de deixar-ho. Carme, endavant.
2: Bé, això de l'última intervenció no serà mai, eh?
1: No, no. L'última d'avui.
2: L'última d'avui, sí. Primer també haig de dir que m'agrada molt sentir l'Alba. Primer la seva veu i després la seva expressió. Jo diria que així també hem de sentir que les noies joves parlen molt bé també, eh? Felicitats, Alba. Llavors, parlant sobre la dona i les entitats, jo, mira, m'has fet pensar una cosa al dir totes les entitats que funcionem Pues funcionem normalment perquè hi ha un bon número de dones que estan allí espitxant. I possiblement ja és una petita tria, eh? Vull dir, totes les entitats plenes de dones, el món ple de dones, però ja és una tria totes aquestes que estan o que estem dintre de les entitats. Vol dir que ja tenim un caràcter una mica fort i ens atrevim a dir, hem de millorar una mica tota aquesta societat, posem el nostre granet, pensem que és petit, però només el fet de que ens atrevim ja és fer un pas bo. Potser per això les entitats avancen una mica més que el reste de la societat. Doncs fan falta més dones que treguin aquest impuls de dir m'atreveixo i formo part de les entitats i ajudem a que el món vagi una miqueta millor.
1: Moltes gràcies.
2: I seguim.
1: Moltes gràcies. I com tu deies, sí, falten més dones a les entitats i tal, però no cal que ens empoderem, eh? Agafo una mica l'afirmació que crec que és de les coses que han quedat més clares en aquest debat i és no cal que ens empoderem, ja tenim prou feina.
3: Que sobretot quan entramos dentro de la asociación del local, tenemos que vernos como personas, no como hombre ni como mujer, porque hacemos una gran labor todos. Entonces no podemos entrar al local siendo hombre y mujer, tenemos que entrar al local a trabajar. Cuando hay que hacer algo para conseguir algo, entrar trabajando. Y luego pues está el otro aspecto de entrar cuando entramos a nuestras actividades, a intentar ser felices, dejando la problemática de nuestras enfermedades fuera.
1: Yo muchas gracias.
3: Lo veo así y probablemente pues decir que está abierto para todos. Allí en nuestra asociación hay gente que también pues se ha apuntado a nuestras actividades sin ser personas que tengan problemas, ¿no? Y luego pues como otras asociaciones como Alzheimer, que así pues sabemos el problema que tenemos, que necesitamos ayudas, que no
1: necesiteu personas.
3: Exacto, claro. Nosotros salimos adelante porque claro, los ayuntamientos y tal te vienen, pero sí, tenemos un local, pero salimos adelante y vamos saliendo pues esto el año de que tenemos nuestra cuota al año, que son 20 euros, nuestras actividades, que son mínimas, y así vamos haciendo cosas, ¿no? Con las aportaciones estas nomás, ¿no? Ya sabemos cómo funciona la cosa.
1: Moltes gràcies, Maria.
4: Bona nit, sóc Mercè i sóc la delegada d'Esplugues de l'Associació de Famílies d'Alzheimer. Estic d'acord amb tot el que s'ha dit en aquesta taula rodona i estic molt contenta perquè hi ha pres coses i estic contenta. Però que la nostra associació és una mica al revés, o sigui, necessitem homes, o sigui, perquè totes les dones que fem les cures som dones. I llavors sí que és veritat que cada vegada s'incorporen més cuidadors als familiars malalts d'Alzheimer, no? Però un 90% som dones. I llavors jo el que proposo és que entrin homes també a cuidar i a fer cures dels malalts d'Alzheimer o de qualsevol de criatures o les tasques de la feina, de casa, el que sigui. Però que a vegades es necessiten homes també.
5: És el que dèiem abans del voluntariat i els homes, eh?
4: Bueno,
5: el voluntariat és de les dones, és femení.
4: Sí, el que passa que a vegades hi ha, com familiars d'Alzheimer, no som voluntaris, som cuidadors. I llavors les cures sempre...
5: Home, dir voluntari vull dir una persona que fa una feina sense cobrar.
4: Sí, clar, clar. I no es cobra, però bueno, però que
5: cuidador,
4: sí que necessitem que s'incorporin més homes a cuidar a malalts.
5: Serà difícil, eh?
4: Sí, però mica en mica es va fent.
1: Esperem que d'aquí uns anys, no gaires, puguem dir que hi ha més cuidadors, que al voluntariat hi hagi més homes, que a Sestrinyols no només hi hagin dones i amb una certa edat, sinó que tots estiguem a tot arreu, que totes estiguem, com ha dit la Rosa abans, jo crec, amb igualtat d'oportunitats i que en cap moment tinguem el síndrome del que parlàvem abans, que és molt trist, és molt trist, i no amb joves ni amb grans, sinó amb tothom. I bé, moltes gràcies a tots per ser aquí, moltes gràcies Carme, Alba, Sara, Maria i Rosa per aquestes opinions tan interessants que ens heu ofert I a més, jo crec que ha estat molt bé perquè hi ha diverses generacions i això també dona un punt de vista molt divers, que és el que volíem oferir amb aquest debat. Moltes gràcies i fins la propera.
6: Aquest debat ha estat enregistrat dijous 16 de març a partir de 8:15 del vespre a l'Avent Centre Cultural, en les que les entitats hi han participat, perquè debatre ens enriqueix. Des d'Esplugues FM us emplacem en els propers debats. Gràcies.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Si avui us dic història, patrimoni, cultura, memòria històrica, amb quina entitat penseu que parlem avui? Avui tenim amb nosaltres el grup d'estudis d'Esplugues de Llobregat. Amb nosaltres, i ens explicarà què és aquesta entitat, tenim a la seva presidenta, que és la Rosa Abós. Hola, Rosa.
2: Hola, Isabel. Gràcies per convidar-nos.
1: El grup d'estudis es va iniciar el 1990-95, quin
2: 95,
1: any?
2: 95, a l'octubre del 95.
1: Amb una entitat com la vostra, del que es tracta és recuperar tot el que és la memòria i la història i el patrimoni cultural de la població, hi ha molta feina per fer i moltes persones que al llarg d'aquests anys hi han participat. Per tant, si un cas no direm els noms de les persones que hi han participat perquè seria molt llarg, però sí que m'agradaria que m'expliquis quin és l'objectiu principal del grup d'estudis.
2: Mira, t'ho diré literalment el que diuen els estatuts. Després ho hem ampliat una mica més, però els estatuts diuen promoure la investigació i els estudis de la història, geografia, arqueologia, bibliografia, ciències naturals i socials de l'àmbit de la comarca del Baix Llobregat i especialment del municipi d'Esplugues, així com tenir cura del patrimoni cultural i paisatgístic. I a partir d'aquí, imagina't quin ventall se'ns obre. Nosaltres hem ampliat una mica més. Ens n'hem anat una mica del que és la comarca del Baix Llobregat. Ens hem expandit amb tot això que t'acabo de llegir a tot Catalunya i alguna vegada s'hi ha convingut fora de Catalunya també.
1: A banda de tot això, i per promoure la cultura i la defensa del patrimoni, feu moltes activitats. Digue'm, què és el Pou del Vernís?
2: El Pou del Vernís és una revista que publiquem tres cops a l'any i que bàsicament el que s'hi publica és seguint amb la sensibilitat del grup d'estudis, s'hi publiquen els treballs que fem, les investigacions que fem, les últimes activitats, i hem afegit una secció nova que és la de publicar la vida d'un escriptor o escriptora d'Esplugues amb un petit recull com a mostra de la seva obra. I en el Pou del Vernís també hi afegim sempre el que és l'agenda de les properes activitats.
1: Molts autors, oi? Tenim i autores Esplugues.
2: Però el Miquel Casellas va fer un recull i jo no sé si no n'hi ha més de 500, o més, Tenim un quadern publicat al grup d'estudis.
1: Sí.
2: Sí, sí.
1: També heu fet altres publicacions
2: i sí.
1: Heu suport a altres llibres, sí, que es fan.
2: Exacte. Nosaltres hem publicat quaderns, miscel·lànies. A les miscel·lànies es recullen les vivències, sobretot, de la gent gran. Hem intentat recollir oficis que hi han desaparegut i costums. Després s'han fet uns llibres molt interessants recollint el passat agrícola d'Esplugues,
1: sí,
2: perquè Esplugues, l'agricultura es va sacrificar en nom de la indústria i ara ens hem quedat sense indústria i sense agricultura, tot plegat. I després del patrimoni d'Esplugues.
1: Jo ara m'ha vingut al cap, per exemple, recordo de petita que es deia Cal Cadiraire, que hi havia una cadira.
2: Sí, jo també l'he conegut.
1: La patatera, que era una casa...
2: El carboner.
1: El carboner, que estava aquí al carrer de l'església. Clar, tot això són coses que no hem de perdre i que hem de mantenir, i evidentment on s'ha de mantenir, i és la meva opinió personal, és per escrit, sobre paper i amb un llibre.
2: Sí.
1: Perquè els CDs, DVDs, MP3 i MP5, resulta que la tecnologia avança moltíssim i aquesta informació després no tens.
2: Però
1: amb quina parella
2: reproduir-ho. Tens tota la raó. Un llibre és insubstituïble. Nosaltres també ho pensem.
1: Recupereu tota aquesta memòria a través de llibres i tot això és un treball de recerca i d'investigació que feu a través dels arxius municipals.
2: A vegades sí, de l'arxiu. Per exemple, el treball que hem fet del Raval ha sigut molta feina extreta de l'arxiu d'aquí, de l'Arxiu Nacional de Catalunya, el que està a Sant Cugat. Però hi ha molts treballs que els fan socis o simpatitzants pel seu compte. Per exemple, la Lídia va fer el treball del claustre de Montsió,
1: sí, sí.
2: I aquest treball és la seva tesi de la seva carrera.
1: L'he d'entrevistar a la Lídia també.
2: Sí, és una persona molt interessant.
1: Sí.
2: I després, doncs... hem publicat un altre treball que l'ha fet el Miquel Casellas, que són els 5 itineraris pels barris d'Esplugues, i és un treball molt adient amb aquesta època. Tots els llibres que publiquem estan a la llibreria.
1: A la venda de la llibreria Esplugues.
2: Que val a dir que la llibreria Esplugues es porta molt bé amb les entitats, però amb el grup d'estudis té un tracte exquisit, perquè qualsevol llibre que li portem recullen, el venen, el custodien, si s'acaben en demanen, quan és Sant Jordi el posen a la parada. Uh-huh. La veritat és que és un aparador molt important.
1: Doncs no hem acabat, oi? Perquè a part aquest que ens havies explicat del llibre sobre l'agricultura a Esplugues, del claustre de Montsió,
2: sí,
1: el treball que ha fet el Miquel, no sé, ves-me...
2: Ah, bueno, el llibre de les núvies, que això ho va fer, que el deus haver vist, aquest llibre de... El que passa que van acabar, crec, a la dècada dels 70, de recollir-ho. És un llibre preciós. Si no l'has vist, ja te'l donaré. Aquí van treballar la junta d'ara, crec que no hi havia ningú. No em vull equivocar, no vull parlar ni de juntes
1: no, clar,
2: ni de res,
1: no, perquè
2: no, em sabria greu atribuir-li coses a algú o no donar-li el mèrit. El treball sobre les núvies, que són unes fotos en blanc i negre de la majoria de gent d'Esplugues, la coneixeries tota, alguns han anat desapareixent per desgràcia, i es veu la moda, com anaven les núvies, sobretot són unes fotos entranyables. És un llibre preciós i és un treball que té molt de mèrit.
1: A més dels llibres, Rosa, també prepareu excursions i sortides.
2: Ah, sí, sí.
1: Per incentivar l'imaginari cultural.
2: Sí, sí, sí. Hem fet un repàs cultural per tot a Catalunya amb unes sortides de tot el dia que la veritat és que tenen molt, molt d'èxit. Són molt complicades de preparar les sortides,
1: sí,
2: perquè s'ha de lligar moltes coses, les visites als museus, algunes vegades el recorregut caminant pel patrimoni, que moltes vegades està al carrer, després s'ha de trobar un lloc que sigui agradable per dinar, s'ha de buscar un lloc que no estigui massa lluny per no carregar la gent amb més d'una hora i mitja d'autocar, d'anar i de tornar. Tot el que queda més lluny d'això ja és feixuc.
1: Mm-hmm.
2: Però la veritat és que les sortides és una de les coses que més enyorem.
1: N'heu fet moltes i...
2: Moltes, moltíssimes.
1: Tant cap a la banda de Girona com cap a la banda de Tarragona.
2: Tot. I
1: cap
2: Lleida,
1: Lleida,
2: tot.
1: Una.
2: Sí.
1: On podem trobar el grup d'estudis?
2: Tenim un local, el Casal de Cultura Robert Brilles,
1: mm-hmm,
2: que si tu mires la façana de cara, dels tres balcons que hi ha, el del mig és el més gran, doncs un balcó que hi ha a l'esquerra dona al nostre local. És un lloc molt, molt bonic,
1: sí,
2: i el despatx ens agrada molt, tot i que té problemes aquest edifici d'antiguitat. Sí, però el lloc és preciós i estem contents.
1: Normalment us reuniu els dimarts?
2: Sí.
1: Algun correu electrònic?
2: Tots els dimarts de 7 a 9.
1: De 7 a 9. I un correu, per exemple, algú que ara ens estigui escoltant digui, doncs mira, jo ara vull tenir contacte amb aquesta entitat,
2: sí,
1: fins i tot em vull fer soci, teniu pàgina web, teniu Facebook i teniu un correu electrònic. Informa'm, Rosa, d'això.
2: Mira, el correu electrònic és el gestudisesplugues@gmail.com. Al Facebook també ten grup d'estudis d'Esplugues i després tenim una pàgina web que està molt al dia, una pàgina web molt, molt, molt ben feta.
1: Bàsicament, doncs, seria
2: a YouTube
1: això.
2: També, hi ha alguna cosa penjada? Les xerrades.
1: Ah, les xerrades que les enregistreu?
2: Totes.
1: Les podem trobar, bueno, ara
2: totes,
1: la pàgina
2: sí,
1: web,
2: sí, al YouTube.
1: Al YouTube.
2: Totes, sí.
1: Explica'ns les xerrades, perquè, clar, és fer una xerrada al mes i també porta molta feina fer això.
2: Sí, molta. S'ha de trobar un conferenciant que s'avingui als horaris, perquè sempre són el primer dijous de cada mes,
1: sí,
2: que és el dia que tenim assignada la sala del Robert Brilles. Mm-hmm. El primer dijous de cada mes és pel grup d'estudis. Llavors sempre intentem fer xerrades que estiguin molt d'actualitat i les relacionem amb tot el que convingui. L'any que, per exemple, és l'any d'un autor, o l'any d'un músic, o l'any que va ser la commemoració del 1714, o l'any que hi va haver una pandèmia, la de l'èbola, per exemple. Va venir un expert i ens va explicar moltes coses sobre això també. Sobre cultura, sobre patrimoni. No fa molt ben fer una xerrada que va venir un conferenciant del País Basc, del País Basc, i ens va parlar de la història de l'euskera.
1: Sí, que aquesta me la vaig perdre.
2: Està penjada, la pots recuperar al YouTube.
1: Ja la buscaré, perquè clar, teniu conferències entranyables per mi, no dic que les altres no, eh? Però, per exemple, quan es va fer sobre les caves Margueri, d'acord, que jo de molt petit havia baixat a baix el Brilles, però que gairebé ja no me'n recordo.
2: Espectacular, sí.
1: Aleshores, clar, que et vinguin persones d'Esplugues, algunes que ja no viuen a Esplugues, a recercar tota aquesta memòria, o que et parlin de la família que vivia a Can Tintoré, amb tot el tema de les rajoles i les fàbriques i les babiles que hi havia, clar, doncs dius, és que tenim un potencial Esplugues històric molt potent.
2: Vam fer una molt interessant, que va ser la història de la fàbrica Montesa.
1: També.
2: Que va ser molt important. I va venir a parlar amb un treballador de l'empresa, ens va explicar moltes coses, i tenim una escultura dels Subirats magnífica allà on hi ha els pisos de la Montesa, però està pràcticament tapada per cotxes perquè està en un pàrquing, i és una escultura molt, molt maca. El que passa que el propietari crec que va posar com a condició, la va donar a l'Ajuntament, no em voldria equivocar, però crec que va posar com a condició de que aquella escultura no es mogués d'allà, que és el lloc on havia estat la fàbrica. O sigui, per això està on està.
1: No.
2: Però val la pena, eh?
1: Sí.
2: Val la pena anar-la a veure.
1: Sí. Doncs això, feu conferències molt interessants, a més dels llibres que aneu publicant i de les miscel·lànies, que en si ja són una xerrada.
2: Sí. I això de les que et deia de les sortides matinals,
1: sí.
2: Doncs hem anat al parc de la Ciutadella, vam anar a veure a l'Espai Monet, també,
1: sí.
2: I són sortides molt curtes, que a vegades hi ha persones que una sortida tot el dia no la poden fer, i en canvi això sí, perquè ens trobem, és el que et deia, que havíem anat a veure la presó Model també,
1: sí.
2: Aquesta l'hem hagut de fer dues vegades, perquè hi havia un aforament molt reduït de 18 o 19 persones i vam haver d'anar dues vegades. Al Museu Nacional de Catalunya, tot això ho fem un matí, normalment un dissabte.
1: Alguna coseta més, que no vull deixar cap cosa ara.
2: Bueno, ara en aquests moments som uns 115 socis.
1: Ah, Déu-n'hi-do, molt bé.
2: Sí. La mitjana és de gent molt gran. I la baixa de socis quasi sempre són per defunció.
1: Quina pena.
2: Quasi sempre, sí. I es paga una quota mensual, crec que és de 25 euros.
1: Mensual o anual?
2: Anual, perdona, mare
1: anual
2: meva.
1: Anual 25 euros.
2: Anual.
1: Doncs vinga, animem-nos.
2: Sí, perquè un cop has dit mensual, llavors et diuen anual i llavors ja el trobes barat.
1: Sí.
2: És una estratègia.
1: Molt bé. Doncs animar a tothom a que entri al canal YouTube. És un canal propi, un canal
2: del
1: mateix grup d'estudis, o és que aneu penjant els vostres?
2: Sí, tu poses a YouTube i busques conferències, grup d'estudis, i surten. On estan és a la pàgina web, hi ha ordre i tal, però a YouTube n'hi ha de penjades,
1: doncs,
2: sí.
1: Buscarem a YouTube totes aquestes conferències que s'han arribat a fer. Algunes, gràficament o visualment, complicades. Perquè recordo una que es va fer a l'Avens amb el Josep Florença, de les famílies d'Esplugues,
2: oi.
1: Que es va posar totes les parets plenes de folis de tamany d'Ina 3 amb els noms de les famílies i els anys. I
2: allà va canviar la direcció de les cadires perquè volia que estiguéssim tots mirant cap a les finestres. Aquella... Bé, és que va ser un treball ingent, allò. És que tenim gent molt, molt treballadora i molt important, i gent que s'estima molt la cultura i s'estima molt Esplugues. El que també et volia dir és que estem sempre pendents del catàleg de béns immobles que... Que confecciona l'Ajuntament.
1: El catàleg aquest que està com enquistat, no?
2: Sí.
1: Que no avança.
2: No avança. No. Nosaltres, sempre que podem, que ens sembla que hi ha alguna cosa amenaçada, fem sentir la nostra veu.
1: Aquesta seria la part reivindicativa de l'antic.
2: Aquesta seria la part més reivindicativa, sí.
1: I esteu a sobre amb el tema del catàleg, amb l'Ajuntament?
2: Sí, clar. Sí. De fet, si se'n publica un de nou, estem convidats a anar-hi i normalment ens... Jo crec que hi he anat una vegada només a parlar del catàleg. Una vegada. I es va dir doncs, que s'havia de confeccionar, que s'havia de posar al dia, però clar, és una cosa que suposo que porta molta feina i el dia a dia ens supera. No ho sé, però la veritat és que intentem... Hi havia el tema del barri de Sant Llorenç i del...
1: Sí.
2: I el grup d'estudis ha presentat unes al·legacions.
1: Que és una pena, perquè hi ha aquella masia que s'està desmuntant.
2: Creiem que alguna cosa s'intentarà salvar. Creiem, o esperem. Nosaltres hem presentat al·legacions. No sé si això serveix per res, però com a mínim nosaltres hem fet la nostra feina.
1: Està al centre del poble, perquè està a tocar el pont d'Esplugues, amb la parada del tramvia de Trenclota allà davant mateix, que podria ser un centre cultural molt potent.
2: Sí, és el que dèiem nosaltres.
1: Ben comunicat, de persones que vinguin de més, fora d'Esplugues a poder gaudir de conferències o d'exposicions.
2: És el que dèiem del passat agrícola, que és de les poquíssimes coses que queden.
1: Exacte.
2: Aquesta mica de masia. No queda res més.
1: Doncs sí. Alguna coseta més, Rosa? Que et veig, t'has preparat moltes coses.
2: Això volia comentar, que nosaltres treballem amb el suport de l'Institut Ramon Muntaner. Val? Sempre assistim a tots els actes que ens convoquen, el ResearchCat, que és normalment es fa a la ciutat, que ha sigut la ciutat de la cultura, i també formem part de la coordinadora de centres d'estudis de parla catalana, i que agrupa i dona suport als centres d'estudis de tot Catalunya.
1: Hi ha els del Baix Llobregat.
2: Exacte. El Centre d'Estudis de Parla Catalana és tot Catalunya, País Valencià, les Illes Balears, la Franja de Ponent i l'Alguer. I després som socis, això que tu dius tu, del Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat.
1: I és molt important, no solament per tenir contactes externs, sinó també perquè aquestes entitats puguin fer difusió
2: Exacte.
1: De la vostra tasca i de la vostra...
2: És el que et deia al principi, que a nivell d'estatuts ens hem expandit una mica més del que al principi deia només Esplugues i la comarca del Baix Llobregat. El que ens agradaria és tenir més gent jove preparada darrere, però això és difícil. És difícil, eh?
1: Avui en dia, amb les tecnologies, la gent jove està més per fer altres coses, tot i que tenim gent jove, veiem la televisió i cada dia hi ha comentaristes o especialistes més joves en totes les matèries.
2: Sí, això és una de les coses que ens dona esperança. Perquè, clar, s'ha de treballar voluntàriament i a deshores, perquè els joves s'han de guanyar la vida.
1: Sí. Doncs, Rosa, si et sembla, doncs recordem que avui hem estat parlant amb el grup d'estudis d'Esplugues. Hem estat amb la Rosa Bosch, que ara és la seva presidenta, i us convidem a entrar al Facebook, xarxes socials, busqueu grup d'estudis al Google, busqueu grup d'estudis d'Esplugues a YouTube, i podem disfrutar d'aquestes conferències que al llarg d'aquests anys ens heu oferit.
2: Doncs... També tenim una col·lecció de cartells impressionant, perquè cada vegada que fem una xerrada, fem un cartell per anunciar-ho, i són uns cartells preciosos.
1: Rosa, moltes gràcies
2: a vosaltres,
1: a tu i a tot l'equip del grup d'estudis d'aquí d'Esplugues. Ens veiem pels carrers i espero que ben aviat ens veiem a les sales d'exposicions. Una abraçada per tothom.
2: Igualment, gràcies.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: En aquest espai d'entrevistes, quan parlem amb les entitats, sempre us dic alguna paraula de presentació perquè tingueu una idea d'amb quina entitat parlarem avui. En aquesta ocasió us donaré unes quantes pistes, però us asseguro que no necessitareu que us digui amb quina entitat parlem avui. Si us dic Contrafort, Grossa, Base, Pinya, Folre, Manilles i Enxaneta, de quina entitat penseu que estem parlant avui? Donem la benvinguda a en Joan Catalán, que és el president de Castellers dels Cargolins d'Esplugues, a l'Anna Villanueva, que és la cap de colla, i a la Mariluz Caparrós, que ve com a representant del 30è aniversari de la Comissió dels Cargolins. A tots tres, molt benvingudes i benvingut per estar avui amb nosaltres. I la primera pregunta que us faria és com s'inicia aquesta colla de castellers aquí a Esplugues.
4: La veritat és que tampoc... suposo que era un grup d'amics que aficionats als castells que van voler formar una colla i, mira, el primer any ja vam fer el primer 3 de 6 i d'aquí ja vam... El segon any crec que ja estàvem fent castells bàsics de 7 i d'aquí cap amunt fins que vam ser colla de 8. Vull dir que...
1: Anem una mica a parlar amb el president, amb en Joan. Com es pot organitzar una colla que mou a tanta gent de totes les edats?
5: Bueno, aquest és un dels secrets, no, de que estiguem encara en actiu. És complicat. Tot neix primer d'una assemblea general, que és l'òrgan de govern de la colla, on hi participem totes i tots els castellers, i hi ha una estructura obligada, que és de junta directiva amb la part de presidència, sotspresidència, cap de colla, tresorer i secretaria. I després crec que el truc que tenim nosaltres és subdividir totes les tasques que tenim internes amb comissions de treball. Com bé deia la Mariluz, que ella és la que encapçala la comissió del 30è, al final és feina de tots i totes les castellers de la colla d'arrimar l'ombro. I subdividim tot el que es fa i busquem sempre gent implicada a la colla que doni el seu claret de sorra. Així com en els castells tots tenim una part dins de les estructures, doncs aquí també busquem que cadascú pugui aportar una miqueta en l'estructura pròpia de l'entitat.
1: Teniu aquesta comissió del 30 aniversari, però teniu comissions fixes al llarg de tot l'any?
5: Així és, sí. Bueno, hi ha una part de comunicació, que és l'encarregada de difondre tant interna com externament l'activitat de l'entitat.
1: Perdona, teniu la revista?
5: Sí.
1: Els Peus Negres, que és brutal, aquesta revista, eh?
5: Doncs sí, la revista fa anys, si no recordo malament, des de sempre que s'està publicant. A passar d'haver tingut moments baixos, no s'ha deixat de fer. I és, mira, és una mostra, em va bé que comentis això, on es demostra que tota la colla participa de la pròpia activitat. Quasi tothom o molta gent participa fent articles o comentaris dins de la pròpia revista. O sigui, és un punt on pots veure i constatar que tots formen part de l'entitat. I el que deies també, important, de totes les edats, des de 4 fins a infinit, tothom té cabuda a la colla. O sigui, hi ha gent molt petita, gent molt gran, i tots hi participen d'una manera activa.
1: La comissió de comunicació, que seria xarxes socials, la revista, oi?
5: Exacte, Igualtat i Gènere, que procura que tant interna com externament l'entitat estigui dins dels valors de, del que és, bueno, del que s'està parlant avui en dia amb igualtat de gènere i sexe. Què més tenim?
4: Tresoreria,
5: secretaria. Secretaria és peça sanitaris. Vital. Un equip de sanitaris, sí, ja et dic, hi ha gent que està relacionada laboralment amb la pròpia comissió de la que forma part i gent que no. O sigui, això és voluntari i per sort sempre hi ha gent que dona...
1: I hi ha una comissió que no és comissió, no li direm comissió, aviam. Però quan esteu fent els assajos ha d'haver algú que procuri per la canalla petita que es distreguin.
4: Sí, mira, els caps de canalla, l'equip de canalla forma part de l'equip tècnic, que l'equip tècnic el composa el cap de colla, si hi hagués sots cap de colla, el sots cap de colla, un cap de troncs o dos, l'equip de pinyes i l'equip de canalla. Llavors ells formen part de tot l'equip tècnic.
1: Quina és la funció principal d'un cap de colla?
4: Que complicada aquesta pregunta.
1: Molt complicada, perquè teniu moltes figures a dintre d'un castell.
4: Sí, jo diria que crec que la funció principal del cap de colla és saber liderar i tenir molt clar què s'ha de fer per, en el que els castells en si respecta. Per poder fer els màxims castells, doncs, tenir molt clar com s'ha d'assajar, envoltar-te molt bé d'un bon equip... no ho sé, és una pregunta molt complicada.
5: Sí, jo afegiria, perquè està la part tècnica, òbviament, que és vital, però la part humana de saber liderar el propi equip o la pròpia entitat, que és tasca compartida també amb junta o amb la part més administrativa de la colla, però una cap de colla ha de saber molt bé de qui està envoltada i com fer créixer les persones a nivell casteller i personal.
4: Intentar representar tothom també. Sí. Representar el que la colla vol i saber una mica llegir què vol la colla fer. Clar. I a partir d'aquí pues, treballar per intentar assolir-ho.
1: Abans, amb el tema que he dit de la comissió de gènere, hi ha molta sensibilitat amb aquest tema i a través de la coordinadora també s'ha tingut molta cura de fer una formació a totes les entitats de cultura popular. També va estar aquí amb nosaltres l'Esther i ens va estar explicant tota la formació que heu tingut i, evidentment, pels vostres sentiments facials que m'esteu fent, doncs vosaltres sí, també veu sí. Fer aquesta formació.
4: De fet, nosaltres, la nostra comissió d'equitat i gènere forma part de la comissió de la coordinadora i també de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, que també hi ha una comissió que, de fet, estan elaborant un protocol i tal, i també formem part d'aquesta comissió.
1: Després parlarem de coses més externes, de les interaccions, dels bolos que feu, de les sortides que feu a altres poblacions, però voldria centrar-me en el tema del cap de colla, perquè abans hem dit pinya, folre, manilles, sí, sí. L'enxaneta... Jo m'agradaria que, a veure si ens poguessis explicar com s'aixeca un castell i per què hi ha aquestes figures, perquè a més hi ha una figura que són les crosses, que jo això no sabia el que era fins un dia que vaig venir a un dels vostres assajos a la nau. Quins són els elements imprescindibles per formar aquesta pinya de base?
4: Mira, amb això podríem estar una hora sencera només parlant d'això.
1: Sí.
4: Però bé, l'estructura de pinya és una cosa molt complexa que està molt ben pensada. Cada persona té una funció i... perquè ho entenguem, si parlem d'un 4 de 8, per exemple, són 4 baixos que s'agafen entre ells, i això seria l'estructura del 4, i cada baix té un contrafort que va per darrere per aguantar l'esquena, dues crosses que van a l'aixella per aguantar les espatlles, una agulla que s'encarrega d'aguantar els genolls del que va a sobre. Després hi ha els laterals i les primeres mans, que serien les persones més altes, que ja aguanten les cames del segon. I després doncs, hi ha els taps, no sé, depèn del castell, clar, cada castell té posicions també diferents.
1: I hi ha estructures que tenen... I la folre què és?
4: El folre és la pinya que es forma a sobre d'una pinya.
1: O sigui, un reforç del pilar, o no?
4: No, seria una pinya... a sobre d'una altra pinya.
1: I suposo que totes aquestes figures que estàs parlant va de, en, depèn de l'alçada i de la pes i la corpulència de cada una, cadascuna de les persones.
4: Depèn, diria, exclusivament de l'alçada o l'estructura en si. No depèn de com siguin les persones.
1: Això no sé si definir-ho un Tetris o un joc d'escacs, perquè necessita molta compenetració.
4: És més un Tetris, em sembla.
1: Sí. Déu-n'hi-do. Sí. Després tenim les figures, després anem pujant pisos. Cada pis per vosaltres té un nom determinat o som dosos, tresos?
4: No, es comencen a comptar oficialment els castells a partir dels 6 pisos i n'hi ha que s'hagin assolit a dia d'avui, de 6, de 7, de 8, de 9 i de 10.
1: I després tenim els petits, perquè hi ha l'enxaneta, però a sota de l'enxaneta les dues figures que li fan de com d'acoixador són els acoixadors.
4: Sí, aquesta part del castell s'anomena pom de dalt i la conformen els dosos, l'acoixador i l'enxaneta, que són els infants que pugen al castell.
1: I tenim una música. Quan es comença a sentir aquesta música?
4: Doncs depèn de l'alçada del castell.
1: Depèn.
4: Sí, per exemple, els castells de 7 pisos comença a sonar el toc de castells quan comencen a pujar els terços. I els castells de 8 pisos comencen a sonar les gralles quan pugen els quarts. Però bueno, també hi ha, per exemple, la torre de 7, que és el 2 de 7, que comencen a tocar gralles quan pugen quarts. És que depèn de l'estructura.
1: I quan podem començar a aplaudir? Perquè això és molt important.
4: Quan l'enxaneta fa l'aleta.
1: Però clar, normalment ja comencen a aplaudir quan pugen els acoixadors, no? Vull dir, és acolló, els que estan a baix estan dient ja hem arribat i no.
4: No, això de fet és anecdòtic a les colles de Barcelona, que a vegades han de posar cartells que digui don't clap, no
1: aplaudiu.
4: Sí, sí. No aplaudiu abans de que el nen arribi a dalt, perquè clar.
1: Però aquí també passa Esplugues,
4: sí, eh? També, sí.
1: I altres llocs.
4: Al final, si tens un públic inexpert que no entén de castells, és lògic que passi. No, al final estem a una zona no tradicional, així que...
1: Quan veiem una vista aèria de quan es forma un castell, és una figura simètricament perfecta.
4: Sí.
1: I què passa quan cau un castell?
4: Puc que es desmorona.
1: I feu patir molt. Quan sí, veiem que però, va tremolant.
4: De fet, la pinya té una gran funció en les caigudes. Fa amortigua com un 80% de la caiguda. Vull dir que és estrany que et facis molt de mal en una caiguda de castells.
1: Després també m'agrada quan no sou prou colla per fer la pinya, que venen les altres colles ajudar-vos a fer pinya. Vosaltres també ho feu, sigui Esplugues o si venen els de Mataró. Dic alguns és que recordo, quan venen els de Sants aquí a Esplugues, sí. No? És molt maco veure com entre vosaltres o veus el cap de colla d'una altra colla i diu, ei, veniu, que falta gent, no?
4: És una cosa que es fomenta molt entre colles, ajudar-nos entre nosaltres.
1: Ara sí, Joan, el tema de les sortides que feu des d'Esplugues, també coordinar tota aquesta gent que moveu amunt i avall és important.
5: Sí, aquí hi ha dos temes. Un, no és comissió com a tal, però sí que abans no l'he mencionada, que hi ha un equip que és, li diem calendari, que és qui organitza totes les diades que tindrem, ja siguin les locals com les externes. Això porta anys de feina, no es fa en setmanes, sinó en un any o dos anys vista, perquè has de quadrar el calendari d'altres entitats i posar-te d'acord, jo vinc aquí, tu vas allà, i això no són dos dies. Després, coordinar que marxem, tenim també un equip que s'encarrega de buscar i de llogar el servei d'autocar, i la part complicada és aconseguir que hi hagi camises suficients per sortir. Llavors, tant assaig com internament, amb missatges que fem dins de WhatsApp, demanem a l'entitat que recordem que hi ha aquella sortida, que hi ha aquella diada, i que s'apuntin per ser quants més millor. I aquí és on està l'Anna, com a cap de colla, apretant, perquè quanta més gent hi anem, la qualitat dels castells segurament serà millor. nosaltres assagem sempre per fer els màxims castells, però hi ha vegades que fas curt de camises i no. Per falta de pinyo o per falta de tronc no pots anar amb el teu castell màxim.
1: Doncs anem a parlar dels triomfos aconseguits pels cargolins i els castells que heu assolit, que ho sabem perquè ho celebreu, ho publiqueu per xarxes i perquè també tinc amics que estan a la colla i ho escampen tot per WhatsApp.
4: Molt bé. Per on comencem?
6: Bueno, pel més gran que hem fet, no?
4: Pel més gran que hem fet, bueno, clar, és que venim d'una època, molt bona, d'increixendo completament, diria jo, des del 2008 fins al 2017, va ser una crescuda molt exponencial, que després amb la pandèmia ens va fer una mica de mal, però aquí estem, intentant remuntar i recuperar els castells de buit.
1: Aquí a Esplugues, quan el veu fer, es va posar la placa?
4: Sí, està a la plaça de l'Ajuntament.
1: Recordo el dia que es va posar la placa a l'Ajuntament. I després, fora d'Esplugues, a part d'aquest castell de buit, algun altre més a destacar? Perquè, clar, és molt difícil aconseguir un de 8, però un de 6 també està molt bé, o un de 7, no?
4: Bueno, sí, a veure, els nostres castells, diguem, objectiu límit, són el 3 de 7 per sota, que el fem des del 2010, que és un castell molt difícil i que poques colles fan, i realment és com un castell una mica insígnia nostra, perquè l'hem passejat per moltes places de Catalunya i de fora de Catalunya. I recordo un any que vam anar a Bunyuel i vam portar un 3 de 7 aixecat per sota.
1: És molt impressionant,
4: Va ser bastant increïble, sí. Després la Torre de 7, que la vam carregar per primera vegada el 2009 i no la vam aconseguir descarregar fins al 2014. Vull dir que és un castell que hem tingut molts anys molta espineta. I bueno, hi ha els castells de 8 que hem assolit el 4 de 8 i el 3 de 8. Que bé, què podem dir?
1: Doncs que molt bé.
4: Sí.
6: I aquest, perdona, aquest d'aquests tres dels tres castells, el 3 de 8, 4 de 8 i la torre, és el que s'anomena la clàssica, que seria la nostra fita més important. S'haver fet la clàssica un parell de vegades? O?
4: La clàssica de 8 l'hem fet, jo diria, sí, un parell de vegades.
6: Una va ser per les festes de Santa Magdalena, precisament del 2017, sí. I aquesta seria la fita...
5: Jo diria que a Poble Sec també l'hem fet.
4: Sí, a Poble Sec, tancant temporada, sí.
1: Doncs m'agradaria parlar de la jornada del ferro-ferro, d'aquest pilar que feu caminant al carrer Montserrat, que també és molt complicat i molt difícil, perquè hi ha un punt molt crític al carrer Montserrat, que és quan es fa la pujada, just quan s'arriba a Can Cargol, i hi ha tots aquells arbustos allà per dalt penjant i s'ha d'anar de tant en tant a retallar una mica perquè l'enxaneta no és... Bueno, perquè és una agulla, perquè la persona que està dalt a l'agulla no piqui de cap.
4: Sí, de fet, jo diria que hi ha dos punts crítics en aquest recorregut, que al final són gairebé 200 metres de recorregut amb una ascensió bastant important. I hi ha dos punts claus, que és una viga de ferro, que no hi ha manera de retallar, que aquí hem de baixem el castell per sota, el fem passar i el tornem a pujar, i caminem uns metres més, i llavors arribem a una altra zona que està plena de branques i arbres, que allò normalment ens ho netegen i retallen, però hi ha branques que no es poden tocar, que també hem de desmuntar, hem de baixar el pilar per sota, passar-lo i tornar-lo a aixecar. I són 12 minuts, entre 12 i 15 minuts de pilar caminat, que és molt exigent.
1: I després, per Santa Magdalena, tenim l'entrada a l'església, que també és molt emocionant. Vaja, sense desmereixer a cap de les entitats que van a fer la seva ofrena. Per mi, gegants i castells és la més emocionant de totes.
4: Sí, també és un pilar molt emotiu que de fet una dada curiosa és que sempre s'intenta que el facin persones diferents, una mica per antiguitat. Intentem que aquest pilar vagi rotant, i és un pilar molt maco, també complicat, que hi ha molta pressió quan, quan l'has de fer.
5: Sí.
4: Us asseguro que és molt impressionant, i el moment de les escales és aquell que ens té a tots amb l'ai al cor, però la veritat és que sempre va molt bé.
1: I hi ha un altre hàndicap. Quan hi ha festa major, sigui per Santa Magdalena o per Sant Mateu, és festa major a la població, i sortim i anem de juerga i ens ho passem bé per la nit, i ens estem moltes hores disfrutant per la nit. I jo sé que a vosaltres us agrada disfrutar de la festa major, i això també és un hàndicap, no?, per després aixecar un castell.
4: Sí, de fet, he de dir que en general la gent és molt conscient de l'activitat que fem, eh? I per festa major normalment nosaltres tenim les jornades castelleres els diumenges al matí, i el dissabte a la nit és molt estrany veure castellers més enllà de la una del matí a la festa. Hi ha, algun hi haurà, eh? Però en general la gent és bastant conscient de l'activitat que fem.
1: Segurament algú que aquell dia no té que pujar i fer pilar.
4: Perquè bueno, hi ha de tot, eh? Hi ha de tot, però com a banda, després de les actuacions de festa major sempre fem la nostra festa a la closca, que està tothom convidat, totes les entitats i Esplugues. La gent ja sap que hi haurà festa també el diumenge per celebrar els castells que hem assolit a plaça.
1: Per poder fer aquesta festa major, tant Santa Magdalena com Sant Mateu, doncs requereix d'una organització prèvia que dura tot l'any. I aquí entraria la coordinadora de Cultura Popular, però a mi també m'agradaria parlar de la vostra participació més enllà de la coordinadora. També és d'agrair que una entitat com la vostra vagi cada any a canvi de LED.
6: Bueno, és una diada el que fem. Sempre sí, venen altres, sí, és com una diada. Sempre que hi ha, bueno, no totes les festes de tots els barris, però a canvi de LED sempre fem una diada.
1: Ah, i van altres colles.
6: Sí, sí, van venen altres colles. Però sí, sí, sempre fem diada amb altres colles. I sempre doncs és una diada que fem, crec que li posem molta força i molt empeny perquè sempre surti bé, sobretot perquè és a casa. Les diades de casa sempre són molt importants per nosaltres.
1: Hi ha algun altre tipus d'intercanvi amb altres entitats, a més de la coordinadora i de canvi de LED, que jo no conec ara mateix, no em ve al cap?
4: No, bueno, participem amb l'entitat de festes, que organitzen festes, i nosaltres, bueno, com totes les entitats, fem torns de barra, quan ens coordinem per fer les torns de barres de la festa de cultura popular.
6: Les parades, les paradetes.
5: Sí, per Sant Jordi, no?
6: Sí,
5: per exemple.
6: Sí, i les paradetes que posa la coordinadora, per exemple, que ven aquests llibres tan xulos que han fet, i coses de totes les entitats. Aquí també intentem fer torns. Bueno, participar dintre de tot el que podem, tenint en compte el calendari casteller, que és molt exigent.
1: Però hi ha una altra cosa que no em voldria deixar, perquè a la colla de Cargolins hi ha molts rifenyos, i també vosaltres aneu a Sant Just quan hi ha festa o quan us requereixen, com si fos també la colla de Sant Just Desvern, no? I això també és molt maco, perquè demostra que no és veritat que estiguem enfrontats rifenyos i cargolins, sinó que és una broma que ens fem perquè ens agrada i som així de divertits, no?
4: Totalment. De fet, l'entrada dels rifenyos que hem tingut a la colla des de, no sé quin any seria, el 2009 o així, va ser un fet molt important per a la nostra colla, que ens va fer créixer molt. I de fet, l'actuació que fem a les festes de tardor de Sant Just per nosaltres és una actuació a casa, no la prenem com una actuació fora de casa, és una actuació com si fos aquí a Esplugues.
1: Alguna cosa més a afegir?
6: I per anar al concurs de Tarragona sempre demanem també doncs, a la gent que ens vulgui acompanyar per participar de la diada.
1: Sí.
6: Això també ho poden fer. Si algú està interessat doncs, a ajudar-nos a fer castells a la plaça de Tarragona, al concurs de Tarragona, doncs, que es posi en contacte amb nosaltres i estarem encantats.
1: Doncs no sé si queda alguna coseta més per afegir que no ens deixem.

0: ja sabem com políticament s'estan entomant el tema de les tradicions i la cultura popular catalana.
1: Sí, sí, però bé.
0: Vosaltres estàveu allà,
1: sí,
0: donant suport.
1: Sí, vam poder anar, la diada va anar perfecta, al final va ser, no vam trobar-nos cap problema, així que...
2: No, al contrari, de fet, vam estar molt en contacte amb la colla, amb la nova moixaranga del GMSI, vam fer un dinar de germanor i molt en contacte amb president i el que seria el cap de colla, que ells li diuen mestre, i es va crear un vincle de germanor molt, molt important. O sigui, és un intercanvi cultural que és molt enriquidor, molt tant bé per ells com per nosaltres.
0: Ara m'agradaria una mica parlar, perquè vos us reuniu setmanalment, a més de tant en tant feu jornades de portes obertes en el que convideu a la gent per si vol incorporar-se.
1: Sí, nosaltres assagem normalment els dimarts i els divendres, els dimarts de 7:30 a 9:30 a la nau i els divendres de 8 a 10:30 a la nau.
0: Molt bé. I no sé si hi ha alguna cosa més a destacar de les trobades que feu vosaltres. Sabem que us podem trobar a la nau, també teniu la closca.
1: Exacte.
0: Les xarxes socials les podríem recordar, només que posem cargolins, sí, a Instagram ja us trobem.
1: Sí, a Castellers d'Esplugues a Instagram, cargolins.cat és la nostra web, que també allà hi ha enllaços a totes les nostres xarxes. Al YouTube, si es busca amb cargolins, també apareixem. I sí, com comentaves, a la closca m'agradaria comentar també que ja tenim un equip de músics que són propis, són castellers, els nostres grallers i tabalers són castellers, i també assagen, ells assagen a la closca, no a la nau, i res, si algú vol tocar el tabal o la gralla, només cal que...
0: És molt important, perquè ha de ser música en directe. Mm-hmm. Perquè, sí, sí, pel que explicaves abans, depèn del ritme que porta el castell, ells han de tocar en directe, i el taller que es fa de gralla aquí a l'Espluga Viva, mm-hmm, hi ha components vostres que els veig que estan allà.
1: Clar.
0: A l'escola.
1: Sí, sí, sí, al final les persones que toquen la gralla o el tabal a la colla són aficionats a la música també, i tal que si els hi serveixi per millorar i perfeccionar, estic segura que ho faran.
0: Joan, Anna, Mariluz, segurament que em deixo alguna cosa per preguntar-vos, però qualsevol cosa que jo em deixi, si us plau.
2: Sí, jo com a molt afegiria que, i parlant de que els assajos són oberts a tothom, realment pot venir qualsevol persona. Tenim un equip d'acollida que a la que veu que entra una persona que no coneix l'entitat, li dona la benvinguda, li explica els temes bàsics de castells, la dinàmica interna nostra, i no cal que la persona sigui d'Esplugues, pot ser de qualsevol part del món, de qualsevol ideologia política, sexe, religió. Això és una entitat completament oberta, i encantats de rebre gent nova.
0: Doncs no sé si hi ha alguna coseta més.
3: Jo voldria sí, dir una cosa, que a vegades la gent em pregunta, escolta'm, això de ser casteller, què és? Què vol dir? No? Què feu? A part de fer castells, no? I a mi m'agradaria deixar una mica de constància del que per mi és ser casteller, perquè penso que és important per la gent que potser no està ficada dintre del que és una entitat d'aquest tipus, no? I per mi ser casteller és una manera de viure, perquè el casteller integra el que és tota l'activitat que fa la colla dintre del seu dia a dia. I això vol dir coses tan importants com que si tens un aniversari potser has de triar el dia que ho celebres, no? O sigui, tens un calendari del que està, tu el tens allà present, i organitzes tota la teva vida en relació a això. Però organitzes alegrement, vull dir. No. Saps què vull dir-te? És la manera de viure de jo soc casteller i hem de fer, doncs, fem aquesta activitat perquè ens agrada molt, perquè ens ho passem molt bé i perquè tens uns objectius i treballes per aconseguir-los, no? I una cosa important també per mi del fet de ser casteller és que té cabuda, com deia el Joan, tothom. Ja siguis, tinguis el cos que tinguis, pensis el que pensis, i això és intergeneracional, que tampoc hi ha moltes entitats que ho puguin dir, o moltes activitats que es puguin fer familiar, de manera familiar, des del nen fins a l'avi, si vols, i crec que això és molt important i que potser la gent no ho sap,

0: i per això volia comentar.
1: S'infunden uns valors que de fet el mateix castell reflecteix, perquè necessiteu una crossa, necessiteu el que abans tu esmentaves, els laterals, els taps, i tot això vol dir que us necessiteu els uns als altres i ho reflectiu també amb la vostra manera de relacionar-vos entre vosaltres. Jo, bueno, dir-vos que estic encantada de que hàgiu vingut, de que feia temps que volia tenir-vos aquí com a colla, com a entitat d'aquí d'Esplugues, i us torno a repetir, no sé si voleu, Anna.
2: Moltes gràcies, no, a vosaltres, no, per convidar-nos, i estem molt contents d'estar aquí, i esperem que tothom que vulgui s'acosti a la nau o busqui a xarxes i ens faci un missatge, que som una família preciosa i, i acollim molt bé tothom, i tenim objectius molt grans que volem acomplir aquest 30è aniversari.
1: Estem amb el Joan Català, que és el president, amb l'Anna Villanueva, que és la cap de colla dels Cargolins, i amb la Mariluz Caparrós, que en aquesta ocasió ve com a representant del 30è aniversari i de la comissió del 30è aniversari.
3: Molt bé.
1: Gràcies.
3: Gràcies.
1: Amb vosaltres us ha acompanyat la Isabel Almató, i el muntatge i edició en Jordi Udina.
4: Les entrevistes d'Esplugues FM.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
4: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
7: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui us parlem d'una activitat física, lúdica i diria també de divertiment, perquè la gent que la practica s'ho passa molt bé. Avui us parlem de la marxa nòrdica, la que es practica aquí a Esplugues. I en parlarem amb el Jordi Soria i la Carme Cervera, que formen part del Centre Excursionista d'Esplugues. Hola, bon dia.
3: Hola, què tal?
4: Hola, bon dia.
2: Bé, m'agradaria que m'expliquéssiu què és la marxa nòrdica, en què consisteix?
3: Bueno, la marxa nòrdica és caminar amb uns bastons, bàsicament. És una activitat física que intenta que no alteri, que no modifiqui el que és el caminar. L'únic que se l'incorporen aquests bastons, que tenen unes certes característiques. I si realment hi ha una tècnica i que es té que aprendre, no? Però podem dir que és caminar amb bastons.
4: La part important és el tema de l'impuls. És a dir, la marxa nòrdica es basa en que ens impulsem amb els bastons, amb la qual cosa guanyem més rapidesa que no caminant normalment.
2: No són uns bastons per no perdre l'equilibri i per la gent gran, per dir alguna cosa, eh? No té res a veure.
4: No, no és un bastó per recolzar-se, sinó un bastó per impulsar-se. I la idea central és aquesta. Nosaltres ens impulsem amb els bastons, avancem amb els bastons. No els traiem a passejar, per entendre'ns.
2: I, de fet, vosaltres feu unes jornades en el que hi ha un dia d'iniciació en el que doneu unes primeres classes perquè la gent sàpiga en què consisteix aquesta tècnica.
3: Sí, això és l'ideal. El que passa que molta gent es ve i s'incorpora directament a les sessions. Però per això som dos. Aleshores, un porta el grup, diguéssim, que ja està iniciat, i l'altre va ensenyant la tècnica. I això és el que ens fa, doncs, que tothom s'adapti de seguida al grup i que tothom, doncs, tingui aquesta expectativa de, ostres, ja sé fer marxa nòrdica.
2: Doncs va, anem a explicar una miqueta en què consisteix aquesta tècnica, sense explicar-la del tot, perquè es tracta de que les persones interessades s'apropin a la vostra activitat.
3: Bueno, hi ha una cosa que és interessant, i és que sembla que la marxa nòrdica sigui una cosa que l'acabem d'inventar. I realment, no. Això fa temps que ja es va inventar. En el 1934, em sembla que és, sí. Que va ser en els països nòrdics que va haver-hi un moment que, justament quan es anaven a fer les primeres olimpiades, doncs van trobar que no hi havia neu. I els atletes tenien que continuar entrenant. I aleshores què van fer? Vam començar a entrenar amb bastons, però sense neu, per continuar amb la seva forma, la forma física. O sigui que estem parlant de fa molts anys. La marxa nòrdica ha anat evolucionant i ha anat passant de país a país, i aleshores, bueno, és una activitat que té molt d'èxit. Té molt d'èxit perquè té una cosa molt interessant, i és que s'amolda molt bé a qualsevol edat. Que és per gent gran? Sí, pot ser, però també per gent jove, per nens, per famílies i per tothom, perquè s'aprèn molt ràpid i de seguida notes aquell gustet de fer activitat física, d'aconseguir coses, de pujar per la muntanya, tens el contacte social i tens el contacte, doncs, d'això, de la natura, que també és una cosa que a vegades els que vivim a la ciutat ens fa falta.
2: Podeu seguir les xarxes socials d'aquesta activitat, que és Marxa Nòrdica Esplugues, només que ho busqueu a l'Instagram de seguida el cercador, amb la lupa ho trobareu, i allà veureu totes les sortides que fan, i que s'ho passen molt bé perquè se'ls hi nota.
3: Sí. Cada mes sortim a fer una passejada de marxa nòrdica i estem descobrint molts llocs que la gent o no s'atrevia o estaven una mica lluny, i clar, els trepitges, realment vas coneixent puestos que no havies passat mai. I això, pues, també és bastant motivant, perquè a vegades sempre ens centrem en els puestos que tenim al voltant, o a vegades massa lluny, i dius, ostres, si això, ostres, no sabia que estava aquí, no?
2: Quins beneficis ens aporta la marxa nòrdica a nivell de salut?
4: Aviam, hi ha qui diu que quan fas marxa nòrdica mobilitzes el 90% de la musculatura corporal. El que sí que és cert és que mous molts músculs, perquè mous des dels peus fins a la cintura, les escàpules, els braços, l'esquena... I en aquest sentit és molt important. No és només caminar, mobilitzes molta més musculatura i per tant en aquest sentit és important. A banda d'això, és una activitat molt recomanada per persones que han tingut trastorns, com per exemple persones que hagin tingut càncer de mama o persones que hagin tingut fibromiàlgia, persones que tinguin o hagin tingut Parkinson. És molt recomanat perquè la coordinació que dones amb l'exercici és molt bona. A banda d'això, beneficis. Bueno, a partir d'aquí tenim beneficis de caràcter físic. El fet de caminar de manera constant ho és. De caràcter psicològic, ja hem dit que és una activitat molt social. Sempre sortim en grup, mai surt ningú sol. Amb la qual cosa, és molt important el benefici social i psicosocial que tens. La gent parla, disfruta, gaudeix de la història.
3: Hi ha una cosa, Jordi, que has dit, que mobilitzem molta musculatura. Has dit un 90, però si aquesta marxa la fas rient, clar, aleshores encara mobilitzes clar, més perquè estan tots els músculs de del cap que es va ja al 100%. O sigui que estem parlant d'uns beneficis cardiovasculars, estem parlant d'uns beneficis musculars, articulars, que fan que tinguis una vida més saludable, en definitiva.
4: Sí, la idea és aquesta, la idea és salut. Amb el sentit més ampli.
5: De fet, a la Carme se li nota que ara ve d'una marxa, perquè està molt dinàmica.
3: No soc una mica així, eh?
4: No, però sí que és veritat. Hi ha molts dies que comencem la classe a les 7 de la tarda i comencem ensupits, i l'acabem com a motos. I és així, vull dir, perquè el mateix moviment del grup, parlar amb aquest, caminar, et va produir una sensació molt agradable i es nota molt.
3: I a més sempre posem reptes, no? Perquè avui teníem el repte aquest de pujar sense parar, hasta dalt de tot. Bueno, doncs hi havia gent que no estava segura de fer-ho, però l'han fet tots i se sentien realment que havien aconseguit un triomf, no? Aconseguit arribar fins
4: ara. El José Luis ens deia que ell feia 2 anys, ell no era capaç de pujar caminant a la plaça Mireia, a tall d'exemple. I avui he pujat com si hagués sortit de casa. Vull dir que... I em deia, jo fa 2 anys, a dures penes, pujava fins aquí. I dius, bueno... Vull dir que és una cosa que...
5: La sinergia que es crea anant amb altres persones.
4: Exacte.
5: Sí.
4: Sí.
5: Faria falta algun tipus de revisió mèdica per practicar la marxa nòrdica en alguns casos?
3: Bueno, sempre és bo, no? Tindre un control de quin és el teu estat físic, però com camines... Saps? No fa falta. Ara, que si tens una dolència, em fa molt mal l'esquena, no sé què... Vale, pues primer anem a veure el que tens i després segurament inclús et recomanarem a fer això. Concretament en el tema de l'esquena, perquè treballem tots els paravertebrals, els muscles que acompanyen la columna vertebral, amb aquest moviment de balanceo dels braços, pues fa que es tonifiquin. I això fa que l'esquena no faci tant de mal. O sigui que totes aquelles persones que estan molta estona sentades o molta estona de peus, aquest esport és ideal.
4: El que sí que és cert és que quan anem a fer marxa nòrdica, el primer que hem de fer és explicar què ens passa. M'explico. No pots venir a fer marxa nòrdica i tenir, qualsevol dolència i no explicar-ho. Penso que el que s'ha de fer és explicar-nos-ho. A partir d'aquí ja veurem. És el que diu la Carme. Ja veurem què té, ja veurem com ho tractem, ja veurem què podem fer. I és el més fàcil. No cal una revisió mèdica per fer això. Jo penso que no
5: és necessari. I que cadascú també es coneix les seves limitacions,
4: Exacte. Mm. I a més que el ritme es va adaptant. Vull dir, no anem a fer curses. Ja en parlem de les curses, però nosaltres, quan anem amb els grups, no fem curses. Vull dir, si hem d'anar més lents, perquè aquella persona aquell dia va més lenta, doncs com un va al davant i l'altre va al darrere, doncs un es queda al darrere i l'altre va al davant. I a partir d'aquí et vas organitzant.
3: Bueno, és que tenim dos grups, hi ha un grup que és més avançat que l'altre, i aleshores tenim aquells dos nivells i juguem.
5: Quan va començar la marxa nòrdica aquí a l'Espluga Viva?
4: Un dia estàvem reunits a la Junta del Centre Excursionista i va aparèixer la Carme per la porta, eren les 8 del vespre, 8 i mig, Va aparèixer la Carme per la porta, va picar, va entrar i ens va dir: jo voldria fer marxa nòrdica amb vosaltres, us interessa? us puc muntar grups, us puc muntar cursets. I ens vam quedar com una mica de... ¿Qué le decimos a esta mujer ahora que ha aparecido de repente?
5: ¿Y quién es? ¿Y dónde viene?
4: Exacto,
5: de
4: no volíem de res, però absolutament de res. Bueno, sí. Al cap de 15 dies fèiem una sortida un dissabte al dematí, i a partir d'aquí vam començar sortint un dissabte al dematí per provar-ho amb ella, i, bueno, quasi cada dia, bueno, quasi cada setmana. És que durant la pandèmia pràcticament no vam ni parar, era l'única activitat en funcionament que teníem a Espluga Viva, la marxa nòrdica. Ara...
5: I ara massa, parlarem dels grups que deia ella.
4: Una massa crítica, per entendre'ns, sí. Al voltant de les 60-70 persones. Això vol dir que nosaltres cada setmana movem al voltant de 30-35 persones, més o menys,
5: Amb dos grups, dimecres i dijous.
3: I després del dissabte, que fem la sortida, l'excursió, diguéssim, diumenge, que hi ha uns altres 30.
4: I el diumenge anem al voltant de 25-30.
3: Ara, els dos grups que m'estan sentint, que els he dit que els saludaria, tots tenen el mateix, més o menys el mateix nivell. Potser imprimint una mica més d'intensitat els dijous, ¿vale? Però perquè fa més temps que estan fent-ho. Però els dimecres a tope, superbé,
4: Sí, però el dimecres podríem dir que és el grup d'iniciació i el dijous podríem dir que és el grup de perfeccionament. Però tampoc és tan així, perquè al final a mi em cau bé la gent de dimecres i vinc dimecres, a mi em cau bé la gent de dijous i vinc dijous. Al final una mica és això, no és una distribució tan extrema del nivell.
5: Val, doncs ara anirem al que dic jo, als moments de la publicitat. Ara us parlarem que l'Espluga Viva està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, d'aquí d'Esplugues, a tocar la carretera de Cornellà, és on està l'Espluga Viva, que teniu un horari de secretaria que va de 4 de la tarda a 8 i que més o menys és cada dia. Els dimecres és la tarda que està tancat. També teniu un telèfon, que és el 93 473 3909, i aleshores... Qualsevol persona que s'apropi a l'entitat doncs pot demanar els horaris, els preus de les inscripcions per aquesta activitat. Perquè ara sí que parlaríem, per fer l'activitat cal ser soci de l'entitat?
4: No. Nosaltres funcionem amb persones que són socis i persones que no ho són. De fet, tenim una tarifa per socis, lògicament, i una tarifa per no socis. I no cal ser soci. Es pot venir perfectament a fer marxa nòrdica amb nosaltres sense ser soci.
5: I també abans, fa una estona, la Carme comentava que a part de l'activitat setmanal també esteu fent sortides mensuals. I ara aquí és on voldria anar jo, aquestes activitats que feu cada mes,
3: Sí.
5: Que les trobem a Instagram i que les convoqueu, sí, en suficient temps.
3: Sí.
5: Ho porteu algunes l'heu fet, les feu aquí a Esplugues, algunes també heu sortit.
3: Sí. Bueno, a final d'any ens reunim i aleshores organitzem totes les excursions de l'any. O sigui que les tenim pensades des del principi d'any, diguéssim. I aleshores intentem que anar per diferents sectors a prop de Barcelona. Jo crec que no anem massa, no més de 60 quilòmetres.
4: La idea és sortir al dematí. O sigui, venir a dinar a casa.
5: Val.
4: La idea principal és aquesta. Hem de poder anar a un lloc on poder fer marxa nòrdica, descobrir coses noves, però que estiguem prou de prop de casa com per venir a dinar. Són excursions de 3 hores, 3-4 hores, més o menys. Quedem cap a les 9 del matí i cap a la 1 i mitja, a les 2, on hem estat aquí a Esplugues.
5: Sí.
4: I la distància és això, 40, 50, una hora de cotxe com a màxim.
3: Sí, com a màxim.
5: I més o menys és això, una durada de 4 hores, sí, amb poca dificultat.
3: Sí. Sí.
4: Són una distància que fem aproximadament estarà al voltant entre els 10 i 12 quilòmetres aproximadament, que és una cosa que més o menys tothom que tingui una mica de forma física, que hagi caminat una miqueta, la pot assumir. I el desnivell que fem tampoc és una cosa molt complexa.
3: No supera els 300-400
4: metres.
3: No el supera mai.
5: Aquesta podria ser la clau de l'èxit que està tenint la marxa nòrdica a molts llocs?
3: Jo crec que és perquè no, de seguida no t'es beneficis, saps? Ostres, de seguida dius, ostres, mira, no m'atrevia a pujar aquí a la plaça i ara no només no m'atreveixo, sinó que arribo. Ostres, tenia massa relació amb la gent d'Esplugues i ara tinc molts amics. Jo crec que és això, els beneficis, diguéssim, que notes en el teu poble de seguida, amb el cos.
5: De salut.
3: Exacte, de salut i també el social.
5: I psicosocials, podríem dir.
4: I aquesta facilitat per fer l'activitat.
3: És fàcil.
4: És una activitat fàcil, amb uns bastons i unes sabates, pot ser marxa nòrdica.
5: Que són relativament barats.
4: Exacte. Els bastons que els tens, te'ls deixem nosaltres. El de sabatilles tothom en té, crec. Vale? Però la facilitat de del tipus d'activitat no suposa... Jo què sé, pots fer pàdel, que si la raqueta, que si el golpe, que si no sé què... És molt complex.
3: Que el juguer de la pista.
4: Vale? Però no, marxa nòrdica. Quedem a una hora, sortim a caminar pel carrer, amb els bastons, tornem... I això va acompanyat d'aquests beneficis que dèiem ara. Jo crec que tots aquests elements junts són els que la fan gran.
5: Abans heu dit que fins i tot amb la Covid no veu parar de fer activitat. Faci fred, faci calor.
3: Exacte. Sí. Avui estava contenta perquè he vist la llum, perquè la nostra activitat comença a les 7. I dic, ostres, que bé, i feia bon dia, i perquè, clar, a l'hivern comença la classe a les 7 de la tarda, que és de nit. Però allà estem, vull dir, amb fred i amb foscor, però seguim a tope.
5: Doncs reivindicarem la franja horària d'estiu, sí, per poder practicar,
3: sí,
5: l'esport.
3: Sí, per favor.
4: Tu parlaves de la sortida del pantà de Vallfornells.
3: Sí.
4: El dia del pantà de Vallfornells vam aparcar els cotxes a 4 sota 0 i vam començar a caminar. Al cap d'una estona, sí, aviam...
3: I eren molts.
4: Sí, eren molts. Comences a caminar i tens fred. Però al cap d'una estoneta, quan vam arribar a la pujada de dalt, sí, vam haver de parar amb una corbata, doncs, els abrics. Val? Vull dir que... No, el cos escalfa quan camines, no hi ha problema.
5: I una altra cosa que voldria afegir, perquè jo sóc associada de l'entitat i em va fer il·lusió que en l'informe anual de l'entitat es va dir que l'augment que hi havia de socis aquest 2022 era en part per persones que estaven apuntades a l'activitat de marxa nòrdica i que finalment havien decidit fer-se socis de l'entitat, doncs primer perquè volen fer l'activitat i segona perquè han vist la resta d'activitats que es fan a la mateixa entitat.
3: Sí, sí, és correcte.
5: Doncs felicitats,
3: sí,
5: a l'equip per assolir aquest
3: repte,
5: augment,
3: no? Sí. D'augment de socis. Bueno, la veritat és que a veure, primer ho fem bé,
4: No. Són bons.
3: Bueno, però tenim moltes hores de treball i de feina i també d'il·lusió, perquè les coses quan se fan amb molta il·lusió generalment surten molt bé. I una altra cosa és que el Jordi em fa molt de cas, que jo sempre estic proposant coses i ells, vale.
4: Bueno, sí.
3: I entre el que ell s'inventa i el que jo m'invento, pues, i el que treballem i l'acolliment que ha fet l'Espluga Viva amb aquesta activitat, això és important també de dir-ho, doncs ha fet que proliferi la marxa, no?
5: Perquè, clar, tu arribes a l'Espluga Viva un bon dia, entres per la porta, fas, sí, una proposta...
4: Sí. Ara hi ha sòcia, també.
5: Sí. I te l'accepten. O sigui, tu...
3: Sí. Jo vaig dir hola. Sí. Sí, sí, vaig allà reunit.
4: Que vas així,
3: vaig explicar una cosa que crec que podria ser interessant per l'entitat i vaig proposar la marxa nòrdica i dic, i el que podem fer és un dissabte ho fem per tothom, un tastet. I a partir d'aquí, doncs, vam veure que podia tindre èxit. O sigui que...
5: Seria el que diem ara, una jornada de portes obertes.
3: Sí,
5: eh?
3: sí, correcte.
5: Per fer-ho. Doncs ara sí que gràcies a tots dos, a la Carme Cervera i al Jordi Sòria, i quan acabo els programes sempre poso una música de comiat. Així que m'agradaria que em diguéssiu alguna cançó que us agradaria que posés.
4: Jo crec que Caminem lluny.
3: Sí, del doctor Prats. Jo crec que estaria bé.
4: Seria una bona cançó.
5: Doncs vinga, molta marxa.
3: A tope.
4: Moltes gràcies. Vinga, fins ara.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. Avui tenim amb nosaltres a la Carolina Orgillés. Ens parlarà, doncs, el que fem amb les dones de la nostra vila. Ens parlarà de la seva infantesa, de com va arribar a Esplugues i com arriba la seva afició a l'escriptura. Tot això tot seguit. Sí.

0: Bon dia, Carol.
1: Bon dia, què tal?
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ens agrada tenir-vos perquè totes les dones d'Esplugues teniu moltes coses que explicar-nos.
1: Sí, i tant.
0: Digue'ns, tu ets de Barcelona, explica'ns una mica on vas néixer i la teva infantesa.
1: Doncs jo sóc filla del barri de Sants. Vaig néixer al carrer Miquel Àngel, de Norma Cini, un barri obrer, i bueno, en general tot el barri era un barri obrer, no? D'això que també el llibre que he presentat parla d'aquest barri, no? Bé, doncs jo, la meva mare em va tenir de molt gran, als 45 anys, i amb els meus germans portàvem 22 anys, i res, vaig estar visquent a Espluga, a Sants, fins que em vaig casar, i llavors el meu marit treballava aquí a Esplugues, i vam venir a viure aquí.
0: A quin any, aproximadament?
1: A l'any 72.
0: Per tant, coneixes una Esplugues diferent a la que tenim ara.
1: Oh, i tant diferent, i tant. Nosaltres vam venir aquí a viure, vam agafar un pis de lloguer al carrer Severo Ochoa, on ara hi ha el gimnàs, hi ha l'institut, que ens el va proporcionar la senyora Bosch, que era una administradora de tota la vida d'aquí.
0: La Mercè Bosch.
1: Ah, exacte.
0: Jo la recordo i he llogat un pis amb ella abans, ara ja fa uns anys que està morta, poder farà uns 8 o 9 anys.
1: Però, de fet, era la que s'encarregava de llogar els pisos de totes Esplugues.
0: Finques Bosch, al pont d'Esplugues, davant del Bar Catalunya.
1: Exacte. I al costat hi havia la carnisseria.
0: La carnisseria del senyor Antonio Servent.
1: Exacte.
0: Anem fent records d'Esplugues d'aquells anys.
1: De veritat és que estava tot molt canviat, perquè on ara hi ha l'institut i hi ha el Duet Esport, doncs tot allò, jo vivia allà davant, amb el número 6, amb aquest pis de lloguer, i tot allò era un descampat. I ara, doncs, ja veus en què s'ha convertit, no, tot allò?
0: Mira, on està l'entrada del pàrquing de la plaça Catalunya, que hi ha el passe de peatons, allà hi havia una caseta petita. No sé si tu la recordes, d'aquella època.
1: Això que vivia d'abans, no recordo. Només recordo una esplanada i que havien... Ja començaven a haver-hi bastants cotxes, I precisament hi havia una persona que no estava gaire bé, i quan arribava a casa encara estava pitjor i començava a posar voltes per allà, voltes i voltes, fins que baixava la seva senyora i el gran escàndol allà davant. D'això ho tinc bastant gravat. De fet, allà només hi vaig viure 2 anys. La meva filla va néixer el 73 i vam estar un parell d'anys, i després vam anar a viure on hi ha Correus. Allà hi vaig viure bastants anys, fins que va néixer el meu tercer fill, que llavors, per raons d'espai, vam canviar i vam anar a viure en un altre lloc. O sigui que he canviat amb la que hi ha ara, 4 vegades d'habitacle, però sempre Esplugues.
0: Quins records tens del carrer... Es diu Sant Miquel o Miquel Àngel?
1: Miquel Àngel.
0: Miquel Àngel, d'allà de Sants, que està molt a prop a la plaça de Sants, amb Joan Güell.
1: Joan Güell és l'església on em vaig casar, a la plaça Mantega. Doncs bueno, el meu carrer és, com deia el Serrat, era el meu carrer, no? Un carrer estret, fosc, però que era molt alegre, perquè en aquell temps saps que es podia sortir al carrer, les veïnes treien les cadires, feien xafardeig. Nosaltres podíem jugar sense tenir por de que passés cap cotxe. Hi havia un carreter, un senyor que tenia un carro, que de fet era el ric del carrer, perquè tenia terres, i llavors guardava el carro allà, no? I llavors tenia una neta de la meva edat, i anàvem amb jo, ella i un parell de nens més d'allà al mateix carrer, ens posàvem a sota del carro a explicar ventis. No sé si saps el que són les ventis?
0: No.
1: No. O sigui, quan explicaves una venti era una cosa de por, era una història, i nosaltres dèiem explicar ventis. Això, doncs, que tu ets molt més jove que jo, i aquesta paraula potser no l'ha sentida. Llavors ens posàvem allà sota del carro aquell, i mira, i allà jugàvem o explicàvem aquestes històries, i si eren de por, millor, perquè havia de ser de por. I ens les havíem d'inventar. I bé, després també recordo, doncs, quan era Sant Joan, que fèiem una foguera, no gaire gran perquè el carrer era molt estret, però els veïns ja amb les galledes preparades d'aigua per si hi havia algun contratemps. Recordo l'olor de sofre, l'olor del Mistos Garibaldis a la paret, les bengales. Un any que el meu pare es va cremar, vam haver d'anar d'urgències, bueno, van haver-hi d'anar ells, ensenyant una bengala, se li va petant, i bueno, tinc molt bons records. O sigui, de fet, jo, a Sants, es pot dir que cada 15 dies, per una cosa o per l'altra, i vaig a passejar. Perquè tota la meva infantesa i la meva joventut la vaig passar allà. Carretera de Sants fins a Plaça Espanya, del Plaça Espanya cap a baix. I allà també vaig passar el festeig.
0: Un barri de gent treballadora, lluitadora, en les lluites laborals, sindicals...
1: I tant.
0: I quan arribes aquí a Esplugues, a l'any 72, m'has dit?
1: Sí.
0: Allà a Sants és quan comencen realment totes les lluites, en aquella època,
1: bé,
0: en aquella dècada.
1: No, les lluites són anteriors. Bueno, de fet, lluites
0: sí,
1: ja n'hi ha hagut, però clar, ja estem parlant del moviment obrer, estem parlant del 1927, del 1930.
0: Sí, però em refereixo a la dècada dels 70, quan tu arribes i trobes un canvi de la vida associativa de Sants aquí a Esplugues, aquella dècada?
1: Bé, per mi és com si... Tot i que allò és un barri, aquí, quan vaig venir aquí, era com un poble. O sigui, jo recordo el carrer de l'Església sense asfaltar i el Carboner baixant a mà dreta, te'n recordes?
0: Sí.
1: I recordo que passaven cotxes i jo vaig fins i tot, perquè jo portava els nanos a l'escola, baixava per portar-los a la mainada i recordo que era horrorós perquè no, anaves amb les criatures així, passaven els cotxes i vaig enviar una carta a l'alcaldessa, bueno, no era l'alcaldessa d'ara, no era l'alcaldessa d'ara, no? Llavors, a l'Antoni Pérez, abans de l'Antoni Pérez no me'n recordo qui hi havia.
0: A l'Antoni Pérez, jo tampoc, mira, justament, però crec que el primer alcalde va estar molt poc temps, després va entrar l'Antoni Pérez, després el Lorenzo Palacín, i ja la Pilar
1: Díaz. Bueno, doncs devia ser l'anterior del Pérez, l'anterior. Però, ara no recordo com es deia.
0: Però va ser molt poquet, penso.
1: Doncs queixant-me, no? Doncs que aquell carrer, doncs, ja que no hauria de ser baixar-hi cotxes, i després amb els anys això, doncs, gràcies a Déu, cada dia és un dels carrers que més m'agrada d'Esplugues.
0: El carrer de l'Església, dos voreres, doble sentit de circulació, cotxes que pujaven i baixaven, ho dic perquè jo vaig anar a l'escola i dramàtic.
1: Ah, o sigui, ja ho veus, doncs, no?
0: Ho tinc molt present.
1: Sí.
0: I era com que... Et venien a buscar els pares amb el cotxe i tu baixaves caminant fins a la carretera i allà pujaves el cotxe perquè et donava temps de baixar caminant, arribaves abans que els cotxes.
1: I llavors també recordaràs que tot allò de la Maiola tot era un descampat, tampoc hi havia res.
0: Allà de petita jo anàvem a fer el berenar del dia de la truita.
1: La sardina, enterrar la sardina.
0: Exacte, enterrament de la sardina també.
1: Doncs sí. No, jo a Esplugues m'hi trobo molt bé, la veritat, sigui dita. Ara ha canviat moltíssim, eh? Sí. Perquè, clar, ara tenim una superpoblació i unes construccions constants que estan malmetent el paisatge, perquè tot allò que estan fent en el Pau, el Plan Caufec, allò és tremendo.
0: És que
1: no puc entendre que la gent hagi gastat diners per anar a viure allà. No puc entendre.
0: Quan estigui acabat i veieu com serà, ens estirarem dels cabells perquè faran dues torres gegants de centre, bueno, d'oficines.
1: Sí.
0: I això serà un caos.
1: O sigui que les persones que els hi venien a aquelles cases, com que veurien el mar, aquest mar no el veuran, perquè els hi han anat posant una casa de davant de l'altra, una casa davant de l'altra. Per tant, allò per mi és un desastre.
0: I a part del desastre urbanístic, en tema de mobilitat, doncs estarà molta estona per sortir del seu propi barri i la mobilitat es veurà molt afectada perquè hi ha molta gent de Sant Just i Sant Feliu que passa per la Miranda per anar a la part alta de Barcelona hi ha moltes caravanes a l'entrada i serà un caos absolut.
1: Jo ara tinc la sort que visc davant del tram i nosaltres per anar a Barcelona, el cotxe, ni agafar-lo ja. Fem el tram, després deixem a Ernest Lluc, agafes l'autobús, o sigui que ho tenia... Personalment, quan van inaugurar el tram, que em sembla que va ser l'abril del 2004, hi havia molta gent que no estava d'acord amb que hi hagués el tram aquí a Esplugues. Hi van haver manifestacions, etc. Però ara jo estic encantada, jo, i vés a l'hora que vulguis i va sempre ple. Per tant, la gent hi fa un ús, perquè, esclar, anar amb cotxe a Barcelona, doncs és horrorós. I amb aquest sistema, jo estic encantada amb el tram.
0: Has notat que ha baixat la mobilitat de vehicles a la carretera de Cornellà?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Oi que sí? Hi ha gent que m'ho diu, des que hi ha el tram no hi ha
1: sí,
0: tant
1: sí.
0: de trànsit.
1: És que no té color, vull dir, clar, si has d'anar, depèn de quin lloc has d'anar a treballar, potser sí que no et va bé, però està, de veritat és que està tot molt ben combinat, perquè tu baixes a Ernest Lluc, agafes ara la línia blava, et porta a l'altra banda de la ciutat, o te'n vas a la línia 1, te'n porta a l'altra banda. Jo penso que a nivell de mobilitat ho tenim tot molt ben muntat, o sigui, la gent que... Passa que hi ha gent que tampoc li agrada anar amb el servei públic, prefereix anar amb el seu cotxe, gastar benzina, contaminar, etc, etc, etc.
0: Ens entenem, Carol, ens entenem.
1: Molt bé.
0: Quan arribes aquí a Esplugues, doncs fas la teva vida familiar. Mm-hmm. Com arriba la teva implicació amb les entitats, perquè formes part de l'Associació de Dones Escriptores d'Esplugues? Com arriba aquesta afició teva a l'escriptura? I ara ja sí que parlem dels teus llibres.
1: Sí, bé, tardo encara, jo vaig arribar al 73, al 75 vaig tenir el segon fill, tenia la meva mare a casa malalta, llavors vull dir, els primers anys em vaig dedicar completament a la família, malgrat que jo sempre tenia la inquietud de quan pogués escampar la boira, que es diu, no? I llavors, doncs, quan ja els fills van ser més grans i vaig poder muntar-m'ho, doncs vaig començar a fer activitats. Per exemple, la primera que vaig fer, vaig anar al SIC i vaig fer 4 anys de català, allà a la Via Augusta, perquè els nanos anaven a una escola catalana, em començaven a demanar que els hi corregís això, i jo, no, com tu ho sabràs, a la meva edat el català no ens el van ensenyar. I llavors, doncs, vaig fer aquests 4 anys i després, a mica en mica, doncs, vaig anar fent altres activitats. També sóc modista. També sé cosir.
0: Molt bé. Dic molt bé perquè la meva mare era modista i jo sempre a casa he tingut fils pel passadís, pel menjador, per l'habitació de cosir. Sempre hi havia fils per tot arreu.
1: I jo, quan vivia a Sants, anava a casa de la senyora Maria, que tenia un quartet, i anàvem a aprendre, el que et deies, o anaves a estudiar o te n'anaves a aprendre a cosir en aquella època. A mi, en aquell moment, no m'agradava estudiar. I per la diferència d'edat que tenia la meva mare, tampoc em va obligar. Ja li anava bé que anés a aprendre de cosir. I llavors, doncs, vaig anar fent coses, vull dir, em vaig posar-me a tallar a patrons, a casa, vaig anar fent coses perquè jo només fer de mestressa de casa no m'interessava, no m'agrada. I tot i que m'agrada molt la casa, no? Bé, van passar els anys i llavors, doncs, vaig trobar amb un grup de noies que feien cursets d'escriptura, i com que escriure a mi m'ha agradat molt, he tingut bastanta inventiva, o sigui, matemàtiques no, però escriure sí, les lletres sí, doncs vaig començar a fer aquests cursos i em vaig animar i m'ho vaig passar molt bé, i de mica en mica, doncs, teníem una mestra que es deia la Mònica Cano, una professora excel·lent, molt exigent, i que a la seva manera de fer les classes era molt motivadora, no? Llavors, com vaig explicar també l'altre dia, doncs, ella deia, teniu... Bueno, era argentina, no us ho deia en castellà.
0: Jo vaig fer un any al taller amb vosaltres a la biblioteca.
1: Ara que ho recordo.
0: No me'n recordo de tu físicament, sí, haver compartit aquell curs, però sí que vaig estar-hi.
1: Però era ella? Vas anar amb la Mònica Cano?
0: Sí, amb la Mònica.
1: I llavors, vull dir, vaig començar en poc temps a poder desenvolupar una història, no? I llavors m'era fàcil, no m'era difícil. I en mica, doncs, vaig dir, vaig començar que vam fer un blog amb les companyes, i vam dir que cada setmana escriuríem un parell de línies amb aquell blog. I jo vaig començar amb una història. I llavors ella s'anava dient, i què més passarà? I a mesura que em van anar dient això, dic, per què no escric una novel·la? I així va ser. Amb constància, perquè clar, el que l'altre dia explicava, doncs, que no és el mateix treballar d'escriptora que ser una persona aficionada, no? Que pots escriure el rato que pots i no tot el dia, no tens una hora fixa que et lleves i dius ara m'hi asseuré i puc estar 4 hores tranquil·lament escrivint. No, aquest no era el meu cas, però la veritat és que sóc bastant tossuda i treballadora, les dues coses, i ho vaig acabar. I després, doncs ara, de fet, aquest primer llibre va ser el 2007, i ara aquest darrer el vaig presentar l'any passat, per Sant Jordi, ara s'ha fet una segona edició i estic contenta perquè estic rebent unes molt bones crítiques.
0: Doncs explica'ns de què van els teus llibres.
1: Bueno, el primer era una història d'una professora que estava una mica agobiada de viure a la ciutat. I surt una feina a Eller, a la Cerdanya, i decideix marxar cap allà. Allà es coneix amb un veterinari, aquí deixa la seva parella, que és periodista. El periodista se l'envia al Cairo, allà coneix amb una altra noia, és una mica un embolic, però em va sortir molt bé perquè era un llibre molt fresc. I aquest, doncs, parla d'una família, o sigui, comença, la història comença el 1914 i acaba el dia de l'entrada dels nacionals. O sigui, hi ha un ventall d'una família que a mesura que van passant els anys veiem tot el que els hi passen, totes les vicissituds que passen, de passar fam, de les guerres, de tot el que van trobant, de quan va haver-hi la Gran Guerra, que també s'hi troben, després quan hi va haver-hi la peste, bueno, totes les coses que van passar en aquell segle, i ells van passant totes aquestes coses tan, tan difícils d'anar passant, fins que, doncs, per acabar d'adobar, ja ve la guerra i a l'entrada dels nacionals la deixo aquí acabada.
0: Com et ve aquesta inspiració per aquestes novel·les, per aquests relats, aquestes dues parelles que se separen, que cadascú continua la seva vida, o aquest relat que expliques des del 1914 fins al 39?
1: No sé, jo, hi ha molta gent que diu que fan com una escaleta, que diuen, que es van enganxant. Jo sí, però també a mesura que vaig escrivint se'm van anar acudint coses. Per exemple, jo m'agrada molt la muntanya, i un dels llocs que més millor escric és quan tenim un petit, petit, petit apartament a la Molina. Llavors, quan estic allà, no sé per què, m'inspiro. L'altre dia que vam ser-hi, doncs no vaig agafar l'ordinador, però em va venir i dic, mira, ara m'ha vingut una cosa. Llavors vaig escriure 5 fulls de dinar 4 a mà i els tinc aquí per passar. O sigui, em van venint les idees. Després les vas corregint, però a mesura que vaig escrivint se'm va desenvolupant la imaginació i vaig inventant la història.
0: Primer ho fas a mà?
1: No sé, o sigui, primer ho havia fet, el primer llibre vaig començar-ho a mà, però ara que ja domino més l'ordinador, el que passa que això t'ho explico perquè no tenia l'ordinador i ho vaig fer a mà, però ja ho faig directament ara. Ara ja ho faig directament.
0: Quines tècniques us va ensenyar a la Mònica per poder desenvolupar relats?
1: Bé, és difícil això, perquè ella, per exemple, una de les coses que feia, millor treia un joc de cartes que tenia, unes cartes que hi havia una fada, un dimoni, una carreta, un ram de flors, i llavors ens el surt, com si anéssim a jugar cartes, n'agafàvem un cada una. I depèn del que ens sortia, havies d'escriure d'aquell tema.
0: De vegades ens passava unes notes amb unes frases i deia, desenvolupa una història amb això
1: també,
0: que et passa.
1: També, o sigui, podia fer ho feia de veritat de moltes maneres, sí. O que era lliure i tu fes el que vulgui. O avui parlarem, per exemple, d'un tema, doncs, que sigui de la dona, no? Del maltractament. O un altre dia de les dones, però del segle XVIII. I sempre hi havia una, o sigui, hi havia una dinàmica que sempre tenies ganes d'arribar a la classe aquesta, que fèiem dos cops a la setmana, la fèiem, i la veritat que era molt satisfactori. A més, també és important perquè llavors totes llegíem el relat, ens donava un temps, llegíem el relat, i sempre aprenies d'entre nosaltres, doncs ens anàvem, o millor ens corregíem, doncs a mi m'agrada això, a mi no m'agrada el que has fet allò, i sempre aprenies de tot. Era molt, molt interessant aquests cursos. Ara vaig fer-ne també un amb el Pau.
0: Sí, amb el Pau Murillo. Amb el Pau Murillo,
1: que ha posat que ell ho fa molt bé, però vull dir que jo, el que ell ha explicat, jo ja ho havia treballat amb la Mònica, fins a... ell ha anat a l'Ateneu, que a l'Ateneu es treballa molt bé, també és molt car, s'ha de dir, però les tècniques normalment sempre són les mateixes. que allà a l'Ateneu són molt, molt exigents i si no tens un nivell potser ja no entres, també podria ser, no? Jo no descarto que alguna vegada, si torno a fer un curset, el faci a l'Ateneu.
0: Molt bé. De les teves històries, perquè ens has explicat aquesta professora que se'n va a viure al Pirineu, t'has documentat amb alguns fets reals, amb l'altre llibre que has escrit, entre la Segona Guerra Mundial...
1: A veure, la primera, no és perquè aquests poblets els conec... el conec. Llavors, vull dir, vaig pensar, mira, aquest seria un bon escenari perquè aquesta professora hi anés. Però la resta la vaig anar, com que la Cerdanya me la conec, doncs també parlo de quan hi ha la Fira dels Cavalls, que això la fan. O sigui, són uns temes que jo els he viscut, no? O sigui, el que és el relat d'imaginació, del que veig jo, que si hi ha la neu, que les muntanyes nevades, que si hi ha els prats, que si estan peixant les vaques, totes aquestes coses les tinc tant aquí dins que llavors, vull dir, les vaig barrejant i em va sortint. I el tema del segon llibre és que jo ja feia molt de temps que tenia ganes d'escriure alguna cosa de les fàbriques tèxtils, que és el segon llibre, no? I llavors, vull dir, per què? Perquè jo a l'Espanya industrial hi tenia família que havia viscut, que havia treballat, i tota aquella problemàtica de la gent que anava a treballar a les 6 del matí fins a les 6 de la tarda, que arribaven a casa cansadíssims, les dones sobretot s'havien de posar a cuinar el dinar de l'endemà perquè no tenien més temps per fer-ho, s'havien de rentar la roba perquè no en tenien per canviar-se. Era una vida molt dura i llavors això, com que jo feia molt de temps que jo anava rumiant, també ho he escrit bastant, o sigui, bastant àgilment, que puguem dir, vull dir. Perquè és una cosa que jo la tenia dins i quan tens una cosa dins la pots expressar. Si estàs buida de dins no pots expressar res. No.
0: Correcte. De tots aquests records que ens estàs explicant, i ara vindria una altra part de l'entrevista, alguna olor que et vingui? Ja m'has dit abans l'olor de sofre? De les festes majors.
1: Si ara em fas dir una olor dels records, això ho acabo de pensar ara, eh? Seria l'olor del sotal.
0: Del sotal?
1: Sí. Saps el que és el sotal?
0: Per rentar la roba, no?
1: No, és per desinfectar.
0: Bueno, sí.
1: Perquè jo a Sants teníem un pati i la meva mare tenia gallines.
0: La meva també. Adeus. A Gràcia. Ah.
1: I llavors, per fer bona olor, agafava el sotal i era una olor que a mi m'encantava. O sigui, això m'acaba de venir ara.
0: A casa ho fèiem amb cal, si no recordo malament.
1: No, allò era sotal, era un líquid blanquinós, el barrejava.

0: plaça Espanya, però tinc un record d'això perquè la meva àvia ens portava pollets. Però no, com que la meva àvia era de Gràcia i els tiets tenien parada a la Boqueria, doncs sempre m'havia pensat que m'ho portaven de la Boqueria. Però és veritat, va haver-hi una època que portaven pollets.
1: Exacte. Posaven amb una capseta.
0: Sí, tens raó.
1: Amb uns foradets, sí. I nosaltres anàvem amb la meva mare, llavors agafàvem un parell i llavors els criàvem. I els matàvem, no? Els matava la meva mare, no? Amb la pena, que llavors jo plorava. També havíem tingut ànecs, ara que hi penso. Els ànecs, jo agafava fang del terra, li posava una mica d'enciam i els hi donava com si fos un entrepà als ànecs. Ara tot això m'està venint de records, vull dir, no ho tenia ni pensat, m'està venint al cap.
0: I un menjar que t'agradi?
1: L'arròs, m'encanta.
0: De qualsevol manera?
1: M'agrada més de peix que de carn, no? I també m'agrada molt la sopa de rap.
0: Mira, era una olor, un menjar, un record, ens has dit molts records, un viatge que hagis fet i que... inoblidable, al cor.
1: Que l'hagi fet ja?
0: Que ja l'hagis fet.
1: Egipte.
0: Sí?
1: Egipte era el meu... Sí, m'agrada molt llegir sobre aquest tema i era el somni de la meva vida, no? I quan feia els 25 anys de casats amb el meu marit, havíem donat una paga i senyal per fer-lo. I just aquell temps va haver-hi un atemptat. I ens van tornar els diners. I quan van passar uns quants anys, hi vàrem anar. I vaig plorar i tot. Quan vaig arribar al Cairo i vaig veure les piràmides, és que és una cosa... impressionant. I ens ho vam passar molt bé. Vam fer un creuer pel Nil, vam trobar una colla molt maca, que també era d'aquí a Barcelona, i ens ho vam passar molt bé. No em faria res tornar-hi, el que passa que sóc bastant poruga, i ara no veig que les coses estiguin perquè hi tornis a anar. Perquè just quan nosaltres ho vam ser, al cap de 15 dies, va haver-hi un atemptat al temple de la Khatxetsup, que està dins d'un lloc que queda ensotelat, i els van acorralar allà els turistes i va haver-hi una matança. Rep, havien passat 2 o 3 setmanes. Sí, va ser tremendo. Vull dir, això és el destí de les persones, no? Vull dir, el meu pare sempre deia que quan una persona neix ja té el seu destí gravat. Doncs això sí, perquè mira que ens podia haver passat a nosaltres, no? O a altres persones. I és un viatge que, de veritat, és que no em faria res tornar-hi, però em fa por, ara em fa por.
0: Et anava a demanar quin viatge t'agradaria fer que encara no has fet, però poder repetiries a Egipte.
1: Ara,
0: un que no hagis fet.
1: Un que no hagi fet. N'hi ha molts que no n'he fet, no?
0: Clar.
1: Però m'agradaria molt anar a Austràlia. Però està molt lluny, em fa molta por l'avió.
0: Fa por l'avió?
1: Sí. Em costa molt estar a l'avió. Estic molt... Ja sé que et mira. Vull dir, igual pot passar qualsevol cosa anant amb cotxe, sortint per aquí i caure per les escales. Però no m'agraden els llocs tancats. Tinc una mica de claustrofòbia. Llavors, quan vaig amb avió, doncs ho passo molt malament. Si són 2 o 3 hores, m'hi vaig aguantant, però clar, anar-te'n a Austràlia ja són més hores, no?
0: Una cançó que t'agradi, que t'acompanyi. Sempre hi ha cançons que ens acompanyen al llarg de la nostra vida. Digue'm una cançó.
1: A veure, si anem de fa molts anys, te'n diré dues, una és de més actual i una més antiga. Se llama Maria, de Pino Donaggio. I si anem més cap aquí, m'agrada molt Laura, de Lluís Llach. I també m'agrada Vestida de Llum, de la Sílvia Pérez Cruz. També m'agrada molt.
0: Una persona amb la que t'agradaria parlar i tenir una conversa íntima, a sola, sense ningú més.
1: Doncs això ho tinc claríssim, la Pilar Rahola.
0: Per quin motiu?
1: Doncs perquè és una dona valenta i ha parlat quan no es podia parlar, potser a vegades ha parlat massa, i per això crec que ara està com una mica apartada dels mitjans de comunicació, perquè alguna cosa haurà passat. Per això m'agradaria parlar amb ella i preguntar-li què ha passat, perquè ara no estigui amb les tertúlies i no surti. A part, també m'agrada com a escritora, vull dir, també he llegit diversos llibres d'ella i també m'agrada moltíssim.
0: I ara ja per acabar, el que em vulguis dir que no t'hagi preguntat o que no hagi sortit a l'entrevista.
1: Jo penso que ha sigut una entrevista bastant completa, no? M'has preguntat de tot, ja no sé què més dir-te. Si vols fer-me alguna altra més, però ara, vull dir, jo penso que tot, m'has preguntat de tot. Mira, el que podíem parlar és això, que l'altre dia no, que t'he dit que no ho vaig poder parlar.
0: Quan,
1: del problema que hi ha quan has d'editar un llibre.
0: Perdona, la Carol, quan diu...

0: L'altre dia és que vam fer a la ràdio un debat d'escriptors i escriptores d'Esplugues i aleshores ella fa referència al debat que us convidem a que busqueu a la carta a la nostra pàgina web aquest debat que vam mantenir, no sé si éreu ben bé 12 o 14 persones sí, diferents, eh?
1: Sí, només.
0: Doncs parla'ns de les dificultats d'editar un llibre.
1: Bé, jo aquests dos llibres me'ls he costejat jo. De tant en tant, bueno, no sé si és cada any, al Pla de la Catedral fan una fira d'editors. I en el primer llibre me'n vaig anar allà a tafanejar. I me'n vaig anar a l'editorial Pagès, que és una bastant anomenada. I hi havia unes persones allà a l'estant, i li vaig dir, mira, que havia fet un llibre, que m'agradaria que... I em va dir, sí, porta'l, però fins d'aquí 2 anys no el llegirem. De la gent que hi va, que li mira llibres. I jo vaig pensar, d'aquí 2 anys vés a saber on estaré. Per tant, és com hem fet com un autorregal, tant una vegada com l'altra.
0: Un viatge.
1: Exacte.
0: És el teu viatge.
1: Exacte. I aquest segon, igual. Ara estic pensant, perquè aquest ja ho tinc tot, a mi, a títol de curiositat, enviar-lo dient que ja ho tinc tot, que només se l'han de llegir. Potser en un altre editorial. Això potser ho faré. Però vaja, jo escriure per mi ha sigut un plaer i una necessitat, perquè quan em poso a escriure, doncs me n'oblido d'altres coses. Per tant, és com una teràpia escriure. I no és amb ànims de lucrar-me amb el que jo, al revés, sempre surts perdent, vull dir. L'altre dia, ara no recordo el nom, però si es busques per internet, és un escriptor noruec que ha venut 5 milions de llibres de novel·la negra.
0: Autoeditant-se?
1: No.
0: Ah, val.
1: No. 5 milions.
0: Vull dir,
1: aquestes persones sí que poden viure d'això, però amb la quantitat de gent que escriu bé i no està reconeguda, perquè, a veure, això també és un negoci. O sigui, hi ha molta gent que escriu molt bé i passa desapercebuda. Mentre que altres han guanyat premis, tu ho llegeixes i dius... Bé, està bé, però per mi no és perquè guanyi un premi. O m'agrada més l'altre, no? I ja està. És això el que et volia dir.
0: L'autoedició, tu vas haver d'editar tu, compaginar tu, aportar-ho a una empremta,
1: buscar-te una empremta... No, ho vaig portar. Jo l'únic que he fet dels dos és la portada. Vaig fer el que jo volia, per exemple, en aquest cas, és una nena amb un teler, perquè les nenes anaven a treballar als 9 i als 10 anys, i després unes xamanelles. Llavors, ho vaig fer un copiar i pegar, i llavors l'editor m'ho va acabar de muntar, junt amb la meva neta, que la meva neta està fent estudis literaris, que ja està acabant ara, i l'editor em va fer un esbós, i em va dir, iaia, això està passat de moda. Dic, dona, posem el que jo t'he donat, munta'l tu. I llavors al llibre he posat el nom de la meva neta, com també. I amb l'altre també un copiar i pegar vaig fer. I llavors vaig anar amb un... Bueno, el primer me va fer la Laura, la que han tancat ara de la...
0: La Laura Sant Agustín de NB Comunicacions.
1: Exacte, m'ho van fer allà. Però aquest darrer he anat amb uns editors, bueno, amb uns impressors que estan dins de Can Batlló. Coneixes Can Batlló? És una fàbrica, que havia sigut una fàbrica tèxtil, i ara dins hi ha petites empreses petitetes, i aquesta és una castellà, va ser la casualitat, perquè jo en el llibre parlo de Can Batlló, i quan em van donar l'adreça em vaig trobar que era allà, que es diu Descontrol. I llavors allà vaig portar, el que més m'ha costat ha sigut la correcció. La correcció és un pal. Però bé, volia que sortís bé, i penso que sí. Pues ha sigut un plaer estar aquí, no havia estat mai, i tu ets una persona molt agradable també.
0: I per tant, t'emplaço una abraçada per tu i totes aquestes dones de la nostra vila que amb la vostra creativitat, amb el vostre esforç, feu que tinguem una ciutat viva. Gràcies.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.

Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, els seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.

0: Avui seguim coneixent els nostres veïns de l'Avenç, una de les entitats amb qui compartim espai és la penya barcelonista. Tenim amb nosaltres en Gaietà Faura, president d'aquesta penya.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Benvingut a Esplugues FM.
1: Gràcies.
0: Explica'ns qui hi ha al darrere d'aquesta penya barcelonista d'aquí de l'Avenç.
1: Mira, la penya es va fundar l'any 84 i el que va començar va ser una sèrie de gent que els unia els colors del Barça per fer desplaçaments i trobades, i nosaltres el que fem ara és juntar gent aquí en una sala que ens deixa l'Avenç, la Pau Pujol, i cada dia partit obrim la sala, s'ajunten 70-80 persones a veure el partit, i la idea pues, és fer pues, això, alguna calçotada, fem dinars, algun desplaçament junt amb la Federació de Penyes, a la qual també pertany, i bueno, intentar que això no s'acabi, perquè costa molt. La gent es va fent gran i la gent jove costa molt que vingui amb nosaltres, que és una de les feines que volem fer, portar gent jove.
0: Què es podria fer perquè la gent jove vingui?
1: Jo animo els avis i els pares a que els apuntin, que els facin socis. La quota són 20 euros l'any. Estem mirant de, pels nens més joves, fer una quota més minsa, i que vinguin, que vegin l'ambient, que estiguin amb nosaltres, i si va venint gent jove, amb gent jove s'ajuntarà. Si només venen dos o tres, amb la gent gran no estaran mai a gust. Si els van portant, doncs benvinguts són. I si els venen acompanyats, tampoc els impedirem l'entrada. Vull dir que si venen els avis amb els seus nets a veure el futbol, doncs benvinguts.
0: Clar, diverses generacions juntes compartint.
1: Clar, jo a mi m'agrada el Barça perquè jo de petit el meu pare m'hi portava, i jo amb el meu pare he compartit, i encara tinc la sort de tindre'l, i compartim encara moltes estones de futbol, i parlem de futbol i d'altres coses també, no? Però és una cosa que ho recordo sempre, de ben petit ja m'hi portava. Llavors jo...
0: Perquè tu ets soci d'aquesta penya des de molt petit.
1: Quan es va fundar, el meu pare, que és soci de quasi totes les coses que hi ha aquí a Esplugues, m'hi va apuntar, i em sembla que tinc el carnet número 14 o així, soc des de la fundació de la penya. Venia poc, no sabia moltes coses de les que feien, també era jove i sempre he anat al camp des de que vaig començar a treballar, vaig treure el carnet, però arrel de jubilar-me pues, em van proposar, perquè s'estaven fent eleccions i volia fer, vaig buscar una sèrie d'amics, perquè som amics, per posar la junta i mirem de fer coses i passar-nos-ho bé a la vegada.
0: Perquè tu, veure el partit del Barça o viure el partit del Barça no és el mateix amb penya que sense penya, imagino.
1: És diferent. Al camp estàs rodejat d'una sèrie de persones que coneixes, que hi veus un cop, i a la penya ho vius més intensament. Quan estàs aquí, vull dir, la gent... Al camp sí, però no estàs amb gent coneguda. Vull dir, estàs amb gent que veus, bueno, de tant en quant.
0: Hi ha molts desacords o no? Al final tot s'acaba solucionant. És a dir, hi ha diferents punts de vista a la vegada. Home, quan hi ha una jugada que no és la que hauria de ser?
1: Sempre. El futbol tothom en sap. I llavors tothom diu la seva, com que és molt fàcil opinar, pues, però bueno, mirem al final d'arribar, el que volem és que guanyi el Barça.
0: I passar-ho bé.
1: I passar-ho bé, sí, sí, sí.
0: Tota la història aquesta que m'explicaves, que amb tants anys doncs, dona per molt, teniu dos llibres sí. On s'explica doncs, una mica de tot, no? Explica'ns una mica qui l'ha fet. I...
1: Tenim la sort de tindre la junta des de fa molts anys, en Lluís Carceller, que viu al futbol, li agrada molt, però a més és una persona molt culta, està implicada en moltes coses, i va fer pel 25 aniversari, sembla que era el 25 o el 15, no me'n recordo ara, va fer un llibre, i ara tenia per el 25, ara sí que me'n recordo, pel 25 tenia programat fer el segon llibre, però no hi havia diners per poder editar. Quan jo vaig entrar, com que ens coneixem de fa molts anys, i vaig prometre que miraríem de tirar endavant el projecte, i al final el vam poder treure i va sortir molt bé, molt bé. Qui estigui interessat, que passi per la penya i li podem vendre, i els socis és gratis per ells.
0: I què s'explica en aquest llibre? Què hi podem trobar?
1: Història de la penya...
0: imatges, imagino.
1: I molta fotografia, sí. Ho ha lligat amb les Champions que ha guanyat el Barça, amb història de l'Avenç i amb història d'Esplugues. És una mica un recopilatori d'aquests anys.
0: Llavors, per posar-se en contacte amb vosaltres, com ho ha de fer? Tant si vol dir la seva en Aviam. Aquest documental, com si vol fer-se soci?
1: Sí, nosaltres tenim un correu electrònic que no sé qui el va aconseguir, però està molt bé, que és penyabarcelonista@gmail.com, i si no, també que es posin en contacte amb l'Avenç, i l'Avenç els donarà els nostres telèfons perquè si estan interessats en alguna cosa doncs es posin en contacte amb nosaltres.
0: Doncs també deixo els micròfons perquè facis aquesta crida a la gent jove o no tan jove que potser no us coneix i que vol formar part? A veure, què els hi diries perquè vinguessin a la penya?
1: Aviam, si la gent està interessada a poder veure el futbol en companyia, s'està sol a casa, sí, s'està molt bé i còmode, però aquí pues, pots gaudir de moments de...
0: Fer amics.
1: Sí, eh? I a vegades passa electricitat. Quan ja, sí, perquè quan passa... Quan hi ha partits molt trebats o eliminatòries molt dures, quan la passes, l'emoció es dispara. L'emoció es dispara. I aquí hem celebrat algun títol, sempre que podem i ho preveïm, doncs posem cava, posem beguda, i mirem de celebrar-ho. Sempre. I,
0: bueno, és millor en companyia.
1: Sí.
0: I una curiositat, feu travesses o no?
1: No. Jo crec que el món de les travesses ha quedat una mica desfasat. Ara sí? Ja no conec molt poca gent que faci...
0: Juguen per internet, aquestes coses.
1: Sí, aquestes coses,
0: no?
1: Aquestes coses jo crec que... A mi no m'agrada, però crec que...
0: Però fer una travessa així en comú...
1: No.
0: Seria complicat, potser, no? De poder triar...
1: Sí, els 14 resultats, els 15 ara, pren el 15 que en diuen, seria complicat, sí, perquè tothom té... El que sí que fem és, amb el grup de la Junta, fem porres, moltes porres i tal, i hi ha molt...
0: Moviment.
1: Sí.
0: Doncs moltes gràcies per haver vingut avui a Esplugues FM, per estar amb nosaltres, per explicar-nos una mica qui sou.
1: Gràcies a vosaltres i fins aviat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment

0: i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 7 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui, en el nostre espai d'entrevistes, una sorpresa per molts de nosaltres i per mi també. Parlarem de moltes coses. De l'Escola Nazaret, parlarem d'Esplugues, de pintura, de cinema, de música, d'art en general. Es pot dir que si tinguéssim un piano, tocarem totes les tecles del piano, perquè tenim aquí una persona creadora en tots els àmbits. Ell es diu Àlex Agüera Pizarro.

0: Bon dia, Àlex.
1: Bon dia. Un plaer estar aquí amb tu.
0: Gràcies a tu. Molt benvingut a Esplugues FM, perquè realment tenir una persona com tu als nostres estudis és un luxe. I ara els nostres oients ho aniran descobrint mica en mica, perquè no us ho penso explicar tot al principi. Àlex, ets d'aquí d'Esplugues, del barri del Centre, has estudiat a l'escola Natzaret i a partir d'aquí també vas fer ràdio a Ràdio Estudis Esplugues, l'antiga ràdio d'aquí de l'Avent Centre Cultural. Explica'ns una mica com comences a fer ràdio.
1: Bueno, pues no recordo molt bé el per què, però tinc com un pensament que em porta a dir que un dels meus millors amics estaven fent, no sé si era un crèdit de síntesi o era algo que teníem que, bueno, fer un treball i agafar informació, no?, d'algo. I jo recordo que el meu amic estava fent algo que era de periodisme i tal, perquè després ell va ser periodista i tot això, i el seu pare treballava en un locutor d'aquí a d'Esplugues. Llavors un dia ens va dir: pues veniu un dia i així coneixeu tot el món de la ràdio, veieu com es fa un programa i tot això. I vam anar una tarda, que recordo que es pujava unes escales super, super llargues i super empinades. Al final era com pujar el desvan de los Goonies, saps?
0: Més o menys, perquè jo també vaig estar a principis de Ràdio Estudi Esplugues, i era on s'entra ara per secretaria, hi ha una escala estreta molt alta que ara va parar a la sala del teatre d'aquí de l'Avent Centre Cultural, però quan arribaves a dalt hi havia com una porta petita a la dreta i entraves a la ràdio.
1: I això, i tenies que pujar una escala, però per mi era una cosa fantàstica, perquè era una ràdio artística, no era una ràdio que tot estava a la mà i tot això.
0: I tan artística. Jo sóc una de les que va posar suro a les parets d'aquella època.
1: Pues això, i bueno, pues vam anar un dia, ens va convidar a passar una estona amb ell, i el programa era pues així molt d'actualitat, de música, de coses així. I jo crec que l'home ens va veure que ens ho vam passar tan bé que ens convidava una vegada al mes i ens deia: veniu i tal. I llavors ell parlava amb gent que coneixia por ahí, i el dia que veníem nosaltres, com ell sabia pues, que estàvem a l'època del cole i tot això, i en aquella època encara s'escoltava ràdio perquè no havia internet, en el que jo estic parlant no havia, o si havia, estava començant, però no estava ni Messenger ni res d'això. Pues ell utilitzava, diguéssim, pues tota la gent que de l'escola nostra, que pues ens escoltava, i així pues tenia molta audiència. I parlava amb gent i potser aconseguia unes entrades gratis per anar al cinema o alguna cosa així. I en el programa pues feia un sorteig i els amics trucaven i no sé què. I era com una cosa molt divertida, perquè en aquella època havia un programa molt famós que es deia El que més trenca, en Oriol Carrió, que pues que la gent de la meva edat per la nit, en comptes de parlar en el mòbil per WhatsApp, escoltava El que més trenca.
0: Això no sé si és el que t'impulsa a estudiar audiovisuals, enginyeria d'àudio, després també fas uns màsters en tot el tema d'àudio. Aquest cuquet de la ràdio t'obre aquesta possibilitat?
1: Bueno, en aquella època estava ja una mica, diguem, experimentant, pues, això, com jove, el que t'agrada, el que no. I jo sabia que, per exemple, qualsevol cosa que estava relacionada amb l'audiovisual o en l'art, no em costava res passar temps fent això, no? I això pues ja em donava una pista del que m'agradava, per lo menos. No sabia si em dedicaria, que avui en dia tinc la sort que em dedico, però en aquella època pues, almenys sabia que m'agradava. Llavors, jo sempre he nascut amb molta curiositat artística. De petit ja pintava, ja pues, feia tot el que m'agradava ja era relacionat en crear coses. Anava a casa a la torre del meu avi i construïa una cabanya. Per les tardes pues, pintava. No passava gaire més temps fent altres coses. No jugava massa a la consola, per exemple. Tot m'agradava això, crear. Potser feia una estàtua de barro o el que sigui, i tot estava relacionat. Llavors vaig tindre la sort que els meus tiets, Pizarro, tenien una orquestra de música que es deien Els Bebès, que en la seva època van fer molts concerts per aquí a Esplugues, Canvi d'Alet, Hospitalet i tot això, que en aquella època, que estic parlant, tindre una banda de música era com quasi ser els Beatles, quasi ben bé, no? Perquè no era com ara, no? Que, de fet, ells sempre expliquen que van tenir una reunió amb els pares per dir-los que volien ser músics. Això en aquella època era com... O sigui, era una cosa de boixos, no? Eren superoberts de ment en aquest aspecte. Després...
0: Molt. Perquè els teus tiets deuen tenir, dels que feien el grup musical, uns 65 anys aproximadament.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Així que, pues això, jo vaig néixer en aquest ambient, i el tema artístic no era una cosa difícil dintre de la meva família, perquè ja s'havia fet, no s'havia aconseguit fer a nivell potser com he arribat jo, però sí que era una forma fàcil. Llavors vaig començar molt a la música, anava a tocar amb ells, el meu tiet m'ensenyava bateria, l'altre m'ensenyava guitarra, un li agradava molt la música més rock, no? més Beatles, Rollins, Led Zeppelin i tot això, i l'altre li agradava més tot el més, una mica més rumbeo, no? Més Medina Zara, no sé, Los Chichos, tot això, no? Una mica. Llavors vaig créixer una mica en aquest nutrir-me d'uns i els altres. Llavors va vindre la meva adolescència i...
0: Perdona, tot això com has explicat és abans de l'adolescència?
1: Sí, sí, clar, tot això...
0: Anem fent.
1: Vale.
0: Anem explicant.
1: No sé què vols que t'expliqui. Vaig començar a tocar la guitarra, diguéssim, en un dels meus tiets, en l'altre la bateria... ja vaig començar a fer els meus pinitos en el món de la música. Ja composava les meves... primeres cançons, que eren molt cutres i tal, no? Te pots imaginar, no? I tenia un piano Casio, també d'aquests Casiotone, dels d'abans, i ells em portaven una partitura, perquè abans aconseguir una partitura també era difícil, no? Que no és com ara, el teu tiet se baixa una partitura d'internet, això no té ni valor, no? Però quan el meu tiet me portava una partitura, potser anava a Barcelona a buscar un llibre.
0: Saps a la Beethoven?
1: Per exemple, sí, o sigui, i tenia tot aquest valor. I vaig començar una mica així, pintura, anava aquí en el Xavier.
0: El Xavier Ribó?
1: El Xavier, sí, ja.
0: Ah,
1: aquí a la...
0: Al cercle artístic?
1: Sí, després, recorda'm que t'expliqui una cosa del Xavier relacionat amb el cinema, quan arribem al... Perquè és molt important. I és d'actualitat d'una cosa que passarà... Després te l'explico. I vaig començar música, en el Xavier anava aquí a pintura i venia gent i es ficava així en les poses i pintàvem i tot això, i avui en dia jo sóc del Cercle d'Artistes d'Esplugues, que el Xavier és el president, i que seguim en contacte i fem moltes coses, i a ell li agrada molt tot el que faig, i a mi m'agrada molt el que fa ell.
0: Ara et tallo, però seguirem. Ara que estem amb el Cercle Artístic, hi ha classes de pintura que tu actualment encara hi estàs assistint.
1: Sí, però jo vaig a pintura en la Carmen Soler, que està al costat del Robert Brilles,
0: sí.
1: Però no vaig en el Xavier, perquè el Xavier s'ha jubilat.
0: Sí. Sí. Però la teva vessant artística continua amb aquestes classes que actualment encara estàs fent.
1: Sí, sí, sí.
0: I també participes amb el Cercle Artístic, que si no recordo malament, el darrer diumenge de mes feu l'exposició
1: al
0: passeig peatonal d'Àngel Guimarà.
1: Jo no els poso perquè estic una mica liat. Jo poso els meus quadres a les meves pel·lis.
0: Està molt liat, perquè ara estem encaravant aquesta entrevista perquè demà passat se'n va cap a Madrid. I ara parlarem de tots els teus viatges, les teves produccions artístiques que van, com dic, des de la música... videoclips, ves explicant.
1: On m'havia quedat? Llavors va despertar una mica i vaig començar més a la música, no? Diguéssim, Pues vaig estudiar la carrera d'enginyeria d'àudio i vaig tenir un estudi de gravació on vaig gravar molts discos. També vaig ser l'únic de la meva promoció que va estar un any treballant en el meu profe, que era un pedazo de productor, i vam gravar un disc de la Nena de Conte, del Bumburi, i jo estava allà de segon de l'estudi. I bueno, pues això, vaig tenir el meu estudi, vaig gravar molts grups, jo també era músic i anava por ahí en bandes, vaig ser taloner de Patti Smith al Festival de Pedralbes, i va ser pues, l'hòstia tocar allà, i un dia pues, em van trucar un conegut meu per fer de jefe de so en una peli. I, bueno, pues això no ho tenia jo pensat, però sempre dic que el cine m'ha estat buscant, a mi a la vida m'ha estat buscant. Jo crec que em va trobar en el moment on jo ja estava més preparat, no? Per què m'ha estat buscant? Perquè el meu pare, per exemple, no era artista, com tot això que estem dient, però li encantava el cine. Jo quan era petit veia pel·lis amb ell, però... Cada cap de setmana anàvem al videoclub, ell jugava una peli i jo una altra per mi, i aquella època anar a un videoclub era la hòstia, era quasi com entrar en un museu i agafar una obra d'art, o sigui, no com ara que Netflix i ja t'avorreixes i no saps ni què agafar. I bueno, doncs això, em van trucar per fer la peli, i quan vaig arribar a fer la peli vaig dir, això és el que vull fer jo. Per què? Però com direcció, no? Jo volia, vaig dir, la direcció és el meu.
0: No com a so, sinó com a director.
1: Exacte. Perquè...
0: I comences aquí la teva carrera de direcció.
1: Sí, aquí va començar, vaig acabar aquesta pel·li. Aquesta pel·li va tindre 18 milions de reproduccions a YouTube i no sé quants premis, perquè és una pel·li que es diu Género, i pues, anava això de violència de género, no? I bueno, pues, va estar molt guai. I jo vaig dir, hòstia, pues, això és el que a mi m'agrada, perquè... tota la creativitat aquesta que tinc, diguéssim, com que la puc utilitzar dintre del cine, perquè puc escriure la història, puc dirigir-la, puc editar-la, puc fer la música, puc bueno, el disseny gràfic, tot, no? Si vull, a vegades no ho faig perquè vull delegar també, però en aquell moment em donava totes les eines per saciar-me molt més. I ahir vaig començar, vaig dir... Cada vegada, sense adonar-me compte, vaig començar a deixar una mica de banda l'estudi, que ja no vaig... seguia gravant, però ja no amb la mateixa il·lusió que abans. I a poc a poc pues, vaig començar i em vaig fotre a estudiar cine. I llavors pues, vaig fer un curt amb molts pocs medis en un festival de Barcelona molt interessant que el segueixen fent, i era molt xulo perquè tu t'apuntaves i es feia el Nadal. Tu t'apuntaves i et donaven 5 dies i et donaven una paraula clau i dues localitzacions, i en 5 dies tu tenies que gravar, inventar-te la història, gravar-ho, editar-ho i entregar-ho, i en 5 dies... I era el festival.
0: Els reptes que a tu t'agraden, la creativitat express.
1: Exacte, sí, creativitat express, exacte. Llavors ens vam apuntar i hi havia, no sé, 50 o 60 equips, o sigui, una barbaritat. I vam fer un curt que es deia Le Petit Patrick, que estava molt xulo, perquè, ara no recordo molt bé, però ens va tocar al centre de les Arenes, al centre comercial de les Arenes. I ens vam inventar una història com que un home se suïcidava i entrava a un món on tenia que anar a trobar el seu nou cos, no? I tot el centre de les Arenes pues, el vam utilitzar com si fossin tots els morts que estan buscant el seu nou cos, no? I crec que la paraula que ens va tocar era la burocràcia o alguna cosa així, i el que vam fer és que l'home que anava buscant el seu nou cos pues, anava de ventanilla a ventanilla, com moltes vegades ens fan fer, no? A la nostra societat. I bueno, pues això pues, va agradar molt i van guanyar el premi del millor curt d'això. I jo vaig dir, hòstia, mira, he fet la hòstia de coses a la música, m'ho he passat de conya i tal, però mai he tingut un reconeixement o un premi, a més, a nivell personal sí, no? Com això de la Pat i moltes més altres coses que he fet, però... I vaig dir, hòstia, pues, si la vida té de limones, pues, Haz limonades, no? I vaig seguir. I igual que la música no mai he tingut com aquest... Això que parlàvem tu i jo abans quan he arribat, que em parlaves de que a vegades n'hi ha gent que fa sí en un segon i comença la ràdio i en menys d'un any està una ràdio important perquè, bueno, pues, és el seu camí, potser, no? Pues això em va passant a mi en el cine. També em vaig donar compte que me motivava molt més i vaig, pues, això, començar a fer i a fer i a fer. I bueno, pues vaig començar a fer en dos discogràfiques moltíssims videoclips. He fet videoclips, pues, a La Pegatina, a Jere, a Henry Méndez, a La Su, a Éxtasis, a, no sé, a Juan Maya, que és també superconegut, i molts que se m'olviden, els Sobraos, els Banis, bueno, molta gent que ara mateix i me mataran si m'escolten, perquè en tots guardo una bonita amistat i bueno.
0: També, digues.
1: I bueno, pues això em va... Pues vaig rodar moltíssim, sense parar, però jo tenia la meva passió cine, no? El videoclip també m'encanta i potser... Sí que és veritat que estic una mica a la zona de confort, perquè és, pues, com tinc la part musical i la part del cinema, pues, m'ajunta i a sobre, pues, he vist a saco de videoclips. I bueno, però jo al cine, pues, sempre va ser... És el camí on segueixo mirant, que m'agradaria, si puc, dintre d'uns anys, solament fer cine. Però bueno, ara mateix compagino les dues coses... I vaig dir, bueno, pues venga, a estudiar cine. Vaig estudiar la cine i després vaig fer un màster de direcció en el director Lluís Quílez, que va fer una pel·li a l'època de la pandèmia que es diu Bajo Cero, que està a Netflix, que és una pel·li que s'agresta en un furgó, que està en el Javier Gutiérrez i el Carra, i és una super mega pel·lícula, que va ser trending topic de Netflix... a Amèrica i tot durant quasi ben bé un any, o sigui, és una pel·li espanyola, o sigui, pues en aquest Lluís Quílez vaig estar estudiant, pues, moltíssim temps. Després vaig fer també un altre màster amb ell a la productora Rodar i Rodar, que és la productora de l'Orfanato, de la pel·li d'Orfanato, i vaig fer, pues, un màster de guió. Bueno, a tot això vaig fer un altre curt, que és on vaig fer molts curts, però jo a la meva ànima em deia que em tocava fer ja un curt on jo me mostressi ja a nivell professional, diguéssim, d'aquest soc jo, no? I anar a festivals grans i tot això. I llavors, pues, vaig fer el curt que es diu De Harir, que és un curt que ha estat seleccionat a 30 festivals internacionals i nacionals, que te puc destacar, pues, el FICAP d'Argentina, a la Universitat de Georgia dels Estats Units, i el Mostres Curtes Noies, que és un festival qualificador de Goya d'aquí d'Espanya. Després vaig guanyar també el premi de la Universitat d'Elx, i bueno, i molts i altres premis una miqueta més petits, però bueno, que, pues, és un curt que ha funcionat molt bé. I bueno, pues... treballant en tot això, pues, em van oferir fer un llargmetratge que, ja, pues, que ja estava una mica com preparat, no? Després d'aquest curt, i això és el que vinc a parlar avui, pues, Madrugades de Hielo.
0: Doncs parlem.
1: Pues,
0: Què és aquesta pel·lícula? De què? Explica'ns.
1: Pues Madrugades de Hielo és una història de tornar a començar, no? D'aquelles històries que a vegades en la vida estem una mica col·lapsats de la nostra vida i no ens donem aquesta oportunitat de dir, per què no la canviem, no? O sea, per què hem d'aguantar, no? També el que diuen les nostres famílies o no, o sí. I, bueno, pues la història és d'un escriptor que perd la seva dona recentment i, pues, canvia el xip de la seva vida i se'n va a viure a un poble nou, perdut a la muntanya, i té que, com a premissa, té que escriure, està escrivint les memòries de la seva vida. I llavors, pues, bueno, arriba al poble i coneix una nova dona i allà comença, pues, una mica a ressorgir la seva vida. I hasta aquí puc explicar. Perquè...
0: Els perjudicis que...
1: Clar,
0: la gent del voltant té d'aquesta relació.
1: Exacte, a mi m'agrada molt. Després us donaré, si voleu, el link per veure el curt de Harir, si voleu. I que, per cert, no he dit que és un curt que està fet en l'actor Alain Hernández i la Betsy Túrnez, i el Roger Prínsep, que és el nen que va fer l'Orfanato, però que ara ja té 25 anys. I bueno, doncs això, que a mi m'agrada molt l'essència poble. Ara que estem a Esplugues, doncs, per mi l'essència poble és molt important i molt bonica, no?
0: Consideres que Esplugues és un poble o una ciutat?
1: Bueno, és una ciutat, però per mi d'alguna manera és el meu poble, no? És una manera de dir-ho, no? Però, no sé, és... perquè per mi té l'essència poble, o sigui, que coneixes a tothom, que, per exemple, tu i jo abans estàvem parlant i te parlava de gent, i tu coneixes aquesta gent, no? En una ciutat no passa ben bé això, no? O sigui, si ho diem allà tècnicament no és un poble, però per mi sí que és, té aquesta essència, no? I bueno, pues, el meu cine treballa molt això, perquè jo no sé, potser la meva família o els meus valors o no sé, van molt a lo senzill, a lo humil, a les coses fàcils de la vida i els moments bonics que te trobes sense tindre grans coses. I jo tot això a la meva vida m'ho he trobat als pobles. Els meus amics m'invitaven als seus pobles, a Extremadura, a Andalusia, a l'estiu, i jo trobava tot això que m'agrada a mi, pues això que arribaves i algú que no et coneixia de res t'obria molt ràpid la seva casa i ja eres un mes en 10 segons. Això m'agrada a mi, aquesta salseta. I bueno, pues això, el meu cine va molt en aquesta ona, i la pel·li Madrugades, pues, passa això, que ell arriba i pues, quan es lia en la tia, per exemple, pues al dia següent, pues la vieja al visillo ja sap, no, que pues lo que ha passat, la pastissera ja sap lo que ha passat, a l'altra també. I bueno, pues a alguns li sembra molt bé aquesta història d'amor, i potser a uns altres no li pot semblar igual de bé.
0: Sense parlar de la pel·lícula, perquè l'haurem d'anar a veure, fes-nos una referència musical d'aquesta pel·lícula, perquè ja que estàs tan ficat amb tots els temes musicals, quina música has triat?
1: Bueno, en aquesta pel·lícula la música l'ha fet un compositor que es diu Iván Ruiz Serrano, que és acadèmic del cine espanyol, i ha fet una banda sonora, pues, que flipes, i molt pensada solament per aquesta pel·lícula, i crea una atmosfera, pues, molt, molt ràpid de lo que jo vull, de com vull tindre l'espectador, no? Perquè la pel·li és un thriller paranormal, és una paraula una mica estranya, però que quan la veus dius, hòstia, sí, tenia raó. I és una pel·li que no puc explicar molt, perquè és una pel·li d'aquestes de que jo t'aporto per una banda i quan tu creus que ja saps la pel·lícula te despisto i t'aporto cap a una altra banda, i així, i al final ves, no puc explicar molt més, perquè si no ja se destripen coses que no vull. Però si jo tingués que pensar en una música que no fos la música que hem triat per aquesta pel·li, et diria que pensaria en una cançó d'Estopa, perquè jo, quan era petit, algo que em van transmetre a ells, a mi, a part del que m'agradessin o no musicalment, va ser que, pues, que algú normal que treballava en una fàbrica, o la seva família treballava en una fàbrica, també podia ser artista, no? No solament els fills, pues, del Bosé o els fills de la Pantoja, no? Pues, que també hi ha un espai per a la gent que venim de baix i intentem pujar cap a dalt, i alguns, pues, tenen la sort que ho aconsegueixen. Llavors, Madrugades de Hielo és una cançó, és un tros d'una lletra d'Estopa, de la cançó de Me falta el aliento, que ara jo la cantaré malament, però diu Madrugadas de hielo, i bueno, pues segueix la cançó, no? Porque me

0: I per mi, doncs, és m'agrada fotre petites odes ocultes que siguin subliminals, perquè no foto allà que la cançó es digui la raja, que la peli es digui la raja de tu falda, no? Per exemple, no? Però és algo que està ahí i és personal per mi, m'agrada. Així que, doncs, podria ser perfectament, doncs, aquesta cançó d'Estopa, Me falta l'aliento, podria ser la banda sonora de Madrugades de Hielo.
1: Tenint tan a prop els Estopa, que són d'aquí de Cornellà, els coneixes personalment?
0: Pues, ara mateix no, però estic molt a prop, perquè jo li gravo videoclips, i a Juan Maya, que és el guitarrista d'Estopa, també conec molt el Nacho Lesco, que és el pianista d'Estopa, de Manolo García i de l'hòstia de músics, l'Angie Baus, que és el bateria, i bueno, pues estic, pues faig coses amb ells, i el Juan Maya, per exemple, en el seu disc que traurà aquest any, de 20 anys de carrera, traurà una cançó cantada per ell, però que és una composada per mi, i per mi, pues, també és un gran honor, no? De gent que tu has idolatrat, que vulgui tindre una cançó teva al seu repertori, pues, per mi, pues, no sé, ja te pots morir, no? Perquè ja, pues, jo quan tenia això que parlava d'Estopa, pues, jo escoltava, no? I era la banda sonora de la meva vida. I ara, pues, ells em valoren com a artista, i això, pues, és molt bonic. I Estopa, pues, això... ara mateix estem escrivint la... Bueno, ja he acabat d'escriure la... el guió del llargmetratge de Dejar Ir, del curt, i l'estem començant a moure per promocionar-la, i bueno, ja segurament, si tot va bé, la rodarem a 2025, a començaments de 2025. I aquesta pel·li, com no podria ser d'una altra manera, doncs té un títol d'Estopa també, no? I llavors, a la maqueta, els que són molt estoperos, havia una maqueta al principi, abans del disc van tenir una maqueta que jo s'escoltava Rayos i Centelles gravat analògicament, i era una guitarra i una veu, i havia una cançó que s'escoltava molt malament, i en el disc deien Sentir Diferente, però s'escoltava tan malament que semblava que deien Sentir Diferente, i a mi aquest títol sempre m'ha semblat una cosa, un títol preciós, no? I llavors, pues, la pel·lícula del curt de Dejar Ir portarà el nom de Sentir Diferente. Llavors, el protagonista de la història de Sentir Diferente, igual que Dejar Ir, és un cantant famós. Llavors, durant la seva estància en el poble, compondrà una cançó que serà Sentir Diferente d'habitat. I el Juan Maya, pues, està parlant en els Estopa per a veure si podem fotre la banda sonora a la pel·lícula, i en principi, pues, no crec que hi hagi cap problema, i això, pues, també és una primícia aquí a Ràdio Esplugues, que déu-n'hi-do quina primícia. I després tinc una cosa que també les he proposat amb ells, que, perquè al final de la pel·lícula el protagonista, l'Alain Hernández, cantarà la cançó al poble, no? Perquè això és escena obligatòria, no? Si està composant una cançó al poble, no explicaré el per què la canta, però sí l'ha de cantar. I el que vull és que surti el David i el José com si fossin algun dos del poble que estan allà, pues, escoltant com uns més, i que un li digui a l'altre: hòstia, tio, aquesta cançó s'ha fet famós, però això tampoc és per tant, no? I és una manera també, pues, que, i la cançó és seva, no? És una manera també, pues, de fotre una mica d'ironia dintre la pel·lícula.
1: I els teus tributs.
0: I, bueno, i per mi seria, pues, un homenatge perfecte, no? Així que, bueno, pues, per això te dic que estic, quan dic que estic a prop, és per aquestes coses, no? Per això de dir estic a prop, que jo aniré a donar una volta a veure si els veig, no? Una mica en aquest sentit.
1: Has gravat algun dels seus curtmetratges que surti a Esplugues?
0: Sí, en Dejar Ir surt algun exterior, i sobretot un bar molt mític d'aquí d'Esplugues, que es deia El Fogonet.
1: Ah, no sé si el coneixes. El Fogonet, clar.
0: Perquè jo era molt amic de... Bueno, i soc molt amic de l'Antoni Esteve, que era l'amo del Fogonet. Uh-huh. I, bueno, pues, hi ha una escena que, per cert, és l'escena més bonica del curt, perquè ell pues, arriba al bar i es troba pues, a la mort de pues, a la persona que va deixar pues, 20 anys abans d'anar-se del poble, i bueno, pues, tenen allà un momentet pues, una mica especial, i pues, està gravat aquí al Fogonet, així que... I tota l'altra part està gravat a Sant Just, al Pony Club de Sant Just. El, no sé si coneixes el costat de Can Carbonell, que és una masia.
1: Sí, al costat de Can Carbonell, que hi ha la jardineria Verd.
0: Sí, on està la Bonaigua, sí, cap a Carbonell, cap... a la meitat hi ha una hípica que es diu, ah, sí, que es diu el Pony Club.
1: El Pony Club, sí.
0: Llavors doncs, vam anar a veure i ens vam donar compte que la masia d'aquest Pony
1: Carbonell
0: era perfecta per fer el curtmetratge, que dintre doncs, que fossin totes les habitacions i tot això. I els exteriors doncs, també vam utilitzar molt la hípica, perquè surten els cavalls, i bueno, una fotografia molt bonica perquè és molt essència poble. I tu veus el curt i potser et diuen doncs, és un poble d'Astúries per dir alguna cosa, i tu no penses que està aquí gravat al costat, no?
1: Aquí Sant Just, sí.
0: De fet, algunes persones que m'han dit, hòstia, porta'm on has gravat això, i arribes i allà, i diu, i aquí és on gravat tot això, i és la màgia del cine, no? Una mica de poder transportar
1: allà on nosaltres volem, sí. O el nostre cor ens vol transportar.
0: Sí, en aquest curt, per exemple, em diuen moltes coses, i al final el bonic és això, nosaltres fem una història i sempre diem que l'espectador se la fa seva, no, perquè aquest curt parla molt de que el protagonista va marxar de la seva casa perquè el seu pare pues, no volia que segueixi els seus passos d'això de treballar al camp i de seguir el negoci familiar i tot això, i ell pues, va marxar i per això portaven 20 anys separats. I torna, la premissa del curt és que torna al curt perquè el seu pare s'està morint, o sigui, torna al poble perquè el pare s'està morint, és com l'última oportunitat que tenen per solucionar les seves coses o seguir la vida plena de pedres a la motxilla, no? I tenen doncs, aquesta última oportunitat, per això es diu deixar ir, perquè tots els de la família, pel fet de lo que passarà, deixaran ir algo, no? I bueno, pues que això és el curt.
1: Tant deixar ir com Madrugades de hielo, ens estàs parlant de les pèrdues.
0: Sí, i mira que no sóc una persona que a priori tingui tampoc molta, diguéssim, necessitat, no? Jo, la meva família sempre som molt oberts, vivim molt separats, una
1: és
0: Mallorca...
1: És una família grande i divertida, això ho puc dir, els Pizarro, legendaris, a casa meva també,
0: sí,
1: perquè
0: that...
1: quan m'has dit que ets un Pizarro, és com, ostres!
0: Sí, sí, la família de la meva mare, Pizarro, pues va vindre de Puerto Llano, d'un poble de Ciudad Real, i pues, eren 8 germans, més els pares, els avis, i no sé què, pues bueno, i pues això, tots els meus tiets, pues un va tirar a Mallorca, l'altre a Saragossa, a Madrid, no sé què, i quan i no teníem molt de contacte diari, però quan ens veiem és com si no haguessin passat res de temps. És una cosa que això ho has de viure, se pot explicar, però ho has de viure. I llavors jo tinc això molt desenvolupat, perquè no tinc com això de que necessito estar trucant a tothom, però no sé, potser en el meu subconscient sí que tinc por a la pèrdua i no ho sé, potser. Però jo crec que no és tant a la pèrdua, jo crec que és... no sé, m'agrada com entrar a l'important de la vida, com te deia abans de l'essència poble, perquè per mi això és la vida, no? O sigui, al final jo faig cine i des de fora tot sembla que és molt gran, no? I faig moltes coses que potser doncs, des de fora són l'hòstia, no? I jo també per al propi rodatge de la vida tampoc m'adono ni compte ja, no? De que doncs, estàs als Gaudí, no sé què, no sé quant, i al final jo ja no li dono importància perquè he anat un munt de vegades, però per una altra persona és l'hòstia, no? Potser. Però a mi m'agrada això, no? Després de tot això que jo faig, després jo quan arribo a casa... m'agrada anar a lo més petit, a lo que té més valor, a lo que és d'estar en els teus i estimar els teus. i dona igual el que siguis, dona igual el que tinguis, dona igual, l'important és ser un grup i ser feliços i tirar endavant. I això jo crec que és sobretot d'això parla el meu cine, que potser estic parlant de les pèrdues, bueno, perquè potser també pues, soc més gran, la meva família, com tu deies, pues, he tingut la gran sort, perquè quan més gran ets més et dones compte de la gran sort que has tingut, perquè hi ha famílies molt desestructurades i jo, pues, no, els meus tiets també s'han ocupat molt de que nosaltres com petits pues, vèiem que véssim solament el bo, o sigui, i tot això pues, fa pues, que potser sí, tingui un petit sentiment a perdre tot això, perquè és tan bonic que un no vol perdre, tampoc.
1: El cinema és mostrar al món totes les teves inquietuds, però quan escrius un llibre, què fas? Agafes tota la teva essència i et fiques en aquest claustre que abans explicaves, que després de tota la teva vida aborigen que tens amb tanta activitat, arribes a casa i també has escrit un llibre.
0: Sí, he escrit un llibre, no és una novel·la, és un llibre per ensenyar cinema, tot el que... Jo sempre he dit que he tingut a la vida moltíssima sort, i com abans parlava dels músics d'Estopa, per exemple, doncs en el cine, o sigui, de tots aquests músics que jo estava parlant abans, són els que m'han ensenyat a mi. O sigui, he tingut la gran sort d'aprendre també en el Jordi Armengol, que és el guitarrista de Lluís Jac, no sé, tots aquests he tingut la gran sort, i en el cine el mateix. Llavors, tinc un sentiment a dintre de compartir el que jo sé en els demés, i el meu llibre pues, es diu Cine des de Zero, i és pues, això, pues, un llibre que algú que no es pugui pagar la supercarrera que val un rinyó, pues, en el llibre pues, veu els meus truquets, la meva forma de veure el cine també, i aprendre pues, el que jo sé i que jo ho he après des de la meva pròpia essència, però també en aquests grans professionals. Si jo he tingut aquesta sort, i per mi pues, no sóc una persona de dir no, jo tinc els meus trucos i els vull per mi. No, a mi jo sempre dic que m'agradaria acabar la meva vida compaginant ser profe de cine i seguim fent pel·lis. Però
1: amb el jove que ets, no parlarem ara d'acabar la teva vida.
0: Bueno, vull dir, quan sigui ja bastant més gran, m'agradaria ser profe. És algo que sento dintre. Potser una altra persona diria, ja, profe, no seria mai. Pues, jo sí, crec que m'agradaria, no sé, igual que a mi em van ajudar, pues, ajudar també els demés.
1: T'agrada transmetre els seus coneixements.
0: Sí, i això que em deies de l'escriptura, jo al principi, quan era més jove, i escrivia, perquè has dit una cosa que quan escrius vas a lo més interior, no? Quan era més jove, suposo que per això de començar i de voler mostrar tot el de superdirector que ets, tendia més a escriure històries difícils, un final super que doni 40 voltes, no sé què, no sé quan. I al final, quan ja vaig començar a estudiar la carrera i tot això, vaig descobrir que no, que és al revés. O sigui, tu has d'escriure des de les teves vivències, de lo que a tu te ressona, no? Perquè si jo tinc aquesta essència que tu dius, Pizarro, tan forta, per exemple, que la Güera també, però pues, per què no la utilitzo? I no, per què, per exemple, si m'ho invento, si un personatge en vez de dir Paqui, per dir algo, per què s'ha de dir Marie, per exemple? Doncs pues no, si dic Paqui, pues per la meva vida coneixeré una Paqui, no una Marie Curie, saps? O sea, bueno, això són petites tonteries, però al final, per exemple, mira, a Dejar Ir n'hi ha una frase, una escena molt xula, que és una vivència de la meva mare. Quan estava al poble, tots els que venien de la ciutat, d'això te parlo en els anys 60 o por ahí, no? Tota la gent que venia del poble li deia a la meva mare, buah, hemos estado en Barcelona y por la noche está todo el cielo lleno de colores, no? I clar, ella era petita i quan va arribar aquí a Barcelona, pues, que els avis ja van vindre aquí, pues, ella anava en el tren pensant, buah, ara per la nit, el cel de Barcelona serà tot ple de colors, de llums i no sé què. I quan va arribar, doncs es va donar compte que les llums aquestes que deia tothom del poble era simplement eren els semàfors, saps? Però clar, és una vivència que... Pues això, per exemple, ho fico a la peli, no? O sea, perquè en vez d'explicar això, no dic que pues quan fui a la Torre Eiffel, pues millor no he estat mai a la Torre Eiffel, no? I jo utilitzo molt pues això. Tot vivències, coses que m'han passat, potser les explico d'una altra manera o li canvio alguna cosa, però sí vaig a la meva essència, i quan vaig anar a la meva essència va ser quan el meu cine va despegar. I el que sí et dic és que això ja no canviaré mai. Totes les pel·lis que faré a la meva vida sempre tindran algú de mi. Potser tu no seràs capaç de desxifrar-ho, perquè els artistes també tenim aquests trucos també, però jo quan veig les meves pel·lis, per exemple, Madrugades de Hielo, jo la veig i dic, aquesta és la meva història de fa no sé, els últims 5 anys, per dir alguna cosa, no? Que no és la història ben bé, però els transfons de les coses sí. I per mi això és molt bonic, perquè per mi és molt més difícil inventar-me una història que parlar del que jo sento, encara que t'ho expliqui d'una altra manera, no? Igual deixar ir, per exemple, pues jo no porto 20 anys sense parlar amb el meu pare, saps? Al revés, jo el meu pare l'estimo i ell a mi, i està completament... m'ha donat la seva vida per mi.
1: Veieu pel·lis junts.
0: Per això, i segueix, no? I jo sempre li he dit, per exemple, papa, necessito construir una grua pel cine, no sé què, i s'ha vingut amb mi al magatzem del meu avi allà a soldar, i no, o sigui que però el que vull explicar sí que ho agafo des de les meves essències, encara que després canviï l'història, perquè el cine també necessita conflicte, i és el bo del cine és el conflicte. Si tot és fantàstic en una pel·li, pues anem malament. Per exemple, Titanic. La pel·li de Titanic tot va bé. Buah, hi ha història d'amor perfecta, i de cop, toma por saco. Un iceberg i el barco, i ja tot ha canviat. Pues això és el que necessita el cine, així que bueno,
1: doncs farem una cosa, el teu perfil d'Instagram, que és Alex Agüera Films, doncs que es posin en contacte
0: així,
1: privat,
0: tots els que vulguin veure
1: Instagram.
0: Jo li passo un link que després no el copi ni que no estigui al Top Manta, però bueno, que el podran veure, i pues, per mi serà un plaer poder també xerrar, si volen saber això que diuen de que mai seràs profeta al teu poble. Pues mira, abans t'he dit una cosa que guardéssim en el tinter, lo del Xavi
1: Ribó, sí, ho tinc apuntat, aquí està,
0: i com m'acabes de fer la referència. Mira, jo anava a presentar la pel·lícula Madrugades de Hielo al setembre, no? I anàvem a fer una presentació a Madrid i una aquí a Barcelona. I el Xavi me va escriure Àlex, és que mira, que estem pensant aquí en el cercle artístic, que aquest any podríem, com has tingut sobretot molts premis en Deixar Ir i tot això, que volem... és molt important, Espluga City, que va ser els estudis d'aquí dels Balcázar, que van fer moltes pel·lis d'Espagueti Western i tot això, pues, va dir el Xavi, per què no fem a les festes d'Esplugues un passe de la teva pel·li privat, i d'alguna manera pues, diem al poble pues, que algú, un veí del poble segueix donant vida a la llegenda cinematogràfica d'Esplugues, no? I per mi pues, això va ser l'hòstia, o sea, per mi és superbonic això, perquè, bueno, o sea, que en el teu poble vulguin passar la teva pel·li i tot això, pues, per mi és un plaer. Així que, bueno, si a part de la pel·li, a l'Avens, que també he fet moltes coses a l'Avens, podem passar el curt de Deixar Ir, pues, un altre plaer, o sigui, multiplicat per dos.
1: Estic ara mateix per trucar al Xavi Ribó i parlar d'això amb ell.
0: Ah, pues venga.
1: Àlex Agüera Pizarro, ara et demanaré una darrera cosa. Avui que em diguis un record de la teva infantesa que tinguis d'Esplugues, i per tot el que m'has explicat serà una història senzilla, positiva i que ens agradarà.
0: Hòsties, Esplugues, és que jo a Esplugues he viscut, jo crec que una infància idíl·lica, no? Perquè, bueno, pues, anava a un col·le al Nazaret, pues, molt bo, diguéssim, i tenia uns companys que vivien mil i una històries, i podria escriure una trilogia de pel·lícules en els meus amics, però un joc segurament et diria, o el carrer Montserrat, perquè per mi és de lo més bonic que tenim aquí a Esplugues.
1: Per tothom.
0: Després et podria dir el camp de futbol de l'Espluguenc, que jo allà pues, vaig...
1: El Salt del Pi?
0: El Salt del Pi, allà vaig pues, viure molt... Van guanyar 2 lligues en l'Espluguenc i, pues, bueno, va ser l'hòstia, no? Quan és petit, pues, tot el que crees en un grup de nens i tot això... I després, pues, te podria dir pues, el Robert Brilles, perquè és on anava a fer pintura, on el meu cap volava, no?, en tot això, el que a mi m'agradava fer. I aquí seria aquest, seria el meu triangle de les Bermudes, una

0: Cató, meravellós per rodar. O sigui, és un... si jo pogués, faria totes les meves pel·lis aquí, perquè Esplugues és preciós i té aquesta essència poble que a mi m'agrada, encara que no sigui un poble. Així que, bueno, per mi Esplugues, estigui on sigui, Esplugues estarà al meu cor. O sigui, jo, això no es pot, no es pot, no semblarà mai a cap lloc que pugui estar mai.
1: Ara marxes cap a Madrid, també m'has dit que viatges per la zona de França. T'esperem quan vulguis i ens segueixes explicant més històries.
0: Sí, doncs per això dels videoclips i tot això, doncs viatjo molt. Ara me'n vaig a França, a una zona que es diu Clermont-Ferrand, no sé si ho he dit bé. I me vaig a fer un videoclip a un artista i gravar-li el concert en directe, també a multicàmera. I després anirem a Madrid a, també a gravar un altre artista. A fer, estic fent un documental de la vida de Juan Maya, que ara és el seu cumpleaños i farà una festa i vindran pues, tots pues, l'Estella Morente, l'Esquetama, pues, tots els que ell ha treballat, la Rosario, la Lolita, pues, tots aquests. I gravarem allà la festa una mica, pues, l'inside, com es diu ara. I segurament me'n vaig amb ell, si tot va bé, a Argentina, a seguir gravant el documental. I, bueno, pues, i després pues, vaig venir aquí, me'n passo un mes aquí i em vaig a un altre puesto. I, o sigui que al final sempre acabo Esplugues, perquè com a casa no s'està en lloc.
1: Doncs et seguirem per l'Instagram i quan tornis a l'Argentina, doncs això, esperem retrobar-nos amb tu, si et sembla.
0: Potser serà perfecte.
1: Moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies per haver-te posat en contacte amb Esplugues FM. La veritat és que ha estat un plaer, una sorpresa i una satisfacció haver-te conegut.
0: Pues el plaer ha estat meu i això, pues que em teniu quan vulgueu, a fer un truc i jo estaré encantat de vindre pues, a passar una estona, encara que no parlem del meu cine, parlem d'una altra cosa, de lo que sigui.
1: De la vida.
0: De la vida, això és el que el meu cine parla això, de la vida.
1: Gràcies, Àlex, pues una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
6: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a la nova etapa de l'Entre Nosaltres. Els que ja coneixeu el programa recordareu que fa uns mesos el vaig suspendre per uns problemes de salut. Per sort, gràcies a l'alt nivell de la sanitat pública que tenim i l'excel·lència dels professionals que hi treballen, tot ha anat perfecte i avui torno a posar-me davant del micro amb moltíssima il·lusió. Ara sí, ens escoltareu des d'Esplugues FM, Ràdio Cultural Associativa, que forma part del Centre Cultural L'Avenç d'Esplugues de Llobregat. Gràcies a Jordi i Isabel per fer-ho tan fàcil i la bona rebuda que m'heu donat. Estem al 99.7 de la FM i en qualsevol moment podreu escoltar el programa a la plataforma iBooks. Podeu veure el link al perfil d'Instagram Entre Nosaltres Ràdio, al web d'esplugasfm.cat i xarxes socials d'Esplugues FM. I per a aquells nous seguidors, dir-vos que aquest és un petit programa que vol entretenir, aportant coneixement, reflexió, fer-nos pensar sobre els temes que hi tocarem. Cada emissió és totalment diferent. Les persones convidades són expertes en el tema que hi parlarem i la seva professió, i amb elles parlarem de salut, d'esports, de ciència, música, d'arts, del món animal, de budisme, d'història, en fi, com veieu, molts temes i molt variats. Hi ha per tots els colors, i encara que algun dia d'entrada us pugui semblar que aquell tema no és del vostre gust, us recomano que l'escolteu, perquè la qualitat humana i professional dels convidats segur que us farà arribar al final del programa. Avui tenim dues persones molt properes a la nostra ràdio, estan físicament a tocar de 100 metres, i amb ells parlarem de fisioteràpia. Farem una incursió a la fisioteràpia. Ho farem amb el Marc i l'Anna Herbàs i el Marc Lladó, i com diuen en aquells concursos antics de televisió de fa molts anys, són parella i residents a Esplugues de Llobregat. Benvinguts. Què tal, Anna, Marc?
1: Hola, bon dia.
0: Com estem?
2: Molt bé, gràcies.
0: Molt bé, estupendo. Bé, abans d'entrar en matèria, farem una mica el xafarder, per allò de que jo us he presentat com a parella. No sé quant de temps fa que esteu junts.
1: Aquesta pregunta també ens la fem nosaltres, però des del 2011...
2: Sí, és història de pel·lícula americana. Vull dir, ens vam conèixer a la universitat i
0: sí,
2: a partir d'aquí.
0: Sí, estudiant la carrera, m'imagino.
2: Correcte.
0: Fantàstic. Sí. I a més, anava a dir, clar, no en recordar-se de la data exacta ja és un problema. De l'any ja seria un problema més greu encara, eh? Com es porta això de ser parella professional i personal?
1: Bé. A veure, el Marc té la seva activitat principal, ara mateix està en un ambulatori, sí que és veritat que m'ajuda a mi amb els pacients que, no, que demanen per les seves especialitats, i compartim, no, la professió des de que ens vam conèixer a la universitat, i jo crec que molt bé, sempre intentem això, que no sigui el 100%, perquè cadascú també tingui el seu espai, però la veritat que ens ajudem molt, sempre que tenim dubtes, no? Està molt bé tenir a casa una persona de confiança per poder dir, ostres, avui m'he trobat amb aquest pacient i no he sapigut, no ho sé, no? O m'ha semblat curiós la situació d'aquesta persona, i ens ajuda molt a complementar, potser, a tenir un altre punt de vista.
0: O sigui que en aquest cas, diguéssim, no suposa un problema com altres sectors, que sí que realment el millor és no, ni parlar, no?, quan estem. Sí. Escolteu, vosaltres sou força joves, sobretot en comparació amb el que us parla, però teniu una llarga experiència. El 2011 fins avui han passat 14 anys, i a més heu treballat, que després ho anirem desenvolupant, la vostra experiència. Però jo quan he dit que anàvem a parlar de fisioteràpia, sobretot la meva idea és intentar situar els oients del programa en què és la fisioteràpia. Perquè jo crec que moltes vegades es confonen coses, no? Hi ha idees una mica confoses. Llavors, com a punt de partida, podríem dir què és la fisioteràpia.
2: Sí, jo correcte. Com parlem a vegades amb pacients, jo sempre faig el mateix símil, no? Que quan parlem d'un cardiòleg, ningú dubta quina és l'especialitat d'aquest professional, o d'una oncòloga, o de qualsevol altra. Quan parlem de fisioteràpia, ja tenim respostes diferents, tot el cos, dolor, no ho sé, no? Aleshores, per aclarir-ho i fer-ho fàcil, és el fisioterapeuta seria el professional de la salut que tracta disfuncions del moviment. A partir d'aquí, pues, qui ha estat immobilitzat amb un guix tindrà una disfunció de moviment, qui un dia li apareix un dolor a l'esquena pues, tindrà problemes relacionats amb el moviment, i aquí seria el camp d'acció de la fisioteràpia.
0: Aquí ve aquella famosa frase que us agrada tant als fisioterapeutes, que és voy a hacerme un massaje, no? Això és un tema que col·lisiona frontalment, m'imagino.
1: El massagista...
2: Sí. Bueno, jo crec que això potser inicialment a la professió li va servir per fer-se un lloc i per donar-se a conèixer al públic en general, que anaven molt perduts quan senties d'un fisioterapeuta. Fisioteràpia s'estudiava com a complement d'infermeria, o sigui, ni tan sols era una carrera per si mateixa.
0: Perquè actualment, Marc, és una carrera de 4 anys, m'imagino.
2: Exacte.
0: Amb una titulació pròpia, i per tant, això també és molt important, perquè per quan alguna persona s'adreça a buscar algú per fer un tractament, que tingui la certesa que és un professional titulat i reconegut, m'imagino que això és clau, no?
2: Sí, correcte. Si volem aclarir una mica el galimaties que hi ha a nivell de llenguatge, perquè molta gent costa diferenciar quan parlem d'un osteòpata, d'un quiropràctic, d'un fisioterapeuta. Per posar-ho fàcil, és a nivell legal, el marc legal d'Espanya, la fisioteràpia és l'única que està reconeguda com a professió sanitària d'aquestes tres. Aleshores, la quiropràctia també en altres països s'estudia a nivell universitari, igual que l'osteopatia, però a Espanya no. I a Espanya tenim un parèntesi que vam tenir de 40 anys i a nivell universitari i d'estudis doncs encara no està ben tractat, i aleshores podem trobar a professionals, entre cometes, que siguin vàlids, en altres països tinguin la seva titulació i això ens dona una garantia com a professional, però el que el venia a exercir aquí queden fora d'aquest marc legal, i per tant la situació sobretot del pacient queda una miqueta més en l'aire.
0: Ja. Yeah. I, clar, en aquests casos ja ens has aclarit una miqueta aquestes diferències. Quan seria recomanable, o per quin tipus de dolors, de malalties o de situacions seria recomanable posar-se en mans d'un fisioterapeuta?
2: Bé, jo crec que una mica és quan algú té problemes relacionats amb el moviment que li generin dubtes. Tots hem tingut mal d'esquena, ens hem esperat 2 dies i si s'ha passat, doncs s'ha passat. Ara, si veiem que és algo que es manté en el temps, que em comença a molestar en el meu dia a dia, potser seria el moment de contactar inicialment potser amb un fisioterapeuta, i el fisioterapeuta és el que ha de saber discriminar si allò és feina seva o potser pel que ell observa a la valoració et derivarà un metge per fer més avaluacions.
0: I aquí imagino, Anna, que també durant la carrera són 4 anys d'estudis, però lògicament aquí arribeu a tenir un coneixement del cos humà i de les patologies i malalties d'una manera bastant profunda, clar.
1: Sí, moltes vegades la tendència, sobretot és a vegades que ens trobem malament, doncs vaig al metge i normalment el que fa és donar-me un ibuprofen o el que sigui, un antiinflamatori corresponent, durant 10 dies, i si no se't passa, doncs a partir d'aquí, doncs, en tot cas ja et derivaria a anar a un fisio o a un altre tipus de professional. Nosaltres el que ens hem anat trobant al llarg dels anys és que cada vegada els pacients es salten aquest primer pas d'anar al metge i que, no, solen dir és que total, ja sé el que em farà, no? Em donarà, em dirà el mateix de sempre. Llavors ja se salten aquest primer pas i contacten amb el seu fisioterapeuta de confiança, i perquè cada vegada, no, anem tenint més clar que la nostra professió va més adreçada a totes aquestes dolències a nivell biomecànic o a nivell articular, no? Encara hi ha certs dubtes, però sí que ha hagut una evolució, sobretot des del principi, no? Des de fa 10 anys que nosaltres fem el servei de fisioteràpia a domicili, sí que hem vist que hi ha una miqueta més d'informació per part de la gent.
0: Per part del pacient, en aquest cas, seria,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, sí.
0: Per tot una mica el que esteu dient, entenc que la fisioteràpia és prou àmplia en quant al tractament, i suposo que complementària completament amb qüestions de medicina o tractaments metges, farmacològics, o sigui, no és incompatible.
1: No, i de fet, no, cada vegada s'està veient més que com més fisioteràpia facis, potser menys medicació s'està necessitant, no? Perquè el que diem als nostres pacients que el millor antiinflamatori que podem tenir és l'exercici físic, i això cada vegada hi ha més estudis que ho recolzen i s'està veient, no?, cada vegada més, i la gent ho acaba assimilant i ho acaba entenent, i s'està traient aquesta medicació en accés que estàvem prenent, i que és, no és gratuïta, no? Per arreglar una cosa, doncs potser t'acaba afectant el fetge o t'acaba afectant a una altra part del teu cos, no? Llavors, bueno, bueno, no
0: tot sé, té uns efectes secundaris, sí. Que amb el vostre cas, de tota manera, permeteu-me una mica la broma, però sempre que vas a fer un tractament de fisioteràpia, que jo en sóc habitual, el fisioterapeuta quan marxa sempre et diu: recorda que demà estaràs fotut, et farà mal per tot arreu. Jo sempre penso que això és una mica, ho feu de forma preventiva, per si la cosa no hi do bien,
1: sí,
0: no sé si és el cas,
1: cada cosa reacciona d'una manera diferent, i moltes vegades també el que ens passa, jo sempre li dic als meus pacients: si t'estic fent molt de mal, avisa, perquè això de que el dolor cura i tal, no és així, no és tan cert com teníem la creença antigament, i pot ser contraproduent i tot, no? Sempre hi ha, els pacients diuen: ostres, és que és un dolor que m'agrada, no? És un dolor agradable que noto que m'està anant bé, doncs aquest ha de ser el límit. I la comunicació amb el pacient durant el tractament és superimportant, perquè moltes vegades hi ha gent que per aguantar no diu res, i el dia següent diu: ostres, és que estic com si m'hagués passat un camió per sobre. No?
0: Clar, a més, el marge de tolerància al dolor és absolutament de cada persona, no?
1: I depèn de la situació, vull dir, hi haurà dies que el teu umbral del dolor pues, estigui més alt o més baix pel que sigui, no? Per la teva situació emocional, o per com hagis descansat aquella nit. El dolor no és algo que sempre està igual, sinó que fluctua, no? I en una mateixa persona, doncs, té alts i baixos, ho tolerem millor o pitjor, sí.
0: I en aquest cas estàvem parlant una miqueta del Marc que ha deixat anar abans una mica una bateria, no? de situacions amb les que és recomanable un tractament de físio. Podríem ampliar una miqueta això, per exemple, quins casos o quines malalties o patologies són les més eficients en aquest cas, aquesta teràpia?
2: Bueno, aquí depèn molt, perquè nosaltres a nivell de fisioteràpia, dins de la fisioteràpia estem molt enfocats a la part musculoesquelètica, que seria més a dolències, àlgies, pues a nivell articular pràcticament diria de qualsevol part del cos, però la fisioteràpia va una mica més enllà i té especialitats que tracten temes respiratoris, que aquestes durant el Covid han fet un boom perquè s'ha vist lo necessari que era dins del sistema públic de salut, amb gent que ha estat a la UCI 3 mesos i que necessiten aquesta rehabilitació respiratòria. A nivell de cardiologia, de neurologia, de pediatria, vull dir, tenim una miqueta més encaixonat el tema musculoesquelètic, que és el més habitual, però realment hi ha altres vies o altres especialitats que tenen molta importància i que estan potser ara com donant no les primeres passes, però com s'estan fent al seu lloc.
0: De fet, vosaltres, Marc i Anna, durant la Covid, crec que veu fer una feina quasi de voluntariat, si no recordo malament, i professional, amb centres i persones que estaven en aquesta situació, no?
2: Bueno, al març del 2020, a mi em va coincidir, jo professionalment estava treballant en una llar d'avis, en una residència geriàtrica a Viladecans, i pues, ens va pillar
0: de ple
2: i de front, i de fet molt al principi. O sigui, jo sempre recordo que el confinament va ser el 14 de març, que era el dia del meu aniversari, però això és fàcil de recordar.
0: Aquest sí que el recordes.
2: Sí. I aleshores, a partir d'aquí, doncs, va ser una mica una pel·lícula de terror que vam viure des de dins, una miqueta entre inconscients i incrèduls, i vam anar a fer-hi front pues, amb les mans, perquè realment no, a nivell institucional no hi va haver cap mena de suport. Entenem, per totes les institucions estaven reposades i no donaven a l'abast al principi, però nosaltres vam tenir la mala sort de que ens va, bueno, quan es va fer el confinament, nosaltres ja teníem casos positius, que això ho hem sapigut a posteriori.
0: Recordo fins i tot alguna foto vostra amb els tratges epis famosos i allò protegits com si estiguéssim a Marte, una cosa d'aquestes, no? Suposo que, de tota manera, tot i la duresa del moment i sobretot el no saber què passava, m'imagino que per vosaltres també és una part important d'aquesta feina, no? Que veu poder ajudar persones que estaven en una situació molt difícil.
2: Sí, jo no sé, no sabria per on començar, però si a algú se li va fer llarg estar confinat a casa seva durant 2 mesos o així, que pensi en aquest tipus de pacients o persones, perquè alguns no tenen cap discapacitat cognitiva, simplement pues, una falta de mobilitat, perquè tinc 90 anys, van estar confinats en una habitació. No va ser en un pis que encara pots veure gent, no? I qui entrava que semblava un astronauta. Aleshores, això realment crec que pels residents va ser una experiència molt, molt, molt, molt dura. I, bueno, nosaltres ens va ajuntar aquesta tormenta perfecta, que vam tenir aquests casos inicials, casos que van afectar el personal. El personal, part del personal, també va passar i després de tractament psicològic posterior hem entès que és natural, ja teníem casos de gent que per por, perquè al final jo sóc un professional, però si jo a casa meva tinc fills, potser en un moment pot passar més el fet de que clar, jo tinc una família que no el fet de que jo haig d'anar a la feina.
0: Sí. Comprensible que pugui passar.
2: Sí, aleshores en aquest moment pues, gent que es va bloquejar i vam arribar pues, a ser 3 treballadors a càrrec de 45 persones i a partir d'aquí va ser quan el meu cap va obrir les portes a dir, si coneixeu algú...
0: Que vingui.
2: Que era allò de més igual si és fisioterapeuta, si el que feien falta eren mans.
0: Clar.
2: I aquí va ser quan l'Anna es va incorporar a la plantilla.
0: Molt bé, doncs, bueno, felicitar-vos per aquesta part, que moltes vegades jo conec metges professionals i infermeres i persones també auxiliars que van viure aquesta època i que realment jo crec que tothom li va agafar una mica contrapeu, però que ens ha donat unes experiències viscudes importants i la satisfacció, com a mínim, d'haver pogut ajudar persones que estaven en aquesta situació tan dura que comentaves, no? Jo sobre el tema de la fisio us he de reconèixer, a mi sempre m'agrada explicar algunes batalletes pròpies, i com m'he dit a l'inici del programa, em van operar fa 3 mesos i quan estan a donar-me l'alta em ve un senyor, se'm presenta i em diu que és fisioterapeuta. I clar, jo me'l quedo mirant i dic que em penso que s'ha equivocat de pacient perquè a mi m'han operat un tumor al ronyó i me vull per casa en unes hores. I aquest senyor se'm queda mirant i diu no, dic, jo sé a el que vinc i t'ajudaré a aixecar-te perquè no et faci mal, a no prendre més mal del que ja portes per l'operació, a respirar, com deies tu abans, Marc, a saber controlar els moviments, a saber fer les coses diàries durant les setmanes de la recuperació. I en aquell moment he de reconèixer que em va sorprendre, perquè normalment un sempre assimila, no? Sobretot el pacient que no té més experiència, l'assimilem això, l'assimilem a el que deies abans del dolor contractural, d'alguna situació d'una recuperació més física, d'una caiguda i tal. I em va semblar no solament interessant, sinó molt útil, perquè quan vaig arribar a casa, gràcies a tot el que aquell senyor em va dedicar uns 3/4 d'hora, doncs la meva recuperació va ser molt millor. Per tant, doncs, coincideix una mica amb el que deies abans, no? M'imagino.
2: Sí, i això sí que hi ha molts estudis que venen a dir que la inversió en fisioteràpia a nivell de sanitat pública és la que crec que està que per cada euro que inverteixes són 3 que t'estalvies. Realment, a nivell de sistema públic és un goig invertir en fisioteràpia, perquè al final una persona en què potser se li donen unes pautes, no? Com pot ser el teu cas, evitaràs 2 visites més després per dubtes que et sorgeixen, perquè, ostres, ara em fa mal aquí, si ningú t'ho ha explicat, si no has tingut aquest... que t'ensenyin a aixecar-te del llit o així, pues, tu tornaràs i saturaràs el sistema amb una altra visita, amb una altra consulta... Clar.
0: I a més, corregeu-me si m'equivoco, i torno una mica a l'experiència personal, lògicament, quan tens segons quines malalties, els metges van al seu protocol a solucionar el problema greu i la farmacologia que correspon, etc. Però és veritat que vosaltres ocupeu aquest espai de... Igual ho dic i m'equivoco, però jo crec que no, que és qualitat de vida, no? Uh-huh. És a dir, la causa ja està solucionada, però després queda tota una recuperació que amb aquesta col·laboració vostra realment els pacients suposo que milloren molt en aquest sentit la seva qualitat.
1: Sí, perquè és això, donar consells sobre com aixecar-te per no utilitzar la musculatura potser que tens afectada per la teva operació o no, que a vegades són coses molt senzilles però que necessites que algú te les expliqui perquè no, després t'ho diuen i potser dius ostres, sí, és molt evident això que m'està dient però no havia caigut jo sol, no, en això, i és molt important perquè és el que dius tu, ho vas experimentar, no? I després et va ajudar molt sobretot en els primers dies, no? Amb el dolor que tenies o així, sí, sí, de poder-te desenvolupar millor a casa teva, perquè per molts pacients el moment de donar-se l'alta és dir, ostres, però és que jo a casa meva tinc un tram d'escales, no sé com ho puc fer, doncs que una persona et calmi, et redueixi aquest nivell d'estrès i et pugui ajudar, a tu et fa estar molt més tranquil i de dir, ostres, pues, em veig capacitat i no em sento tan, vinga, per a casa.
0: És un acompanyament al final, no? Del pacient.
1: I ja no només a nivell físic, perquè si no, tot està, no, connectat, i també al nivell emocional i a nivell de, no, d'estrès, de mental i tot això, o d'acompanyament a la família, de dir, mira, pues, perquè si ets una persona que està depenent durant un temps, doncs ensenyar als teus familiars o les persones que estaran amb tu a com ha de fer aquestes, no, trasllats de llit a la cadira, coses així, sense fer-se mal, no, això també ajuda molt a l'entorn de no només al pacient, sinó que arribes més enllà.
0: A mi m'agradaria tocar també amb vosaltres, perquè us conec de fa uns anys i sé algo de la vostra trajectòria, però m'agradaria sobretot que expliqueu a les persones que ens escolten. Vosaltres heu fet de físios amb col·lectius, per exemple, com els castellers, no?
1: Sí.
0: I què fèieu aquí?
1: Bueno, sí, jo sempre, quan vaig començar a fer el físio a casa, no?, que fa ja 10 anys, i bueno, quan estava fent la carrera, jo formava part de la colla dels Castellers d'Esplugues, dels Cargolins, i doncs, bueno, sempre dic, no?, que em van ajudar moltíssim en els meus inicis, perquè quan estava a la carrera sempre demanava qui vol fer-me de pacient, que necessito algú per estudiar aquest
0: aquí
1: examen.
0: Aquí feina no et faltava,
1: aquí
0: m'imagino.
1: Aquí no faltava feina, tothom estava disposat i així. No? I bueno, doncs sí que és veritat que és una activitat molt característica, que és molt nostra de Catalunya, per, i que no tothom practica, no? I sí que és més típica de la zona de Tarragona, Vilafranca, i aquí ara sí que al Baix Llobregat hi ha moltes colles també. Llavors això fa que potser molts fisioterapeutes no coneguin l'activitat aquesta, i fins i tot de dir, ostres, és que clar, si fas castells, clar que et farà mal l'esquena, o com vols que no està fotut si fas, no?, aquesta activitat tan intensa. Llavors, com hi ha aquest desconeixement també per part dels fisioterapeutes, doncs, doncs crec que era molt interessant, no?, perquè realment no és així, no és més agressiva que qualsevol altra activitat física, no?, i qualsevol que faci esport té risc de lesionar-se o el que sigui. I llavors, bueno, fer aquest treball com més específic, bueno, era una mica de prevenció, sobretot de fer escalfaments, una miqueta per les posicions que tinguis, perquè no és el mateix estar a la pinya, per exemple, que estar al tronc, o dins de la mateixa pinya hi ha diferents postures que potser pots patir més de cervical o pots patir més de lumbar.
0: Clar, és adaptar una mica a cada persona i la
1: exacte.
0: Posició que ocupa, no? També, també crec que heu fet de físios d'open arms, és possible?
1: Mm-hmm. Sí, sí, sí, encara, bueno...
0: Què és aquesta experiència?
1: Bueno, mira, jo fa un temps, bueno, els dos sempre hem admirat molt, no?, la tasca que fa la ONG d'Open Arms, i ja ens va ocórrer que potser podríem col·laborar d'alguna manera que no fos només econòmica, i per nosaltres, el nostre punt de vista professional, vam veure com molt obvi, no?, que potser aquesta gent necessitaria algun tipus de recuperació, sobretot després dels rescats, alta mar, perquè, no?, hi ha la vida de mariner, la pastilla és molt dura, però a més en aquestes condicions tan dures. Llavors, bueno, ens vam posar en contacte amb ells pensant, bueno, segurament ja tindran algú perquè, no?, són una ONG molt, molt important a nivell nacional. Però, mira, va resultar que no, ens van posar en contacte, superagraïts, i sí, sí, des de llavors, també va ser a partir del 2021 passada una miqueta la pandèmia, i sí, col·laborem com a fisioterapeutes. No som voluntaris a l'uso, no?, de, com la resta, de que pues, fan... Allà es divideix entre voluntaris de mar i voluntaris de terra, i els de terra pues, són els que fan els events, o fan xerrades, escoles, coses així. Llavors nosaltres... Érem com un nen a part per tothom, tots els voluntaris que, o treballadors de la ONG que necessitessin del nostre servei, de poder-los proporcionar de manera gratuïta o a un preu molt, molt ajustat.
0: O sigui que tot ha sigut una excusa per arribar al Richard Gere amb la seva...
1: No ens ha sortit
0: bé
1: el tema. No
0: hem arribat a temps.
1: No.
0: Molt bé, doncs amb aquesta petita broma arribem a la pausa del programa i tornem d'aquí uns segons.
3: Esteu escoltant Entre Nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre Nosaltres.
0: Bé, continuem escoltant les experiències de l'Anna i el Marc, que ens estan traslladant una visió, penso que molt, molt, molt realista i molt de dia, de la fisioteràpia, des de la vessant més, diguéssim, de tractament, però també des d'una vessant més humana, que és una mica la que també ells exploten amb tot el que han fet i amb totes les seves experiències. Justament, amb aquesta història de les experiències personals, m'agradaria que parléssim ara d'un projecte que compartiu, que acabeu de celebrar els 10 anys, si no m'equivoco, uh-huh. que és un projecte que es diu Fisio a Casa, sí. i que a mi m'agradaria que expliquéssiu una miqueta com neix aquesta idea, en què consisteix, qui va ser el precursor dels dos.
1: Molt bé. Bueno, va ser una mica idea meva, per dir-ho d'alguna manera, però per pura necessitat, perquè quan vaig acabar la carrera em va costar moltíssim de trobar feina. Va ser per allà pels 2008-2009, que també una de les moltes crisis que hem patit, i doncs sempre anava encadenant feines, pues, o de substitucions o feines que no eren de fisioterapeuta. Llavors vaig arribar a un punt que em feia por d'acabar com molta, no, malauradament molta gent que estudia una carrera universitària però no pot treballar el que realment del que li agrada, no? I vaig pensar, doncs mira, em tiro a la piscina i que sigui el que hagi de ser. Llavors, bueno, combinant això, no, el que dèiem de l'ajuda de conèixer molta gent d'Esplugues, no, de les Castellers o d'altres entitats que vaig formar part, i el fet de que la idea de fer-ho a domicili no implicava una inversió econòmica molt gran, només una camilla plegable, fer-me una pàgina web, invertir una miqueta en publicitat. I, bueno, també gràcies a que, bueno, al principi quan et fas autònom tens l'ajuda aquesta de que la quota és molt més baixa i te la van pujant progressivament al cap dels mesos, doncs, bueno, vaig animar-me i vaig provar-ho. Mira, doncs, han passat 10 anys i aquí estem, i la veritat que me n'alegro molt. Jo estic molt contenta d'haver-me atrevit i d'haver arribat fins aquí. I amb l'ajuda del Marc, evidentment, que fins a on jo no puc arribar a ell, i això que comentàvem, que som companys, però no al 100%, que cadascú també té el seu espai.
0: Seus espais.
1: I a més, nosaltres tampoc acostumem a compartir pacients. Cadascú té els seus pacients perquè considerem que la confiança que necessites agafar, clar, amb el teu fisioterapeuta i conèixer el teu pacient, ja no només a nivell de la lesió que tinguis, sinó pues, el seu entorn, la seva situació, no ho sé, socioeconòmica, tot, clar, això, perquè tot influencia en la salut, no? Llavors, en casos excepcionals potser sí que intercanviem pacients, però intentem, perquè creiem que és qualitat, no? També,
0: I aquest projecte, Anna, quan l'inicieu, almenys la meva sensació és que no hi havia masses coses semblants, no? Masses ofertes semblants.
1: No, així que ofertessin exclusivament a domicili, no. Sí que sempre hi ha hagut d'aquestes empreses que ofereixen servei d'atenció a gent gran, però ja sigui des d'auxiliars o des de qualsevol altre tipus, no? Però a nivell exclusiu, així que no tinguis un centre i a més han vist a persones a domicili, no. Sí que cada vegada doncs n'hi ha més, evidentment, però és això, si passeges per Esplugues, hi ha moltíssimes, no?, moltíssims centres, i o per qualsevol poble, i un tret diferencial nostre, doncs és això, el que 100% a domicili.
0: Que, quines poblacions esteu movent en aquest moment?
1: Bueno, arribem bastant lluny. Mira, ara el més lluny que estem arribant és a Sitges, per exemple. Anem fins a Sant Cugat, bueno, i ara Esplugues, Cornellà, tota la zona àrea metropolitana i Baix Llobregat Sud, més o menys. Les tarifes varien una miqueta en funció de la distància, evidentment.
0: Del desplaçament, sí, que feu, m'imagino.
1: Sí, a vegades, no, em plantejo més si per les zones verdes de Barcelona, que cada vegada són més cares, però bueno, ho fem així, pel temps que hem d'invertir en el desplaçament, i tenint en compte que des d'Esplugues és d'on ens movem, i és algo que els expliquem als nostres pacients.
0: Perquè el servei que oferiu és estrictament fisioteràpia, es fan també altres teràpies complementàries o...
1: No, cadascú amb les teràpies, les tècniques que hem estudiat i que ens hem especialitzat, i són les que oferim. Si després algun altre, un pacient necessita alguna cosa que nosaltres no arribem, doncs evidentment n'hi podem aconsellar o
0: algun
1: derivar. Exacte, sí. Tenim molt clar fins a on podem arribar, fins a on arriben els nostres coneixements, i sempre intentem no extralimitar-nos, perquè no seria bo ni per ells ni per nosaltres.
0: Clar. I una pregunta, Marc, en aquest cas, per exemple, el tenir un target de pacient, o sigui, en quant a edat, en quant a patologies, o és també obert completament?
2: No, jo crec que és molt obert, perquè de fet inclús a vegades venen algunes consultes d'adolescents, així que diria que l'esquena és el principal mercat.
0: El mòbil té alguna cosa a veure?
2: Segurament, no? I la falta de moviment també, però sí, o sigui, molt variat. No és allò un perfil molt concret de gent, sinó que
1: Potser sí que és més descartat, per exemple, nadons o alguna patologia que nosaltres no dominem, o pacients oncològics o coses així, que se'ns escapi una miqueta de les nostres competències. Bueno, sempre amb l'entrevista inicial que fem, en via telefònica o el que sigui, aquí ja decidim doncs, si el podem atendre o no el podem atendre.
0: Sí, clar, aquí ve una part, crec, molt important de la professionalitat, no? Que és establir fins a on podeu entrar o no per respecte també al pacient, m'imagino, clar.
2: Sí, no ens passa sovint, però algun cop ens ha passat de vine que em fa mal al peu i en 5 minuts d'exploració ves al metge, perquè això, o sigui, no sé què és, però és, no? I parla amb la persona al cap d'unes hores o uns dies i dir-te, bueno, estic amb antibiòtic, tinc una infecció, tal, i dius, bueno, és, al final també dins del servei que ofereixes ajudes una miqueta a això, no? Fer aquest cribatge, dir preocupa't per això o no et preocupis, esperem 2 dies, ja veurem com evoluciona i, bueno, és part de la feina.
0: De fet, això lliga una mica amb el que dèiem a l'inici de la conversa, que parlàvem de que la vostra formació, al final, sense arribar a ser metges, però sí que és veritat que assoliu durant la carrera, doncs, estudis i les pràctiques, un coneixement bastant profund, no? De lo que són les malalties, el cos, etcètera, clar.
2: Sí, totalment. O sigui, és aquesta combinació no només de tractar el dolor, però tenir clar el que en la professió parlem, que es diuen banderes vermelles, no? Que són aquests punts on a partir d'aquí sospita que algú més s'està passant.
0: I aquí no entrem, sí. Aconsellem al pacient.
2: Exacte.
0: Llavors, aquesta imatge que ens ve al cap de la Anna arrossegant una camilla amb rodes, això és absolutament així?
1: Sí, em passejo per tot arreu. Normalment em desplaço amb el cotxe perquè, malauradament, a vegades el transport públic no està prou adaptat, no? Per poder... Ja no parlem de gent que té problemes de mobilitat, i a part la camilla pesa 13 quilets, i sí que si és per Esplugues, amb les rodes que porto vaig molt còmode i no tinc cap mena de problema, però sí, amunt i avall. I de fet, ara fa un temps em van contactar un parell de persones que em van dir que m'havien vist passant per la finestra de casa seva, havien vist la pàgina web i, mira, van decidir de posar-se en contacte amb nosaltres.
0: Perquè suposo que en el vostre cas, a part del web i xarxes socials, que això sempre, evidentment, avui és un motivador de negoci o de contactes o de coneixement, hi ha una cosa que és el boca a boca, no? Que els pacients es recomanen uns als altres i...
1: Sí, per nosaltres és algo molt important, també, perquè el fet d'anar a domicili, clar, estàs entrant al terreny de, no, la zona més de confort d'una persona, que és casa teva, el teu temple, diguéssim, i jo crec que és per partida doble, perquè no és el mateix que vingui algú que no coneixes a casa teva i diguis, ostres, aquesta persona, a veure com serà, no? Sempre que entrin a casa teva és algú molt, no?, íntim. I per part meva o per part del Marc també ens dones més confiança de que sigui algú, pues, que diguem, vale, pues...
0: Que ja teniu una referència.
1: Sí.
0: Perquè, clar, amb 10 anys d'entrar a les cases de la gent de manera legal, en aquest cas,
1: sí,
0: i de manera autoritzada, suposo que us han passat anècdotes o tenim alguna cosa una mica fora de puesto?
1: Sí, com per desgràcia, no? Hi ha gent de tot tipus a tot arreu, i per més que tu intentis ser previnguda, pues sempre poden passar coses, i de fet és algo que, sobretot al principi, els primers anys, el Marc sempre em comentava, ostres, però vigila a veure on vas o digue'm a quina adreça estàs, perquè no li preocupava una mica, fins i tot els meus pares també, de dir, ui,
0: clar, perquè vas començar molt jove també, clar.
1: Sí, pues mira, 29 anyets, sí. I no és algo, pues, malauradament, que sempre en la societat una miqueta més o menys masclista en la que estem, sempre era a mi a qui m'ho deia tothom, no? El Marc no es trobava amb que ningú li digués, vigila on vas, a veure que si et passarà algo, sempre era a mi, no?
0: Per
1: sobretot preocupant-se per aquests temes de que algú es pogués extralimitar a demanar-me o agredir-me o alguna cosa, o incomodar-me a nivell, doncs, de masclisme, no? I de fet, sí, vaig tenir una mala experiència amb un pacient fa molts anys, i que per sort no va arribar a ser res greu, però sí que em va demanar que si li podia fer un massatge íntim, no? I bueno, va ser una situació molt incòmoda, perquè tu estàs a casa seva, ell se sent en el seu territori, amb un poder, no?, per sobre del teu, que tu entres allà a oferir un servei, al final ets com una treballadora per ell i no estàs en el mateix rang, no? Llavors, doncs sí, clar, jo estava amb el meu material, ell estava estirat a la meva camilla, no és una cosa que puguis agafar i marxar.
0: I marxar ràpid, clar.
1: Era recollir les meves coses i tot això, no? I sí que, bueno, no es va extralimitar, no va intentar res, no em va dir res més, després, bueno, es va disculpar, però va ser molt, molt desagradable. No vull dir que, no vull justificar-ho, perquè és una cosa que no s'hauria de fer, però entenc que aquests serveis existeixen també, no? Vull dir...
0: Bueno, potser la lectura important és que de 10 anys només tens aquesta experiència, per dir alguna cosa molt negativa, no? Que en general...
1: Sí, a vegades hem hagut de filtrar per telèfon, alguna vegada hem tingut algun dubte de, perquè em preguntaven que quina edat tenia, què volien de tot el cos, no era un... que em fa mal en una zona, sinó que vull a tot el cos, insistint molt a tot el cos. Llavors, i això ja m'incomodava a priori, llavors van dir, mira, doncs, com no puc demostrar-ho, a aquesta persona li vaig dir al Marc, li diem que jo no el puc atendre i que aniràs tu, que amb el mateix preu, mateix horari, mateix tractament i de més, i com a mínim, si no, si és una mala d'això meva, no perdrem el client.
0: Clar.
1: Però si realment és així, i efectivament, va cancel·lar la sessió i li va dir al Marc que no hi anés. O sigui que...
0: I alguna de divertida, Marc?
2: De divertida? Home, totes.
1: Moltes.
0: Sí. La gent en general suposo que és agradable també quan arribes. És una situació violenta, no? Perquè també quan entres a casa d'algú, sí, a ser el que sigui, m'imagino que és una situació una mica estranya, però en general la gent és, crec jo que deu ser bastant tolerant, no? També bastant amable o...
2: Sí, jo crec que ens trobem de tot, sempre hi ha gent que xerra més, que xerra menys, al final també hem d'entendre que els estem coneixent en un moment baix de forces, no? Perquè algun problema de salut tenen i quan algú té alguna cosa, doncs ja massa content d'entrada no estàs, però sí que la gent és amable i t'ofereix un cafè i en aquest sentit no...
0: I jo, pensant una mica sobre la conversa d'avui, m'ha semblat que és una solució... que en tot cas m'ho corrobreu vosaltres, és una solució ideal per gent, per exemple, que té dificultats de mobilitat o gent que no té el millor cotxe o gent que no es pot desplaçar per si mateixa, no? Ja no solament parlo de gent gran, hi ha persones que o no tenen carnet, no poden anar més enllà sense el transport públic, a lo millor precisament per la malaltia o l'accident que han tingut no poden, i en aquest cas és una solució molt vàlida, no?
1: Sí, a més que ara avui en dia que tothom treballa tantíssim i que no tenim mai temps per res, doncs és una manera d'optimitzar el temps. Ara que està el teletreball a l'ordre del dia, doncs molta gent aprofita aquests descansos que tenen potser d'una horeta per dinar i, clar, si s'haguessin de desplaçar fins a algun lloc, després tornar, doncs ja has de comptar mínim potser mitja hora per desplaçar-te, més l'hora del tractament, i a vegades això ja et provoca més estrès i més dolor, més mal de caps, que la pròpia sessió, el que pugui ajudar en la pròpia sessió. Llavors, sí, abarca moltes coses, des de gent que té persones dependents al seu càrrec i que no pot marxar, o gent que està operada recentment i no, o potser viu en un tercer sense ascensor i no pot baixar perquè, no, li resulta incòmode. Bueno, sí, o simplement per plaer, per les d'això, la comoditat de poder-ho gaudir des de casa i després et poses el teu pijameta i ja està, no?
0: Perquè fins i tot, no sé si us ha passat a vosaltres, hi ha empreses que cada vegada més estan posant un servei de fisioteràpia als seus treballadors?
1: Sí, nosaltres hem ofert aquest servei a diferents empreses al llarg d'aquests anys i cada vegada es veu, no, se n'adonen més de tots els beneficis que pot tenir. A més, per la part de l'empresa, que tens més cuidat dels teus treballadors, que t'estalvies calés a nivells de baixes, no?, perquè millores el benestar dels teus treballadors, i per ells pues, també se senten més valorats per l'empresa, no?, i optimitzes això del temps. Algunes empreses ho paguen ells, algunes ho fan amb copagament. Bueno, això hi ha moltes modalitats de poder-ho fer, però sí que és veritat que l'empresa t'exigeix estar unes hores i potser més de les que et tocaria amb un nivell de pressió molt alt que et fa, només per l'estrès i el sedentarisme, no?, d'estar davant d'un ordinador potser, ja et provoca moltes dolències, moltes patologies, o feines de moviments repetitius, per exemple, no? Llavors, bueno, invertir en salut.
0: No, de fet, abans el Marc ha donat una dada, si no recordo malament, has dit que per cada euro que s'inverteix en fisioteràpia s'estalvien 3.
2: Exacte, sí. D'altres... I això les empreses que viuen de números doncs també s'estan començant a donar compte i per això gran part de les àrees de prevenció de riscos laborals ho enfoquen i ho justifiquen per aquí.
0: Bueno, és que de fet jo crec que és un dels camps amb els que més capacitat d'inversió hi ha, perquè hi ha moltes empreses, com bé dius, que el tema de prevenció de riscos laborals no existia i ara cada vegada més s'està implementant perquè hem vist que és un benefici pels treballadors i per l'empresa al final, no?
2: Sí, sí.
0: I amb aquesta part vosaltres també heu tingut l'experiència que deia l'Anna, amb el teu cas també, Marc, suposo que també has intervingut amb empreses d'aquestes.
2: Sí, o? Amb empreses diferents, però sí, sí, sí. I al final li dona una miqueta al lloc de feina que l'empresa oferta com un plus de valor també. Si jo, clar, al final tinc dues ofertes de feina semblants i una em diu, i a més aquí tens un servei pagat de fisioteràpia, doncs home, a vegades són aquests detalls el que fan que un treballador acabi decidint-se per una o per l'altra.
0: Sí, sí, sí, és molt interessant, perquè a més, jo no sé ara realment si és veritat o no, acabo de veure una notícia en xarxes socials que al Japó s'estan començant a desenvolupar malalties cervicals amb gent molt jove, degut a les hores, per exemple, que estan en videojocs, alguns per feina fins i tot, no? Gent que està desenvolupant pues, gràfics o dibuix o tal, i ho fan a través d'ordinador, passen tantes hores a la màquina, la posició és tan incorrecta des del punt de vista físic que està començant a passar. No sé si és veritat o no, perquè al final en xarxes socials moltes vegades sempre hem de posar el dubte, no?
1: Sí,
0: però heu sentit o coneixeu alguna cosa d'això?
1: Sí, perquè al final les postures mantingudes és el que ens provoca també molt tipus de patologia, no? I això, el sedentarisme, la manca de mobilitat, ja no només la postura correcta o incorrecta, perquè al final la postura perfecta, tu pots posar-te amb la cadira més còmoda, la postura més ergonòmica del món, però si et passes 8 hores així, acabaràs tenint dolor. La clau és anar-te movent, fent canvis posturals i combinar-ho amb alguna mena d'activitat física que trenqui amb aquesta, no? Amb aquest sedentarisme, amb aquesta posició.
2: Sí, jo trobem des de l'atenció primària, això ho hem vist, que evidentment la falta de moviment ens és molt perjudicial, però en nens o menors de 16-17 anys aquest efecte perjudicial es multiplica. I de fet estem trobant casos de nens, nenes de 15-16 anys, una persona amb 60 anys que li troben una hèrnia discal, una mica la reflexió és, i per què no l'has buscat abans? Perquè segurament ja hi era. Però un nen de 15 anys, diagnosticar-li una hèrnia discal, aquí, clar, no sabem com evolucionarà aquesta esquena amb tots els anys que li queden per créixer, però realment vol dir, és una senyal de que alguna malament estem fent.
0: Clar, perquè a més és que, si veiem realment, suposo que la evolució que està fent totes aquestes situacions de nous costums, nous hàbits, no?, amb tecnologies i tal, tot això és relativament fa pocs anys. Per tant, suposo que aquí també vosaltres, com a professionals, també teniu una, diguéssim, un repte, no?, d'anar seguint tota aquesta evolució per també intentar ajudar a minorar els efectes, o no?
2: Sí, i potser més que a nivell intervenció, et diria més a nivell d'educació.
0: Educació i prevenció, potser,
2: exacte,
0: també, no?
2: Sí, perquè més que, o sigui, pensem que el món ha canviat en 20 anys una barbaritat i el cos, l'ésser humà, per fer un canvi necessita milers d'anys. O sigui, que mai anirà el cos tan ràpid com va la tecnologia.
0: Bueno, no creguis, a vegades la degeneració humana arriba ràpid, sí. Mira'm a mi, és un cas bastant, bastant directe. Escolta'm, jo no... Crec que en general que hem parlat de la fisioteràpia pràcticament amb tots els camps. No sé si ens hem deixat algun que considereu que és important. Algun aspecte que vulgueu destacar o que vulgueu fer més incís?
2: No, jo com a resum sí que sempre comparant amb medicina, que evidentment fa falta i necessitem metges, vagi pel davant, però sí que una mica la visió de la medicina sempre és, per fer el resum, no?, afegir anys a la vida, o sigui que és com el seu, no?, hi ha una malaltia, hi ha una intervenció.
0: Allargar la vida.
2: Exacte, per allargar, aquí ja podríem entrar èticament o si sí, a vegades massa i tot, però bueno, és com la principal funció. I en el cas de la fisioteràpia sempre és una mica al revés, no? És com que el que afegim és vida als anys, és més igual quants tinguis, el que busquem sempre és la funcionalitat i que et
0: la
2: moguis.
0: La qualitat.
2: Exacte, o sigui, més intervenint aquí, no tant al fet d'allargar per allargar.
0: Home, com a objectiu sembla bastant loable, de dir, no sé el que viuré, però almenys que visqui el millor possible, això és realment és important.
2: Sí, sí.
0: Bueno, doncs nosaltres hem arribat a una part de la conversa, no hem acabat, encara falta una miqueta, el que passa que a mi m'agradaria donar un gir de guió, i llavors vosaltres, jo sé que també teniu una faceta oculta, que és el tema de que sou uns viatgers empedernidos i que doncs seria difícil trobar en aquest moment, crec, un país més o menys civilitzat que no hagueu estat. Llavors no sé si us ve de gust parlar una mica d'aquest tema, si recordeu, per exemple, alguns destins especials d'on teu anat de viatge i voleu compartir amb nosaltres.
1: Bueno, sempre és la pregunta que ens fan, no?
0: I ah, sí? Sóc poc original, llavors.
1: No, bueno, els nostres amics de dir, ostres, i algun país que t'hagi agradat més que un altre, depèn molt, no?, del que estiguis buscant o d'en aquell moment en el que et vingui de gust o així. Sempre és algo que ens preguntem quan tornem de viatge, i et quedaries a viure en el país on hem estat o així? I sempre la reflexió és que no, que aquí a Barcelona i Esplugues estem molt bé, i que l'equilibri que hi ha aquí a nivell de cultura, de clima, d'alimentació, de tot, estem molt a gust, i això, sí. Així com que tenim molts coneguts dispersos per tot el món i que ells, no, són capaços de viure en qualsevol país, per així dir, nosaltres jo crec que som bastant d'aquí. Ens agrada veure-ho, però sempre...
0: O sigui, sou nòmades, però de tornar de casa.
1: Jo sóc d'Esplugues de sempre, no m'he mogut a més de tres carrers de ràdio d'Esplugues. El Marc sí que ha vingut a Castelldefels, però jo la veritat que...
0: O sigui, el Marc l'hem adoptat, diguéssim.
1: És d'Esplugui, sí. Adoptat, sí.
0: Molt bé. I de tots aquests destins, una pregunta relacionada amb el tema de la conversa d'avui. Algun cop us heu vist amb la situació de tenir que fer un servei de fisioteràpia amb alguna persona que viatjava amb vosaltres, o algun... És una curiositat, perquè...
2: No,
0: allò de, hi ha algun fisioterapeuta en la sala? Típico, no?
1: No som com els metges, de moment, encara.
0: Us amagueu, us amagueu.
2: No, per això no, sí que potser que en algun país hem fet de pacients.
0: O sigui, ah, sí?
2: Això sí, però una mica no, per plaer, o per veure com es treballa, no per una necessitat d'aquest
0: curiositat
2: moment.
0: Professional,
2: sí.
0: Diguéssim.
2: Sí, però per exemple a Tailàndia, que és, no, sí, això del massatge tailandès, i es parla molt i així, doncs realment vam anar a l'Escola, sí, Nacional a que ens ho fessin un, a veure com era allò. No?
1: Sí, a que ens expliquessin una mica el mètode.
0: I com va anar l'experiència?
1: Bé, molt bé, de veritat. A mi em va
0: agradar. És tant com diuen o no?
1: L'únic que allà et posen com tots així en fila, uns als costats de l'altre, no? El tema de la intimitat no és com aquí, inclús es posen a les voreres de...

0: Finals, jo m'he copiat del Broncano, de la Revuelta, i podeu estar tranquils perquè no preguntaré diners al banc ni coses íntimes, però la pregunta va una mica lligada amb la filosofia del programa, no? Uh-huh. I jo us volia fer una posar en una tessitura, que espero que no sigui complicada, tant a tu, Anna, com al Marc. Amb l'experiència d'aquests gairebé 40 anys, no?, que tens ara, també professionals, etc., no vull fer mal aquí, si ara parlessis amb l'Anna de quan tenies 15 anys, mm-hmm, després de tots aquests anys viscuts i aquestes experiències, què li diries?
1: Ui, pregunta filosòfica profunda.
0: No és fàcil. Si fos fàcil, no la faríem aquí, la pregunta.
1: Sí, no? Suposo que tiraria una mica a aconsellar-li sobre les seves inseguretats o les seves pors de, bueno, doncs que no es preocupés tant per el que opinin a la resta, de que mentre tu facis les coses amb la millor de les intencions i sense, no, voler fer mal a ningú ni res, doncs que estarà bé, que segueixis la teva intuïció per intentar saber cap a on tirar en moments d'incertesa o així, que em considero una persona bastant intuïtiva en aquest aspecte de que si ho segueixes normalment l'encertes. I això, que no pots agradar a tothom i que, no, pues que la vida és així, que hi haurà èpoques millors i pitjors, però això, mentre intentes ser bona persona i oblidar-te tant de les vergonyes, les pors i això.
0: Molt bé, segur que l'Anna d'aquella edat li agradaria tot això. I Marc?
2: Bé, jo una miqueta és això, eh? O sigui, jo veient el resultat d'aquests 40, pràcticament, sí que, doncs, una mica aquesta sensació de dir, fes el que et surti. O sigui, perquè realment en cap moment considero ni que hagi anat en contra dels meus pensaments o dels meus valors, i el fet de ser fidel a això crec que és el que et fa, doncs, anar agafant un camí que després la vida et va acabant de portar. Però bueno, que amb el resultat final estic molt content, amb el resultat mitjà. I això, i potser que he comprès algun bitcoin, però vaja.
0: Depèn del moment, també, no?
2: Sí,
0: depèn
2: sí,
0: del
2: sí.
0: moment. Bé, doncs, també com novetat del programa, volem acabar-lo no amb la sintonia meva habitual, sinó amb una cançó que habitualment triareu els convidats. En aquest cas, l'Anna i el Marc no m'han decepcionat. Som els tres, som uns convençuts i uns fans absoluts de Bruce, i han triat una cançó que és el No Surrender de Bruce, del Bosch. Per què aquesta cançó, si es pot explicar, o ha sigut una casualitat?
1: Bueno, no sé, a mi el Bruce m'havia agradat de sempre, l'havia escoltat. El Marc l'ha descobert més a posteriori, arrel d'haver anat a un dels concerts.
0: Com
1: Esplugues. Exacte.
2: Sempre arribo tard.
1: I va resultar que li va agradar molt, i de fet aquest any repetim concert a Sant Sebastià, o sigui que...
0: Aneu aquest any també?
1: Sí, sí.
0: Quina
1: sí.
0: sort, jo aquest any sí que no, eh?
1: Te'l perds, eh? I, bueno, és com un grup que, no?, i amb la E-Street Band ens agrada molt als dos.
2: Sí, i és una mica aquest doble valor, potser, o missatge de veure que és gent de 70 anys, no?, que aparentment, pues, fa 50 anys el que tenia 70 estava allà comptant els dies.
0: Estava acabat, sí.
2: I ara veiem que 70, depèn de la vitalitat que tu tinguis, no estàs ni molt menys acabat. O sigui que,
1: sí, que pots fer 3 hores de concert sense cap problema.
0: Doncs fins aquí la conversa amb el Marc, l'Anna. Gràcies als dos, de veritat. Ha sigut una estona, a part d'entretinguda, divertida, com sempre intentem, jo crec que és molt profitosa des del punt de vista de lo que vol el programa, que és el coneixement sobre allò que hem parlat. Crec que tenim tots una idea bastant més propera del que és la fisioteràpia i com recórrer amb ella i de quina manera ens pot ajudar. I pràcticament dir-vos que d'aquí 15 dies ens trobarem al nou programa de l'Entre Nosaltres, ja l'estem preparant, us anunciarem de què anirà amb les xarxes Instagram tant del programa com d'Esplugues FM, i ens quedem escoltant el No Surrender. Moltes gràcies per venir i gràcies per
1: a
0: totes
1: vosaltres.
0: Les explicacions.
1: Gràcies, que vagi bé.
0: Fins aviat.

0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
4: A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
2: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
8: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
9: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gràcies!

0: Són les 9.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
4: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre

0: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com no

0: Són les 10.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa.

0: Com esteu? Obrim un nou entre nosaltres. Al passat programa vam parlar de fisioteràpia amb l'Anna i el Marc i com ens podia ajudar a cuidar el nostre cos i la salut. Avui, com és habitual al programa, canviem totalment de fer un gir de guió, però també té molt a veure amb la bona vida. Em ve molt de gust parlar d'un dels meus menjars preferits. Per això ens acompanya una mega experta que de ben segur interessarà, jo crec, el 99% dels oients. Malgrat sempre hi ha algú que se li farà bola, ja ho dic per endavant, perquè sempre passa. No ens deixeu igualment, escolteu el programa, perquè la nostra convidada ho viu tan apassionadament que segur que us descobrirà un món nou i qui sap si a partir d'avui us convertireu. Avui parlem amb la Marta Medran i és formatge melier o sommelier de formatges. I aquesta paraula jo no l'havia sentit mai, ara ens explicarà ella d'on ve. Què tal, Marta? Benvinguda.
1: Hola, Joan Carles.
0: Com
1: moltes
0: estem?
1: Gràcies. Moltes gràcies, abans de res, de convidar-me aquí a xerrar amb tu. Em venia molt de gust. I res, gràcies.
0: Tenim moltes expectatives de tot el que ens explicaràs avui, o sigui que el llistó està... Per començar, a mi m'agradaria que ens expliquessis aquest terme de formatge melier, si l'has acunyat tu, si és un tema que ja existeix, o perquè jo, sincerament, és la primera vegada que l'havia escoltat.
1: Doncs sí, de fet ve del terme que sommelier, en el moment en què vaig trobar que vaig començar a fer events entorn al formatge, necessitava un nom doncs, per posar-li nom a tot allò que estava fent i el terme va ser que sommelier, que és una mica un joc de paraules com sommelier, no? Expert de vins, doncs assessora de formatges, experta de formatges, bueno, era un joc de paraules. I de que sommelier, doncs ho vaig també transformar a formatge melier.
0: Uh-huh. O sigui, tenim les dues versions.
1: Tenim les dues versions, en català i en castellà.
0: Fantàstic, perquè jo crec que tothom en menja formatge, inclús, com veurem més endavant, de molts països, no? Que és un tema molt transversal.
1: Totalment.
0: Ja estem acostumats, com bé deies, a sentir a parlar del sommelier vinculat al món del vi, que això segurament ho tenim tots més interioritzat, no?
1: Sí.
0: Però és veritat que des del primer moment que jo vaig conèixer de la teva activitat, com que sóc curiós de mena, vaig pensar aquí tenim un programa i agrair-li també a una persona comú que coneixem, que és la Carla,
1: la Carla.
0: Ens va posar en contacte i que ha facilitat doncs, que avui estiguem fent aquest especial de formatges. Ets una persona molt jove, però per tot el que sé, amb molta experiència amb el món aquest dels formatges, i a mi el primer que m'agradaria que expliquéssim una mica és d'on et ve tota aquesta afició, que ara ja és professió.
1: Exacte. Doncs em ve... vaig començar... Bueno, jo sempre he tingut clar, sempre tenia clar cap a on volia anar. Jo sempre... La meva família som xarcuters... portem 65 anys, penso que és, el negoci familiar. I jo des de ben petita tenia clar que volia estar darrere el taulell, al mercat. Jo em considero... Jo sóc gent de mercat. Jo...

0: no puc viure sense els mercats. I jo tenia clar que volia estar a la botiga dels meus pares i despatxar, atendre i estar allà. De fet, quan estudiava, ho continuava tenint clar, que era algo que els mestres no entenien, no? Que és algo que també reivindico, no? Perquè quan un alumne té passió, és, penso que... Això també, moltes vegades hi penso, no? Ens ensenyen moltes coses, però quan algú té passió amb algú, no sé si són les pors o les tendències, no?, que portem, però moltes vegades oblidem donar pas a aquestes passions, no? I jo recordo que els mestres sempre em deien... però has d'estudiar, no? Has de fer alguna carrera. I jo no, jo tenia clar que volia anar al mercat. I va ser així, als meus 18 anys, quan vaig acabar, me'n vaig anar el dia després de la selectivitat, me'n vaig anar a la botiga de mercat, on ja portava anys també treballant els dissabtes, des dels 16, i allà va passar tot. Jo vinc més que del món del formatge, vinc del món de l'embotit, de la carn, del pernil, sobretot. Uh-huh. El meu pare és un apassionat pel pernil.
1: O sigui, sempre vinculada amb el negoci familiar.
0: Exacte, sí, sí. A més, jo ho tenia clar, eh? Joan Carles sempre ho deia de petita, que per les meves venes hi havia el mercat, hi havia el negoci, hi havia la xarcuteria, no? I jo, doncs, volia anar cap allà. Això ho tenia molt clar.
1: Jo ho conec ben de prop, això, perquè jo vaig néixer al barri de Collblanc.
0: Sí.
1: I malgrat aquí la protagonista és tu, explicaré una anècdota ràpida.
0: Bueno, sí.
1: La meva mare era la perruquera de Collblanc. Li deien així perquè ella pentinava totes les senyores del mercat. I llavors, des de petitet, hem viscut aquest ambient de mercat i jo sempre dic que és una figura que no se hace, nace.
0: Totalment.
1: És a dir, tu quan neixes ja veus que la gent ja té un aire diferent, ja té un tarannà diferent, i això només veure't ara, per exemple, quan has entrat a l'estudi, doncs això es veu, no? Això
0: sí,
1: es porta,
0: sí, es porta
1: escrit aquí al front, no? I a més, tu deies als mestres, perquè suposo que tenim una educació que el que tendeix és estereotipar els estudis i tal, però els pares que et deien quan tu els hi plantejaves jo és que no vull continuar estudiant, jo vull dedicar-me al negoci?
0: Doncs, bueno, no em deien res perquè ja ho veien. Jo des de ben petita tenia passió quan entrava al mercat. Ja ho veien i tenien clar, doncs, que jo volia allò, doncs, endavant. De fet, vaig començar, quan ja vaig acabar la selectivitat, vaig començar a especialitzar-me en el tall de pernil. De fet, els meus inicis van ser, amb els meus esdeveniments, van ser amb el tall de pernil, no? I al final se'm donava bé. Se'm donava bé atendre, estar a la botiga, ho portava a dins, es notava, llavors em recolzaven, no? Sí que és veritat que quan ja sorgeix aquesta necessitat amb el que se m'obre amb el formatge és quan es queden sorpresos i és quan allà van dir, bueno, a veure, què és això, no?
1: Perquè ells no tocaven aquest producte.
0: Clar, nosaltres a les botigues sí que és veritat que hem sigut unes botigues sempre que hem tingut un sortit molt especialitzat, no? De fet, 15 anys enrere, el que teníem al nostre abast a totes les botigues entorn al formatge eren formatges més industrials.
1: Sí, correcte.
0: De fet, l'era dels formatges artesans ha sigut, doncs, durant el meu creixement, evolució amb aquest món, no? Però fa 15 anys enrere el tema artesà no es parlava.
1: Quatre coses.
0: I sí que és cert que aquestes botigues especialitzades ens tenien, no?, formatges francesos, afinats, i això ho teníem a casa meva. I sí que és veritat que jo em vaig començar a enamorar del formatge, doncs perquè a casa meva hi havia aquesta part, no?, que cada cop em despertava més curiositat. T'he de dir, Joan Carles, que jo sóc intolerant a la lactosa.
1: Ostres,
0: sí.
1: Això sí que és un gir de guió,
0: sí.
1: Absolut.
0: T'he de dir que sóc intolerant a la lactosa des del segon 1 de vida. I és als meus 18 anys, quan jo ja estic treballant a les botigues, que passo, doncs, un període, bueno, un tant crític de salut d'intoleràncies, i em treuen durant 3 mesos els làctics, entre altres coses. I jo penso que va ser allà, en aquell moment... Jo tenia, doncs, 19 anys, clar, que no podia menjar formatge, no? Però el tocava molt constantment. Jo sóc una persona de tocar molt, de tocar, les pells per mi són imprescindibles. I clar, jo, doncs, em vaig començar a posar, doncs, a vendre molt formatge, a parlar molt de formatge, i jo crec que va ser això, no? El no poder...
1: Aquella prohibició és la que et crida,
0: sí,
1: una mica...
0: I recordo que un dia estava darrere el taulell i em vaig posar a parlar d'un formatge francès, que és el que et dic, el que teníem abans venia de fora, amb molts formatges d'ells, i em vaig emocionar. I jo sóc una persona molt intensa, Joan Carles, però em vaig emocionar i...
1: De fet, ara t'estàs emocionant una mica.
0: Bueno, sóc, sí, sí, més recordant.
1: Perfecte, perfecte.
0: I recordo que al tocar el formatge, parlar del formatge, emocionar-me, és quan vaig sentir que... Vaig dir, uau, aquí passa alguna cosa, no? I és tal qual, eh? Vull dir, no, és, no poso intensitat perquè sigui més romàntic, eh? Va ser així, tal qual. I va ser quan vaig dir, uau, jo vull descobrir qui hi ha aquí, no? Per mi. I em vaig posar a investigar cap a on podia aprendre el món dels formatges, què podia fer, i fa 15 anys enrere, 16 anys, no hi havia res.
1: I com s'estudia això? Perquè, lògicament, hi ha una part que és experiència, diguéssim,
0: sí.
1: Però ja fas algun tipus d'estudi concret, marxes a algun lloc, fas alguna cosa...

0: Són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui, al nostre espai d'entrevistes, tenim en Ramon Cervera. Bon dia, Ramon.
3: Bon dia, servidor de vostè.
2: Bon dia, Ramon.
4: Bon dia, Isabel.

0: Avui tenim en Ramon Cervera. Els tenim per duplicat, són dues persones diferents. En Ramon Cervera pare i en Ramon Cervera fill. I avui parlarem de moltes coses de la vida social d'aquí d'Esplugues de Llobregat. Així que comencem amb en Ramon. Explica'ns una mica qui ets, d'on vens. Tu ets nascut aquí a Esplugues?
1: No. Jo vaig néixer al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat, el 6 del 3 del 33. Vaig néixer a la Torrassa, sóc enginyer industrial i resideixo a Esplugues des de l'any 1967. He estat membre actiu en el desenvolupament social i cultural, una mica en la mesura de les meves possibilitats, de la ciutat d'Esplugues. Des de que vaig arribar m'hi vaig integrar totalment i mentre vaig estar en actiu no vaig poder fer gaire una cosa perquè la meva feina m'ocupava moltes hores. Però tant punt com vaig plegar, em vaig dedicar per sencer, vaig deixar tota la tecnologia i em vaig dedicar per sencer a les qüestions culturals, cíviques i polítiques, perquè també vaig estar política.
0: És curiós perquè amb les entrevistes que hem fet al llarg d'aquests mesos, aquests dos darrers anys, a diferents persones que formen part de les entitats, molts veniu del sector de la enginyeria i sí. Després són persones que els agrada escriure, els agraden les arts, els agrada la poesia, i són persones que activament i socialment molt actives aquí a Esplugues, I és el seu cas, també.
1: Si em permets, això té una explicació, Normalment, l'enginyeria requereix d'estudis constants, sempre es va renovant i sempre estàs fent, després que acabes la teva jornada laboral, t'has d'anar fent cursets i formant, i això és durant tota la teva vida laboral. El dia que plegues dius, prou tecnologia, no vull saber res més de tecnologia. Jo he arribat a l'extrem de que la nova tecnologia d'ordenador ja em va costar molt d'agafar-ho, perquè ja no volia, jo em volia dedicar a altres coses que no havia pogut durant tota la meva vida, i una d'elles era la música, sobretot, però també tot el que forma part del conjunt sociocultural del meu poble, que en aquests moments, a partir dels 67, va ser Esplugues,
0: Què va començar primer, l'activitat social i les inquietuds o la política?
1: Vaig començar per l'activitat social. Vaig recuperar, aquí havia existit l'associació de veïns del centre, però va ser una... En acabar la Guerra Civil es va crear l'associació, però no va tirar massa endavant. Llavors va desaparèixer. Llavors, no me'n recordo quin any va ser això, espera que t'ho dic perquè em sembla que per aquí ho tinc apuntat.
0: Hem de dir
1: sí, que... L'any 1993. L'any 1993... Quan jo parlo de... Jo estic parlant d'un equip, O sigui, jo em poso en primera persona, però no estava sol, evidentment, no? Ara, sí que vaig agafar les lletres, les vaig agafar jo. Vam crear l'Associació de Veïns del Centre, Gall.
0: En fi,
1: era Associació de Veïns, Districte Primer, Centre Gall. Llavors, paral·lelament, quan nosaltres estàvem creant aquesta associació, recuperant aquesta associació, el Gall també l'estava formant. I, bueno, es van trobar un dia i es van posar d'acord. No hi ha cap problema, nosaltres quedarem com a centre i vosaltres tireu com a gall. I a partir de llavors ja vaig entrar en el que era la vida social, diguem-ne, del poble, no? I a partir d'aquí ja es van anar generant altres activitats, com va ser la política, em vaig ingressar també. Vaig estar durant uns anys secretari del grup municipal.
2: Convergència
1: i Unió, sí. Aleshores vaig estar uns anys, vam estar uns anys, les coses van anar com van anar. Jo vaig agafar el problema que després, posteriorment, hem tingut amb la família, amb el Pujol. Jo, quan estàvem aquí, ja vaig captar-ho, ja, no? I vaig dir, oi, no, fora, no vaig jugar a la piguera de la política, no? I llavors vaig marxar i, a partir d'aquell moment, em vaig dedicar, la meva afició és la música, des de molt jovenet. I llavors em vaig dedicar a observar aquí el panorama musical d'Esplugues, que en aquell temps era molt, molt petit, era molt poca cosa, no? Concretament hi havia els concerts de la Coloma i llavors els concerts de final de curs de l'escola Albéniz, i alguna cosa de l'escola municipal de música, però que en aquell moment que jo vaig entrar-hi estava molt, molt apaveigada l'escola municipal.
0: Sí. I mireu, Ramon, això em dona peu per parlar de com veieu actualment a l'estat musical aquí a Esplugues, i li donarem veu al Ramon fill, perquè tu també la música t'agrada molt i tu també organitzes tota una sèrie de trobades de músiques dels anys 80 i 90. Per tant, ara sí, una altra vegada, bon dia, Ramon.
2: Bon dia, un altre cop.
0: I parlem de música que Esplugues una estona, vinga.
1: Esplugues una
0: estona. Com ho veus, com està ara el panorama musical?
1: Actualment és un panorama esplèndid. Els Amics de la Música, amb el que jo tinc alguna part de culpa també,
0: sí,
1: han creat el Festival de Música Clàssica i Tradicional, que ja està passant fronteres, ha augmentat, està assolint un nivell, francament, no diré extraordinari, diré molt bo, perquè extraordinari, i tot està en funció també de la disponibilitat econòmica, no? Però, diguem-ne, la relació qualitat-preu és molt bona, jo diria que és superior, i al marge d'això hi ha una quantitat d'entitats que fan música a tota pastilla. Si em permets un moment, jo vaig començar amb aquest món, va ser l'any del Disco Forum, l'any no el recordaré, ara és igual. La primera activitat musical que vam crear va ser el Calidoscopi. El Calidoscopi va ser una idea meva, per cert, de recollir totes les entitats que feien música a dintre casa seva, de recollir-les i que sortissin a fora. I aleshores vaig contactar amb tots ells i vam anar... El primer el vam fer a l'escola que està d'aquí dalt del... Ramon, ajuda'm.
2: El primer Calidoscopi es va fer a la sala d'actes de l'INEF. Vale? Darrere de la residència Blume, a l'Institut Nacional d'Educació Física.
1: Bueno, allà vam aconseguir, en aquell temps, vam aconseguir 400 assistents. Amb un acte musical, això va ser, bueno, una revolució Esplugues. Bueno, el cas va ser que va tindre molt d'èxit, no? I ho vam repetir durant diversos anys, això. I a partir d'aquí ja van néixer diferents idees, entre elles el club de, o sigui, els Amics de la Música de Santa Madalena, però la primera entitat que es va formar aquí, que es va dedicar seriosament a la música, va ser l'Agrupació Plurals Musicals d'Esplugues, la PAME. La PAME, que es va dedicar a agafar xavals, gent jove, molt jove, que encara alguns d'ells no havien ni acabat la carrera, i els vam muntar uns concerts periòdics al Robert Brilles, els diumenges a la tarda, a les 6 de la tarda. I vam arribar un moment, l'entrada, com és natural, era gratuïta, no? Va arribar un moment en què ja no hi cabíem. I aleshores jo, en vista d'aquest èxit, vaig dir, potser és hora de fer un pas més endavant, no? I aleshores se'm va ocórrer això, no? I si muntéssim una entitat i féssim un festival i tal, igual, i bueno, i vaig pensar primer, bueno, on t'ho poses això, no? Perquè segons on t'ho poses un festival, i ho vaig proposar-ho a l'Ajuntament. Vaig posar-ho a l'Ajuntament i recordo que l'alcalde d'aleshores, que era el Toni Pérez, em va dir unes paraules que em van quedar molt gravades. Em va dir, no. I vaig quedar tot sobtat, perquè, esclar, la primera entrevista va ser molt, molt, molt agradable. No, bueno, doncs anem parlant, vinga. Va ser un no radical. I vaig quedar parat. Dic, home, llavors era clar que continuem parlant, no? Diu, no, és un no, i t'explico per què. Diu, no ets el primer que ha vingut amb aquesta proposta. Diu, m'han vingut altres propostes. Me n'ha vingut una altra. I vaig dir que sí. I va acabar, saps com va acabar? Diu, fent els concerts a una finca particular. Diu, i aquí vaig dir, s'ha acabat. Això, si és, ha de ser pel poble. I no, si tu em demostres que això va dirigit al poble, en parlem, però de moment no tens ni un duro. Llavors, bueno, què faig jo aquí? Tens? Llavors, com que la PAME sí que l'havíem engegat i teníem uns socis, que vaig agafar els socis de la PAME, vam fer una concentració, una reunió, i vam acordar passar-ho al festival, als Amics de la Música de Santa Madalena. O sigui, poder començar amb algun diner, que jo també vaig tenir que afegir, naturalment, amb els diners, amb el poc que recollíem de la PAME. I així vam fer el primer any. Els Amics de la Música van començar... quin any va ser? El 96, sembla que sí. No, el 96 abans.
0: Val a dir que el Ramon ho porta tot apuntat amb un full que s'ha preparat.
1: Home, és que...
2: Escolta, el 96 va ser el programa de ràdio.
1: La memòria ja costa una mica. Ramon, ajuda'm una mica. La Fundació dels Amics de la Música està per aquí.
2: El 96 va començar a fer un programa a Ràdio Estudis Plugues, sí, sobre música clàssica. I estem parlant que això va ser abans del 2000. El Festival de Música Clàssica, bueno, va ser abans del 2000, finals dels 90.
1: L'any 2002 ha fet els 25 anys.
2: Sí, exacte. Sí, es va fundar a finals dels 90, principis del 2000.
1: I, bueno, llavors, el primer any va ser així, el segon any quasi que me'l vaig rascar jo, el vaig pagar jo, i llavors ja vaig dir, bueno, ja no... Això sí, i llavors em va cridar el Toni Pérez i em va dir, endavant, perquè va veure que allò no es cobrava res, que era, estava fet i es feia obert al públic. Què va passar? Per què el vaig dur a l'església? Em va semblar, en principi, que era el lloc, físicament era el lloc millor, no? Perquè el Robert Brilles, llavors, ara l'han arreglat molt bé, però llavors la sonoritat era horrorosa.
0: I malauradament, en tots aquests anys, no hem tingut una sala adequada per la música.
1: Això també diré que la vaig demanar jo pel Toni Pérez. I tinc la fotografia del dia que li vaig demanar. I em recordo que em va dir, la tindrem. Va dir, la tindrem. Abans de començar les obres de la... que estan acabades, estan aturades.
0: Tot allò de l'auditori, del forat de la vergonya,
1: sí,
0: que li diem.
1: Exactament, sí. Doncs bueno, vam posar-ho a la parròquia i allà a poc va anar creixent. Al cap d'un temps jo vaig deixar-ho perquè tenia altres idees que no les he pogut dur a terme, possiblement perquè tampoc són... diguem, Esplugues no té prou volum, per dir-ho d'alguna manera, no?, per acollir el que jo volia fer, que era fer un grup de cambra i una orquestra de cambra pròpia d'Esplugues, no? I per això ja requeria de molt... Bueno, en fi, la cosa no va acabar de sortir bé. Bueno, millor dit, no va començar ja, no? Però bueno, els Amics de la Música van seguir. Després, jo el recordo al principi, si em permets donar els seus noms, això ho vam començar amb en Manuel Fabregat, era un dels allò, l'Enriqueta Llavinés, Josep Maria Puiggròs,
2: l'Enric Flavià.
1: El Flavià també.
2: L'Enric Flavià també hi era.
1: Bueno, una sèrie de gent, tots, que quan jo vaig començar em van dir, ui, però què dius tu ara, un festival de música aquí a Esplugues? Això no te'n sortiràs. Diu, home, si no ho provem no ens en sortirem. Doncs però el cas va ser que ens n'hem sortit. Si la meva activitat amb aquest camp sociocultural ha estat intensa, no he parat, després d'una cosa a l'altra, o diverses coses a la vegada, no?
0: Amb el Discofòrum també has esmentat abans
1: del Discofòrum, el 96 vaig crear el programa setmanal de ràdio Passió per la Música, que el vaig crear aquí a Ràdio Estudis Esplugues, i va tenir molt d'èxit, va costar molt d'arrencar, però va tenir molt d'èxit, i va durar, això el vaig començar el 96 fins al 2004, que és quan va tancar, quan l'emissora ja, per qüestions econòmiques, etc., va tancar. També vaig crear dintre de la mateixa ràdio el Novus Magnificat. Va ser un programa mensual, el fèiem un diumenge al matí, que era un portaveu de la parròquia, de les activitats de la parròquia, no sol religioses, sinó també culturals, no? Això va durar un any, no va durar gaire. I a partir d'aquí vaig establir relació amb el director de la biblioteca, o Narcís Fluvià.
0: Narcís, sí.
1: I parlant, un dia, bon dia, vam sortir parlant què podríem fer, quina activitat podríem fer, doncs, que la biblioteca pogués col·laborar i tal i igual, i aquí va néixer el Club de Música de la Biblioteca Pare Miquel. Dintre d'aquest club hi ha diferents apartats, hi ha l'apartat de poesia, l'apartat de dones que deixen empremta, l'apartat que no, encara no l'hem pogut engegar, que és infantil, la música per infants, però que això la biblioteca hi troba molts inconvenients de tipus, és perillós, tractar amb la canalla és molt perillós, no? I llavors també el Discofòrum. El Discofòrum és el que més èxit ha tingut, perquè clar, és el més proper a la gent, eh? El Discofòrum vam començar fent unes conferències, vam començar amb Josep Maria Busquer, un company encara actual, i jo, vam començar així. I llavors fèiem unes petites conferències i allò no acabava d'anar. I llavors, buscant, és clar, fèiem el tipus de conferència que coneixíem nosaltres, no? Parlar sobre un músic, sobre la música i tal. Llavors, se'ns va córrer dir, escolta, ja, per què no posem imatges i tal i qual? I vam posar imatges actives, o sigui, en moviment. Carai, això va agradar molt a la gent. I a partir d'aquí, ja hem començat, som un grup de sis, un d'ells el Pere Reverter, el pobret, es va deixar fa temps, fa un parell d'anys, i érem set, ara som sis, i continuem fent l'obra. O sigui, agafem una selecció, normalment fem una selecció de peces curtes perquè la gent, perquè sigui més amè, no? Aleshores, les comentem i les projectem. Això està tenint molt d'èxit. Ho fem cada 15 dies i pràcticament el dia se'ns queda petit a la sala de la biblioteca, eh? I això continua encara. Jo ja cada vegada menys, jo ja estic, he delegat moltes coses i però continua molt actiu, en fi, estem al peu del canyó encara.
0: I en Ramon Fill, la teva aportació musical, amb quina línia va?
2: És una altra cosa, és bastant diferent. Mira, jo concretament jo vaig deixar la política el 2011, saps que ja no em vaig tornar a presentar, i el dia 15 d'octubre de 2011 era un dissabte a la nit, me'n recordo perfectament. I amb un amic de l'Emili, estàvem al Facebook els dos, i diu, escolta, tal, estàvem al Messenger, creem un grup de música dels 80 per publicar vídeos de YouTube i tal, i vam crear el grup i li vam posar de nom Ochenteros, amb aquest amic meu, amb Enrique Tamayo, que ja no és amb nosaltres, pobre, aquí a la seva memòria. Aquella nit vam ser 50, l'endemà 200 i així. Ara hi ha 18.000 persones al grup d'Ochenteros de Facebook. Tenim gent dels 5 continents. Bàsicament la gent és de per aquí, del voltant. Baix Llobregat, Barcelona, província... I va ser molt fort. Va ser en 3 mesos, o menys inclús, vam tenir una pujada molt forta. La gent de la zona ens va demanar trobades presencials. I vam començar el desembre, aquell any, el 2011, al Dora Gran. Vam fer una trobada amb ball, amb música i tal. I vam anar pujant, i vam anar canviant de locals. Vam fer festes a la Tasca d'Àngel. També tot es va centralitzar molt a Esplugues, per això Ochenteros i Esplugues està lligat. I va arribar un moment que no cabíem al lloc. I llavors ja Ochenteros s'ha lligat molt amb l'Avens. És un matrimoni molt maco, i del que estem molt contents, i que amb totes les juntes ha anat força bé. I hem fet moltes... El que fem és un revival, una sessió de ball, com eren els anys 80, amb disc jockey. També hem portat orquestres de versions. Hem fet una mica de tot, amb el Lluís Tarrés, amb la Marta, ara amb el Jordi Figueres com a presidents, amb tota la gent de la Junta. Doncs, bueno, som ja una... No som una entitat, som una comunitat virtual de Facebook molt vinculada a l'Avens. I la gent que és de lluny, quan ho veu, diu, ostres, quina enveja sana, no? Que pugueu estar allà tots junts i que tingueu un local tan bonic al teu poble i que pugueu fer això amb gent que coneixeu des de que éreu crios. No? I bueno, aquí estem. També vaig fer un programa de ràdio 2 anys, el 2014 al 2015, amb un altre amic de Ochenteros, amb l'Eduardo Martín, vam fer un que es deia Viernes Ochenteros, el divendres a la tarda, i vam repassar tota la dècada. Música, anàvem repassant, no? Cada vegada un any. Després vam repassar grups, estils. Vam estar així 2 anys fent el programa setmanal, i també fèiem la campanya de Reis. Fèiem la maratona dels Reis, que fa una de Sants, la vam fer els 2 anys, i vàrem fer, doncs no sé, per fer la maratona que fèiem, no sé si eren 48 hores en directe, per la campanya de recollida de joguines, nosaltres vam participar amb 4 hores cada any. ¿Vale? Sí, era molt maca, la maratona de Sants tenia molt de ganxo, molta potència aquella època, no? Després ja per qüestions personals ho vam deixar, no? Després, dintre de la meva trajectòria, jo sóc de lletres, purament. Mestre de català, castellà i anglès, prejubilat.
0: A la docència, sí.
2: Exacte. I jo he continuat amb les lletres. Jo no he canviat. La tecnologia la utilitzo, tot el que necessito, pel que em fa falta només. I la meva afició ara és escriure relats.
0: I tens el teu blog.
2: I tinc un blog personal que es diu Històries per a no pensar. ¿Vale? Són relats breus, no molt llargs. Terror, ciència-ficció i distopia. D'acord? En castellà, perquè les meves lectures van ser en castellà i jo escric en castellà. M'és tan còmode escriure en català com en castellà. Però amb això he tingut sempre la tendència, amb aquest gènere especialment, a escriure en castellà. I bueno, aquí estic jo amb moltes ganes de fer coses també.
0: Doncs ara anirem una miqueta més a la part personal. I amb Ramon Cervera, quan vas arribar aquí a Esplugues, quins records tens?
1: Esplugues, mira, al principi que vaig arribar aquí, la veritat és que gairebé no vivia a Esplugues, perquè treballava moltes hores, m'anava al matí i tornava a la nit, i els caps de setmana ens anava a Barcelona. O sigui que, pràcticament fins que no em vaig jubilar, aquí era allò per mi, era la ciutat dormitorio, no? I en el moment en què em vaig jubilar, vaig començar a moure totes aquestes activitats. La primera que vaig moure va ser la primera va ser entrar en política. Vaig entrar en política i després ja, com ja t'he dit, vaig crear l'associació de veïns, etcètera, etcètera. No? Records d'aquí, doncs, mare, llavors recordo que davant de casa... Per cert, tu has dit una cosa, Ramon, que deixa'm que clarifiqui un punt,
0: I tant!
1: Sí, m'has dit sobre la música i tal. La música et van enverinar a casa teva. Eres un bailet... i senties música per tota pastilla. I quan es posava molt nerviós, perquè sempre ha estat un temperament molt nerviós, i volia calmar-se, em deia, papa, posa Tchaikovsky.
0: Ah, Tchaikovsky. No
1: recordes aquest...
2: Sempre m'ha agradat,
1: El Tchaikovsky, sí? Deia, papa, posa'm Tchaikovsky. I es quedava planxat al llit, al sofà.
2: Tots els ballets m'encanten. Sí.
1: Un petit detall, simplement.
2: Sí, és veritat, és així.
1: Però, la vida costa de molts petits detalls. Si ho analitzes bé... El que et queda sempre són aquestes coses. Les grans coses normalment s'evaporen, Aquestes no, aquestes queden.
0: I Ramon Fill, quin record recolliries tu de la teva infantesa o adolescència que tinguis aquí d'Esplugues?
2: Sí, nosaltres quan vam venir l'any 67 vam venir a Can Clota, al carrer Encel Claver, que tu coneixes molt bé.
0: Barri, bon barri, perquè jo vaig néixer allà al 61.
1: Can Clota, sí, vam estar molt bé nosaltres, excepte per un...
2: I, bueno, vam, per circumstàncies vam marxar al centre quan jo tenia 7 anys, crec, i als 12 anys vam marxar allà al centre. Però tinc un record molt maco de Can Clota. Dos relats que tinc estan basats en vivències infantils, tant de la zona de Can Cervera, de tota la zona de Garrofers, com de la baixada al camp de futbol, per les dues bandes, per darrere el laboratori i just pel cantó del torrent. Doncs, d'algunes vivències d'aquelles m'he basat per fer algun relat, no? Totalment... Clar. Després ficcionat al 100%, no?
0: Però... És que en aquella època, el 67, quan tu vas arribar a Can Clota, doncs la canalla, que érem del barri, baixàvem corrents per entremig dels camps que hi havia d'ordi.
1: Sí.
0: Ens n'anàvem a baix a Can Cervera, que hi havia la vaqueria, sí, encara, hi havia vaques.
1: Sí, sí, sí.
0: I clar, bueno, ara si ho expliquem poder hi haurà gent que no s'ho pot imaginar, però és que era així. I a més, baixàvem a baix, on està la ronda de dalt, que també hi havia horts,
2: sí.
0: I allà si pillàvem
2: sí.
0: En el meu cas personal no, però jo sé que baixava o a baix i fèieu, no diré destrosses, però
1: que no baixessin el dret,
0: us perseguien, perquè...
2: sí.
1: Havíem de vigilar-los que no baixessin el dret.
2: Jo estava molt avisat de no passar pels aqueductes,
1: exacte,
2: perquè teníem el tema dels aqueductes, que hi havia cert risc, estaven tapats i molta gent passava per dalt,
0: sí.
2: I s'havia de tenir equilibri, allò no era tan fàcil. I això ho recordo, allà no passis, a mi em feia respecte i no havia passat mai, no?
0: Jo només ho vaig fer una vegada perquè tinc una miqueta de vertígens, ara sí. Més, de jove no tant, i feia molt de respecte passar per dalt, però hi havia molta gent treballadora que, sí, per fer la drecera, perquè no hi havia ponts abans, havien d'anar,
1: sí, jo ho feia amb el cotxe, eh? Jo treballava llavors a Filis Hospitalet i llavors agafava aquell camp i més d'un susto havia tingut, perquè hi havia molts mussols, però uns animals enormes, i a vegades una vegada me vaig trobar el vidre, el vaig enclastar contra el vidre. I jo baixava sempre del carrer que vivíem, pel camp aquests, baixava avall, cap a Hospitalet.
2: No estava asfaltat tot allò, clar.
1: No.
2: Hi havia la pista que baixaves cap a Can Serra, per darrere de Can Cervera.
0: Exacte.
2: Flanquejaves Can Cervera i arribaves a Can Serra, que ja estava asfaltat. Sembla, sí, que ja el van asfaltar primer, el primer que van asfaltar va ser Can Serra, i després ja, fins que no va venir la ronda, allò no es va arreglar del tot. Jo crec que no.
0: No estic segur. Quan a Hospitalet van arreglar el parc de Can Buixeres,
2: sí,
0: aleshores van començar a arreglar aquella zona, però ja era la banda d'Hospitalet, no?
2: Exacte,
0: Plugues,
2: a baix de tot, per sota de tot, dels, sí, París, Roma, Londres, ja.
0: Exacte.
2: Dels edificis que són, sí, d'Esplugues.
0: Parlem de que teniu moltes coincidències, pare i fill, la música, les aficions,
1: sí,
0: la política...
1: La política, ella ha estat en primera línia. Jo sempre he estat a darrere, a segona línia.
0: Vostè també va ser regidor?
1: No, jo no.
0: No.
1: Jo vaig ser secretari de Convergència aquí.
0: Ah, val. Aleshores, el que sí, en Ramon Fill sí que recordo que vas arribar a ser regidor.
1: Sí, el Ramon ha estat regidor diversos anys. Sí.
0: Però em pensava que en Ramon pare també havia arribat a ser regidor temporalment.
1: M'ho havien proposat, però jo no volia estar...
0: Ara us faré una pregunta que segurament que us uneix i no té res a veure ni a política ni amb les vostres aficions. Un menjar que us agradi a tots dos quan esteu a parar en taula i que disfruteu conjuntament.
1: Bueno, a tots dos o cada un seu?
2: Jo crec que els dos,
0: I
2: crec que el sabem.
0: Sí?
2: Sense parlar, jo
0: va,
2: crec que
0: doncs
2: sí.
0: En pare que ens digui
2: que sí.
0: Quin
2: que,
0: és el que
2: li agrada. El primer i llavors, sí, diré sí.
1: No, jo no.
2: Això dic el mateix.
1: A mi no se m'ocorre. Digue-ho.
2: No se t'acudeix res?
1: No, ara sí.
2: Els cargols, els dos. Ens tornem bojos pels cargols. Ens agrada guisats. I a la llauna de totes les...
1: Saps per què no se m'ocorren? Perquè fa molts anys que no me'ls deixeu menjar.
2: Perquè no te'ls deixen menjar, però...
1: No me'ls deixeu menjar fa anys.
2: Perquè no li deixen. Però cargols, clar, picant, molt salat.
1: No, per picant, però, i pel sal.
2: Però, sí, per la sal. Però els cargols, els dos. Els cargols, els dos, segur. Però vaig començar a menjar cargols perquè m'ho va dir, prova això. Això és boníssim.
1: No volia.
2: Ni marís, res, clar, de petit. I a adolescent vaig provar els cargols i fins avui.
0: M'heu dit que musicalment el Tchaikovsky el compartiu?
2: Aquest sí.
1: Bueno, jo Tchaikovsky, jo comparteixo tot. Jo sóc un entusiasta de Mozart, però per mi són tots... Cada músic té el seu moment, Cada músic té el seu estil i tu tens els teus moments en què t'agrada més un o t'agrada més l'altre. Jo he estat aquí, al Palau, jo he estat molts anys, fins fa dos anys, des de l'any 70 i pico, he estat abonat a la ciutat de Barcelona. Primer estàvem al Palau de la Música, i tenia la fila 13, la cadira número 13. Que no la volia ningú, em van dir, la vol? Dic, sí, per què no? La meva dona tenia el 15 i jo el tenia el 13. Doncs vam estar molts alliberats. I llavors allà, bueno, sempre m'ha agradat tot tipus de músiques. I tinc una anècdota que, ara no, però temps enrere, era una mica selectiva la música clàssica, no? I sempre anaven els mateixos. Hi havia molts professors de música, anàvem el dematí, perquè el dematí estàs més... jo estava més receptiu, m'agradava més. I sortint, que havia acabat el concert, al meu costat va estar durant 20 anys un professor de música del Conservatori de Barcelona. I, bueno, vaig aprendre molt d'ell. Per cert, una anècdota que em va dir... Un dia li vaig dir, jo dic, senyor Rius, es deia Rius, dic, jo li agraeixo perquè m'ha ensenyat molt de música. I em va dir una cosa, diu, vostè a mi també. Diu, però jo que li puc haver ensenyat a vostè? Jo no sé de música. Diu, sí, vostè no sap de música, però vostè és un aficionat a la música. I se la veu des d'una perspectiva que jo no coneixia. Ells són molt crítics. Són més crítics que no pas tu. Tu vas a disfrutar. Ells van a veure, a trobar la falla, diguem-ne, no? No, és una anècdota.
0: Això és una característica que no sé si és pròpia del teu pare, Ramon. La humilitat no ens fa valorar aquelles coses que nosaltres podem aportar a les persones que tenim al nostre voltant.
1: Sí, sí, sí.
0: Podria
1: sí.
0: ser una característica,
2: sí,
0: tu... Ramon?
2: Sí, sí, sí, és així.
1: Ell em va deixar parat, perquè em va dir, no, oh, i vostè a mi també, em va dir. I vostè a mi, ell era molt més gran que jo, eh? I vostè a mi també. I jo em vaig quedar parat, diu, no, jo, si jo no en sé de música, diu, carai, no en sap de música, diu, però vostè m'ha ensenyat a escoltar, a sentir la música, no escoltar-la, sentir-la. Una cosa és escoltar-la, i l'altra cosa és sentir-la, eh? Quan veritablement una obra musical t'arriba a calar de veritat, és tot el teu organisme que la sent, no són les orelles, tot el teu organisme entra en un estat de xoc, per dir-ho d'alguna manera, no? Potser exagero, no és un estat de xoc, però sí que és un estat diferent al normal, eh? És, bueno, jo parlo des del punt de vista d'un gran aficionat a la música. Jo, per mi, la música no és un passatemps, no és un hobby, és una manera de viure. Eh? Jo sense música no l'entendria, perquè ja des de molt jovenet, recordo, el meu cunyat, que era molt més gran que jo, naturalment, tenia un amic que era wagnerià, i sempre parlaven del Wagner, i un bon dia, dic, jo he de sentir el Wagner d'alguna manera, perquè, i van donaven per Ràdio Nacional les òperes del Liceu, el diumenge a la tarda, i feien el Parsifal. Jo vaig dir, ah, doncs jo l'escolto aquest. I vaig estar les 4 i pico d'hores que dura el Parsifal, em vaig morir, vaig estar anys que no volia sentir el Wagner, de cap manera, no? Imagina't, era un crio que tindria 11 o 12 anys, eh? Però jo tenia interès per saber qui era el Wagner. Clar, el Wagner als 12 o 13 anys, sense preparació de cap tipus, és impossible.
0: Sou dels que...
1: El vaig avorrir, després no, eh? Després, quan ja vaig anar sabent el que era la música, ens té passatges. Wagner és del més gran, el més, diguem-ne, no diré avorrit, però sí una mica, les seves lectures a vegades són una mica... Has d'estar molt posat per entendre-la, eh?
0: Ja. Sou dels que el dia 1 de cada any us poseu al concert de Viena, a la televisió?
1: Sempre l'escoltem, sí. És un espectacle molt bonic.
0: I fins que no s'acabava el concert no començàvem a parar la taula del dia 1 pel dinar. I tinc una anècdota, mireu, és que a mi m'agrada explicar coses personals,
1: sí, sí, sí,
0: també. El meu fill, quan va néixer el juliol, i com que el meu pare escoltava els concerts, doncs jo crec que el nen tenia 18 mesos i estava sentat davant de la televisió amb l'avi escoltant el concert. I vam fer una pausa per posar publicitat, que de tant en tant ho fan. Es va posar a patalejar i a plorar perquè volia la música, no volia els anuncis. I quan va tornar al concert, es va posar a aplaudir 7 mesos. No ens ho podíem creure. I realment és que la música és per tothom.
2: Sí,
0: per tothom. Fins i tot pels... Bueno, diuen que els nadons han d'escoltar la música dintre allà del claustre amateur.
2: Sí, és veritat.
0: Eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, és que ara hi ha els aparells aquests... L'altre dia, qui va ser? Me'n va deixar un. Jo vaig estar a la Puigverd ingressat molt de temps, i llavors a mi em deien el de la música. Allà, perquè sempre estava escoltant música, i vaig estar molt de temps, eh? I aleshores, quan deien, ara qui toca? No, el de la música, deien. Bueno, i em va dir, oiga, ¿sabes? I sí, sí, li vaig localitzar uns aparells que la mare se'l posa el d'allò, posa el d'allò, el disc, el connecta, i llavors la criatura està sentint les vibracions de la música. I jo crec, perquè hi ha anècdotes, hi ha una que no l'explico massa. Nosaltres tenim una terrassa que agafa tota la longitud del pis, són uns 12 metres, em sembla que són, tota la terrassa, vista al mar, vista la muntanya, no? I aleshores, clar, la meva dona tenia, a la barana de la terrassa, tenia unes plantes posades, no? I tenim la sala i després una habitació i una altra habitació que donàvem a aquesta terrassa. Les plantes que teníem davant mateix de la porta de la del menjador, de la sala, no? I les plantes es feien enormes, maques, boniques, i a l'altre costat no, això tu, vosaltres ho veu viure, a l'altre costat no, no, no hi havia manera, i se li va ocórrer un dia canviar-les de lloc. Coi, aquestes van refer de seguida, les altres no, les va tornar a canviar i el mateix efecte, i l'única diferència és que teníem el tocadiscos enfocat directament en aquelles plantes. No dic res més, jo, perquè, però sí que he llegit alguna cosa que sembla que sé que influeix també, que les plantes tenen un poder de captació, serà de les vibracions, ja no diré de l'art musical, no?
0: Sí, les vibracions, digues.
2: No, a més, això va millorar al canviar l'equip. Perquè va canviar l'equip, va posar un encara, equip millor, ah, sí, i
1: exacte,
2: encara va millorar més.
1: Exacte,
2: hi havia alguna planta que va ser espectacular. Va ser espectacular com van créixer, quina verdor estaven, eren per fer-los sí, sí, fotos. Sí. Crec que ma mare té alguna, però li va fer alguna foto. I va canviar, va posar un equip, crec que a aquella època era quadrafònic, estem parlant ja de l'alta definició en música, no?
0: Sí.
2: Del milloret. I amb aquell equip va millorar moltíssim les plantes. Això me'n recordo. Era una cosa provada a casa, que no, no ens ho imaginàvem, no, era real.
0: Sí,
1: sí,
0: és real.
1: Sí, però no ho expliques sempre, perquè diuen que no, aquest ha sonat.
2: No, però ara ho pots veure molts documentals de televisió, ara sí, que hi ha tantes cadenes, coses, sí, que t'ho expliquen i donen uns arguments científics.
0: També diuen que va bé parlar-li a les plantes.
2: També, també. És que la mare els hi parla. La mare, bueno, els hi parla. No, sí. La mama, sí, bueno, fa, com que ho està fent i parla amb les plantes, que és una cosa, la mare de normal, com quan estàs tenint cura d'una mascota, és exactament el mateix, no? És un ésser viu.
0: Que maca que estàs, que sí, bonica, o avui et veig pensida, sí, que sí, necessites, o si se li poden parlar les plantes.
2: Exacte.
0: Sí. I ja està. I això són sensibilitats que tenim, eh? Després, qui ens vulgui dir que no estem bé, o que tal, és una altra història.
2: Clar.
0: Són les seves manques de sensibilitat.
2: Sí, sí, sí.
0: Ara també una pregunta per compartir. Un viatge que heu fet junts. Heu fet algun viatge junts, de vacances?
1: Junts, sí, bueno, hem fet ara fa ja anys que no, però hem fet molts, sí, sí, hem fet molts.
0: I junts, pare i fill?
1: Pare i fill sols.
0: No, no, amb la família, vull dir.
2: Amb família n'hem fet. És que n'hem fet uns quants.
1: Uns quants, sí.
2: Però jo crec que els més bonics de tots són els que hem fet pel Maestrat a Castelló. Que la família, tota la família paterna i materna, són originals d'allà. I clar, hem trobat amb temes de turisme rural, ja quan ja ells ja eren avis també, que tenien els meus fills, trobàvem algun maset i tal, de turisme rural a l'estiu, i d'estar tots sis, i després venir ma germana al set, i fer per allà rutes, tal. Jo tinc uns records impressionants. Clar, és que té un color especial. A l'Alt Maestrat i tota aquella zona li diuen ara la Toscana espanyola, pel color, pel vi, per una sèrie de factors, li diuen la Toscana espanyola. Tota la part del Maestrat d'Aragó i del Maestrat de Castelló. Clar, té uns colors preciosos, hem estat a l'agost, a l'estiu, ja que comencen a minvar la llum de les hores de llum per la tarda, tal, i tenim records molt bonics. Imagina't tu a un mas, al Bocàsser, veient tota la serra de Culla, de Benassal, de la Fonten Segures, des d'allà, estar al set allà, a un mas, doncs, són records molt bonics. I després voltar tota aquella zona. Ell, i sobretot la part de Baix Maestrat, que ell la coneix més, perquè de jove hi havia anat. Però són els més macos que tenim de viatges. Precisament anar a l'origen, no? Anar a la terra.
1: És el que anava a dir ara.
2: Sí, és la allò, terra.
1: Allà diem la terreta.
2: La terreta, la terreta. Sí, exacte.
1: Que tira la terreta.
2: Sí. La terreta. I anar a comprar ceràmica allà.
1: La família és d'un poble, jo soc nascut aquí, però els meus pares són d'un poble tocant a Catalunya. O sí. Sigui, allà València no l'anomenaven per res. Tot ho venien a fer aquí a Barcelona, tot.
2: Oi, encara.
1: Tot.
2: I els partits
1: Barça-València, a la plaça del poble, es cridava Barça, no es cridava València. Però
2: sí,
1: és el
2: sí,
1: segon.
2: És Santa Madalena i Benicarló, d'on era la família.
1: El segon poble.
0: La relació de Castelló amb Esplugues en concret és molt forta.
2: Sí.
0: Perquè tenim la Baronda, que venen d'Ona.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Entrevistes que hem fet, per exemple, amb la Mercè Vidal, que vam parlar de tot el que és l'associació de la ceràmica. Tota la relació la cultura, que hi ha hagut d'Esplugues amb Castelló.
2: Cert, sí, sí, és veritat.
1: Una gran persona, eh?
0: Sí, i a més tota l'afluència que va haver-hi poblacional, eh? Un viatge que hagis fet inoblidable, no cal que sigui amb la família.
1: Salzburg.
0: Clar, havia de ser.
1: És, com és no? El porto encara aquí, encara el porto aquí, sí. Vaig visitar tot el que feia referència a Mozart, vaig sortir d'allà, ple de Mozart pels quatre costats. Aquest és, també hi ha hagut altres viatges, també, he estat molt... Holanda la tinc bastant trepitjada, perquè jo treballava amb una multinacional, la Philips, que era holandesa, aleshores hi viatjava molt per qüestions de feina, no? Però Àustria per mi és diferent. Àustria, Viena, sol, ja, no parlo... Aviam, una cosa són els monuments i les grans jardins i tal, i l'altra cosa és l'aire que l'envolta, l'ambient que l'envolta. Jo trobo Viena i París, les dues ciutats per excel·lència. Poso Viena al davant, eh?
0: Viena al davant i Salzburg després.
1: Sí, jo reconec que París és més majestuós, etc. Però em sento d'una manera diferent. Jo entro a Viena i em trobo a casa meva.
0: Però tot és música,
1: sí,
0: eh?
1: Perquè a més, sí, no, però és que contacto bé amb la gent d'allà. A París no he tingut tanta ocasió, però amb la gent d'allà sempre he contactat molt bé. És molt... No sé, l'he trobat molt oberta, molt diferent, No sol Mozart, No sol Mozart.
0: I l'altre, Ramon, un viatge inoblidable que tinguis?
2: París, amb la Maria. A primavera.
0: A la primavera.
2: A l'abril. Molt bonic, el 2007.
0: Què voldríeu explicar-nos, més enllà del que hem estat parlant fins ara?
1: Una mica és una pregunta més aviat que ens fem, o que em faig jo, no? És, on anem? A on ens dirigim ara? El món està en plena ebullició. Va haver anys enrere el plan d'unificació universal i tal i qual. Això ha portat en conseqüència una sèrie de coses que no estan bé, no? Com per exemple la homogenitzar el que són les cultures. Han volgut amb l'anglès, anglès tothom. Està molt bé que tothom parla anglès. I el xino també, no? Però, aviam, d'alguna manera es perd la pròpia personalitat. Llavors, què hem de fer per combatre aquest afany de unir-ho tot en un sol bloc?
0: Això que li diem ara, globalitzar-lo.
1: Mantenir cada poble, mantingui les... Llavors, dintre d'això, és... Jo dic, hem més música. La música eixampla l'ànima, Fa falta música, molta música, perquè us asseguro, jo personalment, que els moments més difícils de la meva vida els he superat escoltant música, també. No sol escoltant música, però també escoltant música.
0: També.
1: Hem de treballar-hi més, no sol per la música, però tot el que és cultura, I, en fi, seguir una mica, potser, i entraríem en un terreny més delicat, però seguir... Hi ha doctrines molt bones que no les seguim gaire, i una d'elles és la de Jesucrist, És una doctrina que... Deixem-nos estar al part ara la qüestió teològica i tal, no? Aplicar la doctrina de Crist a la vida diària seria posar oli en un llum, Apavegar ja tota aquesta sèrie de coses rares que hi ha. I jo ja tinc 90 anys, esclar, mirant enrere, has passat moltes fases de la teva vida. I aleshores hi ha fases que et creus ser l'amo del món, Et creus, escolta, i després te n'adones que no, ets una petita cosa. Però, ojo, és una petita cosa que té ànima, té cor, té pensament, i per tant no és tan petita, és gran. El que passa és que nosaltres ens fem petits, ens hem d'obrir, tirar endavant, vinga. Què és el bo? Què és el bo? Aprofitem més el que és bo i deixem estar el que no ho és tant. És un pensament una mica filosòfic, però...
0: I per la vostra sensibilitat i pel que m'esteu comentant ara, jo estic segura que us preocupa molt tot el tema de l'escalfament del planeta.
1: Això
0: com estem tractant el planeta?
1: Tot això està inclòs en el que jo t'acabo de dir.
0: Sí,
1: o sigui,
0: per això.
1: Si canviem la nostra manera de viure, si breguem tots o remem tots en una mateixa direcció, aquestes coses les podem anar solucionant. Ara, mentre hi hagin els interessos de països i tal, serà molt difícil.
0: Els interessos econòmics industrials, de consum
1: sobretot econòmics,
0: sense mirar absolutament res l'explotació i esclavització que hi ha laboral en molts sectors,
1: i aquí a casa nostra, no cal anar fora, aquí la trobem, la trobem a vegada per tot arreu. les jornades de 8 hores, qui fa una jornada de 8 hores? No hi ha ningú que fa una jornada de 8 hores. El que es vol guanyar la vida ha de treballar més de 8 hores, però si no, no li dona. O sigui, és una cosa és el que diem i l'altra el que fem, no? Són moltes coses a millorar, però si analitzem la història, hem avançat molt, eh? Sí. Molt, moltíssim. Però, home, venim d'una cultura de guerra, pràcticament, no? I que, ojo, que sembla que hi tornem. Semblava que l'havíem superat i ara ha tornat el Putin i companyia, o, bueno, en fi, jo crec que és de tots, culpa una mica de tots, no? Però hem de remar tots en una mateixa adreça i posar el bé comú davant del bé propi, això és molt difícil. I això és començant per mi, és molt difícil. Quasi tots fem, tots escrivim la història adaptada als nostres interessos. Una mica, tu fas una lectura d'una història, i és completament diferent, la mateixa lectura és completament diferent a la meva.
0: És que
1: tu defenses uns interessos i jo en defenso uns altres. El dia que tots dos defensem el mateix, el món millorarà.
0: És que anem sempre amb el que hay de lo mío, primer sóc jo.
1: Exacte, sí.
0: Tot i que sí que és veritat que hi ha moltes entitats i molts col·lectius que estan procurant perquè...
1: Ho estan lluitant, sí. Hi ha molta gent bona, El que passa és que no es veu tant, però hi ha molta gent bona. L'ésser humà no neix dolent, s'hi fa, normalment s'hi fa, No neix dolent, tots neixem igual, Neixem sense res i a partir d'aquí ens hem d'obrir la vida. Bueno, estic filosofant massa.
2: Russonians o cartesians? Jo sóc russonià, també. Jo sóc com ell, russonià. Que tothom n'és bo. Jo penso, però he pensat que no... Que es torça pel camí, passen coses, no? Però que tothom n'és bo, com va dir Jean-Jacques Rousseau. Si parlem de filosofia, jo sóc russonià, també. Però, bueno, ens torcen. No és que ens torcem, potser és que ens torcen. I lligant amb això, jo crec que estem, ara mateix, estem en una cultura de la immediatesa brutal. Tot ha de ser satisfacció immediata. Tot ha de ser egoisme, individualisme, estar bloquejats, tancats, viure en pisos molt petits. I el gran capital ens controla i ens domina, que és una barbaritat. I anem cedint amb això. L'única satisfacció que tinc és que veig molta gent jove que això no li agrada. I que diu, per comprar-me un pis aquí, em compro una casa amb terreny gran, amb bosc i tot, i me'n vaig fora. I faig teletreball, que el teletreball em serveixi per marxar d'aquí. I no vull que tinguem unes densitats de població com tenim a Can Vidalet, a la Florida, Hospitalet, que això són salvatjades, no es pot viure així. No és normal. O sigui, estem vivint com a Hong Kong, ojo al dato, o com a Taipei, com a Beijing. No és lo correcte. Els xinesos volen viure millor. Nosaltres tornem enrere. Jo, aquesta immediatesa que ens han venut com una necessitat per viure, i que realment l'únic que volen és tenir-nos controlats, com antigament els industrials catalans ens tenien a les colònies, que sabien qui anava a missa, qui no anava a missa, qui no sé què. Des de la casa, el patró, instigat per l'amo, vigilava absolutament a tothom, que només tenien festa diumenge a la tarda. Si hem de tornar això, jo no estic d'acord. Per això em vaig posar en política, perquè això ja ve de temps, no és nou, però ara és bestial. I tot busquen xarxes socials on hi hagi una satisfacció immediata, però ens robin les dades. Sabran el que vull, el timor m'ho vendran. A casa sembla que ens escoltin, no, a vegades? Amb aquests dispositius que hi ha, escolta, estàs buscant una cosa al mòbil i apareix. Dius, ho he teclejat? Sembla que aparegui, sembla que ens escoltin, no? Fet, és una escolta diferent, no és una escolta real, però saben el que pensem, perquè ho tenen.
0: Una conversa privada. Què et sembla si anem un cap de setmana a un lloc que m'han dit, justament a Castelló, una conversa amb la meva germana, que m'han dit un lloc molt maco, ara no recordo el poble, no sé si era Benicassin o Benicarló o per allà. Arribo a casa, obro el meu Twitter i el primer anunci que em surt és unes vacances a la costa de Castelló. Dic, però amb aquest Twitter, qui li ha dit que jo he parlat fa dues hores a la meva germana de vacances?
2: I no veu buscar res al mòbil. Ho veu parlar només.
0: Ho vam parlar.
2: És que no sembla que ens escoltin. Però és que a molts llocs, mira, em sembla que ens escoltin. Molta gent m'ho està dient ara ja.
0: Sí.
2: I a veure, ja escoltes que no cal que siguin gravacions, no? Però, de fet, tot el rastre que deixem amb tot, a nivell informàtic, és brutal. I la intel·ligència artificial, realment, el meu fill és informàtic, m'ho diu. Diu que si el dia que t'hi posis i ho estudis, això t'espantaràs de veritat. Diu, ara ho veus, no? Però realment fa por. És una cosa que s'ha de controlar. I que hem de controlar nosaltres mateixos, els primers, no? Realment és així. Però, bueno, també hem de lluitar amb això, que això forma part del nostre món avui mateix. Hem de mirar de torejar-ho com puguem, no?
0: Doncs ja gairebé que només em resta donar-nos les gràcies a tots dos, en Ramon Cervera, i en Ramon Cervera per haver-nos acompanyat. Ha estat un plaer amb aquest programa que amb dues persones en recollim una i una pot representar les dues, perquè teniu moltes coses en comú, no solament les aficions, l'afició a la música, sinó també com enteneu la vida, i és molt maco de veure
1: així. Entenem la vida d'una manera bastant desinteressada, igual ell que jo. Desinteressada pel sentit, aviam, a la vida has de tenir ambicions i has de lluitar per tirar endavant i tal. Però jo ara no parlo per mi, parlo pel meu fill. Ell es va posar en política i ha dit una cosa que es va posar en política, però jo no estava d'acord amb com funcionava les coses. I és veritat, no n'ha tret mai cap profit de la política. Personal, cap ni un. Ho dic així tal com sona. És fer-ho per vocació. Jo crec que gent com aquesta fa falta. Tens? Que la gent, d'acord, que també si han de cobrar un sou que el cobrin, etcètera, etcètera. Però el que s'hi posi aquí no s'hi ha de posar per cobrar un bon sou. S'ha de posar perquè les coses millorin. Ja. Molt bé.
0: Doncs moltes gràcies novament a tots dos. Ja sabeu que teniu els micròfons d'Esplugues FM. Seguim en contacte, som veïns d'Esplugues, exveïns de Can Clota.
2: Això mateix.
0: Jo segueixo Can Clota. I ens veiem pels carrers i les places.
2: I tant, i tant. I que ens veiem molt i molts anys.
1: Gràcies. Gràcies. Ha estat molt amable. Ha estat molt amable. I ha passat això com una...
0: És una conversa.
1: Una conversa.
0: Hem tingut una conversa.
2: Molt maca. Molt maca.
1: Molt agradable. I molt professional, per banda teva. Molt professional.
0: Gràcies. Una abraçada.
2: Igualment, Isabel.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Hola a todos, soy Luis Bizuete y estáis escuchando Un poco de todo y algo más. Os invito a inaugurar y disfrutar en este nuevo espacio en el que a través de las ondas de la radio intentaremos viajar juntos por los diferentes caminos y senderos que el destino nos ofrezca.
3: Un poco de todo y algo más. Amb Luis Bizuete, els dimarts a les 10 del vespre i diumenges a les 10 del matí.
0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
6: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: per fer-nos més savis. Amb Marta Romagosa.
1: Senyores i senyors, bon dia.
0: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de la Unia.
2: No, ja ho sé.
1: Que és,
2: lo mateix que la IA.
1: Que tots els pobres siguin delinqüents.
3: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
4: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
5: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
6: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, el que era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelon.
0: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
7: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si és que cantes somrient sempre.
0: Amb Ricard Ostrell.
8: Em van passant coses.
7: Sí.
0: La tarda de Catalunya Ràdio.
9: O sigui, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
9: Ets una genocida del temps.
10: La millor hora del dia.

3 minuts i arribarem a 3 quarts de 2 de la matinada, a la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio, al 93207474. Déu-n'hi-do les coses que hem arribat a contestar i ara les coses que hem arribat a prendre amb aquesta conversa, però tenim algunes preguntes en el POU que encara ningú ha respost, jo us les torno a explicar, i si considereu que teniu resposta i la voleu donar ara en directe, o bé deixar un missatge de WhatsApp al 667-220-148, per exemple. La Pilar, des de Barcelona, ens demanava on ens podem adreçar per demanar millores en l'enllumenat de la capital catalana. En Manel, des de Sant Andreu de la Barca, per què un any humà equival a 7 anys d'un gos? L'Adam diu, és possible batejar un nadó amb cerimònies de dues religions diferents? La meva dona és de religió ortodoxa i jo sóc de religió cristiana. Quan ens envia missatge ens deia d'aquí poc seré pare. Jo no sé de quan és el missatge, però jo potser ja deu haver estat pare, potser, i encara no li hem respost a la pregunta si es pot batejar un nadó amb cerimònies de dues religions diferents. En Miquel, des de Sabadell, quants lavabos públics hi ha a Barcelona i si n'hi ha algun obert de nit? En la Laura, des de Tarragona, diu, l'aigua embotellada porta algun tipus de conservant que fa que no es podreixi? I en Joan, de Santa Coloma de Gramenet, justament fa un moment parlàvem sobre la IA, ens demana, la intel·ligència artificial aconseguirà copiar la intuïció humana? Aquesta és de premi, eh? Aquesta resposta, si algú la sap, doncs és de premi realment. I també tenim i podem obrir a aquesta hora el capítol de preguntes contestades.

0: Va, que el programa de fa uns dies, en Joaquim des de la Bisbal d'Empordà ens feia aquesta pregunta relacionada amb l'espai exterior.
1: Quina temperatura hi ha, per exemple, a l'espai en general exterior?
0: Doncs mira, aquí li hem demanat que ens... perquè això ningú ens ho havia contestat i vam considerar, l'Aina va dir, això ho ha de contestar un expert, efectivament. Doncs qui li hem demanat que ens fes la resposta és Salvador Ribas, que és el director del Parc Astronòmic del Montsec.
2: Bé, quan ens preguntem sobre la temperatura a l'espai, primer que ens hem de preguntar és què és la temperatura o com la mesurem. D'alguna manera, mesurar temperatura vol dir mesurar el moviment de les partícules, no? I quan estem parlant de l'espai, l'espai és essencialment buit. És a dir, que no hi ha material, no hi ha partícules, no hi ha res en el qual, sobre el qual mesurar aquesta velocitat a la que es mouen, no? En la qual cosa, doncs, quan hi ha un buit absolut, que no hi ha res, diguéssim, doncs no podem parlar de temperatura, no? De totes formes, doncs, el que sí que hem de considerar és que doncs, aquesta temperatura que tinguem, les partícules, que les poques que hi hagin, quina temperatura tenen, o si nosaltres diguéssim, ens exposéssim doncs, en aquest lloc, què és el que sentiríem, doncs el que succeeix és que quan estem a prop d'una zona d'una doncs, estrella, doncs si rebem la seva radiació, com quan estem a prop del Sol, doncs la nostra temperatura doncs, pot tindre valors molt alts, fins i tot si estem en un planeta molt proper a una estrella, no? I per altra banda, si estem en un planeta llunyà o estem a la banda oposada, és a dir, la banda que està a l'ombra, podem tenir temperatures molt baixes, no? Però si volem encara donar una miqueta més la volta i volem preguntar-nos quina és la temperatura de l'espai en general, és a dir, doncs, si no li donen la radiació de cap estrella, quina és la temperatura de fons que té l'univers, aquesta temperatura és el resultat, és el que queda, és el residu de l'explosió inicial del Big Bang, de l'inici de l'univers, doncs va quedar un residu, que en diem la radiació de fons de microones, que se li pot mesurar la temperatura, i aquesta temperatura és aproximadament de 2,7 graus Kelvin. Què vol dir això? Vol dir que està a 2,7 graus del que coneixem com a zero absolut, convertit a una temperatura que puguem entendre, que són els nostres graus centígrads o graus Celsius, doncs la temperatura aquesta de fons de l'univers, de l'espai, és de menys 270 graus centígrads. Per tant, aquesta seria la temperatura que trobaríem en qualsevol punt de l'espai, excepte si estem exposats a la radiació d'una estrella, que allò podem tenir temperatures més altes.
0: Déu-n'hi-do, sí que en sap aquest home, mare de Déu, moltes gràcies per la resposta. En Salvador Ribas, que és el director del Parc Astronòmic del Montsec.

Som a la recta final d'aquest primer dia de la setmana, la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, i què fem sempre abans d'acabar el programa? Què fem cada dia, de cada dia, de cada dia? Perquè això no ens ho saltem mai, ni quan hi havia futbol abans, això no ens ho saltem mai, ja pot passar qualsevol cosa, podem començar més tard, si hi ha moltes trucades podem reservar alguna cosa, però no ens saltem mai dels mais el que hem decidit que aquesta temporada, que ja estem a punt d'acabar-la, queden 6 setmanes, fem per tancar i per poder anar a dormir, que és explicar un conte, no?

0: Notes per anar a dormir amb Anna Maria Ricart.
1: Va, que comencem un nou mes i comencem una nova setmana i comencem unes noves històries, que vol dir que ve l'Anna Maria Ricart. Bona nit, com estàs?
2: Bona nit.
1: I ens porta un nou autor, però és que estic veient que avui ens portes un altre dels grans, grans contistes del país.
2: Sí, en el Sergi Pàmies.
1: Mare meva.
2: Que jo sé que t'agrada molt.
1: Molt, sí senyora.
2: He seleccionat alguns contes del recull Cançons d'amor i de pluja, publicat per Quaderns Crema. I no sé què podem dir del Sergi Pàmies que no sapiguem, que ha escrit molts reculls de contes, que ha escrit també novel·les, articles periodístics, guions, que és un col·laborador habitual des de fa temps a la ràdio i a la televisió. Ah, i és també un gran traductor del francès al català o al castellà.
1: Tens tota la raó. Sí,
2: no ho dic perquè ha traduït amb gent com la Melina Tom, que a mi m'encanta, per exemple.
1: Sí, sí.
2: Per això,
1: clar,
2: per
1: hi, ha
2: això.
1: Un, hi ha un motiu molt, molt clar del per què sap tant de francès, no?
2: Exacte, perquè l'hagués pogut estudiar, evidentment,
1: sí,
2: perquè això es pot fer, però és que va néixer a París el 26 de gener del 1960 perquè la seva mare, l'escriptora Teresa Pàmies, i el seu pare, el dirigent del suc grec,

0: diferències entre narradors catalans, però que les seves veritables influències, quan comença a explicar històries, les va tenir del cinema i de la publicitat, o sigui, de les pel·lícules i dels,
1: anuncis. Sí, que bona aquesta. Sí, sí. Molt bé. Escolta'm, què trobem en aquest llibre concret, Cançons d'amor i de pluja?
0: Doncs en aquests contes parla de l'amor, de quan comença i de quan s'acaba. La cita que obre el llibre és de Santiago Rusiñol i diu així, diu: les millors cartes d'amor són fetes pels que no estan enamorats. Tot una declaració d'intencions.
1: Sí.
0: I així doncs els relats parlen de l'amor, però també parlen de fer-se gran, de morir-se, de la relació amb els pares ja grans. Són reflexions fetes des de la maduresa. L'obra és del 2013 i es diu d'aquesta obra, que és molt autobiogràfica, ell mateix em sembla que ho ha dit també, i llegint crítiques d'aquella època apareix molt la paraula commoure. Són contes que commouen. Ara bé, hi trobem també l'humor i la ironia del Pàmies,
1: marca de la casa,
0: així
1: sí,
0: com també la seva melanconia. I també de tant en tant aquests contes ens inclouen a nosaltres, els lectors.
1: Els
0: fa uns exercicis, fa un exercici molt interessant de posar-se com a autor i d'encloure'ns als lectors.
1: Els lectors.
0: És molt xulo.
1: Molt bé. I amb quin conte comencem la setmana, doncs?
0: Mira, com que el llibre es diu Cançons d'amor i de pluja, el recull consta de 26 relats, 5 dels quals els titula cançó, primera cançó, segona cançó, etc. I articulen una mica el llibre. I parlen, evidentment, de l'amor.
1: De l'amor, molt bé.
0: Llavors jo començaré amb la primera cançó, que és la que obre el recull, i la segona cançó.
1: Molt bé. Doncs vinga, va, comencem la setmana Pàmies amb la primera cançó i la segona cançó.
0: Primera cançó. Tinc una teoria. Si t'enamores sota la pluja, l'amor perdura més que no si fa bon temps. En els últims anys, i sense cap pretensió científica, he preguntat a tothom que he conegut en quines condicions meteorològiques s'ha enamorat. En general m'ho expliquen sense reserves, amb la mirada saturada de nostàlgia o amb una contrarietat que no s'esforcen a dissimular. Tinc 715 respostes desades cronològicament i amb el rigor d'un dilatant, m'aventuro a afirmar que la pluja és beneficiosa per aquest sentiment. De les respostes també en dedueixo que ens ve més de gust recordar com van conèixer un amor passat que no un de vigent, i que d'entrada no donem cap importància si plovia o feia sol. Encara que pugui semblar que la neu afavoreix l'amor, l'estadística no enganya. Que nevi és una catàstrofe. Sóc conscient que aquestes dades, aparentment inútils, poden fer pensar en una dèria de col·leccionista desvagat, però en moments de desconcert m'han ajudat a prendre decisions. Fa anys me'n vaig anar a viure a una ciutat atlàntica i sempre que plou em poso la gabardina i surto a voltar pels carrers. Veig dones amb bosses de plàstic al cap i calçat inadequat sota els porxos de les places més cèntriques i sota les marquesines de les botigues de luxe, tremolant després d'haver-se mullat fins al moll de l'os. I en veig d'altres que, amb una inconsciència heroica, surten a buscar taxis que mai no s'aturen. Xop, les observo amb atenció, buscant un creuament de mirada revelador, esperant que, amb la violència d'un llamp, l'amor ens fulmini.
1: És capaç d'haver-ho fet.
0: És capaç d'haver-ho fet, okay. I és bonic.
1: És molt bonic, sí, és molt bonic. Té bastanta raó, jo diria, també. Estic bastant d'acord amb ell. Sí, estic bastant d'acord.
0: Amb això de la pluja?
1: Amb això de la pluja, correcte, sí, sí.
0: Alguna teoria al respecte? Per què deu ser?
1: No ho sé, perquè...
0: Perquè vas...
1: No ho sé.
0: Vol per fora i vols que t'escalfin el cor o alguna cosa?
1: No, perquè quan t'enamores, t'enamores. Però que la pluja, jo també penso que porta com bona sort l'amor. Mira, una coincidència. Sí, sí. No n'he parlat mai amb ell d'això, però una coincidència. Va, anem per la segona cançó.
0: Segona cançó. L'home sent que dintre seu hi acumula més amor del que és capaç de donar. No deu ser greu, pensa. Per sort, li agrada més donar-ne que rebre'n. Per això procura ser generós i ho fa amb una intensitat que sorprèn les persones estimades. També és conscient que no pot concentrar tot l'amor en una sola persona. La dona que estima, per exemple, li fa entendre que potser n'està fent un gra massa. Amoïnat, l'home se'n distancia una mica, però aleshores ella li diu que ja no el reconeix i que ha arribat el moment de deixar-ho estar. L'home compensa la tristor de la separació invertint tot l'amor que fins ara només donava a una sola dona en altres dones que, en general, no li corresponen. Això que potser seria frustrant per algú altre, a ell ja li està bé. Així no ha d'esperar cap retorn i pot col·locar els excedents d'amor que, de manera molt

0: monstruosa continua generant. Procura reciclar part d'aquest sentiment a través dels fills, tot i que de seguida comprèn que si continua estimant-los d'una manera excessiva, deixaran de necessitar l'amor que els ha donat fins ara. Ben aviat l'equilibri es trenca, ja no té l'energia d'abans. Respira amb dificultat, sobretot quan ha d'anar amunt i avall procurant regalar amor sense cap criteri, malbaratant-lo. Per recuperar-se, ha de dormir més i submergir-se en una espiral de malsons. Una nit, en què gairebé no es pot moure, sent que l'amor se li agrumolla la sang i que literalment l'asfixia. Estirat a l'ambulància que, amb un fil de veu, ha aconseguit demanar per telèfon, recorda els temps en què era capaç d'estimar d'una manera natural, sense ser-ne conscient. La sensació de pànic contrasta amb la quietud que l'envolta. La immobilitat de l'aire, el tacte del pijama, la indiferència professional dels infermers i la presència d'un amor imminent. Si encara li quedessin energies, a l'home li agradaria negociar amb la mort i regalar-li tot l'amor que té a canvi de viure una mica més, encara que sigui sense amor.
1: Que bonic. Que bonic.
0: Molt
1: bé, serà una gran setmana.
0: Sí, és fantàstic aquest recull del Sergi Pàmies.
1: Doncs res, que disfrutarem. Gràcies, fins la setmana que ve.
0: A vosaltres, adéu.

Ara estava buscant de quin any era aquest llibre de cançons d'amor i de pluja en Sergi Pàmies i veig 2013. Meravellós, o sigui que aquesta setmana ens ho passarem bé. Hi ha molts llibres d'en Sergi Pàmies de contes per triar, i com que això continuarà, si Déu vol, l'any que ve, doncs ja anirem veient diferents moments de la vida dels autors, perquè hi ha èpoques que escriuen amb un determinat to i altres èpoques que escriuen d'una altra determinada manera, però en definitiva el que volem és sempre és fer aquest conte per abans d'anar a dormir, que és l'objectiu de cada setmana de l'Anna Maria Ricard, de presentar-nos als diferents autors per una mica doncs tenir la possibilitat de conèixer totes aquestes històries que d'una altra manera ara ja de grans, oi que ningú ens explica contes de grans? I és una cosa que normalment de petits sempre fem, o ens els fan o els expliquem a nosaltres o els expliquem als més petits o als nostres fills, nets, nebots, tothom ha explicat o li han explicat un conte. És una cosa d'aquestes globalitzada que no té res a veure ni amb la IA ni amb les pantalles, sinó senzillament algú al teu costat o explicant-te, inventant-se'l o senzillament llegint un conte. I és el que hem volgut recuperar aquesta temporada aquí a la nit dels ignorants. Res, que arribem a les 2 de la matinada, que avui hem de plegar perquè ja és hora de també anar-nos a dormir. Hem escoltat el conte de l'Anna Maria, per tant, ja ens en podem anar a dormir. Tornarem, això sí, demà puntualment a les 12 de la nit, aquí a la nit dels ignorants, al 93-207474. Els que sempre voleu trucar, els que fa 40 anys que escolteu el programa i finalment us decidiu a trucar, a tots, us vull a tots, demà a les 12, escoltant una nova edició de la nit dels ignorants, amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses boniques i serenes, com ens agrada a dir nosaltres. Així que descanseu. Bona nit, fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch.